0: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas. Duro con él.
3: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
4: Al carrer,
3: al comerç,
5: al lleure,
3: a les oficines,
4: als patis de les escoles,
5: als bars,
3: als hospitals.
5: Si vols que el català se senti,
3: parla'l.
6: Tria'l.
5: Reclama'l.
6: Activa't per la llengua.
3: És urgent. Fes-ho ara.
6: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
5: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
7: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
8: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
9: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Anem a comprar el telèfon mòbil nou d'una vegada?
2: D'acord, però agafa el vell, que el portarem a Recicla.
1: A on?
2: A la mateixa botiga. Ja no tenim excusa. Ara, les botigues d'electrodomèstics són punts de recollida de petits aparells elèctrics i electrònics que ja no funcionen. Com més punts de recollida, més aparells reciclats. Més informació a residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
3: Sou una entitat? Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
7: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gràcies!

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iVoox. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
0: Amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.

0: sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
3: Clar que no. Si sortim per aquí, anem cap a l'est i es parla altra banda. Fixa-t'hi bé.
2: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
3: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
4: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit.
5: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
6: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
7: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: Servei d'acreditació de competències professionals.
3: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
4: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
5: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
2: Demostra al professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Cervell per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a Secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: presentar els papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen

0: en períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
4: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
5: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
6: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
7: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: ¿Qué tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Refri, el Raúl Fernández, doncs el coneixem més per totes aquelles coses que ha fet treballant per altres, ja sigui la Sílvia Pérez Cruz, el Sonic Youth, Kiko Veneno, no pararia, eh? Ara està amb Niño d'Elche, amb tants i tants Lina, tants i tants artistes, però jo sempre, a més, com que tinc una, o m'uneix una certa amistat amb ell, doncs, bueno, que cony, una bona amistat amb ell, diria, i sempre li comento que val la pena que faci més coses personals i particulars, perquè quan ell canta com a Refri i fa coses com a Refri, la veritat és que a mi em sembla sensacional. Bé, aquestes dues cançons, la de Miqui Puig i l'Arbre de Cabra i de Refri, formen part d'aquest Per al meu amic Serrat, versions de Serrat, però com us deia, el mateix 2006 hi va haver un altre disc de tribut que es deia Podré tornar enrere. Evidentment era un tribut a Sopa de Cabra. En el disc hi havia un munt d'artistes, hi havien, suposo que artistes que els mateixos Sopa de Cabra havien anat coneguent a través de les seves múltiples gires. Hi havia Sidoni, hi havia Gossos, hi havia molts artistes espanyols, com el cas de Pereza, per exemple, o com el cas d'Enrique Bumburi. I també artistes de casa, eh? Hi havia Roger Mas, Jofre Bardagí, Pastora, un llarg etcètera. Jo m'he quedat amb una versió d'Amaral, Amaral reinterpretant Sopa de Cabra en aquest Camins.

Eva Amaral, en un impecable català, fent aquest Camins de Sopa de Cabra. Havien coincidit en alguns escenaris i en algunes ocasions Sopa de Cabra amb els Amaral. Doncs deixem enrere aquests discos d'homenatge que es van publicar el 2006 i seguim amb discos propis, com per exemple un extraordinari àlbum que publicaven els mallorquins Antònia Font. A mi em sembla un dels grans discos d'Antònia Font, Batiscafo, Catiuscas.

Doncs aquí teniu un gran àlbum. Només per aquesta cançó i per aquest disc ja valdria la pena fer aquest programa del dia d'avui. Discos que fan 20 anys d'artistes catalans. I en portem uns quants ja repassats. Batisca Focatiusques, dels Antònia Font. I ara entrarem en un món així variat, per dir-ho d'alguna manera. Un aiguabarreig entre rumba, música àrab, una barreja explosiva difícil de pronunciar, música instrumental feta amb instruments de joguina. No sé si tindré temps d'escoltar-ho tot, però d'entrada, Sabor de Gràcia. Publicaven el seu disc de cançons catalanes, la cançó amb rumba. Eren adaptacions de cançons de Lluís Llach, de Raimon, de Serrat, de Maria del Mar Bonet, doncs passades cap a la rumba catalana. Per exemple, aquí teniu el que volen aquesta gent de la Maria del Mar Bonet per Sabor de Gràcia.

Em quedava encara per escoltar música de Xerrameco Tiquismiquis, de l'orquestra Firluche, del Jordi Batista, però ho deixarem aquí perquè ens queden pocs minuts. Amb una mica de Xerrameco Tiquismiquis, aquestes formigues de la vida, acabarem avui aquest Delicatessen dedicat a la música catalana de fa ara 20 anys. Gràcies per ser-hi, com sempre. No sé si fa 20 anys estàvem millor que ara, però amb algunes coses ja us asseguro jo que sí. Ja sabeu que tenim caps de setmanes llargs, per tant, ja m'acomiado fins dilluns. Tingueu molt bon cap de setmana.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El govern espanyol assegura que pràcticament tots els migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc, uns 48.000 dels 50.000 que l'executiu català calcula que han creuat la frontera. Fons policials de Ceuta eleven la xifra de retornats a 53.000 d'uns 60.000 que haurien creuat la frontera. Pel que fa al nombre de migrants morts, la xifra és com a mínim de 57, segons fons policials. Durant tot el dia, els carrers de Ceuta han estat plens de joves buscant menjar i aigua. Una operació gairebé impossible perquè bona part dels comerços estaven tancats. El tancament de comerços no només ha afectat els migrants, sinó també veïns com l'Antonio.
2: Las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? Y también, yo creo que esta gente va a salir solo. Sin comida, sin bebida, ya va a salir todo, se va a salir ahí.
1: La crisi migratòria té repercussions internacionals. Itàlia ha suspès temporalment el tractat de Schengen de lliure circulació amb Espanya i França i també reforçarà la vigilància aèria i la presència policial a la frontera amb l'estat espanyol. Els Estats Units, de la seva banda, han acusat Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. Hamas ha acceptat desarmar-se com a part del pla de pau de Donald Trump per a Gaza en un acord anunciat pel mateix president dels Estats Units. Israel no ha emès oficialment la seva resposta, però Trump ha assegurat que aquest pacte s'ha fet amb el vistiplau del govern de Netanyahu.
3: Tenim un principi d'acord amb Israel i ells n'estan molt contents. Israel ens ha ajudat, s'han portat molt bé, han col·laborat molt bé. La majoria de gent deia que seria impossible tancar un acord. Doncs no.
1: Els bombers treballen aquesta matinada en l'extinció d'un foc a Vilaller, a l'Alta Ribagorça, que crema en una vessant de difícil accés, vegetació molt densa i una gran acumulació de sotabosc. En les tasques d'extinció hi treballen una desena de dotacions dels bombers. A l'operatiu també s'hi han incorporat efectius del grup d'actuacions forestals i sanitaris. Recordem que aquest dissabte encara hi haurà prop de 300 municipis en risc molt alt o extrem de risc forestal, tot i la previsió de pluges al Pirineu. Sentim Josep Vilalta, del cos d'agents rurals.
4: Aquesta setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, d'aquesta zona de prepirineu, Pirineu, però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies, de perill d'incendi.
1: El primer dia d'operació sortida no ha comportat gaires complicacions als aeroports ni a les carreteres catalanes. L'aeroport de Barcelona ha viscut el dia amb més activitat d'aquesta operació, amb més de 1.100 vols, però sense retards ni cues als taulells de facturació i als embarcaments. El Servei Català de Trànsit ha previst la sortida de 570.000 vehicles de l'àrea de Barcelona, però és una xifra similar a les de qualsevol cap de setmana d'estiu. Apareix una nova esquerda al barri del Puiget de Barcelona, al soterrani d'un edifici desallotjat per l'esvorany causat per les obres de la línia 9 del metro. La fissura farà que el 40% dels veïns afectats no pugui tornar a casa seva fins al setembre, com a mínim. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Lloret de Mar. El cos s'ha trobat aquest divendres a la tarda al contenidor d'una urbanització. Girona, Maria Rovira.
5: La Divisió d'Investigació dels Mossos ha fet càrrec del cas per determinar les circumstàncies en què s'investiga com a mort violenta, segons han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra. Cap a 4:45 de la tarda s'ha rebut l'avís que s'havia trobat el cadàver d'una persona en un contenidor a la urbanització Lloret Blau. Diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Científica s'han desplaçat al lloc dels fets per fer les comprovacions corresponents i avançar en la investigació sobre les causes dels fets.
1: Esports, el president de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciat que renuncia al projecte de crear una filial encarregada de comercialitzar la Copa del Món. La decisió arriba poques hores després de la dimissió de Carlos Cordeiro, un dels seus principals assessors, que ha justificat la seva marxa pel desacord amb la proposta d'obrir la porta a la privatització de competicions com el Mundial. El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts de joc han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter egipci Hamza Abdelkarim. I el nou fitxatge del Barça, Jes Bisibu, ja ha signat el seu contracte amb el club blaugrana. Qui marxa també és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax.
0: Fins aquí les notícies. Aquest estiu arriba l'eclipsi solar del segle.
6: I el podrem veure des de qualsevol lloc?
0: No, l'eclipsi total només es podrà veure en una franja determinada, a una hora determinada i en condicions determinades.
7: A Catalunya Ràdio t'expliquem tot el que necessites saber per viure l'eclipsi solar del 2026 en les millors condicions possibles.
0: 97 segons. Instruccions per seguir l'eclipsi. Amb Òscar Fernández i el divulgador científic Joan Anton Català.
8: Escolta el cada diumenge a 2:45 del migdia, abans del dia del fenomen. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: L'eclipsi que no s'ha vist mai, a la Ràdio Nacional de Catalunya.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: ...1973, 8 de desembre, dissabte. Són quarts de 10 del vespre i dos matrimonis que acaben de sopar plegats surten del restaurant L'Hostal Nou de Llobera, al Solsonès. Van cap al cotxe, que està aparcat amb bateria davant del local. Un dels homes puja al vehicle per treure'l de l'aparcament, mentre els altres s'esperen una mica apartats que faci marxa enrere per poder-hi pujar. De sobte, l'home que està fent la maniobra sent una detonació i crits. Surt del cotxe i veu que l'home amb qui ha estat sopant està estès a terra. L'han mort d'un tret a l'abdomen.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui us explicarem la història d'una obsessió i també la d'una finca, Montraveta, que ha vist morir violentament almenys tres persones. El relat d'avui s'acaba l'any dels Jocs Olímpics de Barcelona, el 1992, però al final del capítol veureu que podria tenir un epíleg amb un altre crim molt més actual. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
3: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
1: Crims. Per què matem?
3: Vilified, crucified in the human frame. A million can

0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
1: La història que us expliquem avui ens porta fins al Solsonès, la terra de les mil masies. En diuen així perquè dels 15 municipis que integren la comarca, només 6 tenen nucli de població. La resta són tot masos disseminats. L'activitat econòmica principal és l'agricultura i la ramaderia. Ens fixarem en Montraveta, una casa pairal construïda pels volts del segle XI al que avui és el terme municipal de Llobera, al sud del Solsonès. Candi Pujol, un advocat de Solsona que tindrà un paper en aquesta història, coneix molt bé Montraveta.
2: La finca té unes 160 i escaig hectàrees. Hi ha una part que és solana i de cultiu, la part petita que deu tindre les 35 hectàrees, on hi ha la casa i on hi ha la capella romànica. I després hi ha l'Obaga, que és el que té riquesa forestal, doncs que deu tindre unes 100 hectàrees, i que d'un bosc molt frondós, amb baumes, amb molts accidents, amb rierols.
1: Actualment, tant la casa pairal com la capella romànica que hi ha al darrere estan en molt mal estat. Ja fa molts anys que no hi viu ningú, a Montraveta. L'últim home que hi va viure, primer amb la dona i les filles i després tot sol, en va marxar a Correcuita l'any 1989. Era un descendent de la nissaga que havia aixecat la masia. Un home que va matar per conservar el que creia que era seu i que ho va acabar perdent tot, fins i tot la llibertat. La nostra història comença el dissabte 8 de desembre de 1973. Som al bar-restaurant L'Hostal Nou de Llobera, a la carretera que va de Solsona a Torà. L'Hostal Nou, juntament amb l'església, és el punt de trobada dels veïns de Llobera. Els homes, sobretot, hi van cada dia a fer el cafè i a jugar a la botifarra mentre fan tertúlia i comenten les últimes notícies. Aquest vespre, dia de la Puríssima Concepció, a l'hostal hi ha més gent que de costum. El menjador és ple de gom a gom i s'hi respira un ambient festiu. En una de les taules hi ha Julià Tarrés, un tractant de fusta de Solsona que està sopant amb la seva dona i uns parents. Mentrestant, hi ha algú que els vigila. A 3:15 del vespre, havent sopat, Julià Tarrés, la seva dona i els parents surten de l'hostal. Fa fred i l'únic que se sent, a més del xivarri esmorteït del restaurant, és el motor d'algun cotxe que passa per la carretera. El que succeeix a continuació ho sabem per la declaració del José, el cosí. Li hem posat veu.
3: Salimos del hostal Nou y nos dirigimos hacia el coche, que estaba aparcado a unos 10 metros de la puerta del hostal, en una zona poco iluminada. Yo me fui a subir al vehículo mientras mi esposa, mi prima y su marido esperaban en la parte de atrás para subirse también al coche una vez lo hubiera movido.
1: El José no pot saber què està passant al darrere del cotxe perquè ell és dins. La seva dona, la Maria, sí que ho veu tot. Atenció al que explica la Maria.
4: En este momento, antes siquiera de que mi esposo hubiera puesto el coche en marcha, salió de entre los demás coches aparcados un hombre que yo no conocía. El hombre se dirigió a Julia Tarrés y le dijo que tenía que hablar con él. Julia le dijo que podían hablar allí mismo y el hombre le contestó que no, que fuera hacia donde estaba él, un poco más atrás.
1: L'home que ha interpelat el Julià està mig amagat en la penombra.
4: El hombre dio unos pasos hacia atrás entre los vehículos aparcados y enseguida, sin que yo oyera ninguna otra palabra, volvió a salir de entre los coches. Entonces, estando a unos 3 metros de distancia de Julià, le disparó.
1: Julià Tarrés trontolla i cau a terra. L'agressor ha fet servir una escopeta de caça carregada amb un cartutx de postes que són una mena de balins d'entre 6 i 8 mil·límetres de diàmetre. D'un sol tret, Tarrés ha rebut 8 impactes a l'abdomen que li han ferit el fetge, la melsa, l'estómac i el pulmó. El tret i els crits alerten la clientela de l'Hostal Nou que surt a veure què ha passat. Quan hi arriba l'ambulància ja no s'hi pot fer res. Pocs minuts després, Julià Tarrés mor d'una hemorràgia interna allà mateix, a terra. Mentrestant, l'assassí ha aprofitat la confusió per fer-se fonedís. La notícia s'escampa molt ràpidament. L'endemà del crim, tant Llobera com Solsona, d'on era Julià Tarrés, en van plenes. A totes les botigues i a tots els bars se sent un nom, Vicenç Mosella, el Montraveta. és Vicenç Mosella i per què l'assenyala la gent? Lídia Orriols.
4: Vicenç Mosella Mas va néixer el 1929 a Calonge de Segarra, al nord de la comarca de l'Anoia. En aquest moment té 44 anys. Va arribar a viure a Montraveta, una finca que havia estat propietat de la seva família des de feia generacions, quan en tenia 15. No va anar mai a escola i sempre ha fet de pagès. Els pares de Vicenç Mosella eren els masovers de Montraveta. Qui els contractava era l'amo de la finca, que era l'oncle del Vicenç. Mosella, doncs, va créixer a Montraveta. Ell, el seu germà i els seus pares es cuidaven de la casa, de les terres i del bestiar. Mentrestant,

0: només amb una tallada, diversos pisos a Barcelona, perquè us feu una idea del, del valor econòmic que tenia aquest recurs. I és clar, i això el seu germà, pare del Vicenç, i el propi Vicenç no els hi va fer gaire gràcia perquè se sentien com a propi i els hi semblava que els hi estaven prenent riquesa de la finca. Total, que aleshores el Vicenç agafa els papers que té i se'n va al notari de Solsona i li demana a veure que li expliqui com està allò i si té algun dret, si té legítima.
1: Això que explica l'advocat Candi Pujol va passar anys abans del crim, quan el pare de Mosell encara era viu. Tingueu en compte que pare i fill eren tots dos analfabets. No sabien què deien aquells papers.
0: Total, que el notari li diu que el seu pare, el pare del Vicenç, l'Isidre, és propietari d'una tercera part de la finca, segons els capítols matrimonials dels avis, que van atorgar els avis al casar-se, i que el que feia de propietari, Josep Mosell a Colella, en realitat era propietat de dues terceres parts. És a dir, que també tenia la condició de propietari el pare del Vicenç. Amb la qual cosa, el Vicenç automàticament també es va sentir propietari.
1: Mosella, que s'acabava d'assabentar que, a més de masover, també era propietari, va sortir molt indignat del notari. Se sentia tan enganyat i humiliat que es va encarar al seu oncle. Li va demanar explicacions i li va exigir que retornés al seu germà, és a dir, al pare del Vicenç Mosella, tot el que s'havia embutxacat indegudament. L'oncle, per calmar els ànims, li va fer la següent proposta.
0: Escolta, et faig uns capítols, et faig un heredament, que vosaltres, el teu pare o tu, el teu pare i si falta ell tu, que esdevingueu propietaris de la totalitat, però mentre jo visqui, jo vull viure de la finca, i per tant em quedaré els guanys i em faré l'ús de fruit, a part de que puguem pactar que tu, vosaltres us quedeu la tercera part que us correspon.
1: Mosella no va voler acceptar el tracte. Va pensar que l'oncle ja era massa gran per tenir fills i que quan morís, igualment ho heretaria tot ell. Van passar els anys, va morir el pare i va morir l'oncle, i aquí van començar els problemes de debò. L'oncle havia deixat les seves dues terceres parts de la finca al germà petit de Mosella. Mosella li deia al seu germà petit que ell era el gran i que, per tant, la finca era tota seua. Al final, el petit, far que cada vegada que volia tallar una part del bosc el seu germà gran li impedís, va prendre una decisió dràstica que tindria conseqüències funestes.
0: Finalment, no troba altra solució sinó que vendre-ho amb un tercer.
1: I qui li va comprar al germà petit de Vicenç Mosella aquestes dues terceres parts de Montraveta? Doncs el Julià Tarrés, tractant de fusta de Solsona, juntament amb un soci. I el primer que van fer per recuperar la inversió va ser tallar arbres.
2: Vicenç Mosella, el germà gran, que veia com anaven caient els arbres de Montraveta, estava cada dia més emprenyat. Primer va intentar aturar-ho per la via legal. Va parlar amb l'alcalde de Llobera, amb el jutge de pau, amb advocats, amb la Guàrdia Civil, amb tothom que li semblava que el podia ajudar. Però tots li deien el mateix. Legalment, no hi havia res a fer, perquè Tarrés i el seu soci eren copropietaris de la finca.
1: Esgotada la via legal, Mosella va passar a les amenaces. Ens ho explica el Guillem, net de l'aleshores jutge de pau de Llobera.
3: Llavors el que passava és que clar, que ell, si veia que no l'apoyaves amb la seva causa, per a ell eres el seu enemic. Llavors el meu avi l'havia amenaçat moltes vegades i el meu avi l'intentava fer raonar que ell no tenia... que no podia fer res, ell, que ell havia d'escoltar el que deia l'abogat, que ell no era ningú com per decidir res. Saps? I ell no ho entenia. Ell creia que tant l'alcalde com el jutge de pau que l'havien d'apoyar, i si no l'apoyaven ja eres el seu enemic. I aquí hi havia el problema, que llavors anàvem amenaçant a la gent i li tenien por, clar, perquè a vegades les amenaces eren de mort.
1: Cansat que no li fessin cas, Mosella va amenaçar directament Julià Tarrés i el seu soci. Els va dir que no li toquessin cap arbre més o ho pagarien car.
4: Ell estava ben convençut que ell era el propietari únic i, per tant, com que ningú li havia volgut fer cas, malgrat que havia denunciat el fet i malgrat que havia parlat amb els que li... doncs ell finalment havia optat per prendre's la venjança per compte propi.

0: perquè se sentia robat. Ell és un home que sentia robat i humiliat.
1: Aquest que acabem de sentir és l'escriptor Antoni Pladevall, que va escriure una novel·la inspirada en la història de Vicenç Mosella. El llibre es titula Massa i Ferguson 35. Segons afirmarà després la sentència, Mosella no només acusa Tarrés de tallar uns arbres que no són seus, sinó també de posar-li pals a les rodes a ell perquè pugui explotar el bosc.
2: Tarrés era uno de los compradores de la finca Montraveta, al cual Mosella consideraba como uno de los responsables de que el ayuntamiento le hubiera denegado el permiso para talar árboles.
1: El permís li denegaven perquè no pagava la contribució, però ell, ja ho heu sentit, es pensava que darrere de tot hi havia la mà de Julià Tarrés.
2: Tarrés habló unos momentos con el alcalde de Llobera en la barra del bar, a lo cual estuvo atento Mosella, sintiéndose aludido sin fundamento alguno en la conversación, lo cual contribuyó a excitar aún más su ánimo. Luego, Tarrés pasó al comedor para reunirse con sus acompañantes y Mosella se dirigió a su casa con el coche. Allí, cogió una escopeta calibre 16 con un cartucho de postas y volvió seguidamente al hostal, donde esperó hasta que Tarrés terminase de cenar, dispuesto a abordarle a la salida. Sobre las 21:45 horas, al ver que se disponían ya a abandonar el local, Mosella procuró salir delante, ocultándose entre los vehículos aparcados. Y mientras Tarrés y su mujer esperaban que su primo sacara el coche del aparcamiento, Mosella se dirigió a Julià Tarrés.
1: Segons la sentència, la conversa va anar més o menys així.
3: Tarrés! Dis-me per què no em deixes tallar els pins, eh?
4: Jo no en sé res d'això.
3: No? I com és que surt el teu nom als papers, eh? Dis-me!
4: Mira, Mosella, tu ja no hi pintes res a la finca.
3: Com? Cago en Déu, vine aquí, vine, que et vull dir una cosa.
4: Jo no em moc. Si em vols, aquí em tens.
3: Sí? Doncs ja veuràs, ja!
2: Sin más palabras, Mosella dio un paso atrás, cogió la escopeta que tenía escondida y disparó, sorprendiendo a Tarrés por lo inesperado de su acción, que le impidió siquiera protegerse, resultando alcanzado por 8 proyectiles penetrantes en la región epigastrio-hipocondrio derecho que le causaron la muerte instantánea por hemorragia aguda interna. El agresor huyó inmediatamente del lugar de autos y estuvo refugiado en los bosques.
1: Ja veieu que en aquest cas la identitat de l'autor del tret no és cap misteri, però que se'n conegui la identitat no vol dir que la història s'acabi aquí, ni de bon tros. La Guàrdia Civil encara ha d'atrapar Vicenç Mosella i no els ho posarà gens fàcil.
5: És molt difícil que algú que conegui el terreny sigui trobat per Guàrdia Civil que no el coneixia, el terreny. És molt difícil. A part de que ja dic, no, segur que no s'estava a la finca permanentment. A la finca hi devia anar, a la finca, a part, a l'Obaga hi devia anar en tant en tant. Però es coneixia tot el territori i és impossible trobar-lo amb una obaga de pins de 20 metres.
0: Bé, sembla que és una recerca molt precària, amb moltes traves, perquè això m'ho van dir d'una manera, bueno, m'ho van dir 2 o 3 informadors. Sembla que va ser justament un hivern especialment boirós. O sigui, hi havia una boira densa, com gairebé feia molt de temps que no recordaven, que gairebé impedia, de fet, impedia entrar al bosc i veure-hi. Fins al punt que es veu que gairebé ni a buscar bolets aquell hivern no hi anava. Era una boira molt densa, eh? Això és una cosa que m'ho van destacar. Aleshores, és clar, la Guàrdia Civil, que tenia la comesa de localitzar-lo i capturar-lo, doncs no hi acabava d'entrar la Guàrdia Civil. No hi acabava d'entrar. I em consta, perquè clar, se les havien amb un home armat que ja havia matat. I per tant, si no hi havia visibilitat, es pensaven que els podia esperar darrere de qualsevol roca.
1: S'enfronten a un home armat en un terreny que no coneixen i amb poca visibilitat. Per això s'estimen més esperar-lo a Montraveta, confiant que algun dia apareixerà. Segons l'avi del Guillem, el veí de Llobera que hem sentit fa una estona, a Montraveta els guàrdies civils es pelen de fred.
6: Allà a Montraveta feien guàrdia, durant molt temps feien guàrdia. Al mig de l'hivern es veu que passaven fatal els guàrdies civils allà. I a vegades venien aquí una estona a escalfar-se. Però tot això era guàrdia civil, sempre. Que... clar, cada dia, la guàrdia civil ja hi vivia, quasi bé, per aquí.
0: es veu que molt sovint passaven el matí esmorzant, buidant el porró de vi. Això em va arribar, això m'ho van explicar. I finalment deia, bé, ja tornarem demà perquè avui aquesta boira no s'aixeca.
1: La Guàrdia Civil també vigila la dona de Mosella, que encara viu a Montraveta amb les dues filles del matrimoni. Dic encara perquè ja veureu que poc després canviarà de casa. 6 dies després del crim, els agents de la Benemèrita s'enduen una sorpresa.
7: Sobre las 18:15 horas del pasado 14 de diciembre, cuando un grupo de 3 guardias se encontraba en las inmediaciones de la masía Montraveta, observaron salir de la misma a la esposa del presunto homicida, Vicenç Mosella. La señora, que llevaba una pequeña bolsa en sus manos, se internó en la zona boscosa a unos 500 metros de donde se encontraba el grupo. Momentos más tarde, salió del lugar con las manos vacías. El grupo se dirigió al lugar, pero no pudo hallar el sitio exacto en el que la mujer había dejado la bolsa. Sin embargo, apareció entonces un hombre armado que resultó ser el tal Vicenç Mosella.
1: Els guàrdies, que també van armats, li criden l'alto. Mosella arrenca a córrer. Els guàrdies li van darrere i, veient que no s'aturarà, disparen. Però no l'arriben a ferir. Impotents, veuen com Mosella salta d'altabaix d'un marge i desapareix. Se'ls ha tornat a escapar.
7: Un grupo de 10 guardias permaneció en aquellos lugares hasta el amanecer, fecha en la que se organizó una batida en la que intervinieron fuerzas de los puestos de San Lorenzo, Solsona, Torà, Clariana, Pons, Artesa de Segre, Agramunt i Guissona.
1: Això que expliquen els informes de la Guàrdia Civil va quedar així escrit. L'únic que troben és la prova que Mosella rep ajuda de la seva dona, una bossa de plàstic amb mig quilo de pa, una mica de cansalada i una botifarra. A partir d'ara es conjuren a no perdre mai de vista la dona de Mosella. You want it
2: darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Hey, Nelly. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
1: Van passant els mesos, Mosella continua en parador desconegut i comencen a circular històries. N'hi ha que diuen que malviu com pot, arreplegant menjar d'aquí i d'allà i resguardant-se del fred en coves, com un animal. D'altres, sense dir mai noms, asseguren que hi ha gent que l'acull a casa seva i li dona menjar.
0: Els veïns van quedar dividits, sembla. Van quedar dividits perquè mentre els uns creien que havia comès una barbaritat, perquè matar era la cosa més terrible que es podia arribar a fer, i per tant, de seguida, ni que fos en silenci, li ho van recriminar, els altres, una part, no el justificaven, però el comprenien, perquè consideraven que molt probablement havia estat víctima del seu germà quan es va vendre la part de la finca, que li corresponia.
6: Bueno, per la gent del poble, clar, la gent del poble el veien, bueno, un pagès d'aquí al poble, un veí, clar, ell no el veia mala persona, perquè realment no era mala persona. El que passa que amb aquest tema de la finca, pues, es van emmerdant tot, ell no va voler creure el que li deia la gent, saps? Ell no sabia llegir ni escriure. Llavors és, això li feia desconfiar de tothom. I era molt desconfiat, era molt tancat, i clar, i es van emmerdant tot fins que va acabar com va acabar. Quan tu li parlaves del tema aquest, o ell et treia el tema, i ja, clar, amb ell li tocava la fibra, ja el veies que s'alterava. Ja suposo que havies d'intentar canviar de tema, o si no, ell se n'anava escalfant.
1: Anem al 14 de desembre de 1974. Ha passat un any i 6 dies del crim i Vicenç Mosella continua desaparegut. Fins ara, la Guàrdia Civil ha estat esperant que es cansés de fugir o que cometés un error. I quan ja comencen a pensar que això no passarà mai i que el crim quedarà impune, tenen un cop de sort. Aquell dia, un home entra molt nerviós a la caserna de la Guàrdia Civil de Solsona i diu que sap on és Vicenç Mosella. És el seu cunyat. Unes quantes patrulles de la Guàrdia Civil surten corrents cap a casa del cunyat, a Olius, amb la intenció de detenir Mosella. La dona i les filles ja fa un temps que s'han traslladat a viure allà. Hi van nou agents, perquè ja saben com les gasta i no volen que se'ls torni a escapar. Però el que es troben avui és un home cansat de fugir, que ha tornat per veure la seva família. Mosella, el Montraveta, es deixa detenir fàcilment. Quan se l'emporten a la caserna, explica el que va passar el dia del crim, però amb un matís.
8: Mosella diu que no volia matar Julià Tarrés, que només el volia espantar, però que estava tan nerviós que va apuntar malament i el tret va anar a parar a l'abdomen. Llavors va tornar al cotxe i se'n va anar corrents a casa. Va agafar quatre coses, li va dir adéu a la seva dona i es va amagar al bosc.
1: Durant l'any i escaig que ha estat amagat, Mosella no ha dormit sempre al ras. Recordeu que hem dit que la Guàrdia Civil en principi tenia vigilada la dona de Mosella? Doncs escolteu bé què explica l'advocat Candi Pujol.
9: La seva família vivia en una masia Olius entre Solsona i el Pi de Sant Just, una, el que se'n diu una cabana del Villet, i estava permanentment vigilada per dos guàrdies civils des de fora, aquesta casa on vivia la seva senyora i els fills. Però la seva senyora es va quedar embarassada i va tenir un fill. És a dir, que alguna nit aquest senyor compareixia on hi havia la seva dona, s'enllitava amb ella i va quedar embarassada i va tenir un fill durant aquesta època, o sigui, passant dels controls de la Guàrdia Civil.
1: El judici contra Vicenç Mosella se celebra el febrer de 1976. Han passat 2 anys i 2 mesos del crim i 1 any i 2 mesos de la detenció. L'advocat de Mosella, Miquel Montanya, sosté que el seu client no pretenia matar Julià Tarrés i en demana l'absolució. El fiscal, en canvi, diu que Mosella va planificar l'assassinat i que va actuar amb traïdoria. Però atenció, també demana que l'absolguin. Per què? Perquè els psiquiatres han determinat que Vicenç Mosella és inimputable.
2: El procesado, hombre rudo y primitivo, carente de instrucción, se había mostrado siempre obstinado en sus ideas primarias, receloso y con desconfianza hacia sus convecinos, debido a su personalidad paranoica, puesta sobre todo de manifiesto en la obsesión que tenía respecto a la propiedad de la finca Montraveta, de la que era, según él, único dueño, por haberla heredado de su padre, sin admitir en contra de esta firme convicción suya ninguna sugerencia o reconocimiento de derechos que pudieran corresponder también a otras personas. El procesado estaba afecto en el momento de cometer el hecho de una psicosis paranoica con ideas delirantes de persecución y autodefensa que anulaban su voluntad y la libre determinación de sus actos, lo que determina su total inimputabilidad respecto al hecho delictivo.
1: Traduït, vol dir que Vicenç Mosella no era responsable dels seus actes. Per això, el fiscal demana que se li apliqui l'eximent complet d'alienació mental. L'acusació particular, en canvi, demana 30 anys de presó per assassinat i 2,5 milions de pessetes d'indemnització per a la vídua i els dos fills de Julià Tarrés. Sentim què decideixen els jutges.
2: Fallamos que debemos absolver y absolvemos al procesado Vicenç Mosella Mas del delito de asesinato por concurrir en él la eximente completa de enajenación mental. Sin embargo, por su manifiesta peligrosidad social, decretamos su internamiento en un sanatorio psiquiátrico penitenciario, del cual no podrá salir sin la previa autorización de este tribunal. Además, el procesado absuelto deberá indemnizar en la cantidad de 900.000 pesetas a la viuda del fallecido y en 200.000 a cada uno de los dos hijos, afectándose al pago de dichas indemnizaciones la tercera parte de la finca Montraveta.
1: Vicenç Mosella no està gens content amb la sentència. Segons explica el seu advocat Miquel Montanya en un escrit presentat al jutjat, el seu client vol que interposi un recurs davant el Tribunal Suprem. Montanya intenta fer-li entendre que no val la pena, que és absurd recórrer una sentència absolutòria. Però Mosella no escolta raons. A ell, els arguments jurídics tant se li donen. El que vol és que li tornin la finca.
8: Incapaç de fer-lo canviar d'idea, Montanya s'aparta del cas i Mosella recorre al Suprem amb un lletrat d'ofici. Tal com predeia el seu predecessor, el recurs és rebutjat. Mosella ingressa al psiquiàtric penitenciari de Carabanchel a Madrid. Ha perdut qualsevol dret sobre Montraveta.
1: Però aquesta història encara ha de donar unes quantes voltes. L'advocat de Vicenç Mosella, Miquel Montaña, diu això del seu client en unes declaracions a la revista Tribuna.
10: Creo que Mosella solo ha sido feliz en el psiquiátrico de Carabanchel. Allí aprendió a hablar algo de castellano y por su carácter pacífico y servicial pronto se convirtió en recadero del centro. Porque Mosella, mientras no se le mencione el tema de sus fincas, es una persona de lo más pacífico que pueda imaginarse.
1: Aparentment, l'evolució de Mosella és tan bona que el 1982, 6 anys després d'entrar al psiquiàtric, els metges ja el consideren curat. Però encara triga uns anys a sortir del psiquiàtric, tot i que la sentència diu que la psicosis que padece constituye un proceso irreversible, el juliol de 1986 surt de permís i 3 anys després aconsegueix la llibertat definitiva. Vicenç Mosella s'ha passat més de 13 anys al psiquiàtric i ara en té 60. Per més que els metges assegurin que Mosella està curat del seu deliri, tan bon punt posa un peu a Llobera que declara que continua obsessionat amb Montraveta. Sentim l'advocat Candi Pujol.
9: Doncs aleshores em va venir a veure, ell com a advocat, i em va portar els papers que tenia, val a dir que no sabia llegir ni escriure, i em va dir que ell es considerava propietari i que l'havien pres. Jo llavors vaig estudiar els papers, vaig veure que ell en el moment de l'assassinat o homicidi doncs era propietari d'una tercera part i, és clar, amb la indemnització de la, per poder cobrar la indemnització civil la muller i els fills de l'assassinat, doncs se li va subhastar aquesta tercera part, que va passar a ser propietat de la vídua i dels fills del senyor Terrés.
1: Per més que el seu advocat li digui que ja no té cap dret sobre les terres, Mosella no es rendeix.
9: Presenta denúncies a Guàrdia Civil perquè considera que l'estan agredint la seva propietat, va al jutjat, busca algun advocat, és clar, li diuen que no hi té dret, però ell no s'ho creu, i no li cap al cap que per haver-se defensat del, i haver intentat preservar el que era seu, li puguin treure el que tenia de la finca via indemnització. No ho entén. No ho entén ni ho vol entendre. I intenta, per tots els mitjans, diguem, legals, doncs aturar-ho.
1: Però no pot, i la història es repeteix. 1989, 27 d'octubre, divendres. Fa uns mesos que Mosella ha sortit en llibertat. A 2:15 de la tarda sona el telèfon a la caserna de la Guàrdia Civil de Solsona. És una dona que diu que té 3 homes a casa que asseguren que han trobat 2 cadàvers al bosc. Són llenyataires que treballen en una finca de Llobera, la finca Montraveta. Els guàrdies s'endinsen al bosc de Montraveta amb els 3 llenyataires. Quan arriben al lloc dels fets, el primer que veuen és un cotxe Nissan Patrol totalment calcinat. A un costat hi ha un tap vermell de plàstic que fa pudor de benzina. Uns 200 metres més enllà, 2 cossos estesos a terra. Les víctimes són José Utrero, de 30 anys i veí de Manresa, i Antonio Massana, de 44 anys i veí de Callús. Els han matat d'un tret d'escopeta a cadun.
8: Els llenyataires que han trobat els cadàvers d'Utrero i de Massana són companys de feina de les víctimes. Són treballadors d'una empresa de Callús i els han contractat els amos de Montraveta, els descendents de Julià Terrés i el seu soci, perquè talin arbres. Aquest matí, com cada dia, els llenyataires han arribat a treballar a la finca ben d'hora. Cap a les 10, Antonio Massana, el capatàs, els ha manat que continuessin talant arbres mentre ell i José Utrero anaven a buscar el cotxe. El tenien aparcat més amunt, a la pista forestal on havien estat feia poca estona.
1: Al cap d'una hora, més o menys, els llenyataires han sentit trets, però no hi han donat importància perquè és època de cacera i moltes vegades se'n senten de trets al mig del bosc. A 1:15 se'ls ha acabat la benzina de les motoserres. Massana i Utrero encara no havien tornat. Els ha semblat molt estrany i han decidit anar cap al cotxe. Quan hi han arribat, se'ls han trobat morts.
2: Crims. Per què matem?
1: Quan la Guàrdia Civil pregunta als llenyataires si les víctimes tenien algun problema amb algú, de seguida els diuen que sí. Tots tenen el mateix nom al cap. Un d'ells declara això.
11: Si tuviera que sospechar de alguien, sería de ese tal Mosella. A mí, como al resto de mis compañeros, me ha amenazado varias veces. Él decía que la finca era suya y me soltó que como me viera aparecer por aquí, me esperaría de otra manera. Me dijo que había estado encerrado 14 años por matar a un hombre y no le importaba volver a la cárcel, que tenía los cojones muy gordos.
1: Una patrulla de guàrdies civils entren a Montraveta trencant el cadenat a trets i protegits amb armilles antibales, però no hi troben ningú. La casa sembla abandonada. La majoria d'habitacions estan plenes d'andròmines i de mobles volcats i no hi ha electricitat. A la cuina, però, hi troben un sac amb menjar, ous, embotits, llaunes de conserva, un tros de pa i també una maleta amb roba, sabates, alguns papers i unes fotos.
8: Les fotos els criden molt l'atenció. S'hi veuen uns llenyataires, però no estan posant per a la foto, sinó treballant, com si no s'adonessin que els estan retratant. Entre els papers també hi ha algun document que els sembla que podria ser important. Per exemple, una carta adreçada a Vicenç Mosella i signada per la seva dona. L'adreça del destinatari és el psiquiàtric de Carabanchel. En aquesta carta, la dona de Mosella li explica que li estan talant els arbres.
6: Quan va sortir de la presó, ell ja s'havia separat de la dona. Vull dir, ell va tornar a Montraveta, però allà a Montraveta ja no hi vivia ningú, la casa estava abandonada i ell vivia allà, bueno, estava molt malament la casa. Ens sembla que no tenia ni llum ni aigua i allà s'estava.
1: A Mosella tant li fa que no hi hagués ni llum ni aigua. Recordem que va viure un any amagat al bosc. Ell volia estar-se a Montraveta, fossin quines fossin les condicions, perquè des d'allà podia controlar què en feien de la finca. Tant la dona com la filla gran de Mosella, en tenen tres, diuen a la Guàrdia Civil que no saben on és el pare i que fa dies que no el veuen. Igual com la primera vegada, els agents de la Benemèrita no els queda més remei que fer batudes per Montraveta. Aquest cop, amb més mitjans tècnics. Llegim una crònica del Diari de Lleida.
12: Una seixantena d'agents de la Guàrdia Civil de Solsona, la Seu d'Urgell i Pons, van iniciar ahir la recerca de Vicenç Mosella, que amb tota probabilitat es troba amagat als boscos del Solsonès, una zona que el presumpte assassí coneix a la perfecció. Els guàrdies, alguns dels quals anaven equipats amb armilles antibales, van utilitzar motos, cotxes i vehicles tot terreny per a la persecució. La tasca de rastreig, però, es va veure molt perjudicada per la intensa pluja que va caure durant la nit, que va esborrar el rastre del fugit i va despistar els dos gossos ensinistrats que es van portar de Barcelona.
1: Passen els dies i no hi ha manera de trobar Vicenç Mosella. La Guàrdia Civil tem que es torni a repetir la mateixa història que l'altra vegada, que hagin d'esperar que es cansi de fugir. Però aquest cop triguen molt menys a tenir-ne notícies. La nit del 18 de novembre del 89, tres setmanes després del crim, truquen a la comissaria de la Policia Nacional de Lleida. És l'amo d'una fonda del centre de la ciutat i diu que en una de les habitacions hi ha l'home que busquen.
13: Ell es va ficar en un hostal o en una fonda, va demanar una habitació. Els diaris i les televisions, no cal dir, se'n varen fer ressò de seguida. I, és clar, el propietari de la fonda o de l'hostal, de seguida, clar, en veure la pàgina del dia en què va aparèixer la notícia, es va adonar que, carai, que justament l'home que tenia a l'habitació X no era sinó l'assassí.
1: Així és com explica l'amo de la fonda la detenció del fugitiu en declaracions a TV3.
14: Lo intenté abrir y tenía el cerrojo por dentro. Y digo, mire que soy el dueño, que quería hablar con usted. Y el hombre le faltó tiempo para dar la luz, levantarse y abrir. Y entonces, claro, le encañonaron y el hombre ni hizo ningún papel de nada. Y dice, no, si yo me iba a entregar ya.
1: Mosella està fumut. Abans d'arribar a la fonda s'ha passat molts dies amagat al bosc i té els peus plens de llagues de tant caminar. Té 60 anys, ja no té l'energia d'aquell home que va portar la Guàrdia Civil de Corcoll durant un any. Abans d'anar a la comissaria a declarar, ha de passar per l'hospital. Aquesta és la versió dels fets que va quedar escrita.
15: Siendo las 2 horas del día 19 de noviembre de 1989, en la comisaría provincial de policía de Lleida, se toma declaración al detenido Vicenç Mosella Mas, que reconoce ser el autor de los disparos contra 2 personas que aparecieron muertas en la finca de Montraveta. El arma con la que se efectuó los disparos es una escopeta de caza del calibre 12 o 16 que 3 o 4 días antes del hecho había encontrado dentro de un saco en las proximidades del lugar en el que acostumbraba pasar algunos ratos cerca de la masía Montraveta. El motivo de disparar contra tales personas fue que una de ellas, a la que conocía como el Masana, era la que mandaba en la finca y ordenaba la tala de árboles, tala que estaba provocando la ruina de la finca y del propio declarante, que se considera propietario legítimo de esta. Quiere hacer constar, sin embargo, que a la otra persona que resultó muerta no hubiera querido matarla, puesto que se ha enterado de que era un simple trabajador y eso le ha apenado mucho.
16: La Guàrdia Civil busca l'escopeta pel bosc, però no l'hi troben. Mosella diu que no recorda exactament on la va deixar. Ja heu sentit que assegura que se la va trobar un dia per allí, que no era seua. La Guàrdia Civil, en canvi, creu que és la mateixa que va fer servir per matar la seva primera víctima, Julià Tarrés. La incògnita, però, no s'ha resolt mai. L'escopeta no va aparèixer. Vicenç Mosella torna al psiquiàtric de Carabanchel a l'espera de judici. Els familiars de les víctimes, a través dels seus advocats, demanen que s'investigui per què el van deixar sortir si els experts havien dit que la seva malaltia era incurable. Que sapiguem, no van aconseguir depurar responsabilitats. Al maig de 1992, 3 anys després del segon crim, l'Audiència de Lleida torna a jutjar Vicenç Mosella. Aquest cop, ni tan sols l'acusació particular demana pena de presó. Totes les parts proposen que se li apliqui l'eximent complet d'alienació mental i que continuï tancat al psiquiàtric. Mosella, per la seva banda, demana al tribunal que l'indemnitzin amb 10 milions de pessetes pels greuges que considera que ha patit amb la finca. Alhora, reconeix haver mort els llenyataires i diu que es penedeix de la mort de José Utrero. Quan acaba la vista, mentre 3 guàrdies civils l'escorten fins al furgó policial, els periodistes segueixen Mosella i aconsegueixen parlar un moment amb ell.
17: El Massana sortí com amo, per tot.
18: Però que se burlava.
17: L'amo soc jo.
18: Se burlava d'usted, Massana.
17: Sí, i havia sigut amenaçat i tot. Amenaçat i tot.
16: La sentència de l'Audiència Provincial de Lleida explica així com es va produir el crim.
2: Impulsado por su delirio, el mes de septiembre de 1989, Vicenç Mosella se trasladó a vivir a la casa de Montraveta a pesar de su estado semiruinoso. Y allí instalado, acudía todos los días a un lugar determinado de la finca, desde donde con total desesperación podía ver cómo los trabajadores enviados por los dueños extraían la madera de los árboles que cortaban. En ese tiempo, tuvo diversos altercados con dichos operarios, a los que advirtió que la finca era suya y que debían desalojarla, pues si no, les esperaría de otra manera, que ya había matado a un hombre y que no le importaba volver a la cárcel. Uno de esos días acudió con un fotógrafo profesional y realizó diversas fotos de los operarios, y otro día con una persona que, a instancias de Mosella, exhibió una pistola que resultó ser de fogueo y realizó varios disparos al aire. Especialmente discutió con el encargado de los obreros, Antonio Masana, al que dio muerte. Para ello, rescató una escopeta de caza que tenía oculta en el bosque. La cargó con 2 cartuchos rellenos de postas y en las primeras horas del día 27 de octubre de 1989 se apostó cerca del camino por donde Masana debía pasar, a cierta altura del mismo, con plena visibilidad y perfectamente oculto tras los arbustos y ramas que al efecto colocó. Sobre las 11 horas, apareció caminando Antonio Masana, que iba acompañado por uno de los trabajadores, José Utrero, y cuando los tenía a su altura, sin mediar palabra, disparó un primer tiro contra Masana, que en esos momentos se encontraba dando su perfil derecho al agresor. Los proyectiles, en número de 6, le alcanzaron principalmente su región dorsal derecha, hombro derecho, clavícula y axila, y le afectaron el corazón y el pulmón, por lo que murió instantáneamente. A continuación, sin mediar tiempo para reaccionar, disparó el otro cartucho contra Utrero, que también se vio alcanzado por otras 6 postas que afectaron a cara, hombro derecho y clavícula y lesionaron principalmente pulmón y arterias y venas pulmonares, por lo que murió casi al instante. El acusado escondió el arma y huyó del lugar de los hechos. En los días sucesivos, se escondió en el bosque y fue caminando hasta Calaf. Finalmente, de allí se trasladó a Lleida en ferrocarril, donde fue detenido.
16: L'Audiència de Lleida té en compte l'alienació mental de l'acusat. L'absol dels dos delictes d'assassinat i en decreta l'internament en un centre psiquiàtric, del qual teòricament no podrà sortir fins que es curi, o sigui, segons els metges, mai. A més, el condemne a pagar més de 30 milions de pessetes d'indemnització als familiars de les víctimes. Com l'altra vegada, Mosella recorre la sentència al Suprem, però li tornen a denegar.
8: El 1996, 4 anys després de la sentència, es reforma el Codi Penal. A partir d'ara, ningú no podrà estar tancat indefinidament en un psiquiàtric penitenciari. La justícia dicta que Mosella podrà sortir-ne quan hagi passat 25 anys internat. És a dir, com si complís una pena per assassinat. L'11 de novembre de 2014 es van complir 25 anys del segon ingrés a presó de Mosella, però no va arribar a sortir-ne mai. Havia mort el 21 d'abril de 2003, amb 74 anys, al psiquiàtric d'Alacant. Fins al final, va continuar enviant cartes a la justícia demanant que l'indemnitzessin per haver-li talat arbres de Montraveta. Doctor Àngel Cuquerella, el nostre psicòleg forense aquí a Crims, benvingut. Què és la psicosi paranoide?
19: En aquest cas, la psicosi delirant o paranoide, d'acord, és una psicosi amb la qual apareix un deliri, per tant una idea irreductible a la lògica, una idea diguéssim que no genera crítica per part del subjecte, un trastorn del contingut del pensament que queda d'alguna manera enquistada i que fora d'aquesta idea delirant la persona pot fer una vida més o menys normal tenint, diguéssim, aquesta idea amb un extrem de del seu pensament i fora de la qual pot portar una vida a nivell relacional i a nivell personal més o menys normal. És a dir, és un trastorn, a més, que apareix molt més tard que altres psicosis com l'esquizofrènica i que pot aparèixer als 30-40 anys tranquil·lament i no interfereix tant la vida diària com si ho faria, per exemple, una psicosi esquizofrènica o un trastorn bipolar, per exemple. No?
8: Seria el cas del Vicenç Mosella?
19: Correcte. Té una psicosi paranoide, un quadre delirant, no?
8: Es pot tenir una psicosi paranoide i no fer mal a ningú.
19: Per suposat. Hem de partir de la base, com sempre dic, que la malalta mental greu no té una relació directa de causa-efecte entre malaltia mental greu i violència. Hem de partir d'aquí, no? A partir d'aquí, si hi ha una malaltia mental greu i hi ha factors afegits, com podria ser aquest cas, o amb altres, toxicomanies, aspectes traumàtics, el context determinat, estrès, etc., a partir d'aquí poden desencadenar-se conductes que, si tenen a veure realment amb el deliri, puguin desencadenar reaccions amb més facilitat irritables o heterogressives cap als demés que una persona que no té aquesta distorsió, diguéssim, greu del pensament, no?
8: Com veu Vicenç Mosella?
19: En algun moment es refereixen a ell com una bona persona, no? Bé, es pot ser bona persona, tenir una malaltia mental greu com ell tenia, desconec si la tractava farmacològicament o psiquiàtricament o tenia un seguiment, diguéssim, adequat al seu perfil o no el tenia, però, diguéssim, fora d'aquest deliri, ja ho diuen amb algun dels ingressos penitenciaris, ell és una bona persona, una persona servil, submissa, amb el sentit d'ajudar tothom, de volcar-se cap als altres. Per tant, és una persona que fora del seu deliri probablement era una persona molt normativa i molt adequada, però el deliri i la interpretació que va significar aquest deliri doncs va suposar conductes greus, no? En aquest cas, fins i tot amb eximent completa la conducta, no? De la responsabilitat.
8: Una obsessió per la Terra.
19: Sí, però una obsessió patològica. No és només un trastorn obsessiu compulsiu o una obsessió amb el sentit d'insistència o rumiació, no? D'aquesta idea, sinó és una idea equivocada que interpreta de forma absolutament incorrecta, no?
8: I com neix i s'alimenta una obsessió?
19: Un deliri obsessiu com aquest cas no té una causa o un moment concret de naixement, no? Jo crec que és una persona que podria, suposo, no, haver brotat amb aquest deliri, no, amb aquesta psicosi, en qualsevol moment i per qualsevol motiu, i en aquest cas jo crec que va ser el foco personal o el foco familiar o l'herència el que probablement va generar aquest deliri i va quedar encapsulat i, per tant, irreductible a qualsevol argumentació lògica, legal, policial o de qualsevol altra mena, no?
8: Què és més freqüent, penedir-se d'haver matat una persona o no penedir-se?
19: És que penedir-se implica una vivència de culpa, no? D'haver fet una cosa mal feta i, per tant, tenir una resposta emocional. I ell, crec que a causa del deliri, s'estava defensant d'un atac. Per tant, ell no entendria el que va fer com una cosa mal feta, sinó com un atac personal. Atacaven les seves terres, per tant, l'atacaven amb ell, per tant, havia de defensar-se. I aquest circuit d'interpretació patològica és el que amb ell li servia per estar tranquil, per estar en pau, per no viure el que havia fet com un homicidi o un assassinat o atemptar greument contra la vida d'una persona o la seva integritat, no? Ell no ho interpreta com ho interpretarem el resto de persones que si tenim emocions prosocials, culpa, penediment, etc. No?
8: Doctor Cucarella, d'aquest cas, què és el que li ha cridat més l'atenció?
19: Fins a quin punt una persona és interpretada equivocadament pel seu context, pel seu entorn, és castigada amb un càstig que no serveix de res perquè no l'entén.
8: Gràcies.
16: Semblava que amb la mort de Vicenç Mosella es tancava per sempre la història dels crims de Montraveta. Però el gener passat, algú va matar l'actual propietari de la finca, Joan Coromina, de 61 anys. El van trobar mort d'un tret al pit a la baronia de Rialp, a 50 quilòmetres de Montraveta, en una altra finca que també era propietat de Joan Coromina. Els Mossos encara estan investigant el cas i, per tant, encara és d'hora per dir si podria tenir alguna cosa a veure amb la història que us hem explicat avui. Quan sigui el moment, ja en parlarem. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
2: Crims. Guió, Nil Montilla. Coordinació, Lídia Orriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
20: He fet la fotosíntesi, la catequesi. Ja puc prometre que puc ser un
2: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3CAT o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. El govern espanyol assegura que la gran majoria de migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc, uns 48.000 dels 50.000 que es calcula que han creuat la frontera. Pel que fa al nombre de persones mortes quan nedaven cap a la ciutat autònoma des de les platges marroquines, la xifra ja és d'una seixantena. Mentrestant, als carrers de l'enclavament nord-americà, milers de joves busquen menjar i aigua perquè els comerços no han obert. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
2: Un gran supermercat al costat de la carretera del port de Ceuta té les persianes baixades, però igualment desenes d'homes marroquins s'amunteguen a la porta, sense aigua ni menjar. En una ciutat tancada no hi ha ni una botiga, ni un bar obert, ni pels migrants ni per la població local. L'Antonio, que té 4 fills, es lamenta que no té aigua a casa perquè ahir no van a comprar i ens escrivia així la situació.
3: Aquí el problema que és esta gente que ha entrado no tiene ni agua ni comida y las tiendas tienen que estar abiertas, ¿sabes? Dejar la gente entrar.
2: Ni tan sols les benzineres són la solució. Un grup de migrants li preguen al dependent, també marroquí, que els vengui aigua, llet o tabac i li ensenyen els dirhams que es treuen de la butxaca o fins i tot bitllets de 50 euros, però res. Per això, molts dormen per matar el temps i busquen ombra als portals i parcs del centre.
1: Un jutge del Perú ha ordenat aquest divendres la posada en llibertat de l'expresident Ollanta Humala després que el Tribunal Constitucional anul·lés la condemna de 15 anys de presó que li havia estat imposada per finançament irregular de les seves campanyes electorals. El magistrat ha acceptat la petició de la defensa perquè l'alliberament fos immediat, segons ha informat el Tribunal Suprem peruà. Humala era a la presó des de l'abril del 2025, quan va ser condemnat per blanqueig de capitals. Ara, però, el Constitucional considera que aquella sentència no tenia base legal suficient. Un cop alliberat, Humala ha acusat els fiscals d'haver-lo perseguit per motius ideològics. Els Estats Units i Israel estarien preparant una ofensiva contra infraestructures energètiques de l'Iran amb bombardejos que es podrien produir aquest cap de setmana. Segons la cadena nord-americana CBS, el president dels Estats Units, Donald Trump, encara no hauria donat l'autorització definitiva per tirar endavant l'operació. Si es confirma, es tractaria d'un dels atacs més contundents contra el sector energètic iranià des de l'inici de l'actual conflicte entre Washington, Tel Aviv i Teheran. Els bombers treballen aquesta matinada en l'extinció d'un foc a Vilaller, a l'Alta Ribagorça, que crema en una vessant de difícil accés, vegetació molt densa i una gran acumulació de sotabosc. En les tasques d'extinció hi treballen una desena de dotacions amb aigua i eines manuals. A l'operatiu també s'hi han incorporat efectius del grup d'actuacions forestals i sanitaris. Recordem que aquest dissabte encara hi haurà prop de 300 municipis en risc molt alt o extrem de risc forestal, tot i la previsió de pluges al Pirineu. Sentim Josep Vilalta, del cos d'agents rurals.
4: Aquest cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que han d'arribar, d'aquesta zona de prepirineu, Pirineu, però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies, de perill d'incendi.
1: L'Ajuntament de Roda de Berà, al Tarragonès, canviarà la circulació d'alguns carrers que limiten amb el Vendrell per intentar aturar l'anomenat turisme de la brossa, que ha anat a més amb la implantació de la recollida porta a porta a la capital del Baix Penedès. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
5: En el cas de Roda de Berà, s'han arribat a tenir augments de més de 5 tones diàries de brossa. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que la situació els afecta greument, sobretot els carrers que limiten amb el Vendrell. S'han canviat les localitzacions d'alguns contenidors i aquest cap de setmana canviaran també la circulació d'alguns carrers per dificultar aquesta pràctica.
6: Nosaltres tenim una mesura més dràstica a aplicar. Bueno, aquesta setmana ho farem en prova amb un dels carrers. Prohibim accedir des del Vendrell cap a Roda en vehicle. Pues aquest cap de setmana ho provarem. I ho hem comunicat a l'Ajuntament del Vendrell, també.
5: L'alcalde de Roda no entén com municipis de segona residència implanten una recollida porta a porta impossible de gestionar pels qui no hi viuen tot l'any. A Calafell estan igual, han penjat pancartes amb el lema "El teu residu, el teu municipi", els carrers que toquen amb el terme del Vendrell.
1: Esports, el president de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciat que renuncia al projecte de crear una filial encarregada de comercialitzar la Copa del Món. La decisió arriba poques hores després de la dimissió de Carlos Cordeiro, un dels principals assessors d'Infantino, que ha justificat la seva marxa pel desacord amb la proposta d'obrir la porta a la privatització de competicions com el Mundial. El Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts de joc han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter egipci Hamza Abdelkarim.
0: Fins aquí les notícies.
7: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
0: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
7: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
0: Mans, els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí amb Quim Rutllant.
7: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
8: Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
9: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
10: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
9: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
11: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
12: Tot és del nivell aquí, eh?
11: Sí.
0: Un restaurant Caníbal a Berlín.
13: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la 1 del migdia.
0: Amb Pau.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
0: Doncs cuidado, perquè avui ve una visita important en aquest programa.
1: Ah, sí? Qui?
0: La veu.
1: La veu?
0: La veu d'aquest programa avui aquí.
1: Com que la veu d'aquest programa?
0: Aquesta veu.
2: La Renaixença.
1: Hòstia, què ha passat aquí? Parlarem amb una veu?
2: No, parlareu amb mi.
1: Ah, i tu qui ets?
2: La veu del programa, coi, ja t'ho he dit en Fel.
1: Arnau, han arribat els extraterrestres?
0: Bé, la Marta Marco. Xuri, la veu del programa.
1: Hosti, mira que era fàcil dir això en comptes de semblar que jo era un boig.
0: A veure, avui dedicarem el capítol a la corriola.
2: Avui dediquem el capítol a la corriola.
1: Hosti, que és ben parit, això. Sí que en tenim frases de tenim moltes frases gravades de la Marta Marco, no?
2: No, que no estic pas gravada. Estic aquí, amagada, aquí darrere, amb els tècnics.
1: Ah, collons, vale.
0: Va, que s'ha de parlar de la corriola.
2: La corriola?
0: Va, callem, que arriba el jefe.
3: Déu vos guard!
4: He vist el baile!

0: La Renaixença.
1: La corriola, evidentment, no té un inventor concret, però el descobriment és molt probable que derivés del fet de passar cordes per sobre la branca d'un arbre per aixecar coses que pesaven.
2: Vale, una cosa, la corriola i la politja són la mateixa cosa?
1: És bona pregunta.
2: Sí, gràcies.
1: És bona pregunta.
2: Sí.
1: De les que has fet fins avui...
2: És bo. Perquè és del guió.
1: Sí.
2: No me l'he inventat, això.
1: Normalment, quan no improvisem, va tot bé.
2: Sí, sí.
1: No, pel que jo he entès, buscant una mica d'informació, la corriola és gairebé sinònim de politja, però crec que corriola només fa referència a la politja que es fa servir en vertical, per aixecar pesos en vertical.
2: Wow.
1: Quan tu estires una corda
2: sí.
1: i fas pujar un pes amunt.
3: I la politja?
1: Les politges pot anar, serveixen per canviar la direcció d'una força. O sigui, un motor pot tenir un sistema de politges,
2: però
1: no són corrioles. No sé si m'explico. S'entén o no?
2: Jo ho he entès, eh?
1: Veus? No, si ho has entès tu, compte que els altres també.
2: Bueno, ho posa el guió, també, que diu que... Diu que ho he entès, diu el guió, eh?
1: S'han trobat restes arqueològiques de corrioles a la zona de Mesopotàmia que daten del segle XIII abans de Crist. Tot i això, no hi ha constància documental ni arqueològica que els egipcis, que van ser més tard, no utilitzessin en la construcció de les grans piràmides. Feien servir altres mecanismes, però la corriola es veu que no la coneixien. No.
3: Altres com quins?
1: Collons, una palanca grossa.
3: Ah, collons.
1: No has vist reportatges
3: no,
1: de...
3: No, que jo que et surt a l'egipci tanco els ulls. No.
1: Tenien invents molt ben parits, eh?
3: No m'interessa.
1: Aquelles rodes de... Bueno, i feien desplaçar la... El passa que necessitaves...
3: Molts.
4: 10.000 esclaus.
1: 10.000 esclaus, però vaja. Bé, més endavant, grecs i romans sí que van fer servir corrioles. És famós el sistema de corrioles que feien servir els romans al Coliseum, per exemple, no? Per fer pujar lleons i altres animals a l'arena per lluitar contra els gladiadors.
2: I això sí que devia ser ben parit, eh?
1: Això sí, això sí.
2: A veure, anar al teatre ja està bé, però... No, és que a vegades foten unes coses que dius no entenc res, no?
1: Sí, sí.
2: En canvi, veure uns gladiadors que ens maten...
3: Un tio, un lleó matant un paio, això ho entén.
2: Sí, sí.
1: A veure, a la primera.
3: Per poc Shakespeare que hagis llegit, n'has llegit molt de Shakespeare?
1: Sí.
3: Poc, però s'entén.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: És fàcil.
1: És que els toros, per exemple,
3: sí,
1: és el que queda més semblant a dia d'avui, a lo del Coliseu, per mi no té molta gràcia, perquè ja saps que guanyarà el torero sempre.
2: Bueno,
1: no? que sempre
2: llepa. Una vegada...
1: Però és molt difícil. Però un combat,
3: has d'estar de molta sort.
1: Un combat d'igual a igual ha de ser ben parit.
2: No? Home, d'igual a igual. Jo contra un lleó, igual.
1: No, però per això, que vull dir que encara és més ben parit, hi ha moltes més possibilitats que guanyi el lleó.
2: Ja.
1: Jo no sé si t'aniria cada diumenge, però un cop al mes, potser sí que aniria.
3: Ja.
1: Fins que estic parlant de matar persones i no es queixarà ningú. Oh. Si haguéssim dit res en contra del lleó, demà tindríem el correu inundat de...
3: Oh. Us heu passat amb els lleons, pobrets, que no sé què.
1: Bueno, no ens desviem del tema perquè parlàvem de la corriola. Us en recordeu, d'això?
3: Sí.
1: Realment, la corriola segueix el mateix principi físic de la palanca d'Arquímedes. No se li pot atribuir l'invent concret al filòsof grec, però sí que va contribuir-hi d'alguna manera amb les seves teories. I la seva famosa frase de "Doneu-me un punt de suport i mouré el món".
2: Això ho va dir l'Arquímedes?
1: Sí, senyor, sí.
2: Hòstia, em pensava que ho havia dit l'Artur Mas, això.
1: Què dius?
2: No és de l'Artur Mas?
1: No.
2: Ai, carai.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixetes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Les corrioles han estat clau pel progrés, per la construcció i per la indústria, però també, a veure, s'ha de dir tot, han estat protagonistes de grans accidents. No? Cables i cordes que peten, no? I després provoquen la mort de tots els que corren per allà al costat.
1: Patapam!
2: Sí, això ha passat.
0: Us vull parlar del Thomas Midley. És un enginyer de principis del segle XX, de Pennsilvània. Aquest senyor, entre altres coses, el que va idear és el fet de posar plom a la gasolina.
1: Està molt bé.
0: Sí, molt bé.
3: No sé per què serveix.
1: Era per conservar la gasolina, em sembla.
0: Sí. Un invent que va ser revolucionari a l'època. Llàstima que més tard es va descobrir que era fatal per la salut i pel medi ambient. Sí. Bueno, petit detall.
1: Si te la bevies o les nifaves encara
0: això
1: més.
0: Això sí. Més enllà dels invents.
3: Molt, eh?
2: Que es fa molt, això.
1: Desnifar gasolina.
0: Hi ha molta gent enganxada a la gasolina.
2: Jo de jove ho havia fet, eh?
1: Bueno, clar, ja que l'has pagada, no?
2: Sí, però això és meva, no? Jo puc fer el que vull amb això, no?
1: L'altre ho has de pagar a part. No t'ho donen a la gasolinera, normalment.
0: Més enllà dels invents que va anar tirant endavant aquest tal Thomas, en un moment de la seva vida va agafar una malaltia, poliomielitis, no? I això l'obligava a estar moltes hores estirat.
1: Vaja.
0: Li costava molt moure's, no?
2: Això és de
0: I com que era un tio que era un més aviat inquiet, va idear un sistema de corrioles que li permetia aixecar-se de llit.
2: Molt bé.
0: Sí.
2: No, davant dels problemes, solució.
0: Exacte. Clar.
2: Tens gent que fa això d'aquí dalt.
0: Oh, però molt, eh? A més a més, un sistema de corrioles que un dia se li va quedar entortolligat i va morir asfixiat pel seu propi invent, però bé, tot bé, tot bé.
2: Molt bé, també, és el seu invent, pot fotre el que vulgui.
4: No em sorprèn, a mi no em sorprèn, No, és una cosa... Bueno, a mi no em sorprèn ja res del món en el que vivim, Vull dir, l'altre dia vaig anar a fer uns tràmits i em van dir, tens la partida de naixement? I vaig dir, bueno, estic aquí, vull dir que... Què partida de naixement?
1: Que me habla, que me habla.
4: No em veus?
1: De veritat. Bueno, Arnau, avui boig conegut o savi per conèixer.
5: Boja coneguda. I per aquest programa, encara més perquè posa veu als nostres separadors i falques, una de les actrius que ha pujat a més escenaris del nostre país i que ha deixat petjada en sèries tan mítiques com Vent del Pla...
2: És molt ben parit.
1: Ben pel pla.
3: Que volies dir breda. Dir breda i t'has liat.
1: Arnau, acaba, sisplau.
5: Ja havia acabat.
1: Ja està, hem acabat. Sí.
2: Per pla!
1: De veritat. Vols callar, Xuriguera?
2: Sí, però no.
1: Vols llegir només lo del guió?
2: Sí.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Marta Marco.
2: Bravo!

0: Marta Marco, què has menjat avui per esmorzar?
1: Doncs poca cosa, un cafè amb llet.
0: Només?
1: Amb llet de cibada, sí.
0: Amb llet de cibada, a més a més.
2: Això és fatal, això.
0: Un desastre.
1: Sí, són d'aquestes pesades de curt de cafè, de cibada.
0: Oi, oi, oi.
1: Sí.
2: Escamunyir una cibada.
1: Una feinada.
0: Sempre esmorzar.

0: Estivada?
1: No, estivada no. No, intento fer una classe de cant cada 15 dies.
0: Això sí. Ah, sí?
1: Una mica, sí, ja fa molts anys, sí.
0: I remeis de...
1: Bueno, és allò típic, no?, quan els actors ens quedem sense veu, no, gingebre, no sé què, i al final t'acabes drogant. Sí, això.
0: El que va més bé, diuen, gasolina sense plom.
2: Sí, això.
1: Exacte.
3: Sí. Però t'has de quedar sense veu, eh? Si no, no val.
1: Si no, no val.
2: Però hi ha molta gent que fa prevenció, eh?
1: Escolta. Que
0: està
1: tot el dia, sí.
0: Va, que ens polirem els minuts de l'entrevista.
2: Sí, sí, sí, sí. Calleu, va, calleu.
0: I tenim la Marta Marco aquí, que sí. Hem d'aprofitar per parlar de la seva carrera.
3: Va, coses d'ella.
0: Per preguntar en quin moment està, i et prometo que t'hem convidat per això, però també ens faria falta gravar un indicatiu nou del programa.
1: Doncs vinga, aprofitem, no?
0: Sí, és que saps què ens passa? Que sempre sona aquest separador que convida la gent a venir de públic. És això.
4: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Tenim un col·laborador del Baix Llobregat.
0: Llavors ens passa que el local és petit i el programa, el públic, ja ho tenim ple fins a final de temporada. La gent senten això, es connecten per d'allò i veuen que totes les places estan plenes, la gent s'enfada, perquè la gent s'enfada.
2: Sí, la gent ho té, doncs, això.
0: Ah, és que veieu que vinguem de públic i entres a la web i està ple. Ai, que vols que hi faci? Llavors hauríem de gravar un altre separador animant a la gent que vulgui ser entrevistada a la Renaixença. Gent anònima, sí, que tingui històries interessants per explicar, que ens enviïn un correu.
1: Molt bé.
0: Llavors et dono un text, jo t'hem preparat un text, Marta.
1: Perfecte, ja aprofitem. Molt bé, vinga, anem a fer una mica de feina, eh?
0: Sí, ho gravem en directe i així. Ja. Llavors ja parlarem dels teus espectacles i tot plegat.
1: Perfecte. Sí. Doncs quan vulguis.
0: Endavant, posem a gravar això. Bueno, l'altre es deu gravar tot,
2: també,
0: suposo.
2: També, perquè si no...
3: Posem a gravar una cosa que es grava.
0: Sí. Doncs, ara vaig a fer de tècnica. Sí, 3, 2, 1, gravant.
1: Creus que ets un savi o sàvia per conèixer? Entra al corral.cat i escriu-nos un correu explicant per què hauries de venir a la Renaixença. Ja li pagarem unes hores de teràpia al nano que s'ha de llegir tots els correus.
0: Fins aquí. Perfecte. Gràcies, Marta.
1: Sempre ulleres, eh?
0: Sí, necessites...
1: Em pensava que no me'n sortiria.
0: T'has fotuda de la vista?
1: Estic fotuda, tinc una presbícia guapa. Sí,
0: presbícia.
1: Sí.
0: Sempre, cada dia sento coses noves.
2: Sí, home, ja t'arribarà. Ja ho sentiràs. Això és pitopausa, va quedant aquí. Va quedant aquí.
0: El teu és presbícia, també?
2: És presbícia, astigmatisme, miopia i bici. I bici, ja.
0: Escolta, parlant de la teva trajectòria, ara sí, tu has fet moltes coses de doblatge. També molt teatre, tele, pregunta clàssica, no sé què t'agrada més de tot plegat.
1: Crec que on em sento més casa és el teatre.
0: Teatre, eh?
1: Sí.
0: També és el que has viscut més a casa teva, clar.
1: Sí, també. El doblatge, de fet, el meu pare diu que ho faig bastant malament.
0: Sí?
1: Sí.
3: Està bé, els ànims
1: està
3: del
1: bé,
3: pare.
1: Està bé.
0: I en canvi el teatre et diu que ho fas bé.
1: Sí, el teatre força. Sí.
0: Perquè et critica quan et ve a veure?
1: No, els últims anys ja no. Al principi sí, havia vingut alguna vegada i una bona merda, això. Sí.
0: Bueno,
1: però es
0: també
1: veu
0: li pots dir a ell, no? Si el vas a veure amb ell, també li pots dir.
1: També li puc dir, exactament.
0: No? Li has dit alguna vegada, també?
1: No.
2: No per falta de ganes.
0: Perquè quan eres petita, a casa, ja tenies clar que volies ser actriu, et volies dedicar...
1: No, era moltes tauletes, de fet feia música, feia ballet, jo crec que era una mica hiperactiva.
0: Música?
1: Sí.
0: En alguna especialitat?
1: Violoncel. Sí, bueno, vaig fer uns anys, i vaig fer el conservatori, tot, sí, tot plegat.
0: I no has acabat...
1: No he acabat res. La meva mare sempre em diu, no vas acabar res. Periodisme també ho vaig deixar. Sí.
0: Ostres.
1: Una miqueta de tot.
0: I com vas a parar al teatre al final?
1: Doncs finalment recordo molt una vegada que vaig anar a veure el Cyrano al Flotats, al Poliorama,
0: sí.
1: I va ser allà, vaig tenir una mena de revelació de dir, ostres, que xulo, que divertit això d'explicar aquest tipus d'històries. Bueno, no ho sé. I a partir d'aquí vaig començar a dir a casa meva que volia fer això. Uh-huh. Però ja era gran, no havia fet mai pastorets, ni teatre aficionat, ni res. I de fet ens havíem mantingut molt al marge, tant el Carles com a mi, del teatre que feien els meus pares, perquè els dos en feien.
0: Uh-huh. I però llavors... el teu pare també va començar de gran.
1: Sí, també, després d'arruïnar-se, sí.
0: D'arruïnar-se?
1: Sí. Era empresari, es va arruïnar, i va dir, doncs vaig a fer el que realment m'agrada, que és fer teatre.
0: Mira, arruïnats per arruïnats.
2: Sí,
0: eh?
1: Exacte.
2: No crec que digués, vaig a fer teatre i si torno a ser ric, saps?
1: No seria el cas. No.
0: I en què es va arruïnar, es pot saber?
1: Embotits.
0: Embotits?
1: Embotits, sí.
0: Hòstia,

0: Sí, quedat molt malament per arruïnar-te.
1: Ui, doncs, però com és?
0: Bueno, què va passar?
2: Bueno, no va sortir bé el xoriço, no? No, no, va tenir un altre soci, no va acabar gaire
0: la
2: situació.
1: El xoriço era l'altre soci.
2: Exacte, sempre sí.
0: Escolta, has fet Terra Baixa, Romeo i Julieta, molts de clàssics, no? És divertit, això, o no, fer un clàssic?
2: Sí, és molt divertit. És
0: molta responsabilitat, també.
2: No hi has de pensar.
0: No.
2: No gaire. No, perquè ja només les paraules, no, que has de dir són tan estranyes que has d'intentar no pensar-hi massa, tirar-te a la piscina i fer-ho.
0: On tornaries, si poguessis? Algun personatge que diguis, jo fent allò, no hi ha res en què hagi gaudit més que fent aquell personatge.
2: N'hi ha molts, però realment dels últims anys, la reina de la bellesa de Linane, un personatge que feia que era una persona absolutament trista i devastada.
0: Això us agrada als actors.
2: Ens agrada, sí. Ens fa sentir que estem una mica més a lloc, saps? Ah, ja.
0: Segurament el personatge que t'ha marcat és aquest, però el que ha marcat més a Catalunya, un dels que ha marcat més és l'Ester de Vent del Pla.
2: Sí.
0: Anem a recordar-lo.
3: Guapa. No parlis, que s'ha de descansar, eh?
4: Ho sé,
3: sí. Sí, però ara això no té cap importància, eh? Te'n recordes que t'havia de dir una cosa molt important? Estic embarassada, Fèlix.
0: Mare de Déu, està embarassada. Fèlix, estic embarassada.
1: Per acabar-lo de matar.
5: Per matar-lo, eh?
0: Sí. Com recordes aquesta època?
2: Recordo que sí que és veritat que al Fèlix em vaig passar molts capítols buscant el meu fill, perquè va haver un moment que va desaparèixer el Fèlix, i recordo molt això, que em passava tot el rato, el Fèlix es viu, es veu, el Fèlix es veu. Això ho recordo molt, sí.
0: Vent del Pla, Merlí, també. Si et fessin triar ara, o et truquessin i diguessin, mira, ara hem tornarem a fer una nova temporada de Vent del Pla o de Merlí, amb quina et quedaries?
2: Amb qualsevol?
0: No,
2: amb quina? Estoneta.
0: No, amb quina? No val. Amb qualsevol no val, has de triar. Vent del Pla o Merlí?
2: Vent del Pla.
0: Sí?
2: Sí.
0: Més que Merlí, eh?
1: Sí, t'ha dit Vent del Pla.
0: Sí.
5: No busquis polèmica. Ara ja vols que digui que Merlí era una merda. Has purgat?
0: No. T'ha passat alguna vegada de dir que no a un projecte que després ha triomfat fort? Perquè, per exemple, Merlí i Vent del Pla vas dir que sí i van triomfar. I...
2: Audiovisual, no, perquè no. Me n'arriben pocs i quan m'arriben dic que sí.
0: A tots.
2: I de teatre sí, algun, però llavors també t'has posat molt contenta perquè hi ha una companya pues, que li ha anat molt bé.
0: Això és mentida, això. Ja som amb els de la loteria, també. No, jo no en tenia, però estic molt content perquè us ha tocat a tots. Va.
6: Ha tocat a tot el poble. Sí.
0: Ets políticament correcta, Marta.
2: Potser sí.
0: Sí. Escolta, al teatre sovint passa una cosa, sobretot darrerament, no?, que dediques molt de temps, molta feina, a estrenar un espectacle que llavors dura molt poc. Com ho vius, això?
2: És una merda, això.
0: És una merda, sí.
2: Sí, perquè hi ha molta feina, perquè hi poses molt d'esforç, sense comptar tots els mesos que tu et passes preparant allò, no? Perquè estudies a casa teva i després l'explotació cada vegada és pitjor. Llavors, és una pena, perquè vol dir que la nostra indústria, en comptes de fer-se gran, es va fent més petita. Hauria de ser el contrari, no? Hauríem de tenir cada vegada més sinergies i passar del públic al privat, i per tant que si un espectacle s'aixeca pogués tenir molta vida, llarga vida.
0: Que pogués girar per Catalunya un parell o tres d'anys.
2: Absolutament, sí. Sí, no és el cas.
0: On estudies quan prepares text?
2: A la taula del menjador.
0: Sí?
2: Sí.
0: A la taula del menjador que
2: de
0: està...
2: De casa meva.
0: Casa teva
2: que està al menjador.
0: Sant Miquel de Balanyà, no? A Osona.
2: Bueno, jo tinc com dues cases.
0: Tens dues cases, dos menjadors.
2: Sí, dos menjadors al Montseny, quan estic amb el meu fill, i quan no hi estic amb la meva parella, estic a Osona, exacte. Llavors sempre és a la taula, una mica?
0: Sí, eh?
2: Sí, a la taula, que pugui veure una mica al fora, i que estigui en silenci, que no m'atabali massa ningú.
0: I només per tu, o comences a parlar en veu alta?
2: Parlo en veu alta, semblo
0: boja. Això és maco,
2: també. Sí, maco de veure.
0: Entrar a casa i trobar la teva mare.
2: La gent parlant sola.
0: Sí.
6: I us passeu text l'un a l'altre? Això sempre, mira, m'encanta.
2: Sí, a vegades sí.
6: Sí,
2: a vegades sí. És pesadet, ja ho saps tu.
6: No, és que mi no, no m'han demanat mai que passi text.
2: No, el pitjor jo crec que és quan has de gravar el self-tape, aquell típic, no? Ah, sí.
0: Què és el self-tape?
1: Què és el self-tape?
2: Això és una cosa nosaltres. Molt moderna que s'ha posat de moda ara, que és per no anar presencial en un càsting, et graves i ja directament et diuen que no.
5: Ah, vale.
1: Sí. Ah, t'estalvies el viatge. Sí.
6: T'estalvies l'AVE.
2: T'has de fer tu tot l'acting a casa teva, que si la llum que queda bé, que no sé què, i l'altre t'ajuda i et grava i et dona les rèpliques.
5: Hòstia.
2: Però clar, quan l'altre portes ja 15 tomes, fas, bueno, va, noi, va, anem-ho.
6: Ja ho tindríem, això.
0: Tu sols treballar tardes, vespres, fent funció al teatre, a les estones que durant el dia no estàs a la taula del menjador estudiant. Què fa la Marta Marco? Què et distreus?
2: Bé, intento fer de mare les estonetes que puc, que m'agrada molt, i les altres m'agrada molt fer esport, m'agrada molt llegir, m'agrada molt la natura, m'agrada anar a buscar bolets.
0: Sí? Alguna part fosca? I també cremo ocells morts? O...
2: No, potser la més fosca és que tinc una mica de toc, llavors m'agrada tot ben posadet i tot, llavors, sí, tot ben net.
6: Et sembla que tenim bé aquí? Està
2: molt arregladet, està molt bonic.
5: Ara me l'imaginava posant els bolets, saps, al bosc?
0: Sí.
5: Aquest rovelló. Aquí al costat del rovelló. Ara els agafaré. Ara estic ben posats, ara els agafaré.
0: Escolta, avui 5 de febrer estrenes obra, no? El Barquer.
2: El Barquer.
0: El Barquer, que és una obra dirigida per Julio Manrique, que a més amb el Julio Manrique som molt amics.
2: Som molt amics, sí.
0: I això que et dirigeixi un amic, què?
2: Doncs molt bé, perquè el Julio realment és que és espectacular, és un tio fantàstic i és molt fàcil, és molt proper,
0: no,
2: és una persona...
0: No criticaràs pas ningú avui.
1: No, bé.
2: No sóc massa d'enfadar-me, de criticar, no, però és veritat, hi ha molta complicitat i també perquè amb ell li puc explicar les coses, li puc dir el que em penso, també ara quan mires una mica des de fora, és una obra molt coral, molta gent i molt llarga. 3 hores i...
0: Sou 19 a dalt l'escenari,
2: sí, sí, nens, avis, hi ha una mica de tot.
0: Difícil fer quadrar els números aquí,
2: Sí. Bueno, però això ho ha de fer... No, ni un duro.
5: Ja hauràs d'anar a vendre xoriços al final, tu.
2: Gràcies. I, no, tornaré a la cosa. No, un teatre públic també ha de fer aquestes coses. Clar que sí.
0: Està bé.
2: És molt important.
0: Entre els 19 també hi ha l'Ernest Villegas, que és la teva parella.
2: Sí, aquest any ens casem o ens separem.
0: És clar, és molt intens, això, eh? O sigui, estàs a casa... A la taula del menjador. Una altra vegada junts.
2: Una altra vegada junts. Tenim tot l'any bastant junts.
0: Hòstia,
2: sí.
0: Ho heu buscat o ha sigut accidental?
2: Ha sigut accidental. Llavors fem veure que no ens coneixem. Una mica juguem al... Ai, hola, què tal?
0: Ah, mira, què fa tu? Estàs començant. Molt bé. Escolta, fins quan us podrem veure amb el Barquer?
2: Fins al 14 de març.
0: Fins al
2: 14 de març.
0: 14-15 de març.
2: De març, sí.
0: Al Teatre Lliure.
2: Sí.
0: A Montjuïc.
1: Sí.
0: Allà, que sapigueu, dic perquè jo vaig pagar la novetada, pots aparcar gratis si vas a...
1: O si hi ha pàrquing, sí.
0: Sí, però vull dir que jo vaig deixar el cotxe en un pàrquing de pagament i ja...
2: No, perquè hi ha una pilona i l'obren i llavors pots entrar dues hores abans de la funció.
0: Sí, i el tanto que quan s'acaba torna a pujar la pilona, us pot quedar el cotxe dintre, això que ho sapigueu.
5: Menjar i tornar ràpid.
0: Ah,
5: exacte.
1: I és valenta que hi ha pilona, perquè jo perquè no pugés m'hi vaig posar a sobre i em va aixecar,
0: Estàs treballant en algun altre projecte, Marta, paral·lelament?
2: Estic repassant i estudiant i retornant al Cor dels Amants, que és el muntatge que vam fer amb el Carreras l'any passat, i ara el farem amb l'Ernest.
0: Molt bé.
2: Per Catalunya.
0: Doncs, et vindrem a veure al Barquer i allà on vagis, perquè és la nostra veu.
5: Home,
0: i
5: tant, de seguir. Suport a tope.
0: Total.
4: No pots anar a dormir sense millorar el teu Llemosí.
0: Ho has dit tu mateixa, no pots anar a dormir sense millorar el teu Llemosí.
2: Quins nervis, mare meva.
0: Atenció que, si encertes la paraula, saps que t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
7: Pere!
0: La paraula d'avui és titilar. Titilar. Ah, titilar, arbre caducifoli del gènere tília, de la família de les tiliàcies, i és un parent del tilé que només es pot trobar a la zona del Baix Ebre.
1: L'avi va plantar aquest titilar i va demanar explícitament que la volia que l'enterressin just a sota amb un caliquenyo a la boca.
0: Bé, titilar, agitar-se amb una lleu tremolor.
5: Estava tan enamorat de la Mercè. Ai. Vaig preparar un sopar davant del mar, unes vistes precioses, la brisa feia titilar, la flama de les espelmes... Tot era perfecte, tot era... Si arriba a venir ella, ja hagués sigut l'hòstia.
0: Sí, titilar. Es diu dels homes que, d'una manera molt evident, tiren els trastos de manera barroera a les dones que hi ha un bar o una discoteca.
6: Tu saps que el teu home cada nit és al bar de baix, es veu un parell de gintònics, es fot a titilar i a veure si aconsegueix enrotllar-se amb alguna?
0: A, B o C, Marta?
2: Uf, doncs estic entre l'A i la B, diria la B.
0: Correcte!
2: Moltes gràcies, home!
0: Titilar, agitar-se amb una lleutremoló. T'emportes una llangonissa.
2: Moltes gràcies. Que bé.
0: Gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
2: A
0: Marta
2: vosaltres.
0: Marco.
4: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Tenim un col·laborador del Baix Llobregat.
1: Paiu. Avui no parlàvem de la corriola.
5: Encara de rato que no s'ha dit res de la corriola, Peyu.
0: Ara hi anem. Mercè.
6: Avui parlarem de corrioles amb el Jordi Larrea.
0: Qui és el Jordi
6: Larrea? El Jordi Larrea és un maquinista de teatre. Sabeu que és un maquinista de teatre?
0: Expliqueu vosaltres què
5: és. És un maquinista, és un que dius, què? Com tens la màquina?
6: No, és el que fa anar tota la maquinària del teatre, el salà.
0: Pujar, baixar, decorar, barres de
5: focus. Quan arribes li dius això sempre, per fer la maquina, com tens la màquina?
6: Doncs li he preguntat si les corrioles encara existeixen o si avui en dia està tot ja tan mecanitzat, no?, que ja la corriola ha quedat com una cosa del passat. I em diu això.
7: Per molt modern que sigui un teatre, hi haurà corrioles, politges i tròcoles. És un artilugi antiquíssim que serveix per modificar la direcció d'una corda en tensió sense que tingui fregament, sense que es freni. És un objecte molt, molt senzill i molt útil.
6: Em va explicar que els teatres són plens de corrioles, que n'hi ha de molts tipus, de fixes, de mòbils, de per cables, per cordes, per mànegues de corrent, de tot una mica. Molta gent no ho sap, però dalt de l'escenari hi ha un ecosistema de barres, cordes i corrioles que se'n diu el talà. Ho sabíeu, això?
1: Sí. Jo sí, sí, no? Sí, sí. Jo sí, per cert.
6: Per què treballes en un teatre? Bueno, per els espectadors no, i per això els hi explico.
0: Molt bé.
6: En Jordi em va fer 4 números i em va dir així a l'engròs, no?, que un teatre mitjanet, com seria el Teatre Romea, té unes 300 corrioles fixes i se'n poden afegir unes 50 de mòbils.
0: Mira.
6: I, en canvi, un teatre més gros, com vindria a ser el Teatre Nacional, que no hi treballareu mai.
0: Ah, no?
6: No. Jo no hi he treballat mai.
0: Escolta, parla
5: gràcies,
0: per tu.
5: Mercè, gràcies, Mercè, gràcies pels ànims. Gràcies pels ànims.
6: És que és molt difícil treballar al Nacional.
5: Els còdics.
0: L'Arnau Tordera ja ha treballat.
5: Ara.
6: Ah, coi.
8: Sí, sí, sí. Suposo que no parlaves per mi. Vull dir que...
6: No us he assenyalat a vosaltres, els de baix.
0: Va fer un concert d'obeses al Teatre Nacional. I, de fet, jo vaig actuar-hi perquè vaig anar a fer una mena de...
8: Vaig contractar un jove humorista que començava.
6: Exacte. Ah, mira!
0: Sí.
8: I era en Peyu.
6: Ostres!
5: I no hi he tornat més.
0: Per tant,
8: i tant.
0: No hi he tornat
1: més. A més, em consta que la directora del Teatre Nacional és molt fan meva.
6: En fi, és igual.
1: Heu
6: obert un meló que no hauria de veure.
1: Plora.
0: No.
6: Doncs al Teatre Nacional hi podríem trobar com unes 800 corrioles fixes i unes 200 de mòbils. Molt. O sigui, és un senyor teatre.
0: Sí. Escolta, molts més corrioles que espectadors es pot donar algun cas.
6: En algun cas, sí. Estaria d'acord.
5: Així que ja...
6: Potser us preguntareu com s'aprèn a fer anar una corriola, no? A veure si és complicat,
1: estirant.
6: Si calen estudis o és una feina que l'aprens com una feina artesanal,
0: un ofici.
6: Com abans.
1: Sí.
6: I em diu això, la Rea.
7: Realment és tan senzill l'artilugi que un nen petit la pot fer anar. El tema després és aprendre a fer els nusos, manipular-les amb precaució i amb tranquil·litat, saber acoplar, que es diu, que és fer com l'ajust final. Això s'aprèn amb els anys. I tot i que hi ha cursos i hi ha estudis, avui en dia és una feina que s'aprèn fent-la.
6: Recordeu, no?, que la setmana passada us vaig dir que la feina de maquinista antigament la feien mariners.
0: Sí, que és veritat, que xiulaven.
6: No? Exacte.
5: Hi ha ratos que no t'escolto, no me'n recordo.
6: Hosti, noi, de veritat, acabarem fatal.
0: Jo sí, Mercè.
6: Gràcies, Peyu. Doncs això és el per què ho feien mariners, no? Perquè és la feina grossa és fer els nusos com si fossin veles. Amb el Jordi Larrea també vam comentar un tema molt important, no?, que són les frases maleïdes, aquelles frases que mai vol sentir un maquinista.
0: T'has despatxat.
7: Quan algú diu per intercom, què fa això deslligat? O, per exemple, se m'han callat. O no sé, n'hi ha tantíssimes que et posen en tensió màxima.
0: Se m'han callat.
6: Se m'han callat.
0: Això, quasi bé tots els oficis, no és mai bona, eh?
5: No. Ni hobbies,
0: no.
6: Ni a la vida en general.
0: No.
6: Doncs ens parla de l'intercom, que em recordareu també, vam parlar dels intercomunicadors,
5: sí.
6: Si us en recordeu.
5: Sí.
6: Doncs vindria a ser com un walkie-talkie, no? que mantenen en contacte la gent de sala, la gent, els tècnics que estan a la cabina i la gent de l'escenari.
0: 5 minuts i obrim portes, nois.
6: Exacte. Per acabar li vaig preguntar si creu que la corriola o la politja, com va dir en ell, es pot deslligar del teatre, si pot existir un teatre sense corrioles.
0: Oh.
6: I em va respondre això.
7: Les politges són inherents a l'espectacle i fan que les coses apareguin, desapareguin, entrin, surtin, pugin, baixin, fa que els talons s'obrin i es tanquin, fa que puguem penjar parets de llum, fa que puguem penjar altaveus, fa que els actors puguin volar o fan que canviem decorats molt ràpidament. Un teatre sense corrioles no és un teatre.
5: Ara.
6: A mi un teatre molt, sense corrioles no és un teatre.
1: És poder l'invent més maco que hem fet en aquest programa.
0: Jo em vaig robar una del Teatre Borràs i ara em vaig robar unes altres del Teatre Tívoli.
6: Però estaven penjats, vull dir, es feien servir?
0: No,
6: com que
0: allà,
6: les has robat?
0: Perquè estaven allà amb un racó que ja no les feien servir. Es
6: que eren
0: mal,
6: les mòbils.
0: Els tinc a casa i he penjat unes jardineres, queda preciós.
6: Doncs com diu el Jordi Larrea, un teatre sense corrioles no és un teatre, com a molt és una sala d'actes o una sala de convencions.
5: Això ho explicaré, això.
6: El què?
5: M'ha agradat molt tot això.
0: Ara?
5: Això de diferenciar una sala d'actes amb una teatre.
0: Teniu corrioles? Si no teniu corrioles, aquí no
6: és una sala d'actes.
0: Ara, molt bé.
5: M'ha agradat molt això, Mercè.
6: Una corriola és l'element imprescindible perquè un teatre funcioni. Quan tot falla, quan tota l'electricitat falla, la corriola sempre continua aguantant.
0: Això està molt bé.
1: Quanta metàfora que hi ha.
0: És preciós, és preciós. Ara també un espectacle de corriola sense actors.
6: També malament.
0: Que estrany.
6: Quedeu-vos amb que la màgia del teatre només existeix si hi ha una bona pinta plena de corrioles i uns bons maquinistes que les sàpiguen.
5: Bravo!
1: Bravo!
5: Molt bé!
1: Molt bé, Mercè!

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és Won't Get Fooled Again, publicada el 1971 per la banda britànica The Who. Durant la gira de l'any 1967, el bateria de The Who, Kate Moon, i el baixista John Entwistle van voler fer una petita broma al bateria de la banda que els feia de taloners, The Heart. Van idear un sistema amb un cable i una corriola connectada al gong del bateria.
0: Què és el gong?
1: El gong és aquell plat gegantí que alguns bateries de l'època portaven darrere seu, d'origen asiàtic. Sona, no?
0: Sí.
1: Doncs bé, cada cop que aquest pobre bateria movia el braç per colpejar el gong, estiraven el cable connectat a la corriola i el gong es desplaçava de manera que no podia tocar.
0: Prometes? Sí. Prometes pels taloners?
1: Prometes, exacte, està per aquests bé. Que comencen.
0: Ai. Escoltem els The Who amb gong o sense la versió?
1: En aquest cas diria que sense.
0: I tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'atemptat de Carrero Blanco.

0: passejarem la Nesca, una gosseta de la raça bitxon friser,
1: sí,
0: que és que deu ser més arrissat, no
1: ho friser,
0: sé.
1: No ho sé.
0: Friser. La Nesca viu a Mollà, però té ànima de marinera.
1: A Mollà, doncs, veiem-la. Té complicat.
2: Sí, complicat.
1: Sí. Mira! És, oita, un gos amb un xaleco salva vida sempre fa gràcia.
3: Que hi ha 2 milions de gossos com aquest?
1: N'hi ha molts d'aquests.
3: A tothom té gossos d'aquests?
1: Sí, sí, sí. És el clàssic gos blanc arrissat, sí, de pijo.
4: Això ho han fet amb intel·ligència artificial.
1: Això està... A pinta.
0: La Natàlia ens ha explicat que ella i la seva família passen els estius a la platja i que a la Nesca li encanta anar amb barca. Un dia estaven en una festa molt exclusiva, amb una cala de roses.
1: Carai, tu.
0: Sí, tu. Es veu que eren en una champagne party.
1: Ah, què és això?
0: Oh, yeah, bàsicament yeah, yeah, una festa de pijos és... que es dediquen a beure xampany en una barca.
1: Mira que maco. Veus? Eh? No hi eren mai, no hi eren mai.
3: Jo és que els hi rugeria.
0: Sí. Jo és que barrejar alcohol amb onades de mar, jo què vols que et digui?
2: Els ha fet sempre.
1: Sí, sí, sí.
0: Qui millor s'ho va passar va ser la Nesca, que saltava l'aigua a buscar els taps de suro cada cop que s'obria una ampolla.
1: Mira que maco.
2: Veus?
1: I el gos.
5: La Nesca és el gos perfecte pel passeig que ens espera. Serà una passejada marinera i també ben luxosa.
1: Mira.
5: Ens situem a l'any 2013, a bord del creuer Carnival Triumph, durant unes vacances idíl·liques pel Golf de Mèxic, que acabaran com el rosari de l'aurora.
1: Avui passegem el gos pel creuer de la merda.
0: Canja, jo que em pensava que ens ho passaríem bé avui.
2: Oh, bueno. El creuer de la merda.
3: Una cosa no treu l'altra.
1: Exacte,
3: eh?
1: hi ha gent que paga, per segons quines activitats d'aquestes. Som a la coberta del Carnival Triumph, un creuer descomunal que navega pel Golf de Mèxic. La Nesca està molt contenta, ja us la podeu imaginar, amb el seu pelatge blanc i un salvavides, passejant-se com una reina. L'únic que hem de vigilar és si algú destapa una ampolla de xampany. Vull dir que aquest creuer no és com una barca al Port de Roses. Si la Nesca es tira per la borda, es mata, eh?
2: Ah, vas volar-ho,
1: no? Vés a buscar la pilota baix a l'aigua, no? No feu això, no ho feu. El Carnival Triumph és un d'aquells creuers gegants equipats amb cinema, teatre, botigues, piscina i tobogans aquàtics. Uns 4.000 passatgers estan gaudint d'aquestes luxoses vacances pel Golf de Mèxic. La travessia no és res de l'altre món. Hem sortit dels Estats Units, farem parada a Mèxic i tornarem a fer marxa enrere. Serà un viatge més aviat curt. Tot va com estava previst fins al quart dia de viatge.
3: Ai.
1: A la matinada, quan tot està tranquil i tothom està dormint a les seves cambres, sona una alarma. Escoltem els passatgers de la cabina del costat.
0: Ai. Ui, ui. Ui, ui, ui, ui, què passa? Què passa? Què és aquest soroll? Tu! Vols despertar-te que no sents el soroll?
6: Què? Què?
0: Què vol dir què? Que no ho sents?
6: El què? Ah, un... No res.
0: Com vols que no sigui res? No sents alarma? Ai, ai, ai, surt de fora a veure què passa, va, surt.
6: Ai, vols que surti del llit?
0: Però clar.
6: Deu ser la discoteca del creuer, dona. Deu ser una festa d'aquelles amb xampany.
0: No sé quina música més estranya.
1: Sí, és la discoteca, és de mal ballar.
0: És de mal ballar.
1: És una mica... Llavors és quan una veu metàl·lica ens adverteix sobre el motiu de l'alarma.
7: A tots els passatgers... S'acaba d'activar el procediment d'emergència. Us preguem que pugeu a coberta el més ràpid possible.
0: Tu, desperta't. A veure, de veritat, no, ho sents o no ho sents?
6: El què?
0: Han dit procediment d'emergència. Et despertes o no?
6: Deu ser un simulacre d'aquests que fan. Torna a dormir, dona. Va,
7: a tots els passatgers, això no és cap simulacre.
0: Veus?
7: Us demanem, si us plau, que pugeu a coberta el més ràpid possible. Collons de dròpols.
2: A veure, la veu ens ha dit collons de dròpols?
0: Sí que ho ha dit.
2: L'altra veu...
0: Ho ha dit.
7: Voleu fer el puto favor de pujar a coberta? Que se'ns ha calat foc a un dels motors, sisplau.
1: Doncs sí, sí, sí. Un dels 6 motors del creuer s'ha incendiat. Segons sembla, el foc ja està controlat, però cal agafar la Nesca i pujar a coberta per rebre més aclariments.
8: Un moment d'atenció, si us plau. Els parla el capità.
0: Capità?
8: Sí.
0: Capità, a veure, el vaixell s'enfonsa o no s'enfonsa?
8: Oh, el vaixell no s'enfonsa. Hem tingut un problema en un dels motors, però ja està tot controlat. Això sí, ens hem quedat sense electricitat.
1: L'estructura del vaixell està perfectament, però l'incendi ha socarrimat el cablejat elèctric. Ens hem quedat sense electricitat i el vaixell no es pot moure. Va a la deriva enmig del Golf de Mèxic.
8: No ens hem de preocupar. Ja hem demanat ajuda. D'aquí a unes hores ens remolcaran fins a port.
1: Les primeres hores del dia els passatgers les passen com si res. però a mesura que el sol va pujant, les temperatures a dins del vaixell comencen a ser insuportables. No tenim ni aire condicionat ni ventiladors. És molt millor que ens quedem a coberta. Sense electricitat hi ha una altra cosa que tampoc funciona.
2: Ai, ai.
1: El sistema d'aigües residuals. En altres paraules, els vàters no funcionen.
9: Hosti!
1: Estires la cadena i allò no xucla, tu.
2: No baixa.
1: No va enlloc.
8: Atenció, sisplau! Hem detectat un altre petit problema. Les tasses de vàter del vaixell no estan operatives.
1: Vaja.
8: Sabem que és una mica estrany, però... els recomanem que si tenen ganes d'orinar, doncs que orinin els plats de dutxa de cada cabina.
2: Què diu que haig de fer ara?
9: Ara
2: has de pixar dintre la dutxa?
1: Ho has fet tota la vida.
2: Capità! És de lujo. És de lujo.
9: Senyor capità. A veure, capità, jo això de la dutxa, mira, encara ho podria fer, però vull dir que si vingués el cas, que ara no és el cas, però si vingués el cas que jo, en comptes d'orinar, no hagués de fer aigües majors, per exemple,
2: què hem de fer?
1: El plat de la dutxa és de més mal fer.
9: És de més mal fer.
2: Ah, perquè aquesta dona caga fort, eh?
9: Sí? Què vols dir?
2: No,
9: que amb aquests roncs que fots tu, què fas tu?
1: I som a un creuer, que normalment...
9: El bufet lliure també t'hi pots, això.
1: Bufets lliures...
3: Si no pareu, rujareu. Soc xans.
2: La veu rujarà.
1: No. No sé si us passa això quan vas...
2: Bueno, jo creuers no hi vaig.
1: No, però algun hotel o això de bufets lliures d'aquests, que llavors els pets fan una altra olor, eh? No? Sí. És més fort, eh?
4: Sí.
1: Hi ha alguna cosa que costa més de digerir.
3: És l'all de la cuina.
1: No sé què és.
3: L'all de la cuina.
8: No es preocupin, poden menjar el que vulguin, perquè ja ho hem solucionat.
2: Ah, vinga, molt bé, capità. Gràcies.
8: La tripulació els està repartint unes bossetes de plàstic.
9: Sí. Us
8: demanem que facin això que ha dit, aigües majors.
9: Aigües majors?
8: Sí. Aigües majors, doncs bé, a dins d'aquesta bossa.
3: Tingui, sisplau, vagin agafant una bossa per parella.
9: Per parella?
3: Per parella. Han de compartir, això, senyora, ho han de compartir amb el seu marit. Aquí té, senyora, vagi agafant les bosses.
2: A veure, una cosa, què has de fer? Has de cagar dintre una bossa?
1: Sí.
2: Però això no era de lujo?
1: Ja ho has fet, també, això, Xuriga.
2: Estic infàstic.
1: Un creuer de luxe que s'acaba de convertir en una situació ben compromesa i sobretot ben escatològica. El problema és que el dia avança i ningú ve a rescatar-nos. El més delicat... és el tema dels excrements. La Nesca, la gossa, ho té fàcil, perquè és petita i els seus excrements són fàcils de gestionar, però amb 4.000 persones a bord del vaixell la cosa es complica.
9: Ai.
1: És que 4.000 persones cagant.
3: Amb bosses de plàstic amunt i avall.
1: Hòstia,
2: ara entenc el títol, Creuer de merda,
1: Sí. Primer la gent opta per llançar les bosses al mar, però a vegades el vent bufa en contra i una ratxa desafortunada...
3: Home, no!
1: Et pot encastar la bossa al mig del cap.
9: No!
1: Oh.
2: Ex! Mira què m'ha passat, vaig més emmerdar!
9: Ai, per favor, quin fàstic, carinyo!
2: Dutxar, puc dutxar o no?
1: No!
9: Està tot pixat!
2: Es faci a pixar la dona!
3: Si vols pixa't, et repixes!
2: Hòstia, vaig a la piscina!
1: No! Les bosses d'excrement s'acumulen per les escombraries i tots els racons del vaixell. I els pixats també es tornen un problema quan les canonades de les dutxes s'omplen i comencen a vessar per terra. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
3: Jo crec que l'hora que és, Peyu, s'hauria d'haver avisat a la gent.
1: Sí.
3: Tu estàs fent el dinar a casa, i comences a sentir això i avui no dines, Hòstia, per favor.
1: Entre la calor i l'olor de merda, la gent opta per treure els matalassos a coberta i passar-hi la nit. Com que les neveres tampoc funcionen, el menjar s'ha fet malbé.
2: Visca.
1: Ara els passatgers només poden menjar pa sec i fruita mig podrida.
3: Diarrea, a més a més.
1: A terra ferma, els mitjans de comunicació dels Estats Units comencen a informar sobre el desastre. Ho bategen com el creuer de la merda.
3: Capità, ja portem 2 dies en aquesta situació. La gent es comença a desesperar. Vivim entre deixalles i entre merda.
8: Acabem de rebre un comunicat. Els equips de rescat encara tardaran com a mínim un dia més a arribar.
1: Noi, com que el vaixell no s'enfonsa i la situació està més o menys sota control, els equips de rescat han decidit prendre's un calma.
3: Bueno, sí, esclar, també. Oh. Hi ha morts?
1: No, de moment no.
4: Capità, això no pot continuar així,
9: Sou tots uns desgraciats. Torneu-nos els diners, home.
4: Sí, jo he vingut a celebrar amb els amics el meu comiat de solter i això és un desastre.
2: Mira, vols un consell? No et casis, nano.
6: Jo vaig comprar el viatge per arreglar les coses amb la meva senyora. La tinc ben emprenyada.
9: Com vols que estigui si em feu cagar en una bossa?
6: Bueno, però és que no és pas culpa meva, això, eh?
9: No és culpa... Jo ja et vaig dir que volia anar a París, no un creuer de merda.
1: Yeah. El que jo encara no sé què triar, doncs, entre una cosa i l'altra.
6: Yeah. quasi que prefereixo el Titanic, sí. Eh?
1: El capità troba una solució per calmar els ànims. Fins que no arribi el rescat, alcohol. Vinga, alcohol vinga. Gratis per tothom.
3: Escolteu, tu, que no sigui dit canalla. Vull dir, aneu emmerdats, però alcohol o compte de la casa.
9: Per favor.
1: Està bé, això, eh? Home, és un detall,
3: sí,
1: també.
3: Home, collons, hòstia.
1: Vull dir que no m'ha passat mai, això.
3: No, jo pagaria anar emmerdat perquè em convidessin a veure amb un vaixell.
6: Home, és agafar una bona merda, eh?
1: Sí, exacte. Comencen a destapar-se ampolles de xampany per tot el vaixell. En aquest punt hem d'estar molt atents perquè ja sabeu que la Nesca es tira l'aigua per anar a recollir els taps, eh? Ojo, la gossa no salti, eh?
9: Clar.
1: Amb els passatgers ben borratxos, sorpresa, la situació higiènica del vaixell empitjora encara més.
3: Per favor, home.
1: Ara hi ha gent borratxa per tot arreu, vomitant a coberta.
9: No! Ei! Va, pello!
1: I fins i tot practicant sexe pels racons.
9: No! Oh,
1: que la barreja de pudors és esgarrifosa.
3: Però això... No van obrir el TN.
9: Se'ns n'ha anat a les mans, això.
1: Jo no recordo això, tampoc.
3: Hòstia, un TN obrint el vaixell de merda.
1: El golf de Mèxic.
3: Amb imatges.
1: Sí.
3: Ha de ser espectacular. No, això és una orgia
1: ha de ser
3: total, eh?
1: Quin any va passar, això?
6: El 2013.
1: Ja hi havia mòbils.
3: Home, collons,
1: això,
3: any.
1: Això hi han d'haver documents de
3: I
1: vídeo a algun lloc.
3: Hi han de ser macos de veure.
1: De gent cagant pels racons.
3: Mentre al costat tenia un caixina.
1: Ben mamat. Hòstia de Déu. Durant les últimes hores del creuer, el terra s'inunda de pixum i de merda. La pobra Nesca ha deixat de ser una gosseta de pèl blanc immaculat per anar emmerdada fins al capdamunt. Per sort, és que el gos blanc és de...
6: No tingueu.
1: Per sort, al final arriba el rescat i el creuer pot ser remolcat fins al port. Evidentment, els passatgers denuncien la companyia amb una xifra milionària, però després de molts litigis amb advocats, resulta que la lletra petita del contracte fa impossible cap mena de denúncia. Heu intentat mai denunciar?
9: No.
1: Jo una vegada vaig a un retard, vaig agafar un... Això...
3: Un avió.
6: Tren?
1: No, com un creuer petit. Un barco... No ho sé, un ferri.
9: Una canoa.
1: Ara, un ferri, no em sortia la paraula.
6: Sabia que agafava
1: un creuer petit. Un creuer de pobre. Un ferri, diguéssim. Vaig agafar un ferri d'Itàlia a Barcelona.
6: Hòstia.
1: Que llavors, després de Barcelona, anava a l'Àfrica, no sé on, i abans d'entrar carregaven tot de cotxes.
6: Sí,
1: i anaven furgonetes carregades i a sobre... I em sembla que hi havia furgonetes sobre furgonetes.
6: Ho estàs fotent llarg, eh?
1: Era molt gros. Bueno, vull dir que vam sortir amb...
6: Sí, tard.
1: 15 hores de retard.
6: 15 hores?
1: Una bestiesa. Sí. Va tardar 15 hores més del que una bestiesa.
6: I els vas denunciar?
1: Sí, els hi vaig enviar un correu electrònic.
9: I com va acabar?
1: Bueno,
6: estan llegats de por.
1: Entres en una...
9: Ai, el Peyu, que ens ha denunciat!
1: Entres en una deriva de correus electrònics que no saps per què, per esgotament, ho deixes clar, estar sí, al final però... i no acabes cobrant mai.
3: Alguna resposta va ser, però algú s'ha cagat a sobre?
1: No.
3: Per tant, pelant-te, saps?
9: I la Nesca, què?
1: La Nesca, sí. La gosseta marinera de Mollà.
6: De Mollà.
9: Sí.
1: Pots bé,
9: penso... És marron, com a mínim és marron.
1: Pots bé mort en aquest creuer.
3: Sí, home.
9: Home, s'ha
1: estat... Estigueu tranquils perquè torna perfectament de la passejada. Sí.

0: tornem a casa fets un desastre, amb pudor de pixats i emmerdats per tot arreu. Un creuer de luxe que s'ha convertit en una experiència horrible. La pobra Nesca, que era tan marinera i li encantava navegar, em sembla que n'ha quedat ben farta. A Mollà estarà molt més tranquil·la. Quan està a punt de ploure i fem anar els camps, també se sent pudor de merda, però res a veure amb la pudor de la caca i el pixum de 4.000 persones tancades a un creuer. S'ho pensarà dues vegades abans de tornar a pujar a un barco. I fins aquí la... Ai, ostres, merda. Qui truca ara?
1: I la teva mare, segur.
0: Segur.
2: Cuidado. Cada
0: setmana
2: igual.
0: Hòstia.
3: Els posarem inalàmbrics, Peyu.
0: M'ha enganxat tot. Me cago en Déu, hòstia. Un moment.
3: Ara s'enganxarà el dit.
0: Sí. Nen? Mama, no aniràs trucant cada setmana, de veritat?
4: Ai, mira, així de pipa no l'agafis.
0: Bueno, l'agafo perquè no podem anar sentint un telèfon mentre fem el programa.
4: L'agafes perquè també t'interessa.
0: Què vols dir?
4: Bueno, perquè el meu tros agrada. Ja m'ho han dit moltes amigues que només miren el programa per veure si truco jo.
0: Bueno, només es faltava això, ara, que ens pugi la fama al cap.
4: No. Jo sóc la Roser de sempre.
0: Què vols dir, mama?
4: Bueno, ja de sempre. L'altre dia a la peluqueria em van demanar una foto.
0: Ah, sí? I què vas te la vas fer?
4: No, tu, ja els hi vaig dir. Ara no, que m'estoy peinant. Tu.
0: En castellà els hi vas dir?
4: Oh, clar, els famosos parlem castellà.
0: Bueno, mama, va, escolta, penjo. O em vols una cosa concreta o què
4: com
0: vols?
4: Com és que heu convidat aquesta estafadora al programa?
0: Quina estafadora? De què dius?
4: La Marta Marco, aquesta.
0: Aquí ha estafat la Marta Marco, pobra de l'Àngel.
4: No, ella no, però jo des que el seu pare va dir que havia estat tancat amb 1000, que era un supervivent dels nazis. Llavors què? Llavors tot mentida.
0: Aquest és l'Enric Marco, no té res a veure amb la Marta Marco.
4: Llavors és el seu pare, eh?
0: No, el seu pare és en Lluís Marco, mama.
4: Això, és igual el nom. Però si es va inventar el dels nazis, també es pot inventar el nom.
0: No té res a veure, mama, va, penjo. Adéu, que vagi bé, adéu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa Laia Framis. Itàlia suspèn a partir d'avui el tractat de Schengen amb Espanya arran de la crisi migratòria a Ceuta. A la pràctica, això vol dir que aplicarà controls a les fronteres, ports i aeroports als passatgers que arribin des d'Espanya. No ha concretat de moment durant quant de temps estarà vigent aquesta mesura. França, de la seva banda, també reforça els controls fronterers amb drons, avions i centenars d'agents. París admet que és una mesura d'anticipació perquè a hores d'ara no hi ha cap flux extraordinari de persones migrants que surtin de la península Ibèrica cap a Europa. Tot plegat, com diem, arran de la crisi migratòria de Ceuta, segons el govern espanyol, pràcticament tots els migrants que van entrar a Espanya dijous i divendres, uns 50.000, ja han tornat cap al Marroc. Els que encara hi són, però, s'han trobat una ciutat amb tots els comerços tancats i deambulen pels carrers buscant aigua i menjar.
2: Sois menores.
3: Sí, sois menores aquí en Ceuta. Quiero ahora comida y agua. Quiero centro menores y hasta.
1: Segons fonts policials, 57 persones han mort ofegades aquests dos dies intentant arribar a Espanya per aquest punt fronterer. I avui és dia 1 d'agost, dia doncs d'operació sortida a l'aeroport de Barcelona. Avui i demà hi ha previstes més de 1.000 operacions diàries. Ahir va ser el dia amb més activitat d'aquest estiu, amb 1.100 vols. I a les carreteres, el Servei Català de Trànsit preveu que durant aquest matí surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 570.000 vehicles. Són molts, però és una xifra similar a la de qualsevol cap de setmana d'estiu. Ara bé, a partir d'avui, omplir el dipòsit del cotxe serà més car. Aquest dissabte decau part del descompte que aplica el govern espanyol des de l'inici de la guerra a l'Iran. Malgrat aquest descompte, els carburants són força més cars que fa un any. Omplir un dipòsit mitjà de dièsel, per exemple, costa ara 16,5 euros més que fa només un any. I els bombers treballen des d'aquesta matinada en l'extinció d'un foc a Vilaller, això és a l'Alta Ribagorça, crema en una zona de difícil accés, vegetació molt densa i amb molt sotabosc. Hi treballen una desena de dotacions i també efectius del grup d'actuacions forestals i sanitaris. Recordem que aquest dissabte encara hi haurà uns 300 municipis del país en risc molt alt o extrem d'incendi forestal, tot i la previsió de pluges al Pirineu, ha explicat Josep Vilalta del cos d'agents rurals.
4: Aquesta setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que han d'arribar, aquesta zona de prepirineu, Pirineu, però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies, de perill d'incendi.
1: De fet, Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per la calor intensa dels últims dies i ha posat en prealerta l'Inuncat per la previsió de tempestes localment intenses aquest dissabte, sobretot a la Cerdanya, al Solsonès i a la Garrotxa. I al Brasil, aquesta matinada, hi ha hagut un tiroteig a l'aeroport de São Paulo. La policia ha intercanviat trets en plena terminal amb un grup de persones que suposadament intentaven fer un enviament de 400 quilos de cocaïna. Les càmeres de seguretat van gravar com carregaven caixes en una zona d'obres de l'aeroport abans de l'arribada dels agents. Quan la policia va intervenir, van començar els trets. No hi ha hagut ferits, però tots els sospitosos han aconseguit fugir. Els agents han confiscat 400 quilos de droga repartits entre 5 maletes que ja havien estat carregades en un avió i també 4 caixes que els narcotraficants haurien abandonat durant la fugida.

0: Aquesta nit, dues de les bandes més icòniques del pop-rock català, l'Exambusto, que sentim, i també Gossos, tornaran a compartir escenari. Fa 20 anys que això no passa. Serà al recinte de la Ciutadella de Roses, a l'Alt Empordà, en el marc del Festival Sons del Món. Això després de l'èxit d'ahir a la nit d'un altre concert multitudinari en aquest mateix espai, que va reunir per primera vegada els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet. I era el Fèlix Martín.
1: Ramon Mirabet ha engegat la festa a les 9 del vespre, quan encara no era fosc, i entre cançó i cançó ha recordat que aquest és el festival Sons del Món de l'Empordà.
2: Mira, mireu, a mi m'agrada molt viatjar, a tots ens agrada viatjar, però tots estarem d'acord, tots i totes estarem d'acord, que ja podem anar a qualsevol lloc del món, que això que tenim aquí és únic, cuidem-lo.
1: I a la mitjanit, a la Ciutadella, ha començat a sonar Ja no ens passa. I això vol dir que arrencava el tercer dels concerts. Segurament el més esperat i el més públic, el dels Amics de les Arts. Al final del concert, 4 hores i mitja després de començar, Mirabet ha pujat de nou a l'escenari a cantar les dues últimes cançons amb els Amics de les Arts, Louisiana i Jean-Luc. Un bon fi de festa, batejada com la del so d'una generació, amb la gent cantant i ballant en una agradable nit d'estiu a tocar de la Badia de Roses.
0: I en esports, el president de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciat aquesta matinada que renuncia al projecte de crear una filial encarregada de comercialitzar la Copa del Món. La decisió arriba poques hores després de la dimissió de Carlos Cordeiro, que és un dels principals assessors d'Infantino i que ha justificat la seva marxa pel desacord amb aquesta proposta d'obrir la porta a la privatització de competicions com el Mundial. El Barça ha caigut als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts de joc han acabat amb empatadors. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter egipci Hamza Abdelkarim. El nou fitxatge del Barça, Jes Bisibu, ja ha signat el seu contracte amb el club blaugrana i qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. El president Joan Laporta ha estat donat d'alta, per cert, de l'Hospital de Barcelona una setmana després que li fos diagnosticada una arrítmia. I en bàsquet, Juan Carlos Navarro deixa de ser el mànager general de la secció i passarà a ser ambaixador i mentor dels jugadors joves.
3: Fins aquí les notícies.
4: Amb Sa de Cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
5: Obeses amb Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
4: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
5: Cobla amb so de dona, Filomena.
4: Memorial Ricard Vilarassau.
5: Revolucionem el so de la cobla.
4: Tota la informació a amsodecobla.cat.
3: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
6: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
7: Al Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
8: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
3: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
8: Tot es pot parlar.
3: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
9: Les tasques d'extinció van bé.
3: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
10: Registres a Catalunya.
8: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
8: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
3: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
8: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
11: S'apagaren tantes veus.
12: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és
13: Quan el cel es torna negre.
3: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
13: Els veïns desemparats.
3: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
12: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
14: Catalunya Ràdio.
3: Som 3Cat.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Els dissabtes a les 6, Mans, amb Quim Rotllant. Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
10: Bon dia i bona hora. Benvinguts al Mans, benvinguts a l'Arrel, a Catalunya Ràdio. Arrenquem una nova edició d'aquest programa avui, 1 d'agost, un cap de setmana on ens acostarem a un dels festivals que més bé expliquen la vitalitat de la música per a cobla. És el festival Amb So de Cobla, que convertirà Palamós en un espai de trobada entre la cobla en si i les músiques del present. També recuperarem una altra de les novetats discogràfiques de la temporada, són els de Gairó. Una proposta musical que mira cap a l'Havanera, cap al cant de taverna, des de la creació contemporània. I també farem un apunt sobre una campanya de micromecenatge que és a punt de tancar i que editarà un doble vinil del concert Llac Gener 76, un concert que van protagonitzar a l'obertura del Barna Sants aquest any 2026 i que lideren músics com Gemma Humet, Joan Reig i Manel Camp, així com Jonathan Penalba, entre d'altres. Avui també us ho explicarem. Tot plegat amb la producció de Dolors Jonola i Quim Rullant a la direcció i a la locució.
3: Mans, a Catalunya Ràdio.
10: Som-hi, doncs, comença el Mans. I obrim amb Faluga, d'Eduard Toldrà, és la Cobla Sant Jordi.

0: D'Eduard Toldrà amb la Copla Sant Jordi. Aquesta era Feluga, una sardana, una copla i un autor que podreu sentir aquesta nit a la Ballada de Sardanes de Lloret a partir de les 10 del vespre en el Passeig de Mar davant de l'Ajuntament a la plaça de la Vila d'aquesta població de la Selva. Atenció, que Lloret de Mar celebren enguany la 100a temporada de sardanes de la població. Així doncs, avui començarà amb aquesta Feluga de la Copla Sant Jordi.
1: Bona música i bona arrel a Catalunya Ràdio. Mans.
2: Avui també ens visita una de les propostes joves que estan repensant la tradició des de dins. Són els de Gairó. Debuten amb un EP, Si desembarco al poble, un treball que agafa l'univers de les havaneres i el fa dialogar amb el present, amb noves sonoritats i mirades que connecten amb les generacions d'avui en dia. 6 cançons que mantenen l'essència, el lèxic, la melodia, la rítmica, però que incorporen altres estils que van per la rumba o la salsa i fins i tot doncs, dibuixant un mediterrani contemporani. Per parlar-ne ens acompanyen avui la Júlia Moner, la Luara Alberdi i en Roc Ramoneda. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I en Riqui, faltaria.
4: Falta sí. En Riqui, sí.

0: tot un cicle de concerts bastant ample per haver començat, en el qual l'Havanera és el vostre punt de sortida, però a partir d'aquí passen moltes més coses, no?
1: El nostre punt de partida va ser, és i serà l'Havanera. El que passa és que nosaltres tots venim de mons musicals diferents i això també ha quedat com plasmat en el nostre directe i en el nostre disc encara més. Llavors, no sé, la proposta sempre ha sigut com barrejar-ho amb allò que... com ens sonaven a nosaltres les cançons més enllà de les interpretacions més clàssiques o el que sigui.
0: Què us crida de...

0: Sí, existiran havaneres, i hi ha una molt, molt coneguda, la del Xavier Lete, però més enllà d'allà jo no coneixia havaneres. Jo crec que no tenim aquesta tradició de les cantades i tal. Llavors jo, quan vaig venir a Catalunya, la veritat és que no m'havia enterat. I de cop, quan aquesta gent em van proposar de fer un grup d'havaneres, doncs jo, que no sé dir que no, vaig dir que sí, però no coneixia aquest món. Jo crec que el que ens crida, aquesta capacitat que tenen les havaneres i la capacitat que tenen com d'explicar històries, no? Llavors nosaltres, per exemple, en el nostre concert pues, fem un relat on també es veu reflectit tot aquest vocabulari mariner, no? Com de les històries d'un que surt i no sé què, i que se'n va i que torna, i llavors aprofitem com aquest marc i ho reinventem una mica nosaltres i expliquem el que volem des de la nostra perspectiva i amb aquest vocabulari i amb aquest estil musical també.
1: Aquí hi ha una voluntat explícita o implícita, diguem-ne, de no sé si diríem rejuvenir el gènere, perquè és una cosa que últimament de fet en parlem molt. Hi ha exemples, no? Existeixen les anxovetes que també de cop i volta van sacsejar tot. Els Pony han fet també les seves incursions amb els 60, amb els cants de vanera. I fins i tot l'Arnau Tordera feia poc presentava una vanera. Per tant, és un bon moment per aquesta etiqueta.
2: Definitivament. O sigui, sempre és un bon moment per les havaneres. Jo crec que nosaltres pensem això, vull dir, per aquí sempre estarem a favor de l'havanera. Sí, sí, jo crec que sempre és un bon moment perquè apareguin noves propostes en tots els gèneres musicals, i de fet aquí jo crec que també és important, sobretot perquè les composicions d'havaneres que es canten a la majoria de cantades pues, tenen ja un cert bagatge històric, vull dir que ja les més conegudes pues, potser són cançons dels 60, 70, alguna composició potser més moderna, però el que s'està cantant actualment són cançons molt antigues, i jo crec que també està bé que s'aporti un punt de vista pues, relativament nou, entre cometes. Vull dir, encara que se segueixin cantant aquelles cançons, perquè també nosaltres pensem que no s'han d'oblidar. Vull dir que al final han marcat un inici i han marcat un camí, i no han de deixar-lo de marcar. Però revisar-les o proposar-les des d'una altra perspectiva, pues, jo crec que és enriquidor, si més no. Vull dir, al final tothom triarà la proposta que més li cridi l'atenció. Aportar nous punts de vista també fa que el gènere no sigui només d'una generació i pugui ser-ho d'altres. Vull dir que al final nosaltres ens encanta tocar per públics que els hi han agradat les havaneres de fa molts anys.
1: Però us agrada el moment rom cremat, per dir-ho.
2: Sí, no? sí, aquí no hi fallem. Però vull dir que també ens agrada molt com veure que potser hi ha gent que estem mobilitzant cap a escoltar això i que tenen la nostra edat.
1: Escoltar ritmes i escoltar alhora discursos, perquè parleu fins i tot de gentrificació.

0: La idea del projecte també és que les lletres que fem tinguin un punt de vista de, bueno, actual, no? Jo crec que ens ha sortit molt natural parlar d'això, de problemàtiques com l'habitatge, igual que això, en el nostre directe, doncs tota l'estona estem parlant des del nostre punt de vista jove, i sí, com deia el Roc, crec que és interessant renovar això.
1: En aquest cas és el tema Mal de Terra, cobra aquest EP. Aquest és un dels temes, l'EP és de 6 cançons, i l'equilibri aquest de 2 cançons tradicionals o d'arrel tradicional i 4 de creació, també el manteniu en el directe?
0: Ens agrada una mica jugar amb les barreges. Per exemple, ara ja no ho fem, a veure si preparem alguna per aquest estiu, però agafàvem una així com més pop, sí, no? L'any passat, i la fèiem en estil d'habanera, o agafem una tradicional que és una habanera clàssica i llavors la portem cap a un altre estil. Ens agrada una mica com jugar amb això. I també pues, fem versions de cançons que ens agraden, que escoltem fora d'aquest context.
2: Sí, al final, quan tu vas a una cantada de havaneres, a poques cantades de havaneres s'hi canten només havaneres. Cada grup té el seu repertori, però entre sardanes, boleros, inclús alguna rumba, com cadascú acaba fent una mica el seu, és un gènere una mica com que en el directe s'explaia cap a altres bandes.

0: crec que som, nosaltres som tots una mica d'aquest parer, d'intentar treballar el mínim possible dintre de les possibilitats que es puguin assumir en el sobreviure, però sí que som tots una mica d'aquest parer.
1: I precisament amb aquesta Lola Tavernera heu trencat el ritme habitual i us heu anat cap a la salsa.

0: el teu cos.
1: No, la veritat és que ho fem i després diem, ostres, això s'ha de defensar. Però ens agrada molt i crec que ho estem fent. En la gravació doncs, hem afegit una sèrie d'instruments que després en el directe no portem, però abans de gravar-ho ja ho fèiem i ens sentim còmodes també i ens agrada.
2: Aquest treball que acabeu de presentar, aquest Si desembarco al poble, el presentàveu, atenció, a Razmataz. Era una voluntat explícita de dir, no, ho farem en l'epicentre, diguem-ne, de la Moderna barcelonina.
3: Vam estar mirant opcions de on podíem fer la presentació del disc. Primer va haver la idea de fer-ho fora de Barcelona, però...
2: O sigui, la caixa de ressonància que representa Barcelona, malauradament, per sort o per desgràcia...
3: Exacte.
2: És
3: sí.
2: La que és.
3: Exacte. La realitat va ser que per vendre més entrades, doncs, era més fàcil fer-ho a Barcelona, i vam estar mirant sales, i la que més ens va encaixar va ser Razmataz, pel preu, pel dia, per l'horari... Sí, nosaltres fèiem la broma de que segurament va ser la primera vegada que es tocaven habaneres a aquesta sala, però la veritat és que vam estar super a gust, i sí. Crec que també tenim la cosa d'aquesta, com d'ostres, de cop toquem en aquesta sala, tal, a veure com sonarà. Jo crec que va funcionar bastant bé. És curiós perquè quan estàvem fent el concert, i recordo que vam tocar la Bella Lola, i estaven tot el públic cantant la cançó amb els mocadors. O sigui, a mi aquests moments, no sé, em fan com pensar com, ostres, està funcionant el que estem fent, saps? I ho estem portant fora d'espais que normalment no es troba aquest estil, i no sé, em sembla com... Aquests moments com, ostres, guai. Que...
2: Fugir dels circuits habituals, està
3: sí.
2: Funcionant, i de fet l'any passat em va fer unes quantes actuacions. Aquest any com es va llogar el calendari, com va?
1: Doncs semblant...
2: Quants golos vau fer l'any passat? Més.
4: 20.
1: Man, en total,
4: tot l'any sí. Més o menys uns 20.
2: Sí. Recordem que va ser el primer any.
4: Sí, era el primer any. Va ser gent... confiant molt en nosaltres, i després nosaltres fent una feinada important també de picar totes les portes possibles, i va sortir bastant bé. I aquest any pues, en farem uns quants més. No moltíssims més, però de moment apunta que uns quants més.
1: Sí.
2: I marxarem amb un dels temes que segurament no hem ni comentat, però que m'agradaria que em diguéssiu que em féssiu algun apunt, que és L'oli d'oliva.
5: Sols amb tu m'allunyaria d'aquest vell racó del món.
4: Si aquesta cançó, la lletra és 100% d'en Ricard. Aquí sí que no vam dir res nosaltres, perquè ens va semblar una meravella, i és una cançó preciosa, perquè per nosaltres aquesta cosa tan mediterrània que deies de Dilluns de Peixeta també va molt de la mà com de l'estima cap a aquesta terra tan gran, no? I que engloba tantes nacions. I això, i una mica era com aquesta dedicatòria, com la nostra manera de fer-li una carta d'amor al Mediterrani.
2: Doncs aquí ens quedem. Us agraïm molt que hàgiu vingut fins al programa, Júlia, Lua, Roc, que són de Gairó, i ens han vingut a presentar avui aquest Si desembarco al poble. Molta sort aquest estiu,

0: Són els de Gairó. Des del Si desembarco al poble n'hem sentit Oli d'Oliva.
1: Si creus que la cultura popular és cosa de quatre, és que no ha sortit mai del teu algoritme. Mans.

0: Aquesta que hem sentit és Els ocells et canten, de Conrad Salom, la Copla Marinada, una formació, aquesta, la Marinada, que actuarà al 40è plec del Pirineu demà diumenge, juntament amb les Copes Ciutat de Girona i Jovenívola de Sabadell. Serà matí i tarda a la plaça del Mercat de Ribes de Freser.
1: Catalunya Ràdio.
0: Sou el Mansou a Catalunya Ràdio, seguim amb més propostes, ara ens fixem en un festival. Del proper 4 al 8 d'agost, de dimarts fins dissabte, Palamós, el Baix Empordà, torna a convertir-se en la capital de les noves sonoritats per a Copla. Una nova edició, 10 ja, del Amb So de Copla. Festival que continua demostrant que la formació més característica, més única, més singular de la música catalana és capaç de dialogar amb el jazz, amb el pop, amb el folk, amb la cançó d'autor, entre d'altres. En parlem amb un dels seus directors, l'Adrià Bausó. Bon dia, Adrià.
2: Hola, molt bon dia, què tal?
0: 10 anys d'Amb So de Copla, i si mires en perspectiva, segurament hi han passat moltíssimes coses al voltant d'aquesta formació, no?
2: Sí, la veritat, estem contents d'arribar a un desè aniversari fent, partint del que seria la música popular, la tradició. És un repte, però sí, estem molt contents, hem fet moltes coses i molts experiments, i contents, sí, sí.
0: I a més, amb la sensació, m'imagino, d'haver fet pòsit.
2: Sí, sí, sí, la veritat és que sí, perquè hem après moltes coses, també, d'aquests experiments. Hem animat a molta gent a acostar-se al so de la copla. Creiem que hem fet, que hem creat públic, no?, un públic que potser encara li hem de seguir empenyent perquè segueixi consumint música de copla o música amb so de copla al llarg de l'any, no? Però que sí que ens els anem trobant ja cada any al nostre festival, perquè bé, saben que allà descobriran fusions, descobriran projectes i escoltaran això, no?, aquesta sonoritat nostra, que per nosaltres ens pot ser molt familiar, però que encara hi ha molta gent que els hi és una sonoritat nova, que quan s'hi acosten per primera vegada els hi sorprèn, no?, i sobretot si els fusionem amb cantants que potser els hi agraden sols, no?, sense aquesta sonoritat de copla. Per tant, sí, sí, creant pòsit i seguir treballant pel so de la copla.
0: La programació d'enguany, que s'allargarà des del 4 fins al 8 d'agost, comença amb un plat fort, amb la Simfònica de Copla i Cor de Catalunya, com a mínim a nivell d'actuants. Serà bastant espectacular. Era una proposta que ja havia treballat, o que fa anys que treballa la música de copla, però que en el festival no hi havia aparegut encara.
2: Sí, la Simfònica de Copla i Cor de Catalunya ha estat un objectiu des de sempre, no?, dintre del nostre festival. És una de les grans formacions de so de copla de Catalunya, una formació multiplemiada, no?, molts, molts premis, i que, vaja, que estan fent una feina per al que és la cultura popular, la tradició, això, no?, i acostar-la als grans públics, increïble, no? Aquest any això, ens els trobarem al festival, el desè aniversari bé mereixia aquest esforç, no?, de poder-los contractar, i els tindrem amb el seu espectacle Mare Mundi, no?, que serà una passada, aquest homenatge al mar, que a nosaltres també ens va molt bé, ja que som poble de costa, poble de mar, i creiem que serà una nit espectacular i històrica dins el que és ja el festival Amb So de Copla.
0: Serà, com dèiem, el dia 4 d'agost, 10 de la nit, que començarà el festival amb aquest Mare Mundi. Segueix un clàssic, 26è concert de la Costa Brava, Memorial Ricard Viladesaus, Bisbal i Montgrins, solera, és evident, un concert d'aquestes característiques.
2: Exacte, i aquest 26è ja ho diu per si sol, no?, 26 anys fent un festival que podríem dir que és el gran festival de la música de copla a tot el territori, no?, un festival que aplega molts, molts aficionats, que segueix fent pedagogia, impulsant aquesta tradició tan nostra, i que sí, que és una passada, no?, 26 anys d'excel·lència.
0: Propostes com el Copla amb So de Dona, que ja no és la primera vegada que ho feu, aquesta aposta per a una formació exclusivament amb intèrprets femenins, amb una mirada cap al líric, amb Guillem Batllori, la principal del Llobregat, i llavors aquestes barreges que caracteritzen el Festival de Palamós, que és, per exemple, Filomena, si afegirà algun instrument de la copla, i repetiu amb Obeses, que replanteja el seu repertori amb copla.

0: xeques.
1: I repetim amb obeses, sí, sí. Amb obeses hem volgut repetir perquè, bé, l'Arnau Tordera i tot el seu equip sempre han cregut molt amb la música de cobla, tot i ser un grup d'èxit ja, bueno...
2: Que no els hi cal, vaja, que a ells no els hi cal, en aquest cas.
1: Ah, exacte, a ells no els hi caldria anar a buscar innovacions o anar a buscar sons nous per arribar al seu públic, sinó que ells hi creuen perquè realment s'estimen la cobla, estimen el so de cobla, estimen la tradició, i a més ho saben fer-ho molt bé, no? Saben arranjar-ho molt bé, saben integrar molt bé la seva música. La primera vegada que vam tenir obeses al festival va ser una nit també històrica, amb moltíssima gent, molta gent jove que no havien escoltat potser massa el que és el so de la cobla, i va sorprendre. Per tant, en aquest desè aniversari també d'alguna manera hem volgut retre aquest petit homenatge, no? a grups que han passat pel festival i que també han representat el nostre objectiu.
2: La gent d'Obeses amb la Cobla Berga Jove, els seus companys de viatge, quan s'hi posen amb aquesta barreja. I escolta'm, una de les darreres propostes, vaja, la darrera, el 8 d'agost, gairebé una estrena que surt aquest any d'un dels també més inquiets tenores del país, que és en Xavi Pendón, amb la Transmediterrània Orquestra. De què estem parlant?
1: Sí, un músic espectacular, en Xavi Pendón, clarinetista, tenorista, compositor, molt, podríem dir, un expert del que seria tota la música balcànica, no? Doncs ell, el que estem parlant amb aquest projecte és això, un homenatge a la Mediterrània des del so de la cobla, que en Xavi tant estima i també domina, no? Però inspirant-se en tot el que seria aquesta tradició mediterrània, no, de la música klezmer, les sonoritats potser més nord-africanes, les sonoritats gregues, turques, balcàniques, no? Doncs ell això agafa aquestes sonoritats i les transforma d'una manera molt contemporània, festiva, moderna, no? amb els nostres instruments. També això ho pot fer-ho perquè va acompanyat d'instrumentistes excel·lents, no? Que més enllà només de l'estudi de la pròpia tradició de la música de cobla, són experts també en músiques més modernes, més músiques improvisades, com podrien ser el jazz, etcètera, etcètera. Per tant, tot això fa possible que en Xavi pugui presentar-nos aquest Transmediterrani Orquestra, que serà espectacular, sorprenent, i bé, l'hem d'escoltar i l'hem de recolzar perquè hi ha molta feina al darrere d'aquest projecte.
2: Doncs aquestes grans trets, el Amb So de Cobla, desena edició, el Festival de Cobla de Catalunya, que se celebrarà a Palamós del 4 al 8 d'agost. Adrià, gràcies per tenir la trucada del programa, que vagi molt bé, bona feina.
1: Gràcies a vosaltres, com sempre, per ser-hi, i també bona feina.

0: Aquest era el tango de les mentides des del ressorgiment de l'Atlàntida amb les obeses, el cor d'obeses i la verga jove. Recordeu que seran el so de coble amb un nou repertori, aquesta verga jove i aquests obeses, i que us ho acabem d'explicar aquí mateix, a Catalunya Ràdio, a la Ràdio Nacional.
1: Ets el Mans, amb Quim Rutllant, a Catalunya Ràdio.

0: Aquesta hora del matí, per tant, saludem en Joan Reig per parlar d'aquesta proposta. I és que fa 50 anys, en que el gener de l'any 76, Lluís Llach tornava a actuar a Catalunya després de temps de prohibicions. Ara, mig segle després, el repertori d'aquest concert s'ha tornat a pujar als escenaris amb la direcció musical de Manuel Camp, amb la Gemma Humet, amb en Joan Reig i uns quants artistes més. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia tingueu.
0: Un concert que va ser tot un èxit d'inauguració del Barnasants aquest any, oi?
1: Un èxit, sí, un èxit. I no era una sorpresa perquè, diguéssim, que aquest repertori immortal de Lluís Llach, doncs ja sabíem que seria un èxit, però ens va sobrepassar una mica, no? Mm. Confiàvem en un dia, al final van ser dos, i l'emoció que es va viure amb aquell palau va ser molt gran, no? A baix i dalt de... baix i dalt de l'escenari. Va ser molt emocionant. Sí, sí, costava concentrar-se en la nostra feina, amb la meva de cantar concretament, no?
0: Clar. Ara venen diverses rèpliques, n'hi ha hagut unes quantes. Aquest agost també venen forces, el proper dia 7 a Guardiola Font-rubí, el dia 15 d'agost a Calella, el 16 a Solivella, a la Conca de Barberà. Clar, el que demostra és que hi ha un fil directe entre la música de Llach i la societat que el van viure, o una societat més tardana que potser ja no la va viure als escenaris, però que aquest repertori és pell directa, no?
1: Sí, sí, sí. De fet, es comprova en els recitals que han fet que ve molta gent d'aquella generació a reviure aquells moments, i deu haver l'efecte nostàlgic que tenen tot el dret de reviure la seva joventut. Jo no en tinc res en contra de la nostàlgia, no? Sempre que sigui per tirar endavant, no? Mm. I també veus, sempre també veus que ve gent jove, que no hi era, que ho ha sentit a dir, que li han explicat, que a la millor tenien el disc a casa, perquè aquest disc del gener del 76 va ser dels discs més venuts de Lluís Llach. Fins i tot les caixes d'estalvis en feien edicions especials, però quan les caixes d'estalvis regalaven llibres i regalaven discos. No? És un disc que estava, per tant, forma part de la nostra memòria col·lectiva, no? I la gent el té molt present, no? I és un concert bastant intergeneracional, diria.

0: ara queden pocs dies per acabar la campanya de micromecenatge per fer aquest doble vinil amb el repertori. No sé si ja us ho havíeu plantejat o ha sigut una mica petició popular de dir hem de treure o hem d'editar que la gent ho pugui tenir a casa.
1: En principi, quan vam fer aquest projecte, no es va dir. O sigui, tot ha anat venint, eh? Tot ha anat venint. La mateixa gira, també. O sigui, en principi es tenia que fer un concert al Palau de la Música, no? per estrenar Barna Sants. Després en van fer dos, després farem gira perquè això ha anat molt bé, i ja, clar, la gent, a mi, fins i tot a mi, que jo no sóc programador, ni sóc director de cap festival ni de cap teatre, em trucaven a mi, coneguts, em deien, escolta, amb això que rodareu per Catalunya, pels Països Catalans, no? Perquè, hòstia, estem interessats que per aquest festival o per aquest teatre. I clar, hi va haver una demanda tan gran que aleshores s'ha fet una gira i amb el disc ha passat exactament el mateix, no? Però això no ho traureu, no ho traureu. Jo sempre deia, quan m'ho preguntaven a mi, a nivell personal deia, home, el que han de fer la gent és escoltar l'original, no? El gener del 76, el disc de Lluís Llach. El que passa que en aquell disc no hi ha tot el repertori, perquè evidentment hi va haver problemes tècnics, segons tinc entès, clar, els aparells d'enregistrament en directe de l'època de l'any 76, només en un local com el Palau d'Esports de Barcelona, que no era acústicament, no era l'idoni, no? Doncs, clar, van tindre que eliminar moltes cançons, no? Les gravacions originals, per exemple, les vam anar a escoltar a Ràdio 4, no? Ràdio Nacional d'Espanya, les té i hi ha coses que bueno, que no es van poder posar en aquest disc original. Nosaltres, en aquesta gira, fem totes les cançons que va fer Lluís Llach en els 3 dies, que no va fer sempre les mateixes, però nosaltres les fem totes 3 en el mateix ordre. En el mateix ordre que les feia en el recital. Clar, això és un valor afegit i potser per això demana el disc a part per poder sentir com sonen actualment, no? Amb els arranjaments nous que n'ha fet en Manel Camp i amb les veus de la Gemma i un servidor, i també hi ha una cançó cantada per en Borja Penalba, no?
0: Ha treballat aquesta revisitació al repertori d'en Llach?
1: Doncs el Manel Camp n'és el responsable i la seva idea era portar-ho cap al segle XXI, o sigui, però conservant sempre la sonoritat de Lluís Llach. Lluís Llach ha tingut moltes sonoritats al llarg de la seva vida, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Des d'aquests grans discos conceptuals com Campanades Amors o com més tard el Font de Mar Blava, etc, no? Ha passat per moltes èpoques, però Manel Camp va triar la sonoritat d'aquella època, però una mica portada avui en dia, no? Tocada una mica més modern, per dir-ho d'alguna manera. Però, per exemple, hi ha un element que és molt característic de la sonoritat de Lluís Llach d'aquella època, que és la flauta travessera, no? En aquells discos, si els agafes, sempre hi ha present la flauta travessera. Evidentment, la guitarra clàssica de l'obra Aymeric, no? Que en aquest cas tocava el Borja Penalba, no? També hi ha la presència de l'acordeó, de l'instrument de la Laura Aymeric, que també canta, que també toca el Borja Penalba. S'ha intentat trobar un equilibri entre respectar els arranjaments originals però portar-los una mica cap ara, no? Cap a aquesta època. I si

0: un pas.
1: I a tu, quan te diuen anem a fer això, ho volem comptar amb tu, com ho vius?
2: Oh, home, jo no m'ho creia. No m'ho creia perquè jo faig de cantant, però sóc bateria, diguéssim, no?
1: Ja.
2: Aleshores, sí, evidentment, tinc dos discos en solitari, com a cantant, he cantat també amb els Pets, he fet col·laboracions, però no m'ho creia, ha sigut un regal a la meva vida professional i a la meva vida sentimental, podríem dir, no? Mm-hmm. Perquè jo sóc molt llequià. Lluís Llach és una persona que des de que la meva germana va portar a casa un disc que es deia Les millors cançons, o les primeres cançons de Lluís Llach, que sortia amb una guitarra acústica eco de 12 cordes a la portada amb un jersei groc, ho tinc molt present. Ma germana gran va portar aquell disc i des d'aleshores que vaig quedar enganxat a la seva música i també al seu compromís cívic, polític, social, no? Jo crec que és l'artista que he vist més a la meva vida, no? L'he seguit a tot arreu, per tant, no m'ho podia creure. Ja vaig col·laborar amb ell quan va fer aquella tornada al Palau Sant Jordi. Uh-huh. Amb un munt d'artistes joves i a mi em va tocar cantar amb la Su i amb el Lluís Llach la cançó d'amor, no? I llavors ja vaig flipar bastant, diguéssim, no? El Palau Sant Jordi, i jo crec que em devien trucar per aquella actuació del Palau Sant Jordi, no? que era pel procés constituent, sinó uh-huh. Em sembla que era un festival pel procés constituent, si no m'equivoco. I bé, el Fermí Puig, que és una mica el documentalista de la cançó catalana, de la música catalana dels últims 60 anys, és el que m'ho ha dit a mi, perquè una mica és l'ideòleg d'aquest concert, no? Uh-huh. El Fermí Puig, un home, el Xavier Pintanel, que és el periodista que es dedica, especialista en la cançó iberoamericana i també la catalana, i el Carles Girbau, no? Són els tres que una mica, arrel de la idea del Fermí, comencen a treballar-ho, i aleshores agafa la idea el Barna Sants i es fa aquesta inauguració del Barna Sants, no? Mm-hmm. Aleshores, jo estic molt agraït que hagin pensat en mi, no? I contra tot pronòstic, perquè jo no m'ho hagués pensat mai, no? Potser aquell dia al Palau Sant Jordi vaig acabar de convèncer, vull creure que vaig acabar de convèncer amb algun altre, no?
1: Home, si no t'hagués sentit allò de ja et trucarem, no?
2: Exacte, que m'ho han dit més d'una vegada.
1: Escolta'm, i del repertori, hi ha alguna cançó que hagis redescobert, que t'hagi colpit, que potser no coneguessis molt, o que hagis trobat tot un altre sentit?
2: Home, jo sí, i tant. Home, jo sóc, ja et dic que sóc molt llequià, me les sabia totes, tot i que a vegades les haig de tindre la partitura al davant perquè els nervis i la por a quedar en blanc, doncs
1: també treixen,
2: fa molt, sí, això, sí. No? Mm-hmm. No? Perquè és molta responsabilitat, no? Però vaja, són cançons que he cantat a la dutxa, he cantat amb els amics i les he cantat en els recitals, no? Mm-hmm. Mira, jo et diria una cançó que canta la Gemma que es diu Ma Tristesa. Mm-hmm. Que la Gemma la canta però molt, molt, molt bé, m'imposa la pell de gallina, i és una cançó que l'he redescobert ara, no? Que me la sabia, la coneixia evidentment, però la manera de cantar-la i com la fem ara, com la canta la Gemma Humet, em sembla espectacular. I després que canti, jo et diria, el Joan dels Miserables, no? Que és una cançó que té una arrel blues molt important i a mi, com que m'agrada aquest gènere afroamericà, doncs m'agrada molt i crec que ens queda molt bé. De fet, el Palau la va interpretar amb el Lluís Llach, no? I va ser un moment també molt, molt especial per a mi. Mm-hmm.
1: Doncs no serà amb el Lluís Llach, perquè no crec que vagi a tots els concerts ell, però hi ha unes cites ara el proper dia 7, com dèiem, a Guardiola de Berguedà, el dia 15 a Calella, el dia 16 a Solivella. I recordar que aquesta setmana acaba el temps per participar a la campanya de micromecenatge Barcami, si algú vol aconseguir aquest doble vinil. Joan, gràcies per tenir la trucada del programa, que disfruteu molt dels concerts, que dona aquesta sensació que hi aneu a passar-vos-ho bé,
2: Molt bé, doncs moltes gràcies.
1: Una abraçada, que vagi molt bé, Joan.
2: Una abraçada, bona.

Nosaltres que ho deixem aquí, esperem haver-vos fet companyia aquest primer dissabte d'agost. Demà hi tornarem amb una nova edició del Mans amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Hi hem estat la Dolors Joanola i qui us parla, Quim Rutllant. Marxarem amb l'Orquestina Trama i el tema La Esta. Si els voleu sentir en directe, doncs demà diumenge seran els encarregats de posar el punt i final a una nova edició del Dansànou, amb el concert de Cloenda, Esterri de Nau, al Pallars Sobirà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia, us informa Sara Riera. Ceuta es lleva enmig d'un clima d'agitació social pels milers de migrants que han passat la nit als carrers mal dormint i buscant menjar i aigua. El govern espanyol ha assegurat que la gran majoria de migrants, però, arribats aquests dies a Ceuta, ja han tornat al Marroc, que són uns 48.000 dels 50.000 que es calcula que han creuat la frontera aquests dies. Una situació de crisi que ha deixat una seixantena de morts. Aquest matí el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjarà a la ciutat per analitzar la situació sobre el terreny. També hi anirà el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que va tornar a reclamar al govern de Pedro Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. El PP ha fet seu el discurs de l'extrema dreta internacional que som davant d'una invasió i ahir ja va registrar al Congrés una petició perquè el president espanyol doni explicacions. Com que la major part dels migrants són menors no acompanyats, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, es queixava que els centres d'acollida d'aquesta ciutat ja tenen una sobreocupació del 2.400% i que, per tant, Ceuta no els pot atendre amb les condicions que calen.
2: Como comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
1: Més qüestions amb la Montse Garcia.
3: Després d'uns dies de calor intensa, Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes avui al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a la Cerdanya, el Solsonès i la Garrotxa. Tot i així, el risc d'incendis continua sent molt important a la meitat oest del país. Ho ha explicat el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta.
4: Aquesta setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que han d'arribar a aquesta zona de Prepirineu, Pirineu, però la resta al territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies, de perill d'incendi.
3: De fet, avui hi ha 200 municipis d'una vintena de comarques en perill molt alt d'incendis i 89 poblacions de 15 comarques on el perill és extrem. Són pobles i ciutats, sobretot del Pallars Jussà, la Noguera, el Solsonès, el Priorat i l'Alt i el Baix Camp.
1: El sector turístic preveu un 9 agost, que avui comença amb hotels plens i molta reserva d'última hora per la crisi a l'Orient Mitjà. Restauradors i hotelers admeten, però, que les onades de calor comencen a perjudicar també alguns destins. En canvi, veuen amb optimisme l'eclipsi del 12 d'agost. Lluís Manel Dorc és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
5: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una mica més. Això del canvi climàtic no ens havia trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguent, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona, vol dir que bé, sembla que també anirà bé com cada any, i ja està, esperem que remeti una mica la calor.
3: A Ucraïna, almenys 9 persones han mort aquesta matinada a la capital, Kiev, per un atac rus. Segons el govern ucraïnès, diversos míssils balístics han impactat contra alguns edificis residencials de la ciutat. També han provocat una trentena de ferits. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, fa temps que demana sistemes de defensa per fer front a aquest tipus d'atacs, com ara poder produir míssils Patriot per interceptar els projectils russos. A l'última reunió de l'OTAN, Donald Trump va anunciar que cediria a Kiev la tecnologia per produir-los, però aquesta setmana s'ha fet enrere.
1: Els últims dies s'ha fet viral una imatge de la Terra, però no com estem acostumats a veure l'esfèrica, sinó abunyegada com una esfera totalment boteruda. És una imatge que ha generat la NASA i molta gent l'ha difós dient que és la imatge real i més acurada de la Terra, i això no és cert. Ens ho explica el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraybar.
6: Aquesta imatge rep el nom de geoide i, efectivament, l'ha elaborat la NASA, però no mostra com és de veritat la Terra, sinó que és una projecció teòrica de com afecta la gravetat a les diverses parts del planeta, segons la seva composició geològica. Ho explicava el físic Miquel Sureda al matí de Catalunya Ràdio.
7: La gravetat de la Terra no és homogènia. I això té a veure amb la forma de la Terra, però també té a veure amb la densitat. Depèn del material que hi ha geològic a sota nostra, la gravetat serà més gran o més petita, perquè la gravetat depèn del que ens està traient. Per tant, la gravetat sí que realment és diferent en diferent diferents parts de la Terra. Aleshores, si tu fas un dibuix d'aquesta gravetat, en lloc de sortir d'una esfera, que voldria dir que és uniforme, doncs en surten aquestes coses.
6: En aquest geoide, a més, aquests efectes de la gravetat s'han exagerat i multiplicat per 10.000 per fer-los visibles en un gràfic. Per tant, i tot i les irregularitats de la superfície de la Terra, el nostre planeta continua sent una esfera lleugerament aplanada pels pols i no una patata còsmica plena de bonys.
1: Esports, el Barça cau als penals contra el Birmingham, el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts reglamentaris han acabat amb empat a 2. Els dos gols al Barça els ha fet el jove davanter egipci Hamza Abdelkarim.
3: El nou fitxatge del Barça, Jesse Bisibu, ja ha signat el nou contracte amb el club blaugrana. Qui marxa és Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax.
1: El president de la FIFA, Infantino, ha anunciat que renuncia al projecte de crear una filial encarregada de comercialitzar la Copa del Món, una iniciativa que havia generat fortes crítiques dins i fora de l'organisme.
3: L'Espanyol tancarà la seva estada a Anglaterra amb un partit avui contra el Middlesbrough.
1: I el Brighton, que serà el rival del Barça femení, al trofeu Joan Gamper.
0: Fins aquí les notícies. L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Si vols fer la compra bé,
8: has d'anar a Carrefour. Les teves vacances tenen més bon gust amb un 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et rendeix un munt fins al 3 d'agost. Si vols

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Bon dia i benvinguts un cap de setmana més al programa Homes Clàssics aquí, a Catalunya Ràdio. Ja sabeu, i si no ho sabeu, ara us ho expliquem, que aquest és un programa que habitualment, doncs, l'Albert i jo fem a Catalunya Música.
2: Exacte.
1: Però que aquest estiu, doncs, mira, ens han fet un foradet els dissabtes i diumenges aquí a Catalunya Ràdio, bàsicament per recuperar alguns dels temes que hem parlat.
2: Per tant, aquest és un espai pensat pels melòmans de la música clàssica.
1: I tant.
2: I quan dic melòmans em refereixo als que ja ho són, no? Però també als que ho seran a partir d'ara.
1: Això espero. No? Això espero.
2: Esperem seduir-vos en el món de la música clàssica, perquè ja us avanço que avui proposarem un compositor que connecta, atenció, Wagner amb Chopin.
1: Ui.
2: Wagner amb Chopin, Aquest geni alemany amb aquest geni polonès, sí. Un operista, l'altre pianista, dos mons musicals que, d'entrada, poden semblar oposats, però que el nostre protagonista d'avui uneix a través d'una cosa tan musical com ho és la melodia.
1: Bé, la melodia, entre d'altres coses,
2: Sí.
1: Ens referim a Vincenzo Bellini, el compositor de, entre altres, la famosíssima ària Casta Diva,
2: sí.
1: de Norma. Per tant, escolteu, comencem i marxem cap a Itàlia.

0: Jo em pensava, jo, eh? Que...
1: Què et pensaves?
0: Jo em pensava que Bellini era un compositor operístic. Perquè és... el nostre protagonista és el gran Vincenzo Bellini.
1: Sí.
0: I aquesta òpera que estem escoltant ara mateix de fons, a mi no em sona. No, com quan entra el cantant?
1: És la reducció a piano.
0: Bé, sí que em sona, perquè sé quina obra és perfectament, però no és una obra de Bellini.
1: No, però és que, a veure, ho hem dit moltes vegades, però és que és ben cert. El polonès Frédéric Chopin no hauria sigut el mateix si no hagués conegut les melodies de Bellini.
0: Això pot semblar exagerat, però al llarg de la setmana us demostrarem que no és tan exagerat. Per ser, si voleu localitzar aquesta obra que és meravellosa, és el Nocturn Opus 9, número 2, de Chopin. Chopin va ser un gran melodista que va admirar moltíssim les òperes d'un italià nascut a Catània l'any 1801 i que només viuria 33 anys, és a dir, com deia el Pedro, Vincenzo Bellini, que ens acompanyarà al llarg de la setmana.
1: Bellini va ser un compositor molt singular, fins al punt de ser el primer que va aconseguir mostrar un llenguatge propi en una època precisament en què, del que abans escoltàvem, la música de Rossini era l'única que tenia èxit.
0: Sí.
1: I tot gràcies a creacions com aquesta.

0: Bellini, com ja hem comentat alguna ocasió, va aconseguir l'èxit, malgrat la llargada ombra de Rossini, que això era realment un repte per qualsevol compositor, fer-se un forat en el terreny operístic. De fet, Rossini va assistir a una de les representacions d'aquesta òpera que estem escoltant de fons, que és, segur que l'heu reconegut, El Pirata, en aquest cas, cantat per la Cavaller. I en escoltar la música de Bellini, Rossini va dir: m'he adonat que en les vostres òperes comenceu on els altres s'han detingut.
1: Els altres volia dir pràcticament ell, no? Clar. Perquè ell es detindria al cap de molt poc temps. Clar, clar, d'alguna manera va reconèixer que la seva música, o sigui, la música de Bellini, vull dir, significava un pas endavant, no?, amb el llenguatge musical, i d'alguna manera doncs, també reconeixia que ell, que Rossini, doncs ja no era el compositor innovador que va ser.
0: De fet, una de les possibles explicacions que explicaria la retirada de Rossini, dic possibles perquè amb certesa encara ningú sap el dia d'avui perquè Rossini va arribar tan jove, diuen que una de les possibles teories és que ell s'adonava que aquest naixent romanticisme musical ell ja no s'hi sentia tan interpel·lat. Clar. I tenint en compte que ja tenia molt, molt d'èxit, va decidir fer un pas al costat per mantenir el seu prestigi i no caure doncs això, en, que no, en no saber retirar-se a temps, no? En tot cas, Chopin o Wagner són només Chopin o Wagner, que semblen músics d'altres mons, són només alguns dels molts admiradors que Bellini va tenir al llarg de la seva breu vida.
1: Una vida que va començar quan era un nen prodigi.

0: escoltant de fons, meravellosament ben cantada amb Joyce DiDonato, és una ària de la primera òpera de Bellini. Es deia Adelson e Salvini, que va estrenar al Teatre del Conservatori de Nàpols, Teatre del Conservatori, per tant, quan tenia 24 anys. I és que gràcies a una beca va poder sortir de Catània per tal de poder estudiar precisament a la ciutat de Nàpols.
1: Sí, segons expliquen les biografies oficials, Bellini va ser un nen prodigi, tot i que molts asseguren que la seva vida d'infant està una mica exagerada.
0: Allò que hi ha més pa que formatge, no?
1: Exacte, una mica, sí, sí. Fixem-nos-hi, ja que diu la llegenda, que als 18 mesos, no 18 anys, 18 mesos, que és aquella edat que encara comptes l'edat dels nens amb mesos.
0: Jo tinc un fill de 17 cap a 18 mesos, precisament, ara mateix, el meu fill.
1: Doncs mira, imagina't. Tu t'imagines el teu fill capaç de cantar una ària d'òpera de Valentino Fioravanti?
0: De Fioravanti és pràcticament impossible perquè no escoltem res d'ell a casa.
1: Ara em diràs, però l'amor d'Isoda,
0: no,
1: la
0: té claríssima. No sé si té la sort o la desgràcia, però en tot cas d'òpera n'escolta molt a casa, i no, evidentment, no, amb 18 mesos no canta cap ària.
1: Doncs diuen que Bellini
0: sí. Ni molt menys. Sí, però feina es parla, perdona.
1: No, però fixa't, als 2 anys Bellini començaria a estudiar teoria musical. Teoria, ja directament, Piano als 3 anys, i als 5 ja era capaç de tocar pràcticament qualsevol cosa amb aquest instrument. Bueno, qualsevol cosa.
0: No,
1: en 5 anys.
0: Ja.
1: És que... Potser sí que hi ha més perquè formar.
0: Sí, no? És que de fet, a més, això que dèiem, amb 18 mesos cantar una ària d'òpera, una cosa potser fer una frase, no? Nés un dorma, jo què sé. Sí. Però, no, en fi, i que als 2 anys comenci a estudiar... No sé, a mi em costa creure tot plegat.
1: No sé. A veure, la seva primera composició, que això sí que és veritat, és de quan tenia 6 anys. Per tant... Home, sí, era un nen prodigi.
0: Sí, no, això segur, que era un prodigi segur, perquè va viure 33 anys i ja veureu al llarg de la setmana no només el que va fer, sinó la influència que va tenir en d'altres. Per tant, t'explica el prodigi musical que era.
1: Doncs una mica l'estil de Mozart, als 6 anys, primera composició, i a partir del 7 estudiaria llatí, llengües modernes, retòrica i filosofia. Home, pot ser una mica exagerat, si és, però la realitat, doncs, no la sabrem mai.

0: clar, anem posant tracks extraordinaris amb intèrprets extraordinaris, com és el cas de Joan Sadler, cantant Semiràmide, ens tornem una mica bojos i ens costa molt parlar-hi al damunt. Però en tot cas, encara quan Bellini era estudiant, l'any 1824, va poder veure per primer cop una òpera de Rossini, concretament aquesta que tenim de fons, Semiràmide, que és, a més, la que es considera, pels experts en l'obra de Rossini, el cim de la creativitat del genial Rossini.
1: I una mica a l'estil de la Guerra dels Romàntics, no? Va passar això, no? Que Bellini, evidentment, va quedar impressionat i va arribar a dir que després de Semiràmide és inútil intentar qualsevol cosa. És com els que deien que després de Beethoven no valia la pena viure, no?
0: Sí, exacte, exacte.
1: Però fixa't, ell ho va intentar i ho va aconseguir.
0: Sí, però el cert és que no totes les seves òperes van ser un èxit contundent.
1: No, clar.
0: Clar, un any clau per Bellini seria el 1831, quan tenia 30 anys.

0: L'any 1831, Bellini presentaria dues de les seves òperes més cèlebres el mateix any, eh? La primera seria al Teatre Carcano de Milà, l'heu reconeguda, aquesta que estem escoltant de fons, és La Sonàmbula, on Bellini ja demostra que no és un compositor, que és un compositor no hàbit en el terreny de les òperes còmiques, perquè la comicitat del Sonàmbula, si no, perquè pretén ser còmica, però no acaba de trobar-hi la cosa. Ara, musicalment parlant, és realment extraordinària, i per això, en aquest títol desplega el que dèiem, no? Un melodisme molt imaginatiu al servei d'una història que emparola amb final feliç, però que no podem arribar a dir que sigui una òpera còmica.
1: De fet, això una mica li va permetre adonar-se que, en efecte, el seu llenguatge no era, com tu dius, el de les òperes còmiques, i per això doncs es va decidir centrar-se en el terreny de les tragèdies, que és molt operístic tot plegat, no?
0: Absolutament, no? I també, jo crec que un compositor, com qualsevol creador, no?, ha de ser honest amb la seva forma de ser. Sí, no ho vull comparar amb Bellini, ni molt menys, però si aquest programa té aquest to, és perquè tu i jo tenim aquest to.
1: Clar.
0: I les converses que tenim aquí en públic no disten molt les que tenim en privat. No. Tenim algun filtre més aquí en directe? Algun? El Pau ho pot certificar, que ens escolta també en privat.
1: No, però és veritat, però que és veritat.
0: El to és el mateix, sí, diguéssim, el mateix. No? Llavors, un compositor, al final, si és un tio seriós, la música és seriosa.
1: Pot veure gent que ens ve amb xerrades i
0: sí,
1: però,
0: som els mateixos.
1: Que al final som els mateixos.
0: Sí, en català, castellà, però som exactament els mateixos. Sí, sí. A més, com que aquesta òpera de La Sonàmbula va ser un èxit rotund, de fet, poc després de la seva estrena de Milà, va arribar a presentar-se, parlem del segle XIX, es va presentar a Nova York, vull dir que realment que arribar a aquella ciutat ja és difícil a dia d'avui que t'estreni una obra allà, imagineu-vos aleshores.
1: I
0: això, evidentment, li obriria les portes del teatre d'òpera més important del món, també a la ciutat de Milà. Ja no era el Carcano, sinó que el següent èxit seria, esclar, el teatre a l'Escala de Milà, i ho faria amb un èxit rotund com aquest.

0: Quina meravella.
1: Quin duet, eh? Sí, quina gran composició, però alhora quines dues grans intèrprets.
0: No, i tant, en especial una.
1: La gran Edita Gruberova.
0: Exacte, sí, sí, és impressionant. A mi sempre em cau la bava quan l'escolto.
1: Jo l'altre dia fora d'antena, jo he tingut la sort d'escoltar-la bastant al final de la carrera de la Gruberova, però amb molts títols. A més, em va agafar aquestes bogeries que m'agafen a mi, la vaig perseguir per mitja Europa.
0: Groovy total.
1: Total, groovy total. I el que jo, m'ha fet viure aquesta intèrpret, molt pocs cantants, pràcticament cap m'ho ha donat, i tinc la sort d'haver escoltat extraordinaris cantants.
0: I tant. No cal dir que l'estrena de Norma, doncs, va ser un èxit rotund per Bellini, eh? De fet, encara a dia d'avui és una de les òperes més exigents per als intèrprets, però també una de les més estimades pel gran públic.
1: Doncs bé, la va estrenar a Milà, i el fet d'estrenar l'òpera al Teatre de l'Escala de Milà, i que a més comptés amb un èxit tan rotund de públic i de crítiques, va permetre a Bellini sortir d'Itàlia per provar sort a la ciutat on realment tu a Milà guanyaves el prestigi, però on guanyaves calés, en aquella època, no era Milà, sinó que era on estava triomfant Rossini. Per tant, París.

0: Un cop instal·lat a París, Bellini va poder conèixer els més importants músics d'aquella generació, com és el cas de Chopin.
1: Exacte. La seva estada a França va enriquir el seu llenguatge musical, sempre ho diem, no? Viatjar, conèixer gent, viure al final t'enriqueix. I gràcies al seu prestigi va rebre l'encàrrec de compondre una òpera per al Teatre Italià de París, i així naixia el que estem escoltant de fons, i Puritani, la que acabaria sent la seva darrera òpera.
0: Va tenir tant d'èxit que el rei Lluís Felip I va anomenar-lo cavaller de la Legió d'Honor, i Ferran II de Nàpols li va atorgar la creu de l'Ordre de Francesc.
1: Una persona amb 33 anys, eh? Mm-hmm. Imagineu-vos.
0: Increïble.
1: És a dir, no només el públic valorava la seva música, sinó que també els poderosos valoraven allò que feia Bellini. En aquell moment hauria també encàrrecs de diversos teatres per crear noves òperes, i de ben segur també no hauria pogut estrenar l'Òpera Nacional de París, però malauradament va morir per disenteria quan només tenia 33 anys.
0: Mm, el mateix Rossini va planificar el funeral de Bellini seguint les ordres directes del rei. Rossini va aconseguir diners de diversos compositors per tal de poder construir un monument en la seva memòria a París, i va ser enterrat al cementiri de Père-Lachaise, tot i que posteriorment doncs les seves despulles es van traslladar a la catedral de Catània.
1: Per tant, si aneu a Catània i aneu a la catedral, genuflexió davant les despulles de Bellini.
0: Exacte.
1: Per tant, queda clar que Bellini hauria pogut ser un nou Rossini, no?
0: Sí,
1: en el sentit que hauria pogut aconseguir el mateix èxit i prestigi que ell va aconseguir en ciutats com la de París. Seguim el programa amb els clàssics aquí a Catalunya Ràdio, i arriba el moment de fer una primera audició, avui dedicada, per descomptat, a Vincenzo Bellini. I ja que estem immersos en el primer tram de la seva carrera, hem pensat que podríem escoltar un dels seus èxits més esclatants, no?
0: I tant, i això vol dir escoltar la famosíssima Casta Diva de l'òpera Norma. I ho farem en la que és, des del nostre punt de vista, la norma d'absoluta referència, la catalana Montserrat Caballé.
1: És que Norma és Caballé.
0: I tant.
1: És sinònim.
0: Absolutament, sí. Així doncs, us proposem escoltar aquesta pregària a la lluna que canta Norma, el primer acte de l'òpera de Vincenzo Bellini.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
3: Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
1: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
4: Sí, sí. M'encanta.
3: Una tria musical de categoria.
5: Fixa't com sona Edició Clàssics.
1: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
3: Oh! Fixa't com sona.
1: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
3: sí.
1: Fixa't com sona, Edició Clàssics.
2: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.

Chopin o Wagner van ser admiradors seus declarats, però la seva mort prematura va impedir una carrera més intensa. Redescobreix a Vincenzo Bellini amb els homes clàssics, Albert Galceran i Pedro Pardo, ara a Catalunya Ràdio.

0: vella, majúscules. I ara bé, per això, Pedro, estic convençut que n'hi ha uns quants que han caigut de la cadira en escoltar música de Wagner, un compositor alemany, que d'entrada pot semblar que està directament a les antípodes de Bellini.
1: Sí, però mira, tu ho has dit, eh? Pot semblar.
0: Sí.
1: La realitat és que estan... De vegades els extrems es toquen.
0: Sí, que sí.
1: No?
0: Crec que sí, per fer la volta sencera, no?
1: Sí, i és que potser estan més a prop del que ens podem imaginar d'entrada. Ara ja arribarem, eh? Abans fem una mica de memòria i anem a repassar algunes de les característiques essencials de la música de Bellini.

0: això que escoltem és una òpera poc coneguda, és l'estraniera de Bellini. Com ja sabeu, perquè ara anem a parlar de Belcanto Romàntic, i del Belcanto Romàntic en aquest programa n'hem parlat molt, Bellini és precisament una de les figures principals d'aquest Belcanto, no? Juntament a Rossini i Donizetti. Ara bé, a diferència dels seus col·legues, Bellini proposava una línia melòdica, podríem dir, més extensa i cantàbil, no? Mestre Pardo, hauríem de dir-ho així, si volguéssim parlar amb correcció musical.
1: Sí.
0: És a dir, el que ve a ser melodies més llargues, no? Frases més llargues, que depenen d'aquesta respiració, d'aquest fiato, i plenes d'expressivitat, en lloc de melodies plenes d'ornamentació. És a dir, arribem a l'emoció no tant en el virtuosisme del cantant ple, dient moltes notes, sinó amb aquest fraseig tan llarg i tan bonic.
1: Sí, perquè, de fet, aquesta manera de concebre el cant, per alguns crítics, doncs era una mena de cant llarg, no? El canto lungo, on justament la coloratura està concebuda més com una eina d'expressió dramàtica que no pas com un ornament pur. Per exemple, escolteu això.

0: Aquesta ària crec que no necessita presentació. És la famosíssima Casta Diva, aquest cant a la lluna que interpreta Norma en la seva escena de presentació a l'òpera Norma, precisament, lògicament, de Bellini.
1: De fet, és molt famosa, però potser... Clar, l'hem escoltat tantes vegades que no ens fixem realment com està construïda.
0: Clar, els detalls, no? En la seva forma musical.
1: Exacte, i aquí, si us heu fixat, és més important la línia melòdica, que evidentment és extensa, és cantàbile, no hi ha cap mena de dubte, però és més important aquesta línia melòdica que no pas l'ornamentació exagerada que podríem trobar, exagerada entre cometes, perquè cadascú té el seu estil, no? I la seva època, però que podríem trobar amb òperes de Rossini, no?
0: Deixa'm dir que no vol dir això que sigui fàcil de cantar.
1: No.
0: Això és un repte per a qualsevol soprano que sigui capaç d'assumir un paper com aquest.
1: És que, Albert, cantar una sola nota, només una sola nota, afinada...
0: Ja és molt difícil.
1: Ja és molt difícil. Sí, llarga, sí, i tant.
0: No, per tant, aquesta manera nova de concebre, no tan plena de notes, per dir-ho d'alguna manera, com era el cas de Rossini, és innovador en aquella època i presenta aquest canto lungo que era totalment innovador.
1: Sí.
0: Però ja que estem avui a l'estudi de Catalunya Música, tenim un teclat, no un piano, sinó un teclat aquí que ens serveix per ficar exemples, demano un repte. Com seria aquesta mateixa ària, el Casta Diva, si en lloc de compondre la Bellini l'hagués compost Rossini?
1: Ostres. M'estàs dient que em posi en la pell de Rossini, eh?
0: Això és, havent això... escoltat aquesta...
1: No, anava a dir, porta'm una mica de canelons.
0: Ja saps que jo amb això sóc infal·lible, eh? Canelons, no, però... vi, no et falti de res.
1: Ostres, és bona aquesta, perquè precisament amb aquest exemple, quan fa... Clar, perquè Bellini... No és que no faci ornamentacions, perquè quan ell fa això...
0: Això són ornamentacions, clar.
1: Clar, si t'hi fixes, la, si, la, sol, la, do, ell podria fer la, ta... Això seria la línia sense cap ornamentació. Vull dir...
0: Al final és allò de la tradició que és, clar.
1: Exacte,
0: clar.
1: Exacte. No, no, però ell, la manera d'ornamentar... té a veure amb aquest canto lungo, no? Fixa't.
0: I al final és una escena que vol ser nostàlgica, vol explicar-nos aquest misticisme de Norma, que és una sacerdotessa, llavors està fent una pregària a la lluna,
1: sí, però,
0: per veure si el seu poble va a la guerra, vull dir que...
1: Clar, però fixa't, què diu la primera paraula? Diu casta. Ell utilitza la lletra A, que és la millor lletra per vocalitzar.
0: És una vocal molt oberta.
1: Exacte. I llavors, en comptes de... i anar-se'n cap amunt o fer gorgoritos o coses d'aquestes.
0: Que és el que hauria fet Rossini, segurament.
1: Sí, sí, ara provarem una mica la versió Rossini. Però ell es queda molt quiet amb la primera. O sigui, fixa't que l'orquestra fa un acompanyament és tan plan, plan, plan, plan.
0: Som en el bel canto.
1: Exacte. Però quanta estona dura la primera A sense moure's, a veure? Dura moltíssim.
0: Sí, sí.
1: Uf,
0: sí, sí.
1: És llarguíssima aquesta.
0: Sí, sí.
1: Això és impensable en Rossini. Rossini ja s'hauria posat nerviós.
0: Aquí no passa res.
1: Clar, clar. De fet, Rossini és probable que ja hagués començat fent... Ja hagués modulat, no? I no s'hagués quedat quiet, sinó que, ja que tenim aquest mateix acord de fa major, no? Doncs ell hauria pogut segurament saltar. No? Ell hauria fet... No? Hauria anat per altres notes del mateix acord, però seria molt estrany veure en una ària de Rossini que digués Casta Diva que s'hagués quedat tanta estona amb una sola nota.
0: Aquest cant llarg.
1: Exacte,
0: aquest cant lungo.
1: Clar, el lungo, justament, que és el que tu i jo hem vist, el ca... Fins i tot quan ens referim, i ens vam referir al programa anterior, aquesta connexió amb Chopin, no? Que dius, com pots traslladar això amb un piano, que tu m'has fet fer amb un piano? Clar, la veu, aguanta tota l'estona. El piano no ho fa. I fixa't quina similitud amb el famós... Quanta estona s'està amb aquesta nota?
0: Clar.
1: És llarguíssima, és una melodia superllarga. Podria haber fet...
0: Sí, també m'havia fet canto lungo amb el piano.
1: Efectivament, clar. Fa melodies que tenen a veure, perquè ell podia haver fet...
0: Clar, perquè la inspiració de Bellini en bona part, perdó, de Chopin en bona part és el cant de les òperes de Bellini.
1: Perquè el cant en el fons és la melodia, no? Mm. I per tant és aquest estil.
0: Per tant, en les òperes de Bellini, a diferència de Rossini i en bona part també Donizetti, les ornamentacions estan més concebudes per estar al servei de l'expressió dramàtica que senzillament per fer més virtuoses les escenes.

0: Per tant, podríem dir que Bellini és un avançat en el sentit que anteposa la dramatúrgia al lluïment dels cantants, no? Una mica?
1: Tot i que els cantants llueixen molt, eh?
0: Sí,
1: però podríem dir que sí, tot i que
0: és una manera de lluïment diferent.
1: Sí, és més teatral, en el sentit que és més expressiu. Exacte. En l'expressió dramatúrgica del text, que no pas en la complexitat tècnica de dir moltes notes seguides, no? Tot i que, evidentment, encara està molt lluny del que faran compositors posteriors com Verdi, Puccini o el mateix Wagner, clar.
0: Sí, sí, no, perquè de fet abans, quan comentàvem que Wagner i Bellini tenen certa connexió, a mi a vegades aquest canto lungo fa precisament que les melodies s'allarguin tant que potser donin peu a no saber quan acabaran, no?
1: Ja que estàs al piano.
0: No m'has deixat aixecar.
1: Wagner, un dels conceptes que associem amb ell musicals és la melodia infinita.
0: Clar, no? La melodia infinita.
1: Què és una melodia infinita? Podries fer un exemple al piano?
0: La melodia infinita és la que no s'acaba mai.
1: Exacte. Que és el que passa amb les òperes de Wagner.
0: Que no
1: s'acaben
0: mai, no?
1: No, que no hi ha pauses. Va enllaçant una cosa amb l'altra fins a arribar al final de l'acte.
0: Clar, però si a més, amb una melodia li poses notes llargues, encara dona la sensació més infinita, no? Tot i que una melodia, encara que tingui notes llargues, saps que s'acaba perquè hi ha una resolució harmònica, no? Clar. Si tu fas...

0: això...
1: S'ha acabat.
0: S'ha acabat. Vull dir, és que no, no, sí, sí. Ja està. Tens ganes d'aplaudir i s'ha acabat.
1: Si t'agrada, tens ganes
0: d'aplaudir. Si t'agrada. Però fixa't, no he fet notes molt llargues.
1: No.
0: És veritat que... això podria ser el principi del cànon de Pachelbel, no?
1: Sí.
0: Etcètera, no? Són notes llargues. I és veritat que dona una certa sensació de... que no s'acaba mai. Clar, en Wagner el que no s'acaba mai és real, perquè ell, quan... si nosaltres sabem que s'acaba perquè tenim la relació aquesta del cinquè grau al primer...
1: Ximpum. Tècnicament li diem ximpum.
0: Sí? Que si jo, en comptes de fer del cinquè al primer, faig del cinquè al sisè, al sisè grau, és a dir, estic amb do major, cinquè grau, do, re, mi, fa, sol... Això és el cinquè grau. El sisè grau serà el la, do, re, mi, fa, sol, la. I imagina't, si jo en comptes de fer sisè primer, cinquè primer, faig això... Aquí ja no he acabat. I si jo faig això... Aquí he acabat. Per què he acabat el primer? Solució per fer la infinita? No resoldre mai.
1: Clar.
0: I per tant, jo puc...
1: Estem en una altra melodia que has enllaçat, clar. I una altra. I som-hi. Pots estar així fins demà al matí, sense cap problema.
0: Efectivament, clar. Efectivament.
1: Doncs bé, ja sabeu que va ser Wagner qui va desenvolupar aquesta idea de melodia infinita en les seves òperes. Però d'alguna manera, amb el Canto Lungo da Bellini, aquest compositor italià va anticipar-se a aquesta idea wagneriana.

0: Si bé és cert que Wagner va molt més enllà que Bellini amb la idea aquesta de crear una melodia que va enllaçant amb d'altres melodies fins a acabar l'acte, és a dir, que no acaba de resoldre's mai, escoltant la música de Bellini podem tenir una mica aquesta sensació, no?, que tot va fluint i avançant sense aturar-nos cada cop que hi ha una escena de lluïment solista.
1: A veure, vull dir que dona la sensació que, clar, és que Wagner va anar més enllà, tal, també va viure una altra època,
0: sí,
1: va tenir uns altres referents, etcètera.
0: Una altra... Sí, sí.
1: Però fixa't, no sé, Albert, jo crec que cal destacar que Bellini doncs integra molt la veu i l'orquestra, no? Una cosa que hem dit sempre a partir de Beethoven, de Wagner, etc. Clar que no es pot comparar amb el que fa Wagner, però té una orquestració més rica, per exemple, que la que proposa Rossini o Donizetti, no?
0: Doncs sí. Ara bé, no us penseu que en Bellini no hi trobarem exemples de coloratura superornamentada, eh?
1: No.
0: Perquè n'hi ha.
1: I tant que sí.
0: La diferència, però, està en el fet que quan utilitza aquesta coloratura, en general, té una justificació dramàtica. És a dir, si ho fa, té una justificació amb allò que està passant al damunt de l'escenari.
1: No és simple lluïment.
0: No és gratuït, exacte. Per exemple, quan el personatge d'Elvira, a Ipuritani, al principi del primer acte, sap que podrà casar-se amb Arturo, ens la presenten contentíssima i diu, soc una... Son verge invetosa en vesta disposa. Diu, soc una verge alegre vestida de núvia. I aquesta alegria que mostra el personatge d'Elvira està molt ben expressada amb l'ús de la coloratura. Per tant, la coloratura ens serveix per entendre l'alegria d'Elvira. I si ho canta la Sutherland, estem alegres als oients.

0: Home, una mica és el que dèiem abans. Ornamentació n'hi ha.
1: Molta, molta. Sí, no? Sí. Però és veritat... Però també deixa'm dir que cantada per la Sutherland sembla fàcil.
0: Exacte.
1: I això sí, és tan complicat.
0: Tu intentes obrir la boca, respirar i a veure què surt, i t'asseguro que allò no surt.
1: No surt, no, amb aquesta perfecció, aquesta afinació.
0: I tant. Sí, sí. No, però fixa't, ornamentació n'hi ha. Vull dir que... Vull dir que els nostres oients no arriben a la conclusió de que estem dient que Bellini no ornamenta.
1: No, això.
0: Ornamentació n'hi ha. Però és veritat que, teatralment parlant, té tot el sentit que canti així, justament perquè, clar, perquè està contenta.
1: Exacte.
0: Per demostrar la seva felicitat.
1: I Puritani comença bé. De fet, acaba bé també Puritani, però pel mig hi ha moltes desgràcies que ja arribaran més tard. Però en aquest punt de l'òpera, la protagonista està feliç.

0: Aquesta que escoltem és l'ària A non crede a mirarti, de la Sonàmbula de Bellini. Ara la comentarem des de la perspectiva estrictament musical, però si mai heu visitat o visiteu la tomba de Bellini a la catedral de Catània, a Sicília, hi podreu llegir A non crede a mirarti, si presto estinto o fiore, que és com comença precisament aquesta ària de, com dèiem, la Sonàmbula de Bellini, que vol dir no creia que et veuria tan ràpidament pensida o flor. Això ho podem trobar, com dèiem, a la tomba de Bellini.
1: Ostres, doncs, tenint en compte que només va viure 33 anys, home, té tot el sentit del món, eh? Però escolta'm, no l'hem posat per això, no?
0: No l'hem posat per això, però crec que era una bona anècdota que l'havíem de compartir amb els nostres oients.
1: Et venia de gust i ja està.
0: Més enllà d'això, si ens fixem estrictament en la música, podrem percebre el que dèiem, aquest canto lungo, una línia de cant molt llarga, amb molt de fraseig, que una cosa de fet va implícita amb l'altra, poca ornamentació i una expressió molt pura de la tristesa, no? Vull dir, hi ha molta teatralitat aquí.
1: Sí, sí, doncs bé, Gaetano Donizetti, i no us penseu que ens equivoquem, Gaetano Donizetti, tot i que era una mica més gran que Bellini, va viure més anys i va assolir l'èxit quan Bellini va morir i Rossini, evidentment, es va retirar, eh? De manera que algunes de les idees de Bellini les podem trobar en les seves òperes. Per exemple, en la segona escena podrem trobar un cant líric i fraseig que pot recordar a Bellini.

heu fixat que respira el mateix que el que estàvem escoltant fa un moment? Fa un moment escoltàvem el No creeré a mirar-te de la Sonàmbula, de Bellini. Ara estem escoltant Renyava en el silencio, del primer acte de L'Uccello di Lammermoor, de Donizetti. Si bé és cert que hi ha certa ornamentació, si escoltem atentament ens adonem que Donizetti s'inspira clarament en Bellini, en dos aspectes, eh? Aquesta línia de cant de llarga expressivitat i alhora una melodia concebuda per expressar la tristor, en aquest cas, de la protagonista.

0: En aquesta àrea del trobador de Verdi hi trobem el personatge de Leonora cantant amb una línia extensa, lírica. Jo crec que, bé, clarament hereva al final de la proposta, diguéssim, de Bellini. Si de fet ho comparem amb Norma, la línia de cant és la mateixa.
1: Sí, tot i que també s'ha de reconèixer que Verdi posa una miqueta més d'intensitat al servei de teatralitat.
0: Bé,
1: no?
0: Hi ha 20 anys de diferència, no? Vull dir, 20 anys de major coneixement de l'expressió teatral.
1: Bueno, i Verdi era un home de teatre.
0: Exacte, i la seva parola escènica era essencial. Però de ben segur que Verdi va mirar a Bellini per entendre la seva música, i al final no és plagiar ni molt menys, és seguir la tradició. I si Bellini innova en aquest terreny i aquest terreny funciona, és perfectament normal que Verdi segueixi aquest mateix camí, evidentment portant-ho a les seves òperes, al seu estil, etc, etc. En tot cas, els fonaments acaben sent els mateixos d'un i altre. I ara segurament anirem a la comparació més arriscada de totes, però no per això la deixarem de fer, perquè volem que escolteu això.

0: Quina sort que hi hagi gravacions com aquestes.
1: I tant.
0: Que ens permet escoltar a la Cavaller fent del Gisa i la Sutherland fent de Norma, amb el resultat, això, que ara dèiem fora d'antena, que la feina del director aquí bàsicament és no espatllar-ho.
1: Exacte. Que l'orquestra no espatlli.
0: Exacte, que ja soni tot. Sí, sí. O sigui, elles sonaran extraordinàries i que l'orquestra ni tapi i que ni molesti i que no ho espatlli. Però no anem a parlar d'això, sinó que anem a posar-nos en context perquè anem a fer una nova comparació de compositors que tenen una referència a Bellini. Aquest és el duet de Norma i el del Gisa, com us dèiem, un duet que, de nou, presenta una melodia extensa, llarga, i que va desplegant emocions molt profundes a mesura que va avançant, no? Va dient els sentiments de Norma, etc.
1: Exacte, un exemple de canto lungo, tal com vam explicar el programa anterior. De fet, un canto lungo que va fascinar Wagner.
0: Per tant, anem cap a Alemanya ja.
1: Exacte, sí, sí. Wagner va arribar a dir que Bellini li havia ensenyat com es pot expressar un sentiment llargament sostingut a través de la línia melòdica.
0: Això és una afirmació literal de
1: sí,
0: Wagner.
1: Sí, una frase de Wagner. Que Bellini li havia ensenyat com es pot expressar un sentiment llargament sostingut a través d'una línia melòdica. I això podem percebre en exemples com aquest.

0: Sí, és cert que Wagner, en quant a l'orquestració, està anys llum de Bellini.
1: Home,
0: sí que podem entendre una mica que les intencions són les mateixes, no? O sigui, presentar una melodia llarga, que pot recordar el canto lungo, bellinià, però evidentment en el context harmònic i instrumental wagnerià, que evidentment és molt més ric.
2: Ja ho sabeu, arriba el moment de posar-hi una mica més de música i us volem proposar avui escoltar una composició, atenció Pedro, creada per Franz Liszt.
0: Exacte.
2: Però inspirada en Bellini, si no tindria cap sentit.
0: No, clar. Es tracta de les reminiscències de Norma, número de catàleg 394 de Franz Liszt, i que va compondre, com bé us podeu imaginar, sí, a partir d'algunes de les melodies presents a l'òpera de Bellini.
2: Marxem, doncs, escoltant aquestes reminiscències de Norma de Liszt, interpretades pel pianista Benjamin Grosvenor, però abans de marxar hem de donar les gràcies al Pau Blasi per la seva feinada en el muntatge d'aquests programes fets a partir de programes que fem durant la temporada regular a Catalunya Música, i també gràcies a l'Olga Cardús pel seu suport a la producció.
0: Nosaltres tornem demà aquí a Catalunya Ràdio amb un compositor, escolta'm, que va admirar moltíssim a Bellini, però això ja, sí, ja us ho expliquem demà.
2: Adéu.
3: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat.
4: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Si vols ser la compra bé, has d'anar a
5: Carrefour. Les teves vacances tenen més...
6: Trescat Info.
7: Bon dia, són les 8.

0: Ceuta es desperta enmig d'un clima d'agitació social pels milers de persones que han passat la nit als carrers mal dormint i buscant menjar i aigua. El govern espanyol assegura que la majoria de migrants arribats a Ceuta ja han retornat al Marroc, uns 48.000 dels 50.000 que es calcula que han creuat aquesta frontera, una situació que ha deixat una seixantena de morts. Aquest matí seran a Ceuta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Els populars han fet seu aquestes últimes hores el discurs de la ultradreta europea, que parla d'una invasió i demanen una reforma de la llei d'estrangeria. Des de Ceuta, el president de la comunitat denuncia que els centres d'acollida estan sobrepassats i que no poden acollir més menors no acompanyats. Itàlia, mentrestant, suspèn a partir d'avui el tractat de Schengen amb Espanya i reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran, per això, passatgers extracomunitaris. França també reforça els controls a la frontera. El ministre d'Exteriors del govern espanyol, José Manuel Álvarez, diu que la integritat de l'espai Schengen, però, està garantida. Aquí a casa nostra, Protecció Civil ha activat en prealerta el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes avui al Pirineu i al Prepirineu. Tot i això, el risc d'incendis continua sent molt important a la meitat oest del país i es mantenen les restriccions d'accés a 7 espais naturals. Protecció Civil fa una crida a la prudència i a la responsabilitat a les zones de bany davant les altes temperatures i el fet que molta gent comença avui les vacances. Des que va començar aquesta campanya de bany a mitjans de juny, ja han mort 29 persones ofegades a Catalunya. Ingressa a la presó un professor de ball de 25 anys de Mallorca acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves d'entre 8 i 12 anys de l'acadèmia on feia classes a Palma. Segons la investigació de la policia, l'home gravava les agressions sexuals i després difonia les imatges per diferents xarxes d'internet. I aquest mes d'agost arrenca amb bones perspectives per al sector turístic, tot i aquesta calor intensa que tenim que tira enrere alguns visitants, la guerra a l'Orient Mitjà i també l'eclipsi del 12 d'agost han disparat les reserves. Avui, que és el primer dia d'agost, com diem, els carburants s'encareixen perquè decau part del descompte que aplica el govern espanyol des que va començar la guerra a l'Iran.
1: Esports. El Barça cau als penals contra el Birmingham al primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els 90 minuts de joc han acabat amb empat a 2. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter egipci Hamza Abdelkarim. I el president de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciat que renuncia al projecte de crear una filial encarregada de comercialitzar la Copa del Món. La decisió arriba després de la dimissió de Carlos Cordeiro, un dels principals assessors d'Infantino, i la proposta de boicot per part de la UEFA. I el nou fitxatge del Barça, l'extrem belga Jesse Bisibu, s'incorpora avui a les ordres de Hansi Flick a Anglaterra. Ahir va signar el contracte com a nou jugador del club.
0: I tindrem un inici d'agost ben càlid, moltíssima calor a les comarques de Ponent, on s'arribarà als 38 graus. L'ambient molt humit a prop de la costa. Matí mig ennuvolat a la costa de Tarragona i a la tarda tindrem ruixats al terç nord i al massís del Port.
2: 3CAT Info.
0: Ara passant 4 minuts de les 8 del matí, benvinguts, us acompanya Sara Riera.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Doncs som-hi. Ceuta es lleva enmig d'un clima d'agitació social pels milers de persones que han passat aquesta nit als carrers mal dormint i buscant menjar i aigua. El govern espanyol ha assegurat que la gran majoria de migrants arribats aquests dies a Ceuta ja han retornat al Marroc. Estem parlant d'uns 48.000 dels 50.000 que es calcula que han creuat la frontera. És una crisi que ja ha deixat una seixantena de morts. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades. Bon dia.
3: Bon dia, Sara. Doncs mira, com esteu sentint, l'entrada sobtada de milers de migrants aquí a Ceuta i en poques hores ha posat en peu de guerra alguns dels barris perifèrics de la ciutat. Som els barris La Reina i Los Rosales. El terra estava ple d'escombraries i molts carrers tallats al pas amb tanques de plàstic custodiades pels veïns. La gent gran està tancada a casa i alguns joves porten la cara tapada una armilla reflectant i un pal de golf o un bat de fusta a les mans. S'organitzen en torns de vigilància per no deixar el carrer descobert i no em deixen fer-los fotos. La noia que porta la veu cantant en aquest barri, espanyola d'origen marroquí i amb tres fills, puntualitza que els pals no són per fer mal.
4: Para que no entren a nuestros portones, para que no entren a nuestras casas, para que no rompan nuestros negocios. Los tenemos no para pegar, para disuadir.
3: Al seu costat, la Rosalía resumeix l'estat d'ànim d'aquest barri.
5: Estamos cansados, no nos abren los negocios, no salimos con miedos a las calles, nuestros niños están llenos de sangre porque se tienen que defender, nos están pegando, nos están tirando piedras, nos insultan, estamos cansados, la verdad.
3: Al carrer on som, en realitat, m'expliquen que era ahir un riu de migrants que es colaven a botigues i cases particulars, uns incidents que acaben circulant molt ràpid a les xarxes i creant molts comentaris d'odi i que han anat documentant mitjans locals com el Faro de Ceuta. En aquell moment, quan parlàvem amb els veïns, uns migrants van intentar acostar-se a les tanques i es va activar l'alarma mentre tres camions militars baixaven pel carrer a tota velocitat.
0: Doncs gràcies, Cèlia Cernadas. Parlem d'aquí una estona. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Doncs això és el que està passant ara mateix sobre el terreny, aquestes primeres hores des que s'aixeca un dia en què el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, viatjarà aquest matí a la ciutat autònoma per analitzar aquesta situació sobre el terreny, com està fent la Cèlia. També hi anirà avui el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Ell ahir va tornar a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat va exigir que es garanteixi el retorn al Marroc de tots els immigrants que han accedit irregularment aquests últims dies a Ceuta. També va demanar la reforma de la llei d'estrangeria i que s'assumissin responsabilitats polítiques. El PP ha fet seu el discurs de l'extrema dreta internacional que es tracta d'una invasió i ahir ja va registrar al Congrés una petició perquè Sánchez doni explicacions. Com que la major part d'aquests migrants que estan arribant a Espanya són menors no acompanyats, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, s'ha queixat aquestes últimes hores que els centres d'acollida de la ciutat tenen una sobreocupació que ja del 2.400%. Per tant, diu, Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president de Ceuta ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat comenci el repartiment d'aquests joves cap a altres comunitats autònomes. Ahir el president espanyol Pedro Sánchez en un missatge a X va explicar amb dades que hi ha altres països i regions europees que reben més immigració irregular que Espanya. Va fer servir xifres de l'agència europea Frontex per apuntar que en els darrers 5 anys Itàlia ha rebut el doble de migrants irregulars que Espanya. Aquestes imatges de la crisi migratòria han desencadenat una onada de crítiques de la dreta i l'extrema dreta europees contra el govern de Pedro Sánchez, a qui responsabilitzen de la crisi migratòria a Ceuta. A Itàlia, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol, una mesura que entrarà en vigor avui i que reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha criticat en un missatge a la xarxa social X aquesta confusió interessada, diu, al voltant de la seguretat de l'espai Schengen i ha destacat que la seva integritat està absolutament garantida. A França, el nombre de gendarmes i policies desplegats, també com a reforç a la frontera franco-espanyola, es multiplicarà avui per 5, segons va anunciar ahir el ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
6: Tenim controls a la frontera franco-espanyola, estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
0: Des de Brussel·les reiteren que no s'ha detectat cap flux migratori des de Ceuta cap al continent europeu, però la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha qualificat la situació d'inacceptable i ha demanat devolucions ràpides. Més enllà d'Europa, Washington també ha acusat Madrid d'impulsar mesures deliberades per afavorir l'arribada de persones migrants. Donald Trump ha assegurat que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions d'aquí 2 anys.
7: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
0: I en aquest context també Rússia ha qualificat la situació de col·lapse de la política migratòria a la Unió Europea.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passant 10 minuts a les 8 aquí a Catalunya, després d'uns dies de moltíssima calor, Protecció Civil ha activat ara en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes avui al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a les comarques de la Cerdanya, el Solsonès i la Garrotxa. Tot i això, tot i que plogui, el risc d'incendis continua sent molt important a la meitat oest del país. Ho ha explicat el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta.
8: Cap de setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, aquesta zona de Prepirineu, Pirineu, però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies, de perill d'incendi.
0: Avui hi ha, de fet, 200 municipis d'una vintena de comarques amb aquest perill molt alt d'incendis i 89 poblacions que estan en risc extrem. Són pobles i ciutats, sobretot, com dèiem, del Pallars Jussà, la Noguera, el Solsonès, el Priorat, l'Alt Camp i el Baix Camp, i continuem tenint també restriccions d'accés a 7 espais naturals. Això pel que fa al Principat. Al País Valencià aquesta nit ja han pogut dormir a casa seva tots els veïns que van desallotjar arran de l'incendi de la Vall d'Uixó. Des de dissabte passat ha cremat unes 9.500 hectàrees. Aquest foc està estabilitzat, no hi ha flama, però els bombers continuen remullant el terreny. El govern valencià demana que ningú s'acosti a la part cremada perquè encara hi ha efectius treballant per mirar de controlar i extingir tot aquest incendi. I avui que molta gent comença les vacances, Protecció Civil fa una crida a la prudència i a la responsabilitat també a l'hora de banyar-se davant les altes temperatures que estan fent que les zones de bany siguin doncs molt més concorregudes i que hi hagi força accidents cada dia. Des que va començar aquesta campanya de bany, el 15 de juny, ja han mort 29 persones i 55 han resultat ferides de diversa consideració en espais de bany de tot el país. 15 de les víctimes han mort a les platges, 9 a les piscines i també 5 persones en aigües interiors. L'any passat, en aquestes dates, el balanç era de 22 banyistes morts. Protecció Civil de la Generalitat demana, per tant, banyar-se només en llocs que estiguin habilitats, a respectar les restriccions en zones de roques o corrents i també recomana banyar-se preferentment en àmbits amb presència de socorristes.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A Mallorca, un professor de ball de 25 anys ha ingressat a la presó acusat d'agredir sexualment 5 alumnes seves de l'acadèmia on feia classes a Palma. Les víctimes tenen entre 8 i 12 anys. Els fets que ha investigat el jutge es remunten al març. Anem doncs a Palma. Caterina Carmany.
9: L'agressor gravava les víctimes d'entre 8 i 12 anys mentre els vexava i humiliava. Després o penjava a internet. Va pujar una trentena de vídeos a l'anomenada xarxa obscura, una base de dades internacional que detecta arxius amb imatges de nins i nines agredits sexualment, va fer l'alerta. I van localitzar el professor de dansa per una samarreta que sortia a un vídeo i que duia una inscripció relacionada amb un grup de ball. A partir d'aquí se l'ha pogut detenir.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
0: Amb l'Enric Aut.
10: El dia ha començat tranquil, però amb alguns núvols baixos en algunes contrades que s'anien fonent la majoria. Una nit que ha estat tòrrida novament cap a la costa central, també al nord de la costa de Tarragona, amb valors per damunt dels 25 graus a Barcelona, Sitges, també Tarragona, en alguns barris 25 també de mínima a Figueres i a l'interior també valors al voltant dels 19, 20, 21, 22, 23, per exemple 23 de mínima a Igualada, Torrelavit o també en alguns barris de Lleida. Els valors més frescos al Pirineu, al voltant dels 12-13 graus, per exemple a la Cerdanya o també cap a l'Alta Ribagorça. Ve un matí tranquil i a la tarda sí que creixeran nublades del Pirineu i del Prepirineu i al massís del Port, dels Ports, on poden caure alguns ruixats, i cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu Oriental, aquí sí que hi ha més risc d'algun ruixat fort, hi ha un avís d'intensitat de pluja, en 30 minuts poden caure més de 20 litres, és un perill moderat 2 sobre 6, i que afecta la Cerdanya, Ripollès, Garrotxa, Osona, el Lluçanès i també el Berguedà, amb alguna tempesta, localment calamar-se o fins i tot pedra. Vents més aviat fluixos, una mica de marinada al centre del dia, que es pot reactivar, i la temperatura diurna bastant similar. Avui les xifres més altes poden arribar als 38 o 39, difícilment s'arribarà als 40, i sí que vam tenir 40 graus a Solsona, avui les més altes al voltant dels 38, molt aïlladament 39, cap a Ponent, Conca de Tremp, Lleida pot arribar als 38, també Tàrrega, a la costa valors al voltant dels 30, 31, 32, i amb molta sensació d'aixafogó.

0: Ara passa un minut d'un quart de nou. El sector turístic preveu un nou agost amb hotels plens i molta reserva d'última hora per la crisi a l'Orient Mitjà. Restauradors i hotelers admeten, però, que les onades de calor que estem tenint comencen a perjudicar alguns destins. En canvi, veuen amb optimisme l'eclipsi del 12 d'agost. Els hotels esperen, doncs, batre rècords, superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que l'aixafogó, com diem, ja està tenint un cert impacte perquè els visitants prioritzen zones menys caloroses o fora del pic de l'estiu. Lluís Daniel Mat d'Orca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
1: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això del canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguent, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona, vol dir que bé, sembla que també anirà bé com cada any, i ja està, esperem que remeti una mica la calor.
0: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. A Lleida les previsions també són molt bones. En aquest cas, creix el turisme per fer activitats aquàtiques, segons el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
2: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot

0: Hi ha previstos, atenció, més de 1.000 vols diaris a l'aeroport de Barcelona. Ahir va ser el dia amb més activitat d'aquest estiu i van haver 1.100 operacions. En canvi, a les carreteres, el Servei Català de Trànsit preveu que durant aquest matí sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, que és una xifra, de fet, similar a la de qualsevol cap de setmana d'estiu. Ara bé, a partir d'avui, omplir el dipòsit del cotxe, això sí, serà més car. Avui decau part del descompte que ha aplicat fins ara el govern espanyol des que va començar la guerra al Pròxim Orient, i de mitjana els carburants s'encariran, atenció, 6 cèntims al litre. Si ho comparem amb l'estiu passat, ara omplir un dipòsit d'un vehicle mitjà de dièsel, per exemple, costa 16 euros i mig més, i de gasolina uns 7 euros més. Al setembre la bonificació del govern espanyol als carburants tornarà a disminuir i està previst que ja acabi del tot a l'octubre.
1: 3CAT Info.
0: Obrim ara el focus, situem-nos a Ucraïna. Almenys 9 persones hi han mort aquesta matinada a la capital, a Kiev, per un atac de Rússia. Segons el govern ucraïnès, diversos míssils balístics han impactat contra alguns edificis residencials d'aquesta ciutat. També han provocat una trentena de ferits. El president Volodymyr Zelensky fa temps que demana sistemes de defensa per fer front justament a aquest tipus d'atacs, com ara poder produir míssils Patriot per interceptar els projectils russos. A l'última reunió de l'OTAN, Donald Trump va anunciar que cediria a Kiev aquesta tecnologia per produir-los, però aquesta setmana s'ha fet enrere. I el mateix president dels Estats Units i Hamas estan pendents ara de la resposta oficial d'Israel al compromís de l'organització palestina de desarmar-se com a part del pla de pau a Gaza. Els islamistes ho condicionen al fet que els israelians abandonin la franja, però fons del govern de Netanyahu pretenen que primer sigui Hamas qui abandoni les armes. Aquesta nova fase del pla de Trump és una prova afegida en les complicades relacions ja entre el president nord-americà i el primer ministre israelià a 3 mesos de les eleccions a Israel. Anem ara a Jerusalem. Jordi Brascó.
2: El pas endavant en la situació a la franja depèn encara de molts condicionants. Hamas diu que no entregarà les armes si no hi ha abans una sèrie de gestos per part d'Israel. El principal d'ells, cessar els atacs, però també retirar les tropes de moment fins a la línia groga acordada a l'octubre. Es fa difícil pensar, però, que Netanyahu farà concessions a menys de 3 mesos de les eleccions generals. Fons governamentals, de fet, avisen que cap soldat es mourà de lloc fins que Hamas no es desarmi completament. Així doncs, es dibuixa encara una situació de bloqueig a la franja, i això que Donald Trump insisteix que totes les parts estan contentes i que l'acord és un èxit. Això sí, fons de la Casa Blanca avisen que la decepció amb Netanyahu, si no s'aconsegueixen progressos, seria enorme.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Bona nit, Roses! Com esteu?
0: Doncs això, Roses, allà més de 2.500 persones han ballat aquesta nit a la Ciutadella al ritme de les cançons de Blaumut, Ramon Mirabet i els Amics de les Arts, en un triple concert que han batejat com el del so d'una generació. És la primera vegada que aquestes tres bandes actuen plegades. I ha anat a Roses, en Fèlix Martín.
3: Bona nit, Roses!
4: Ramon Mirabet ha engegat la festa a les 9 del vespre, quan encara no era fosc, i amb la gent encara arribant a l'esplanada del davant l'escenari. I entre cançó i cançó ha recordat que aquest és el festival Sons del Món de l'Empordà.
5: Mira, mireu, a mi m'ha agradat molt viatjar, a tots ens agrada viatjar, però tots estarem d'acord, tots i totes estarem d'acord, que ja podem anar a qualsevol lloc del món, que això que tenim aquí és únic. Cuidem-lo, cuidem-lo. Cuidem aquest espai sense incendis.
4: I s'ha guanyat de seguida gent com la Roser.
6: Personalment, el que més m'agrada potser és Ramon Mirabet, per el seu tarannà i perquè està molt bé.

0: Després ha estat el torn de Blaumut i els Amics de les Arts, els grups preferits de dues germanes.
1: La Neus i l'Alba, venim d'Igualada, i jo vinc a veure els Amics de les Arts especialment perquè fa 20 anys que els segueixo.
2: Jo vinc a veure més especialment a Blaumut perquè m'agraden més, que els Amics de les Arts està molt bé, però m'agrada molt Blaumut, m'acompanyen molt.
0: I a la mitjanit, a la Ciutadella, ha començat a sonar Ja no ens passa, i això vol dir que arrencava el tercer dels concerts.

0: Segurament el més esperat i el més públic, el dels Amics de les Arts. No hi ha faltat el moment reivindicatiu.
1: És important que festivals com aquest, Prats, que ens fan ser un país més normal, que demà també tenen un concert amb gossos, l'Axambusto, gent que porta molts anys, programin música en català, perquè només ens tenim a nosaltres.
0: Al final del concert, 4 hores i mitja després de començar, Miravet ha pujat de nou a l'escenari a cantar les dues últimes cançons amb els Amics de les Arts, Louisiana i Jean-Luc. Un bon fi de festa, batejada com la del so d'una generació, amb la gent cantant i ballant en una agradable nit d'estiu a tocar de la Badia de Roses.
2: Això a Roses, i mentrestant Cambrils, al Baix Camp, tindrà avui música i espectacle de la Ludwig Band.

0: Doncs deu ser Ginebra sola.
1: El grup d'Espolla hi presenta pel barri es comenta el seu quart disc d'estudi, un àlbum de 13 cançons que suposen un punt d'inflexió per a la formació, amb una etapa més madura, amb més sons i una mirada més urbana. Les lletres de les cançons i la força del directe els ha consolidat com un dels grups més destacats de l'escena catalana actual. Aquest concert de la Ludwig Band és al Parc del Pescador de Cambrils i comença a les 10 del vespre. És un concert emmarcat dins el Festival Internacional de Música de Cambrils, el principal esdeveniment cultural de l'estiu a la Costa Daurada.

0: Esports.
1: Doncs sí, esports, canviem de registre. Oriol Corral, bon dia.
2: Bon dia. El Barça s'ha estrenat a la pretemporada contra el Birmingham amb dos gols del davanter egipci de 18 anys, Hafsa Abdelkarim. L'equip de Hansi Flick ha empatat a 2 i finalment ha caigut als penals contra el conjunt de la segona divisió anglesa. El mateix Flick valora positivament el rendiment de l'equip i dels futbolistes més joves.
3: We have a young team here and
4: hem jugat amb un equip molt jove. El que he vist avui és el mateix que he vist als entrenaments. Potser en algunes situacions ens ha faltat jugar amb més confiança amb la pilota, jugar més entre línies. Això a la primera part ho hem trobat a faltar i hem comès algunes errades en construcció. Però estic content amb el meu equip.
3: My coaches are happy with this performance.
2: El Birmingham s'ha avançat al minut 31 de la primera part amb una rematada de cap del davanter danès August Priske, però el Barça ha fet l'1-1 a poc abans del descans amb un penal que ha provocat i transformat a Hafsa Abdelkarim. Ja a la segona part, de nou el jove davanter egipci ha fet l'1-2 després d'un mal refús del porter del Birmingham, però l'ex del Girona, John Solís, ha fet el 2-2 definitiu pel Birmingham al minut 69. Una de les altres notícies destacades del partit ha estat el debut de Adeyemi amb la samarreta blaugrana. Gerard Martín, que ha estat titular, ha explicat que l'equip vol guanyar-ho tot aquesta temporada. Ho diu als micròfons de TV3.
5: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
2: I continuem amb el Barça perquè Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana, s'incorpora avui a les ordres de Hansi Flick a Anglaterra. Ahir va signar el seu contracte com a nou jugador del club. L'extrem belga, de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. El president de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciat que renuncia al projecte de crear una filial encarregada de comercialitzar la Copa del Món. El projecte, anomenat FIFA Forward Enterprise, no tirarà endavant. La FIFA ho anuncia després de l'allau de crítiques de confederacions i governs. La més sonada va ser la de la UEFA, que havia anunciat un boicot al Mundial si la creació de la filial tirava endavant. A més, la decisió arriba poques hores després de la dimissió de Carlos Cordeiro, un dels principals assessors d'Infantino, contrari a aquesta proposta. Seguim amb futbol. L'Espanyol, per la seva banda, juga avui el segon amistós de la seva estada a Anglaterra contra el Middlesbrough de la segona divisió. Serà a partir de les 4 de la tarda en directe per Esport 3. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.
6: Al final la pretemporada és per carregar les cames, per agafar les sensacions que després de l'estiu costa una miqueta retomar, i res, al final aquests partits venen molt bé perquè són equips molt físics, a nivell d'intensitat és molt forta, i això per preparar-nos per la temporada ens ve molt bé.
2: L'Espanyol tornarà cap a casa després d'aquest partit. També juga avui al Girona i ho farà contra un dels millors equips d'Europa. A les 8 del vespre, també en directe per Esport 3, Girona-Arsenal a Montilivi. És la 49a edició del trofeu Costa Brava. Sentim el davanter i capità del Girona, Cristian Estuani.
7: Mañana, si existe la posibilidad, sería, por supuesto, que una gran chance para poder tener algunos minutos, sobre todo para volver a reencontrarnos en el estadio con nuestra gente, a recibir a un rival que no siempre tenemos la posibilidad, ¿no?, de jugar contra un gran equipo como es el Arsenal.
2: El Sabadell, per la seva banda, ha guanyat per 1-0 un partit amistós contra l'Inter Escaldes d'Andorra. El gol dels arlequinats l'ha fet Rodrigo Escudero a la primera meitat.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I encara en futbol, dues novetats al Barça femení. El Brighton serà el rival de l'equip de Pere Romeu al trofeu Joan Gamper, i el club blaugrana ha fet oficial el traspàs de Júlia Dragoni al Chelsea. Tenim en marxa l'europeu de natació artística que es disputa a París. El català Denis González ha quedat a les portes de les medalles de la final masculina de solo tècnic. El nadador de Rubí ha quedat quart. Tampoc han pujat al podi les catalanes Tió i Lilú Lluís. A la final femenina de duet tècnic han acabat en la 8a posició. En total, la selecció espanyola compta amb la participació de 7 catalans i catalanes, a més de la seva seleccionadora, Andrea Fuentes. I en aquests europeus de natació, per cert, tornen a comptar amb la participació 4 anys després de Rússia, un dels països més guardonats d'aquesta competició. La World Aquatics ha decidit aixecar totes les sancions contra els nadadors russos i bielorussos per la invasió d'Ucraïna.

0: Ara són 2:15 i us estem explicant que Ceuta es desperta avui enmig d'un clima d'agitació social pels milers de persones que han passat encara aquesta nit als carrers mal dormint i buscant menjar i aigua. El govern assegura, però, que la majoria d'aquests migrants que van arribar a Ceuta han tornat al Marroc. Parla d'uns 48.000 dels 50.000 que es calcula que han creuat la frontera. Aquest matí seran a Ceuta el ministre de l'Interior i el líder del Partit Popular, un PP que ha fet seu el discurs de la ultradreta europea que parla d'una invasió i demana una reforma de la llei d'estrangeria. Aquí a Catalunya estem pendents de Protecció Civil, activat en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de temperatures fortes avui, sobretot al Pirineu i al Prepirineu. Tot i això, tot i aquestes tempestes previstes, el risc d'incendis continua sent atenció molt important a la meitat oest del país i es mantenen les restriccions d'accés a 7 espais naturals. Des d'ara i fins a les 9 també us parlarem que aquests últims dies s'ha fet viral una imatge de la Terra, no com estem acostumats a veure l'esfèrica, sinó abonyegada com una esfera totalment boteruda. És una imatge que ha generat la NASA i que molta gent l'està difonent dient que és la imatge real i més acurada de la Terra. Ara us explicarem si això és veritat o no. I passarem pel Japó, perquè allà descansar és notícia, i dormir 5 hores també és motiu de celebració, si més no, per la primera ministra Sanae Takaichi. Fa uns dies ella mateixa explicava a les xarxes socials que porta mesos dormint entre 0 i 3 hores i que per fi n'havia pogut dormir 5 de seguides. Una confessió que en molts països estaria despertant ja preocupació.
1: Esports.
2: El Barça cau als penals contra el Birmingham en el primer partit amistós oficial de la pretemporada blaugrana. Els dos gols del Barça els ha fet el jove davanter egipci Hamza Abdelkarim.
0: I pel que fa als esports, pel que fa al temps, aquest inici d'agost serà també molt càlid, tindrem moltíssima calor a les comarques de Ponent, sobretot allà arribaran avui els 38 graus. L'ambient serà molt humit a prop de la costa. Al matí mig ennuvolat també a Tarragona i a la tarda ruixats al terç nord del país i al massís del Port. Ara passen 2 minuts de 9:15. Ceuta, us dèiem, es lleva enmig d'un clima d'agitació social pels milers de persones que han passat aquesta nit als carrers mal dormint i buscant menjar i aigua. El govern espanyol assegura que la gran majoria de migrants que han arribat aquests dies a Ceuta ja han tornat al Marroc. Són uns 48.000, diuen, dels 50.000 que es calcula que han creuat la frontera. És una crisi que ha deixat de moment una 60 de morts. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades, bon dia.
3: Bon dia. L'entrada sobtada de milers de migrants a la ciutat de Ceuta i en poques hores ha posat en peu de guerra alguns barris perifèrics d'aquesta ciutat. De fet, en concret, hem visitat els barris de la Reina i Los Rosales. En aquest barri, el terra està ple d'escombraries i molts carrers tallats al pas amb tanques de plàstic custodiades pels veïns. La gent gran està tancada a casa i alguns joves porten la cara tapada, una armilla reflectant i un pal de golf o un bat de fusta a les mans. S'organitzen en torns de vigilància per no deixar el carrer descobert i no em deixen fer-los fotos. La noia, que portava la veu cantant, una espanyola d'origen marroquí i mare de 3 fills, puntualitzava que els pals no són per fer mal.
4: Para que no entren a nuestros portones, para que no entren a nuestras casas, para que no rompan nuestros negocios. Los tenemos no para pegar, para disuadir.
3: Al seu costat, la Rosalía resumía així l'estat d'ànim del barri.
5: Estamos cansados, no nos abren los negocios, no salimos con miedos a las calles, nuestros niños están llenos de sangre porque se tienen que defender, nos están pegando, nos están tirando piedras, nos insultan. Estamos cansados, la verdad.
3: Al carrer on som explicant que era hi un riu de migrants que es colaven a botigues i cases particulars, uns incidents que circulen molt ràpid a les xarxes, que generen comentaris d'odi i que han anat documentant mitjans locals com el Faro de Ceuta. En aquell moment, quan parlàvem amb els veïns, uns migrants van intentar acostar-se a les tanques i es va activar l'alarma mentre 3 camions militars baixaven pel carrer.
6: Però tenia que echar, parlar.
3: Aquests veïns, irritats, exaltats, es queixen que tots els esforços de la policia i de l'exèrcit s'han concentrat al centre de Ceuta per netejar-la i que aquí estan deixats de la mà de Déu. Hem de tenir en compte que aquesta ciutat autònoma té una població de 80.000 persones i que els migrants que han entrat en dos dies són més de 40.000. Els vigilants dels carrers, per tant, es posen bàsicament custodiant l'entrada de les seves vivendes, porten dos dies sense dormir, amb ànim exaltat i sense menjar perquè a Ceuta han tancat les últimes hores tots els comerços. És la mateixa situació que també viuen els migrants, que s'acumulen encara a platges, parcs, boscos i carrers de Ceuta, sense menjar i aprofitant l'aigua de les dutxes de les platges. El Ministeri assegura que més de 30.000 ja han tornat al Marroc, però n'hi ha molts esperant. Esperant no se sap què, perquè hem comprovat que el CETI, el Centre d'Internament de Migrants, que està a una banda separat del centre de Ceuta, està col·lapsat. Ningú els diu res, els migrants. Molts són subsaharians que dormitegen pel terra al voltant de l'edifici, esperant, com deien, no se sap què, perquè de moment aquí no hi ha arribat la Creu Roja ni altres organitzacions humanitàries.
0: Doncs gràcies, Cèlia Cernadas. Bon dia, fins ara.
3: Bon dia.
0: Doncs veurem què és el que diu aquesta situació el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que aquesta ciutat, aquest matí ha de visitar la ciutat de Ceuta per mirar d'analitzar sobre el terreny què és el que està passant, què passa amb aquesta gent que espera, deia la Cèlia, no se sap què. També hi anirà el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. Ella hi va tornar a reclamar a l'executiu de Sánchez que declari la situació d'interès per la seguretat nacional a Ceuta. En un comunicat va exigir, a més, que es garantia enteixi el retorn al Marroc de tots els immigrants que han accedit irregularment a la ciutat aquestes últimes hores i dies. La reforma de la llei d'estrangeria també la vol i que s'assumeixin responsabilitats polítiques. El PP, de fet, ha fet seu el discurs de l'extrema dreta internacional que es tracta d'una invasió i ahir ja va registrar al Congrés una petició perquè Sánchez doni explicacions. Com que part de tots aquests immigrants que han arribat són menors no acompanyats, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, s'ha queixat aquestes últimes hores també que els centres d'acollida de la ciutat, ho deia ara la Cèlia, tenen una sobreocupació, ell deia, del 2.400%, i per tant Ceuta no els pot atendre amb les condicions necessàries. El president de Ceuta ha explicat que actuarà d'acord amb la llei i d'aquesta manera espera que aviat doncs, que comenci el repartiment dels joves cap a altres comunitats autònomes.
1: Como comprenderá, no se pueden atender solo y exclusivamente por parte de la ciudad. La ciudad de Ceuta, con sus débiles espaldas, no puede soportar un asunto que tiene que ser de todos. Esto es un capítulo que por sí solo tiene capacidad suficiente para llevar a la bancarrota a la institución.
0: Doncs ara ho dèiem, aquestes imatges d'aquesta crisi han desencadenat una onada de crítiques, tant de la dreta com de l'extrema dreta europees, contra el govern de Pedro Sánchez, a qui responsabilitzen de tot el que està passant a Ceuta. A Itàlia, per exemple, el govern de Giorgia Meloni ha suspès temporalment l'acord de Schengen de lliure circulació amb l'estat espanyol. És una mesura que entra en vigor avui i que reintroduirà controls aleatoris en ports i aeroports que només afectaran passatgers extracomunitaris. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, criticava en un missatge ahir a la xarxa social X aquesta confusió interessada, deia, al voltant de la seguretat de l'espai Schengen i destacava que la seva integritat està absolutament garantida. De tota manera, a França, allà, el nombre de policies i gendarmes desplegats com a reforç a la frontera franco-espanyola també es multiplica avui per 5, segons va anunciar el mateix ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez.
6: Tenim controls a la frontera franco-espanyola, estan operatius. De fet, s'han reforçat els darrers mesos. Per tant, òbviament, en prendrem mesures si hi ha cap moviment cap al territori nacional. I en qualsevol cas, és evident que intensificarem els controls fronterers.
0: Com dèiem, tot l'espectre de la dreta i l'extrema dreta del món pràcticament s'està referint a aquesta qüestió. També ho va fer ahir Donald Trump, assegurant que els Estats Units estaran com Ceuta si el partit de l'oposició, el demòcrata, guanya les eleccions allà d'aquí a 2 anys.
7: Després de veure Espanya ahir i observar la catàstrofe que hi va tenir lloc, semblava una invasió d'un país amb centenars de milers de persones, i el mateix ens passarà a nosaltres si els republicans no són elegits, però pitjor, molt més gran.
0: Rússia també, que ha qualificat aquesta situació de col·lapse de la política migratòria de la Unió Europea.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Després d'aquests dies de calor intensa, avui encara tenim calor molt intensa, però Protecció Civil ha activat en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de temperatures fortes avui al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a la Cerdanya, el Solsonès i la Garrotxa. Tot i això, el risc d'incendis continua sent molt important a la meitat oest del país. Ho ha explicat el sotsinspector del cos d'agents rurals, Josep Vilalta.
9: Aquesta setmana estem una mica pendents d'aquestes pluges que ens han d'arribar, aquesta zona de Prepirineu, Pirineu, però la resta del territori continuarem amb nivells alt, molt alt i extrem, com aquests dies, de perill d'incendi.
0: Avui hi ha, de fet, 200 municipis d'una vintena de comarques en perill molt alt d'incendis i 89 poblacions de 15 comarques on el perill és extrem. Continuen tancats també 7 espais naturals de Catalunya. Un dels principals motius és que venim de setmanes de moltíssima calor i de molt poca pluja. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest mes de juliol ha estat el més càlid i, atenció, un dels més secs des del 1950. Hi ha hagut 3 episodis de calor amb molt pocs dies de treva entre ells. A més, tot i que encara estem a principis d'agost, ja estem a punt de superar el rècord anual de dies en què s'han registrat més de 40 graus en algun punt del país. A Barcelona, per exemple, s'ha igualat el rècord de nits tòrrides que es va assolir l'any passat, que van ser 36. Pel que fa a les pluges, durant les últimes 4 setmanes, la meitat de les estacions del Meteocat han recollit menys d'un mil·límetre de pluja. Això vol dir pràcticament gens. Moltes han registrat el juliol, per tant, més sec de la seva sèrie històrica. El dèficit ha estat especialment important al Pirineu i al Prepirineu, on els mesos d'estiu solen ser els més plujosos per les típiques tempestes de la tarda.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Doncs continuem parlant d'incendis de la Vall d'Uixó, que ja està estabilitzat al País Valencià, també l'incendi que hi ha hagut a Madrid, a Àvila, i el de la Gironda, al sud-oest de França, han deixat una gran concentració de fum i també d'aerosols que és visible, atenció, des de l'espai. L'Agència Espacial Europea ha difós una imatge captada el 26 de juliol que mostra una gran taca vermellosa sobre la península, les Illes Balears i el sud-oest de França. És un registre que permet seguir l'evolució dels incendis gairebé en temps real. Precisament aquesta setmana ha visitat Barcelona Pablo Álvarez, un dels 5 astronautes espanyols seleccionats per l'Agència Espacial Europea, i ha demanat que s'aprofitin aquestes dades dels satèl·lits per millorar la predicció i la prevenció dels incendis.
10: Desde la estación espacial puedes ver perfectamente también esas columnas de humo. Esa perspectiva también es muy importante, pero a nivel científico, ¿no?, de cara a tratar de prevenirlo, o sea, mejorar qué hacemos, ¿no?, de cara a la prevención de fuegos en el futuro, los datos que podemos dar desde el espacio van a ser críticos y están ahí. Creo que se pueden usar de una forma mucho más efectiva, de hecho.
0: Álvarez, que després de Pedro Duque serà el segon astronauta espanyol a viatjar a l'Estació Espacial Internacional, aposta per una democratització d'aquestes dades que s'obtenen des de l'espai. Destaca el creixement del sector espacial català i el paper cada cop més rellevant, diu, de Catalunya dins l'ecosistema espacial europeu. I encara relacionat amb tot el tema de l'espai, en els últims dies s'ha fet viral una imatge, potser l'heu vista, de la Terra, però no com estem acostumats a veure, l'esfèrica, sinó una Terra abunyegada, com si fos una esfera totalment boteruda. Doncs bé, és una imatge que ha generat la NASA i molta gent l'està difonent, dient que és la imatge real i més acurada de la Terra. Però això no és cert. Ens ho explica el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraibar.
11: Aquesta imatge rep el nom de geoide i, efectivament, l'ha elaborat la NASA, però no mostra com és de veritat la Terra, sinó que és una projecció teòrica de com afecta la gravetat a les diverses parts del planeta, segons la seva composició geològica. Ho explicava el físic Miquel Sureda al matí de Catalunya Ràdio.
12: La gravetat de la Terra no és homogènia. I això té a veure amb la forma de la Terra, però també té a veure amb la densitat. Depèn del material que hi ha geològic a sota nostra, la gravetat serà més gran o més petita, perquè la gravetat depèn del que ens està traient. Per tant, la gravetat sí que realment és diferent en diferents parts de la Terra. Aleshores, si tu fas un dibuix d'aquesta gravetat, en lloc de sortir d'una esfera, que voldria dir que és uniforme, doncs en surten aquestes coses.
11: En aquest geoide, a més, aquests efectes de la gravetat s'han exagerat i multiplicat per 10.000 per fer-los visibles en un gràfic. Per tant, i tot i les irregularitats de la superfície de la Terra, el nostre planeta continua sent una esfera lleugerament aplanada pels pols i no una patata còsmica plena de bonys.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
0: Amb l'Enric Agut.
13: Matí ben tranquil, tot i que tenim alguns núvols baixos en algunes contrades, per exemple, en punts de les comarques de Tarragona, també en alguns indrets de les de Barcelona. però en general el matí quedarà assolellat. A la tarda sí que el temps es mostrarà més insegur, com ahir al Pirineu, Prepirineu, amb algun ruixet, alguna tempesta, i també cap a l'àrea interior de Tarragona, interior de les Terres de l'Ebre, entre la Terra Alta, Baix Ebre, alguna nuvolada pot descarregar algun ruixat. Algunes comarques estan sota avís per intensitat de pluja, en 30 minuts poden caure més de 20 litres, i això és més probable cap a l'àrea de la Cerdanya, també en Ripollès, Garrotxa, Osona, Lluçanès i a la Berguedà. Aquestes comarques estan sota avís, un perill moderat, el groc, 2 sobre 6, aquesta tarda. Pot caure alguna tempesta, localment acompanyada de calamarsa o de pedra. I pel que fa a les temperatures màximes, força similars a les d'ahir. Ahir es va arribar als 40 graus a Solsona. Avui, en principi, les màximes més elevades quedarien al voltant dels 38, 37, 38 i molt aïlladament 39. Lleida pot arribar als 38, també Tàrrega, Tremp, al voltant dels 36, Tortosa, al Pirineu les xifres més altes podrien tocar els 35, Sort, o també Ripoll, la Seu d'Urgell, i a la costa al voltant dels 30, 31, 32, i amb una sensació d'humitat marcada que farà que la temperatura de sensació sigui de 37, 38 o 39 graus en alguns moments. Demà diumenge, un dia força similar, la temperatura diurna podria pujar un grau, en general a l'interior i al Pirineu, i a la tarda tindrem ruixats algunes tempestes al Pirineu, també a l'àrea novament del massís dels Ports, a l'interior de les Terres de l'Ebre. Tant avui com demà, el cel estarà una mica tèrbol en algunes zones per la pols en suspensió d'origen saharià.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ara passant 2 minuts a 3 quarts de 9. Atenció amb això. Al Japó, descansar és notícia i dormir 5 hores també és motiu de celebració. Si més no, per la primera ministra d'aquest país, Sanae Takaichi. Fa uns dies, ella mateixa explicava a les xarxes socials que porta mesos dormint entre 0 i 3 hores i que per fi n'havia pogut dormir 5 de seguides. Una confessió que en molts països doncs despertaria preocupació. El Japó, en canvi, encaixa amb una idea molt arrelada, que és desviure per la feina. Ignasi Abad.
14: La cultura de l'esforç i la dedicació gairebé absoluta a la feina és inherent a la història del Japó, especialment després de la Segona Guerra Mundial. Com explica l'experta en política japonesa Lluc Vidal, director del Grau de Relacions Internacionals de la UOC.
15: Aquesta cultura de l'esforç, d'aixecar el país, de les seves cendres en les que es va quedar després de la Segona Guerra Mundial, això ha tingut una sèrie de conseqüències. La primera és l'enorme estrès. Fins i tot hi ha un concepte que és karoshi, que és mort per excés de treball. Després també no ha permès que la dona entrés en el món laboral durant molt de temps.
14: De fet, el missatge que intenta promoure la primera ministra Takaichi de treballar, treballar i treballar no cal en les noves generacions.
15: Una part molt important de la població, especialment dones, no creuen que per a res això sigui un model a seguir. Busquen el contrari, busquen dormir més, treballar menys i tenir més oci. De fet, va en contra, jo diria, dels propis plans del govern, que el seu propi Ministeri de Sanitat diu que s'ha de dormir un mínim, recomana dormir un mínim de 6 hores.
14: El Japó també ha ocupat titulars de premsa la decisió de Shoko Kawata, alcaldessa de Yawata, ciutat de 70.000 habitants, que és el primer càrrec electe a agafar-se una baixa de maternitat, un cas insòlit que il·lustra el dèficit de dones en política.
15: Les dones ocupen només una petita fracció dels escons polítics. Aproximadament a la cambra baixa acostumen a tenir representació entre el 10 i el 15%. Això també aplica a les alcaldesses. N'hi ha bastant poques. És veritat que n'hi ha una que és molt coneguda, que és l'alcaldessa de Tòquio, però es troben poc en la situació de tenir un fill i haver-se demanat la baixa per maternitat.
14: Tot i rebre el suport dels seus conciutadans, l'alcaldessa més jove del Japó, elegit amb 33 anys, ha rebut molts atacs per agafar-se la baixa de maternitat i diuen no complir amb les seves obligacions, unes crítiques que no estanyen en un país que ocupa el lloc 118 en igualtat de gènere.

0: Recollir la memòria de les mestres que van fer escola als pobles del Pirineu és l'objectiu de Veus de Mestres, un projecte que entrevista les docents que fa dècades van arribar molt joves a les escoles rurals de Catalunya. Els enregistraments preserven la seva experiència i també la memòria d'una època de grans canvis al territori. La Pobla de Segur, Pau Rovira.
1: La iniciativa va néixer el 2025 impulsada pel Museu Hidroelèctric de Cabdella. Fins ara s'han enregistrat ja 8 mestres entre la Vall Fosca i la Pobla de Segur i la previsió és ampliar el projecte als pròxims anys. Moltes, com l'Angelina Gomà, van arribar al Pirineu amb només 18 o 19 anys.
2: Però aquí a Catalunya sabíem que el primer destí, la primera plaça era el Pirineu. Això ja era una cosa que ja era sabuda del tot. Jo em sembla que, degut a això, si érem 80 noies a estudiar, que vam acabar magisteri, doncs potser vam fer oposicions, no crec que arribéssim a 10. Perquè hi havia el pensament de que, ui, que anar al Pirineu, als papes no els agradava gaire això.
1: Així ho recorda Dolors Gavàs.
3: Jo la relació amb la gent del poble la recordo a tots els tres pobles molt maca. La recordo molt maca. La gent acollia, la gent quan mataven el porc i portaven una bona ofrena, la gent, tu dius, em fa falta això, algú t'ho portava, et portaven la llenya de l'escola puntualment, almenys jo no vaig bé mai de demanar, mira que se'ns acaba la llenya.
1: A través dels seus records també es recupera la vida quotidiana dels pobles, Lourdes Carrasquer.
4: Y hay una cosa que yo siempre he dicho, eran gente que tenían mucha dignidad. Muchos no habían salido nunca. Algunas personas mayores habían llegado a Pobla de Segur o con alguna Barcelona, pero ese saber estar, ese silencio, ese respeto, esa escucha, esa aceptación, es que ellos eran uno con el paisaje.
1: A les escoles rurals, però, també obligaven les mestres a adaptar-se a una realitat molt diferent. La feina, recorda Hortènsia Illa, anava sovint més enllà de l'ensenyament.
5: Llavors va vindre a veure un pastor d'on anava a casa i em va dir si fes classe la nit jo vindria perquè ara he d'anar a la mili i me'n dóna vergonya que no sé llegir ni escriure. I si fes classe, sí, llavors li dic, bueno, pues sí.
1: Les entrevistes també recullen els orígens i les motivacions personals de les mestres. També la diversitat de procedències dels docents destinats aquí al Pirineu. Els records no només són acadèmics, també hi ha espai per als moments compartits amb els infants. És la Pilar Rius.
6: I jo era molt menuda i molt poc valenta. Sempre feia patates i trumfes. I aleshores n'hi havia un espai que al peu sencer no t'hi cabia i tenies que anar de puntes a puntes així. I jo sempre era de les patates i trumfes.
1: Les entrevistes completes es conservaran als arxius per a futures investigacions, mentre que una versió resumida es presentarà públicament. El projecte continuarà el 2027 i el 2028 amb l'objectiu d'arribar a una trentena de mestres enregistrades per seguir preservant la memòria de l'escola rural del Pirineu, que pot ajudar també a reflexionar sobre l'educació actual.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El cicle La Pedra Parla torna a omplir de música un any més al monestir de Vallbona de les Monges a l'Urgell. Seran tres concerts en diferents espais d'un dels pocs cenobis catalans on encara viu una comunitat de monges. Lleida, Julià Albacar.
8: Els concerts començaran este vespre amb una doble sessió al claustre del monestir. Primer amb Regards, de Baca Messian, un programa encarregat expressament per al festival del pianista Marc Heredia, un recorregut per tres segles de música europea. I més tard es recuperarà la poesia i la música del segle d'or amb el conjunt Quinta Essència. Demà a l'església del monestir, les quatre estacions de Vivaldi amb els matisos que introduirà la violinista Lina Turbonet. Jordi Domènech és el director del festival i remarca la singularitat del cicle.
9: No és ni un cicle de música antiga, ni és un cicle de música religiosa. A mi el que m'agrada molt és de sorprendre a la gent, que la gent tingui la confiança de que vindrà el cap de setmana allà a passar el cap de setmana a Vallbona amb tres concerts d'alta qualitat artística.
8: Que també ha explicat què suposa programar en un monestir on encara hi viu una comunitat de religioses.
9: Per un cantó és un privilegi de poder muntar concerts en un espai així. Per l'altre cantó sí que és, a vegades, és una miqueta difícil perquè els espais tenen les seves particularitats i la comunitat té els seus horaris que intentem interferir el mínim possible.
8: El festival celebra aquest any la seva 11a edició.
7: Esports.
0: amb l'Oriol Corral.
10: El Barça s'ha estrenat a la pretemporada contra el Birmingham anglès amb dos gols del davanter egipci de 18 anys, Hamza Abdelkarim. L'equip de Hansi Flick va empatar a dos i finalment va caure als penals contra el conjunt de la segona divisió anglesa. Abdelkarim està content d'ajudar l'equip.
11: Really important. És molt important, sobretot perquè he pogut ajudar l'equip i l'important ha estat l'esforç de l'equip. Espero poder ajudar l'equip a aconseguir els màxims títols possibles.
12: Win as much titles as we can.
10: El Birmingham es va avançar al minut 31 de la primera part, però el Barça va fer l'1-1 poc abans del descans amb un penal que va provocar i transformar Abdelkarim. Ja a la segona part, de nou el jove davanter egipci va fer l'1-2 després d'un mal refús del porter del Birmingham, però l'ex del Girona, John Solís, va marcar el 2-2 definitiu al minut 69. Una de les altres notícies destacades del partit és el debut de Karim Adeyemi amb la samarreta del Barça. L'entrenador blaugrana Hansi Flick creu que té marge de millora.
13: Many things are were not so good, so
14: algunes coses no les ha fet bé. Crec que té més potencial per ensenyar, però és normal. Els entrenaments l'he vist molt millor amb la seva velocitat i la seva qualitat per finalitzar. Té molt potencial i crec que ens donarà molt.
10: Avui s'incorporarà Beko a l'expedició blaugrana. I qui també s'incorpora en aquest cas a les ordres de Hansi Flick és Jesse Bisibu, el nou fitxatge de l'equip blaugrana. Ahir va signar el contracte com a nou jugador del club, extrem belga de 18 anys, arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros i un 20% d'una hipotètica futura venda. El president de la FIFA, Gianni Infantino, ha anunciat que renuncia al projecte de crear una filial encarregada de comercialitzar la Copa del Món. El projecte, anomenat FIFA Forward Enterprise, no tirarà endavant. La FIFA ho anuncia després de l'allau de crítiques de confederacions i governs. La més sonada va ser la de la UEFA, que havia anunciat un boicot al Mundial si la creació de la filial tirava endavant. A més, la decisió arriba poques hores després de la dimissió de Carlos Cordeiro, un dels principals assessors d'Infantino, contrari a aquesta proposta. L'Espanyol, per la seva banda, juga avui el segon amistós de la seva estada a Anglaterra contra el Middlesbrough de la segona divisió. Serà a partir de les 4 de la tarda en directe per Esport 3. N'ha parlat un dels capitans de l'equip blanquiblau, Edu Expósito.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Són les 9 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Ens volem centrar en les activitats que es fan des de l'Avent Centre Cultural, que són molt diverses. Tenim dansa, tenim teatre, les activitats que es fan al llarg de tot l'any, de la zumba, de les sevillanes, de les activitats de les sardanes. Però tenim una activitat que volem destacar, que es tracta del taller del cançoner popular d'Esplugues, i per parlar-ne tenim el president de l'Avent Centre Cultural, que és en Jordi Figueres. Hola, bona tarda, Jordi.
4: Hola, bona tarda.
3: Explica'ns quina és la motivació que porta a l'Avent Centre Cultural a fer aquest taller de cançons populars.
4: Bé, diguem que es va declarar l'any Joan Tomàs, i vam veure que en Joan Tomàs era un músic que havia tingut relació amb l'Avens, perquè era el director de l'Orfeó de l'Avens, i havia col·laborat amb l'obra del cançoner popular català, que és una obra que havia engegat l'Orfeó català per recollir totes aquelles cançons que es cantaven a la gent gran a cada poble perquè no es perdessin, perquè eren cançons de transmissió oral. I aleshores el que vam fer és descobrir que realment hi havia un cançoner d'Esplugues, que no ho sabíem, o sigui, hi havia cançons recollides a gent d'Esplugues, i això ens va despertar moltes inquietuds i moltes preguntes sobre què s'havia fet als anys 30.
3: De fet, es declara l'any Tomàs a través de la Generalitat, del Departament de Cultura, però si no haguessin declarat l'any Joan Tomàs perquè feia 150 anys que va néixer, poder tot això no hauria aflorat?
4: No, com a mínim des de l'Avens. Fa anys l'Espluga Viva, que es dedica a la cultura popular i tradicional aquí a Esplugues, ja havia fet un acte de presentació de l'any Joan Amades, quan la Generalitat també va declarar aquest any, no? Però per al 2021, amb referència a en Joan Tomàs, nosaltres no en sabíem res. I diguem, això és el que ens va esperonar, vull dir, però tota l'experiència del 2021, el que ens ha fet és continuar amb el projecte del cançoner popular, i crec que tindrà més transcendència, que continuarem fent coses.
3: De fet, el llegat que ens ha deixat en Joan Tomàs és insubstituïble a nivell popular, a nivell de la cultura popular catalana, i clar, ara per Esplugues això és un tresor.
4: Hauria de ser un tresor. I aquí és on comencem nosaltres, perquè no estem fent la mateixa feina que en Joan Amades i en Joan Tomàs i tota la resta de l'equip del cançoner popular que van fer arreu del territori, perquè ells són els que van, d'alguna forma, recollir les melodies i recollir les lletres de la gent d'Esplugues, de la trentena de dones que van cantar per aquests personatges, no? Aquesta base la tenim. O que és una base que, encara que algú es pensi que és un cançoner, doncs no és ben bé això, perquè el que trobem són melodies, no totes iguals, sobre una mateixa cançó. Trobem diverses cançons, o sigui, la mateixa cançó en diversos títols, però en diferents estrofes, algunes que són molt curtetes, d'altres que són llargues, algunes que estan acabades, d'altres que no, però ens esperen a dir que carai, cantaven les nostres, bueno, no les nostres àvies, les nostres besàvies, o sigui, gent que era gran als anys 30 del segle passat, o sigui, que han passat 90 anys, o sigui, moltes vegades diem no estem cantant les cançons de les nostres iaies, estem cantant les cançons de les nostres besàvies.
3: Clar, perquè eren les cançons que les nostres iaies escoltaven a les seves iaies.
4: Ah, exacte.
3: Eh? Exacte. Que és una de la publicitat que veu fer a l'Avens quan veu començar amb aquesta activitat, que deien cançons que fa 90 anys recordaven ja persones que cantaven les seves mares, àvies, fins i tot besàvies.
4: Sí, sí, sí, sí.
3: Per tant, el record és molt llarg.
4: És molt curiós, perquè el cançoner no és únicament un recull de cançons i per tant, de lletres i de melodies, sinó que el que també fa és una descripció de la persona que la canta i de qui havia pres la cançó, si la cantava bé, si la cantava malament, si aquella cançó amb ells els semblava extraordinària, si l'havien escoltat a altres bandes o no. I això és el que ens dona pistes a continuar treballant, però justament per això. I explicaré una anècdota breu, eh? Durant la pandèmia, vull dir, ma mare, que ara té 89 anys, ostres, jo no, vaig pensar que no la podia deixar sola a casa, viu sola, amb aquesta edat, no? I els caps de setmana, com a mínim, anava amb ella a preparar-li el dinar. I un dia, no sé per què, bueno, jo normalment sempre canto cuinant, rentant plats, a la dutxa i tal, no? Ostres, ma mare doncs es va animar i va cantar un tros de cançó que jo l'havia sentit recollida en el projecte aquell de l'any Joan Amades, que havia fet també l'Espluga Viva, però que després ens surt, no amb aquesta lletra no la van recollir, sí amb una altra lletra, la mateixa melodia, doncs, recollida per en Joan Tomàs. I això em va donar, ostres, l'esperit d'intentar fer recerca què ha passat amb aquesta estrofa, que després, amb el llibre de la Roser Camps, també sou relatada i que fa... És una cançó de batús entre pobles, eh? Les noies d'Esplugues no podien veure gaire bé a les noies de Sant Just. Però vull dir, aquestes cançons que acaben sent satíriques o de batusses entre pobles, doncs era algo molt típic i molt comú d'aquella època.
3: Joan Tomàs, mestre de música, pianista, organista, folclorista, director de cors, etnomusicòleg, compositor. Va recollir al capgròs unes 10.000 cançons o estrofes o... Bueno, va recollir tota una sèrie de músiques, de les quals es calcula que unes 300 van ser aquí a Esplugues.
4: Mm-hmm. Cert.
3: I això, pel que dèiem, per Esplugues és un gran tresor.
4: Ah, exacte. Aquí ens trobem, a més, quan mirem el cançoner, ja dic, de vegades veiem les cançons, però jo hi veig, igual sóc jo que estic endariat i veig coses que igual no són, no? Però també et trobes en una època, o sigui, al principi dels anys 30, que s'acaba de sortir, com aquell qui diu, de la dictadura d'en Primo de Rivera, en què les dones comencen a tenir un paper, el seu paper dintre d'una societat, comencen a tenir drets, o sigui, a les eleccions que van donar peu a la República les dones no van poder votar. Val? Vull dir, i en canvi a Esplugues hi ha 30 dones que li canten a uns senyors que venen de Barcelona, sense que ningú s'escandalitzi. I doncs, què trobem al darrere, a més? El paper d'alguna dona concreta, com la Roser Artigas, que sabem que fa poquet li han posat el nom d'un carrer de la ciutat d'Esplugues, li han posat el seu nom, però, ostres, per què la Roser Artigas? Si era una modista de la plaça Santa Magdalena. Però te la trobes també com una persona doncs, que feia activitats, o sigui, que portava la secció femenina del grup excursionista Germanó i que era l'ànima mater i la soprano i que suposo que la persona que portaria la batuta... La batuta la portava en Joan Tomàs, com a director, però segurament era l'alma mater de l'Orfeó de l'Avenç de la seva secció femenina. I per què dic això? Perquè moltes vegades pensem l'Avenç com una entitat que a partir de la dictadura va ser una entitat pràcticament masculina i exclusiva d'homes i tal. I en canvi, doncs, als anys 30 et trobes amb un altre avenç, et trobes amb un altre moviment. O sigui, no únicament trobem cançons pel camí, sinó que trobem situacions socials, trobem situacions lingüístiques, trobem moviment de gent, i al cap i a la fi que trobem doncs, és una miqueta la història d'Esplugues. I a sobre cantada.
3: Doncs molt bé, a més sempre és enriquidor parlar amb tu, Jordi, perquè a part que coneixes molt bé la història d'Esplugues,
4: una mica,
3: ens fas aquestes connexions que hi han, doncs això d'aquesta modista que portava aquest grup de dones cantaires aquí a Esplugues i que d'alguna manera eren el pes també de la nostra ciutat a nivell cultural.
4: Sí, perquè ja dic, de vegades és allò de que et trobes amb... anem a cantar cançons, però hi ha totes les altres coses que si comences a gratar una miqueta, doncs et surten. Vull dir, hem de pensar que tot el moviment coral dels clors de Claver bàsicament van començar a ser mixtes o fins i tot femenins no fa pas tant, però en aquella època costava de trobar dones cantants amb coratge i amb Orfeó. Per tant, quan te'n dones compte que aquest era el paper de l'Avenç, però que hi ha la llosa del franquisme, doncs marca una altra línia, és allò de dir, recuperem el que érem com a entitat i posem en relleu també les coses que passaven. I que jo crec que això és el maco de quan et trobes en coses aquestes antigues, que trobes en altres situacions que no tenen res a veure amb les teves vivències més immediates de fa 15, 20, 30 anys, sinó que molt abans hi havia altres històries, altres situacions socials que eren molt diferents i que val la pena recuperar-les.
3: Hi ha moltes dones en aquesta incorporació i recuperació. Explica'ns una mica, qui forma part d'aquest taller? Perquè hi ha moltes de les persones formen part de la Coloma, de la Coral de la Coloma. Sí.
4: L'arrel profunda és la gent de la Coloma, que majoritàriament doncs, són dones, o sigui, també. Vull dir, hi ha a més amb un fort interès per recuperar aquestes cançons i a més per incorporar-les al propi repertori que té l'entitat. O sigui, estem parlant de la Coloma com una entitat que té més de 60 anys d'història al seu darrere, i aleshores doncs, fa coses Esplugues que ningú li dona importància, però vull dir, les caramelles que es fa interrompudament des de fa moltíssims anys potser són tan antigues com els Tres Tombs, o sigui, com a tradició pròpia d'Esplugues, que no ens ve empaltada com els castells que venen d'altres terres i aquí doncs s'acaben arrelant.
3: Ojo, que no et sentin castellers, eh?
4: Soc casteller també.
3: Ja ho sé, per si et pots permetre no. Aquesta llicència.
4: No, exacte, però vull dir que te'n dones compte de que fa moltíssims anys doncs, algú va iniciar el moviment del cant coral, en Cel Clavé, amb els cors de Clavé i tal, d'aquí és l'essència d'on té les seves arrels la Coloma, però que hi ha tradicions com la de sortir a cantar per caramelles, que, bueno, mentre existia la Coloma, jo en tinc memòria de que sempre s'han fet les caramelles. També en feia altra gent les caramelles, però que és cultura popular i tradicional, que si no fos per la Coloma s'hauria perdut segurament ara mateix, no? I que val la pena tenir-ho, però clar, amb un repertori que tingui a veure també amb les caramelles, amb el sentit de les caramelles. Elles s'encaixaven de que fa temps havien sortit a cantar caramelles amb una cançó d'Ava. Pot estar molt bé, ens hem d'actualitzar, però, ostres, tenint un repertori propi potser valdria la pena implementar-lo també. D'homes en som poquets, en som quatre. Un d'ells és el director i l'altre, que és en Juan Carlos Márquez, que és el que fa tota la feina feixuga de fer els arranjaments, de donar-li una qualitat musical a aquelles coses que cantem, a buscar aquella sonoritat. En Jordi Moré, que a més també fa la funció de músic acompanyant amb la guitarra, i després en som en Jaume i jo, bueno, jo una miqueta com el que va buscant textos i també proposa cançons i xerro molt, com ara, i poca cosa més. Ens agradaria que més gent s'animés a intervenir-hi, perquè de fet la funció no és que la Coloma recuperi repertori, no és que jo o algú més de l'avenç doncs ens dediquem a cantar, sinó que, ostres, quanta més gent conegui aquestes cançons, és que la veritat, la gent de la Coloma diu que són molt maques i a mi també m'agrada molt, però bueno, clar, jo sóc un, com se'n diu, jo estic boig pel folclore popular i tradicional, tota la meva vida n'he cantat i espero continuar cantant, no?
3: Doncs ara arriba el moment promocional. Us encoratgem a les persones que estigueu interessades a incorporar-vos en aquests tallers del cançoner de cultura popular d'aquí d'Esplugues, i des de secretaria doncs, us informaran, perquè a més hi ha una feina que s'ha fet des de l'Avenç pel tema de que això sigui considerada una activitat evidentment cultural i de cultura popular, també amb el Departament de Cultura de la Generalitat.
4: Sí, vull dir, el que busquem és també finançament extern. Aquesta vegada ho hem fet en col·laboració també amb la Coloma, que va buscar finançament pel seu cantó, amb el suport de l'Ajuntament d'Esplugues. Nosaltres des de l'Avenç doncs, intentem doncs, també amb el suport de la Generalitat anar buscant recursos econòmics, perquè de vegades ens pensem que els músics treballen per amor a l'art, però no és cert. O sigui, per amor a l'art no s'omplen els plats de cada dia de dinar i de sopar. O sigui, cal que doncs, també tinguin una remuneració econòmica al darrere, i això doncs, porta una feinada increïble a fer aquest treball.
3: Amb això tenim experiència a la nostra població d'organitzar un acte en el que s'ha pensat de pagar a l'equip de música el cantant, però el pressupost pels músics no hi estaven contemplats. Però ho deixarem per un altre dia. Sí. És un tema de discussió que tampoc no, no, no,
4: un tema,
3: no és
4: un tema
3: per pelut. Nosaltres. Exacte, molt pelut.

Explicaré dos detalls de dues cançons en concret. Una és la jutgessa. Una part d'aquesta cançó, quan la vam començar a cantar, la segona part d'aquesta cançó parla de que l'home sembla que s'hagi de morir i la seva dona que estigui una miqueta a favor de que es mori. I ell diu, si en recupero agafaré un bastó i te'l trencaré tots els ossos de l'esquena. Les noies de la coral van dir que elles aquesta estrofa no la cantaven. Això ens va portar també a una reflexió, o sigui, què cantem? O sigui, perquè cada cançó darrere doncs, intenta explicar sempre una història. I aquesta història, de vegades, doncs, en els anys 30, el paper de la dona, abans ho deia, de que no havien començat a votar fins l'any 31, doncs et trobes en que està molt... Bueno, està absolutament desvalorat. Hi ha una altra cançó que no surt en la cançó d'Esplugues, però jo la tinc clavada en el cap, que hi ha una estrofa que parla d'un home que, com que és mosso de soldada, o sigui, com que és pobre, li és igual quina filla el pare li donarà per casar-se. Això ens mostra que en una època determinada doncs les dones no tenien capacitat ni per escollir la persona amb qui volien compartir la resta de la seva vida. Doncs clar, això vol dir que cada cançó explica una història i aquesta història doncs, al darrere té un component ideològic que potser val la pena tocar. Nosaltres hem vist que hi ha cançons que avui en dia s'han actualitzat les lletres sense canviar gran cosa o canviant-la. I això és el que volem proposar a la gent que participi en el taller. Agafar aquestes cançons i si veiem doncs, que el seu missatge és absolutament misògin o absolutament inacceptable, no pels estàndards que tenim avui en dia a la societat, sinó justament per unes persones que en aquest cas són tot el col·lectiu de dones que es poden sentir oferes. Jo crec que si podem canviar les lletres d'alguna cançó per posar-les en una situació que sense que perdin la seva sàtira, que també és bo que en tinguin, sense perdre el sentit de l'humor, perquè, escolta'm, nois i noies ens hem trobat sempre, i noies amb noies, i nois amb nois, i les noies han perseguit els nois, i les noies a les noies. Però, sense perdre aquest esperit de satíric, no caure en la misògina, o sigui, en maltractar oralment a les dones i tal. I aleshores, si aquests textos es poden tocar sense pervertir la cançó, doncs el que pretenem fer en aquesta segona part és justament això, anar ajustant el que cantem. I també l'altra part, perquè abans ho deia, vull dir,

0: que no és censura el que tenim ara, sinó que és posar en el seu lloc.
1: Sí, bueno, però això que deia abans, o sigui, tu no pots considerar, però és que ni ara ni mai, o sigui, si partim de que als anys 30 les dones se'ls va donar el dret a l'igualtat votant, m'hago tan senzill com votar, el que no podem fer és permetre que, per exemple, el rector de Cornellà, que és una de les cançons, vagi darrere de tres nines, que vés a saber si són menors d'edat o no, per exemple, vull dir, i això doncs no causi cap tipus de reflexió sobre què carai t'està dient, perquè la cançó pot acabar molt bé amb el rector de Cornellà molt malament. Llavors el que no podem permetre és que hi hagin cançons doncs, que el rector de Cornellà, diguem, sigui un torero. No sé si m'explico. Sinó que realment doncs, situar-lo amb el que carai ha de ser. L'altra cançó, la que abans feia esment, la del jutge, o que aquí Esplugues recull com la jutgessa, jo crec que la reflexió és el contrari, perquè cal reflexionar el que diu la cançó. La cançó acaba dient que la dona, situació, anys 30, una cançó recollida per una dona que em sembla que tenia 70 anys, o sigui que havia nascut sobre el 1860-70, ens ve a dir que el dia que es mori el seu marit, el jutge, anirà a l'enterro vestida de negre però amb un faldellí vermell, O sigui, en una època, jo recordo amb una àvia que va quedar viuda després de la guerra, o sigui, en l'any 38, la recordo sempre de negre, guardant el dol. Una dona, als anys 30, dient que aniria amb faldellí vermell a l'enterro del seu home, t'està demostrant que aquesta dona era una dona que avui en dia se'n diu empoderada. Amb un llenguatge misògin diríem que els tenia ben posats, val?
0: Però és que en aquella època s'havia de fer servir la sàtira per aflorar les realitats que hi havia, que no es podien manifestar obertament.
1: Exacte, però el que cal també és l'anàlisi. O sigui, hi ha una part d'aquesta cançó que l'home diu que li trencaria els ossos de l'esquena i en canvi l'altra, doncs la dona, el que li està dient és que si tu et moriràs igualment i jo el teu enterro, doncs aniré així. O sigui que de vegades aquesta cançó que ens havíem autocensurat amb una estrofa, potser sí que val la pena cantar-la sencera, com fem la reflexió sobre què carai estem cantant.
0: Doncs us tornaré a repetir que si esteu interessades en aquesta activitat o interessats, us podeu adreçar a l'Avent Centre Cultural de dilluns a divendres. Teniu un telèfon que és el 93 513 54 45 o un correu electrònic activitats@avencesplugues.cat i puntualitzo aquest Avenc amb C de Catalunya, tot i que Avenc s'escriu amb C trencada.
1: Molt bé.
0: Quan acabem sempre les entrevistes demano si m'he deixat alguna cosa per preguntar-te, alguna cosa que vulguis comentar que sigui interessant o ja està.
1: Bueno, no, simplement que tot aquest moviment, abans feies esment també al taller de Fencant, que fa que l'Avenc d'alguna manera, com aquell que diu sense voler-ho gaire, doncs estiguem impulsant també la música en diversos aspectes i a sobre el millor de tot és que sense barallar-nos entre nosaltres, encara que hi hagin dues ofertes molt semblants de corals, la Coral Novus o la Coloma, doncs tenim una diversitat i aquesta diversitat entenem que s'ha de continuar cuidant i anar cultivant també la música.
0: Doncs gràcies a en Jordi Figueres, que ha vingut com a president del Centre Cultural de l'Avenc, per haver estat avui aquí amb nosaltres a la ràdio de l'Avenc. Esplugues FM és la ràdio del Centre Cultural de l'Avenc. Amb vosaltres, la Isabel Almató, i després el control tècnic, el muntatge i edició, en Jordi Udina. Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Si us dic lectura, compartir, reivindicació, de quina entitat penseu que parlarem avui?

0: parlar-ne en tenim a la Carme Porta, que és veïna d'aquí del barri del Centre. Benvinguda.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Carme, com et presento?
1: Jo sempre dic que sóc una mica impresentable.
0: Perquè has fet moltes coses i és molt llarg d'explicar tot el teu activisme social. Seria
1: bueno,
0: així.
1: Ja tinc una edat, no? Començo a tenir una edat i acumulo les coses.
0: Doncs sí, anem acumulant. Carme, com neix el Pati Blau aquí a Esplugues? Primer de tot, què és el Pati Blau?
1: El Pati Blau és un espai de tertúlia literària. I va néixer amb la idea de poder parlar de les dones escriptores i amb les dones escriptores. És a dir, poder... El Pati Blau jo crec que ho defineix molt bé la frase que nosaltres vam fer nostra de la Montserrat Abelló, un pati blau on tothom pugui passejar els seus dubtes, no? Que és una frase d'una poesia de la Montserrat Abelló. I nosaltres, a partir d'aquella frase, vam començar a vertebrar la idea del Pati Blau. Nosaltres volíem tenir un espai on, bueno, on poder parlar de literatura, de llibres, i també poder parlar d'autores i amb les autores.
0: És molt important, amb les autores, eh? Perquè no és el mateix parlar de les autores que amb les autores. I això vol dir que cada mes convideu a una autora que vingui a parlar del seu llibre.
1: Exacte. Bueno, clar, no és un club de lectura, no? De fet, ja ens agradaria, diem, que tingués una mica aquesta dinàmica i que la gent es preparés també la tertúlia, perquè sempre sol ser més rica. Però, clar, tampoc és una presentació de llibre, perquè no parlem de novetats, però sí que el que volem és parlar d'una obra concreta, d'un llibre concret, amb l'autora. I sovint, clar, si nosaltres sempre diem, no, que el Pati Blau és un espai de tertúlia literària amb autores, però on fem o visibilitzem el triple salt mortal, no? Que és ser dona, dedicar-se a la cultura i, a més, fer-ho en català. No? Ser dona, escriure i en català. És com un triple salt mortal a la invisibilitat, no? És a la invisibilitat total. Les dones som invisibles en la cultura, en la història, en tot allò que fem, diem, encara que sigui de forma igual o millor als nostres congèneres, no? Però som més invisibles. I alhora, dedicar-se a la cultura, dedicar-se a escriure, ostres, és una dificultat evident per tothom. I a més, fer-ho en català, diem, encara tanques més el cercle, no? Llavors, clar, nosaltres poder tocar de prop i conèixer de prop l'obra, l'autora, allò que ens parli en primera persona, no d'oïdes, i que puguem fer tertúlia amb ella, doncs és important, no? És donar visibilitat, però alhora també fer conèixer aquella obra, que sovint, no sempre portem autores molt conegudes, portem autores conegudes, però no sempre, i el fet de conèixer-les i entendre el que estan escrivint, doncs, ostres, fa que, diem, que d'alguna manera es puguin promocionar i puguin ser, bueno, més properes, no?
0: Carme, i en aquest sentit, quan jo us he presentat com a una entitat o un espai reivindicatiu, seria així? Estem reivindicant tots aquests espais de dona, escriptora i en català? O no seria...
1: Bueno, aviam, de fet és un espai de tertúlia i és un espai cultural, però un espai de tertúlia i cultural no deixa de ser un espai reivindicatiu en els moments en què estem, no? Vull dir, durant la pandèmia tot el sector cultural doncs precisament ha sortit a reivindicar que són un sector essencial, però no només, sinó que a més és un sector molt castigat, doncs, bueno, amb les dones que fan cultura i la fan en català, doncs això ha passat tota la vida, no? I, bueno, un espai, diem, de cultural no deixa de ser un espai d'activisme també, perquè en el fons és una cosa que abans, no? Fa un segle tenir cultura o parlar de cultura una cosa, diem, ostres, important, i la cultura ha anat caient a nivells molt baixos, no? D'allò com si no importés a la societat, i en canvi és el que fa moure moltíssimes coses, el que fa moure la vida, el que et planteja, no? La imaginació, la creativitat.
0: Aquest espai del Pati Blau dona l'oportunitat de conèixer les autores, però també dona l'oportunitat de que les autores conegui l'opinió, no solament del seu llibre, sinó del que elles expliquen, perquè quan ha vingut, per exemple, la Mireia Boya, doncs cadascuna de les persones que en formaven part de la tertúlia li va poder explicar experiències, o, per exemple, ara no recordo el nom de l'escriptora, que ens explicava com jugava ella de petita al barri de la Salut de Gràcia. Mm-hmm. Doncs també va donar peu perquè poguéssim parlar de com jugàvem o com recordem nosaltres la nostra infantesa. I, per tant, es crea una complicitat de, ja no de l'actor, sinó de la persona que està participant directament amb l'autora, que això no és habitual.
1: Perquè... Bueno, clar, és que una obra... pot tenir moltes lectures, és a dir, si és una obra que només té una lectura, és una obra una mica difícil, no? I una mica excessivament lineal, possiblement, no m'agradaria generalitzar, no? Però possiblement inclús poc creativa, no? En canvi, una obra, depèn de qui la llegeix, té diferents lectures o diferents perspectives, i les experiències, una mateixa experiència pot tenir diferents lectures, no? Llavors jo crec que precisament el format de tertúlia és el que afavoreix, no? Que una obra pugui tenir aquesta mirada prismàtica, no? De, no només la de l'autora, l'autora explica la seva experiència amb aquella obra, el que ha volgut explicar, el que explica, com ho ha escrit i per què li ha vingut aquella idea o com ha desenvolupat aquella idea, i les que llegim i tertúlia i fem tertúlia, doncs tenim cadascuna la nostra visió, inclús fets, diem, laterals o col·laterals d'una experiència d'aquella pròpia obra dona per una part de la tertúlia, no? Jo crec que depèn de l'obra, depèn del format, pot ser poesia, narrativa, assaig, no? I per tant pots parlar de ficció, pots parlar de poesia, que no deixa de ser metàfora, no? De la vida i molt de l'interior, o molt interioritzada, o l'assaig, que pot parlar de la realitat o de fets històrics, de moltes coses, és a dir, i cadascuna té una visió d'aquestes coses, i això és molt ric, no? Enriqueix molt. I podem dir, mira, hi ha opinions millors que d'altres. Bueno, jo crec que la tertúlia precisament dona aquest format més democràtic, no? És un format democràtic en el que tothom diu el que pensa i el que sent, i exposa la seva experiència, no? I possiblement el fet de parlar-ho des d'obres que no deixen de ser una creació, siguin de ficció o no, doncs, ostres, pots parlar de moltíssimes coses, no? Del que passa en aquella obra, del que et suggereix aquella obra, d'un fet que passa i que es pot traslladar a la vida real, de fets històrics que es repeteixen, és a dir, pots parlar de moltíssimes coses i pots parlar de records teus de la teva pròpia vida i exposar-los, no? I, ostres, jo crec que és un format que dona per molt, i de fet moltes vegades arriba un moment que hem de tallar l'acte, no? Hem de dir, bueno, ja és l'hora i es fa tard i tothom ha de marxar, no?
0: Aquí arribem. Quan es fa el Pati Blau? Quins dies?
1: Amb el Pati Blau ho fem tots els darrers dijous de mes, el darrer dijous de cada mes fem el Pati Blau. És veritat que a l'agost no en fem, que el setembre ens coincideix amb la festa major i llavors tampoc en fem, i que per Nadal ens coincideix i les festes, per festes de Nadal, i tampoc en fem, no? I que el juliol el que solem fer és un final de festa, d'alguna sí. manera més que una tertúlia, però vaja, sol ser això, cada darrer dijous de mes.
0: Doncs va, ara fem la promoció. Us esperem al Pati Blau el darrer dijous de cada mes a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9, d'aquí d'Esplugues de Llobregat. I tota la informació la trobareu a la secretaria, a les xarxes socials. El Pati Blau té un blog propi, uh-huh, que si un cas ara direm l'adreça...
1: tertuliapatiblau.blogspot.
0: Exacte, .com.
1: .com o .cat, ara no recordo. Però i després tenim pàgina a Facebook, sí. I bueno, també ho podeu trobar a les xarxes de l'Espluga Viva.
0: Exacte. I on volíem arribar? S'acaba la tertúlia, s'acaba la xerrada compartida amb l'autora, i fins ara, encara aquests darrers dos anys no s'ha pogut fer un pica-pica i seguim la xerrada.
1: Bueno, també és veritat que hi ha una cosa que anima la tertúlia, abans d'arribar al pica-pica, que és, nosaltres, el primer any costava molt a la gent xerrar, era el primer any, estem parlant 2014, temporada 2014-2015, bueno, portàvem autores i, ostres, les autores parlaven i la gent parlava poc, no? I llavors vam parlar amb el Tast d'Esplugues, i el Tast ens finança, diem, uns vins que mariden, fan maridatge amb l'obra, no? Llavors, a partir d'aquí, és veritat que el vi anima una miqueta a la tertúlia. No, no és que ens
0: I a allò, més es busca un
1: no,
0: pi...
1: No ens empiuquem, no ens empiuquem, però és allò de anima una mica la tertúlia, sí. I d'alguna manera encara la fa més propera, no deixa de ser, bueno, com fer un beure amb les amigues, no? I dic les amigues no perquè no estigui oberta als amics, sinó perquè venen pocs, que no deixa de ser curiós.
0: Alguns,
1: alguns venen i de tant en tant venen més, però vull dir, no deixa de ser curiós que sigui una cosa que no interessi el gènere masculí o que no interessi tant, no? I després el que sí que fem quan acaba la tertúlia és un sopar amb l'autora, no? Que normalment el fèiem obert a tothom, però vaja, fem una mica de pica-pica amb l'autora, a tothom que es vulgui, que s'apunti prèviament.
0: I aprofitem la xerrada i la trobada i aquest sopar també per fer la venda del llibre de l'autora.
1: Exacte. Bueno, que millor que tenir l'autora allà. Exacte. Que vens el llibre i te'l signa, te'l dedica. Bueno, pensàvem que era un moment meravellós per fer-ho, no? És allò, què millor que comprar, si tothom es compra el llibre per Sant Jordi, perquè la gent, perquè l'autora o l'autor li signi, no? Doncs això és cada mes un Sant Jordi, no? I fem allà, doncs, evidentment no és una obligació comprar el llibre, no? Però la majoria de gent l'acaba comprant precisament perquè hi ha interès en allò que s'ha explicat, no? I l'autora allà i el dedica, per tant, és un moment, diem, de proximitat màxima. La tertúlia és un moment, com deia, molt democràtic, molt que tothom es pot expressar, però també de proximitat amb l'autora, que jo crec que ostres, a vegades no, sembla com si les escriptores fossin éssers, diem, poc assequibles, i en canvi són persones la mar de normals, la mar d'assequibles, la mar de pròximes, i així ho hem viscut en aquestes temporades que portem ja de Patir Blau.
0: Carme, per poder portar cada mes una autora, això porta molta feina? Hi ha força predisposició per part de totes elles de venir cap aquí a Esplugues? Perquè, clar, no totes venen de prop. A algú de Barcelona, quan li dius vine a Esplugues a fer alguna cosa, diu, ui, Esplugues, això està molt lluny, però ha vingut gent del País Valencià, de Mallorca. Com ho fas perquè s'apropin al Patir Blau?
1: Mira, hem de dir que és un espai únic. És a dir, una tertúlia només dedicada a autores no n'hi ha enlloc, a Catalunya, i no n'hi ha a Barcelona. Potser s'han començat després del Patir Blau, però ha sigut com una idea que tothom li ha sorprès i li ha agradat. I hem acabat sent, diem, un espai de referència per les autores. Potser al principi costava més, no? Perquè, clar, era una cosa que ja començava, que no sabies, que... Però també és un espai de promoció de l'obra, inclús les pròpies editorials, ostres... És interessant això que feu, no? També és veritat que, bueno, que no hi ha tants espais de tertúlia i de presentació llarga d'una obra, que ja no és novetat, eh? Torno a dir, no estem parlant de novetats, sinó que estem parlant ja d'obres que algunes fa 2 anys que s'han publicat, no? I per tant la gent pot conèixer. Al principi costava més, ara costa menys, però bueno, també és veritat que no sempre, aviam, tot sembla molt fàcil, no? Però clar, has de parlar amb la gent, li has de plantejar, li has d'explicar, li has de dir, has de quadrar l'agenda, i bueno, no tothom està disposat o no tothom està en el moment.
0: Vàries coses volia comentar. Una, que sembla sorprenent que a tot Catalunya no hi hagi un espai concret com aquest, i que s'hagi, i felicitats per haver-lo creat aquí a Esplugues. Està molt bé.
1: Bueno, hi ha altres tipus de tertúlia, és a dir, per exemple, hi ha una llibreria de dones a Barcelona que fan tertúlies literàries, però no és cada mes amb l'autora, sinó que és tertúlia sobre una obra, més tipus club de lectura, si vols, no és tampoc igual, però més d'aquest tipus. Després es fan clubs de lectura n'hi ha molts, però tertúlies així amb autores directament i de forma regular.
0: I després hi ha la col·laboració que has esmentat, que hi ha amb el tast, amb el tema aquest dels vins, que sempre busquen algun vi que per la seva essència tingui alguna relació amb l'obra, que ja és difícil, però molts cops ho han aconseguit.
1: Sí, bueno, clar, aviam, quan el mateix que et deia abans, cada obra pot tenir diferents perspectives, i en aquesta lectura el tast fa la seva, no? I clar, igual jo no ho sabria maridar, o jo, o tu, o molta gent de les que estem allà no ho sabríem maridar, però si ho expliquen, Clar, pot ser que a vegades són coses molt col·laterals, que l'autora és d'aquella comarca, que l'obra parla de terra de no sé què, que aquella obra planteja un tema que... És a dir, bueno, es tracta de com maridar el contingut o l'autora amb un vi, no? I bueno, jo crec que tenen precisament aquesta virtut de saber-ho fer i, bueno, la veritat és que ho fan més divertit, no? També.
0: Carme, a l'Espluga Viva també organitzeu l'Abril Literari, que ara no parlarem de l'Abril Literari, però entre el Pati Blau i l'Abril Literari, l'Espluga Viva s'està convertint en un espai de referència literari, més que de lectura, no? Fomenteu l'escriptura.
1: Bueno, és que jo crec que l'Espluga Viva, dintre de l'Espluga Viva hi ha tradicions i costums, clar, via la Relat, via el Pati Blau, via l'Abril Literari, bueno, està sent un referent cultural, no és només... És a dir, jo crec, clar, que una de les coses importants ha sigut precisament tenir un espai de promoció cultural entre l'Espluga Viva que permeti precisament la creació d'aquests espais, no? Clar, l'Abril Literari... L'Abril Literari, tu mires, poses Abril Literari a Mr. Google, no? I hi ha 30.000. Ara, possiblement no tots són com els que muntem nosaltres, eh? Una cosa és Abril Literari parlar de llibres i l'altra Abril Literari tal com ho pensem nosaltres, que és en un format molt similar al Pati Blau, no? Amb l'autor o l'autora, amb recital, amb diàleg entre autors, jo crec que té un format que també el que vol és fer propers els autors i les autores a la gent, no? Que no sempre... I no parlem, com dic, eh? No parlem només de presentacions, sovint agafem un llibre que és novetat, però agafem d'altres que no. És a dir, l'Abril Literari és un format similar, si més no, el que passa que, bueno, molt més compactat durant el mes d'abril, amb moltes activitats, i amb una exposició, és a dir, una cosa com més... amb un context molt més concret, no? Però vaja, té un format que pot ser similar al Pati Blau.
0: Diu que cadascú ha de tenir la seva cambra i un Pati Blau on passejar els seus dubtes. I si teniu algun dubte de què és el Pati Blau, us podeu adreçar a l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9, al telèfon 93 473 3909, per les tardes sempre, que és quan hi ha el personal a secretaria. Carme, jo sempre per acabar faig la mateixa pregunta, i a vegades aquí no s'acaba la xerrada. Tens alguna altra cosa que explicar-nos o que dir-nos que jo no t'hagi preguntat?
1: No, jo simplement animar la gent a llegir molt. Llegir és viatjar. No només ens alimentem de sèries i de pantalles, sinó que, ostres, amb un llibre pots viatjar molt lluny, no? I et pot obrir molts mons. I jo crec que el fet de llegir també és compartir. De fet, és una, si vols, és una activitat que pot ser molt solitària, molt personal, però alhora és compartir. I llavors, un cop hagis llegit, vine a la tertúlia, no? Vine a la tertúlia del Pati Blau a compartir-ho, a parlar-hi, a tocar autora, no? I a compartir amb altra gent la teva lectura, la teva experiència d'aquella lectura. Jo crec que simplement és que la gent s'animi a parlar de la literatura, és igual, en qualsevol cercle, que perdem la por també a parlar-ne, no? Que a vegades sembla, parlar de cultura, parlar de llibres, parlar és una cosa sèria. Home, clar, és molt sèrio, però clar, tampoc, algun cop has de començar a fer coses sèries a la vida, no? I poder llegir i compartir i parlar-ne de forma normalitzada, més enllà d'altres coses que fem, no? Doncs, ostres, és un gran què, i això jo crec que és una gran... que és molt important per la cultura.
0: Importantíssim. I que ho tinguem aquí a Esplugues, doncs, un luxe. I que ho puguem tenir cada mes, el darrer dijous de cada mes, doncs és molt fàcil, perquè només ens hem d'aprovar, apropar el darrer dijous de cada mes, si ens ve de gust, cap a l'Espluga Viva.
1: I a més, ens podeu trobar informació al web de l'Espluga Viva, al Facebook de l'Espluga Viva, però també podeu buscar el propi del Pati Blau. I a més, podeu trobar també informació al propi blog del Pati Blau. Simplement posant tertúlia al Pati Blau ho trobareu. I si voleu informació de l'Abril Literari, també tenim un blog i també tenim pàgina de Facebook i a les xarxes, de tant a Instagram com al Twitter de l'Espluga Viva també anem penjant coses. O sigui, és a dir, no serà per manca d'informació que podeu trobar.
0: Doncs Carme, no ens ha quedat cap dubte, us seguirem, sigui com sigui, presencialment i a través de les xarxes. Gràcies per estar avui amb nosaltres i per explicar-nos aquesta delicadesa del pati blau, i seguirem compartint estones, com sigui, presencialment, per la ràdio o per les xarxes.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres per convidar-nos i per la feina que feu.
0: Doncs gràcies al Pati Blau i a tot l'equip de l'Espluga Viva que el fa possible. Una abraçada per tothom.
1: Gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
0: Avui a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM us volem parlar de l'Event Centre Cultural i parlarem d'una cosa molt concreta, del projecte NYAC. És una iniciativa cultural, un espai que vol dedicar i vol promoure les arts escèniques en totes les seves formes i expressions. I per aquest motiu tenim avui amb nosaltres a la Laia Bovés, que és la programadora cultural, i el Sergi Vila, que és el productor i tècnic del NYAC. Ells són els responsables del NYAC. Així que benvinguts a tots dos, bon dia.
3: Hola,
4: bon dia. Bon dia, moltes gràcies, Isabel.
0: Expliqueu-me què és NYAC, si us plau.
4: NYAC és la programació d'arts escèniques que es fa aquí al Teatre Joan Brilles de l'Avens, i neix amb la idea de separar la vida associativa del centre de l'Avens, no?, amb l'activitat que es fa al Teatre d'Arts Escèniques. Donar-li realment, que no fos una sala més, no?, donar-li realment un nom d'un teatre d'Esplugues que programa arts escèniques a Esplugues, que de fet és el que més, per no dir que avui dia potser és l'únic teatre que programa una programació estable tot l'any realment. Llavors neix d'aquesta necessitat de diferenciar la vida, no?, les activitats que fa l'Avens, no?, i les seves seccions, les entitats que estan vinculades, amb les obres de teatre, concerts que es fan al Teatre Joan Brilles.
0: Doncs dintre d'aquestes activitats ens voldríem centrar en el que programeu a través de NYAC i que m'expliqueu en què consisteix aquesta pàgina web de NYAC.
4: A la pàgina web de NYAC el que la gent trobarà és la part de la programació, o sigui, tots els espectacles que hi ha, que ja, al ser una programació estable, s'estaran posats amb molta antelació i la gent ja podrà comprar les entrades, i també tenim uns abonaments per si algú es vol abonar a algun cicle concret, que ara t'explicarem que hi ha diferents cicles dins la programació, o un abonament per tota la temporada.
0: Llavors, interpreto que només posant, per exemple, Avens NYAC i ja em surt al Google.
3: No, si entres a la pàgina web de l'Avens, dintre de la pestanya de programació trobaràs l'enllaç a la programació del NYAC. Però si no, és més fàcil posar nyac.cat i allà trobaràs. Aniràs directament a la pàgina.
4: Llavors, dins la programació estable del NYAC hi ha, diguem, diferents cicles o, bueno, diferents tipus de programació. Una és la programació infantil, que forma part del projecte del Petit Avens, que és un projecte de l'Avens. Llavors, en el que pertoca NYAC és la programació d'espectacles infantils i familiars, que es duen a terme cap a la tardor o hivern. Després també hi ha parts del cicle de l'Avens Lila, que també és un projecte de l'Avens amb perspectiva de gènere, i el que pertoca sobretot a la part de NYAC és programar espectacles, no?, que donin visibilitat a la dona artista, a la dona creadora. Doncs espectacles que hagin estat escrits per dones, interpretats per dones, dirigits per dones, i també hi haurà una part més centrada en sensibilització, més per commemorar dies concrets com el 8 de març i de la dona, o el 25 de novembre, el dia contra la violència masclista. I després hi ha una cosa, per dir-ho, que és un cicle de teatre amateur, serà anual, que es diu Escenari Viu, i aquest cicle de teatre amateur comptarà amb 4 representacions de diferents grups de teatre d'aquí propers locals.
0: Val, llavors, o sigui, trobarem bàsicament música, teatre i arts escèniques,
4: sí,
0: en NYAC.
4: General, sí, correcte. Val. I a part de lo que és la programació dels espectacles, també hi ha una part que és més d'informació per les companyies.
3: Dins del NYAC tenim un apartat d'informació per les companyies on posem a disposició seva tots els espais i recursos del centre cultural per desenvolupar els seus projectes. El programa de les residències artístiques contribueix a la professionalització del sector.
0: Entenc, Sergi, que si feu això és perquè hi ha una necessitat d'aquest sector que no s'està cobrint d'alguna manera amb aquestes residències artístiques?
3: Bueno, trobem a faltar que Esplugues, pel motiu que sigui, no els sabem trobar nosaltres o no veiem que existeixin els espais perquè no veiem que hi hagin espais, ja siguin de l'Ajuntament o d'entitats privades o d'empreses privades on les companyies puguin desenvolupar els seus projectes artístics, i llavors creiem que aquí nosaltres podem tenir podem posar el nostre granet de sorra en aquest sentit, ja que tenim la infraestructura necessària perquè ells puguin desenvolupar aquestes activitats.
0: I l'experiència,
3: exacte.
0: Perquè hem de comptar que aquí a Esplugues hi ha diversos grups de teatre. A l'Andoi tenim Teatre i Punt, després tenim les dones de la Plana. Hi ha altres centres que també tenen els seus grups de teatre.
4: Sí, a Macael tenen.
0: Per tant, seria una miqueta aglutinar tot aquest pòsit que tenim i tot aquest talent que tenim aquí a Esplugues i d'alguna manera coordinar-lo des d'aquesta proposta que ens feu.
3: Exacte.
4: Sí, i a part, a més, també ara gent d'Esplugues que desconeixem, no? Perquè nosaltres, al formar part d'entitats, coneixem aquestes entitats,
0: pastorets,
4: no? Que acabes de dir,
0: pastorets.
4: Però és veritat que també hi ha gent artista que es vol dedicar a nivell professional que desconeixem. I també és una mica per donar espais a aquesta gent, a gent que realment s'hi vol dedicar professionalment, però no és tan fàcil trobar espais on poder assajar o poder crear, poder fer guions, poder... No?
0: Per tant, feu producció i programació.
4: Correcte.
0: Que aquí entreu la Laia i el Sergi,
4: sí,
0: a les seves vessants.
3: Correcte.
0: Molt bé. Està fantàstic perquè esteu fent... Tenim un projecte que està en una web, però que aquest projecte va més enllà de la web, va més enllà d'una informació.
4: Sí.
0: Estem parlant d'un projecte. Jo avui venia a parlar amb vosaltres d'una web, però no m'he equivocat.
4: És un projecte.
0: És un projecte. Per tant, expliqueu-me tot el projecte una miqueta més estructurat. Això, una cosa són les residències artístiques.
4: L'altra, bueno, de fet, això ja ho fem, però diguem que a vegades ho fas d'una manera poc organitzada, no? Que és la part aquesta de dir, ei, doncs, si tens un espectacle que vols portar, escriu-nos, no? Hi ha gent que ja ho fa, però hi ha gent que tampoc sap com fer-ho. Doncs, per exemple, això sí que la web, al ser tan centralitzada, no? En específica d'arts escèniques, ajudarà molt. Tindran la part detallada, ei, escriu-nos. Farem segurament períodes perquè la gent ens pugui presentar propostes d'espectacles. I una cosa que ja m'agradaria molt, però que això és cap a futur, que entraria dins el projecte d'Anyac, també seria fer alguna formació d'arts escèniques.
0: Perquè, de fet, ja teniu teatres de
4: fet,
0: taller
4: sí.
0: aquí a l'Avens de fa molt de
4: Llavors,
0: temps.
4: Llavors, fer alguna masterclass d'aquestes que toqui temes que puguin també interessar a gent més professional del sector.
0: Aquí hi ha una part de programació administrativa, no? I d'organització administrativa, però també és molt important que el tècnic, que en aquest cas és el Sergi,
4: el millor tècnic d'Esplugues.
0: Sí. Coneixi...
3: El segon.
0: Coneixi com es mou una companyia de teatre. Perquè ara faig una collita pròpia, que l'he vista i l'he viscuda. Una persona que va venir l'altre dia a la secretaria de l'Avens, a part de donar les gràcies per tota la feina, va dir gràcies perquè hem vist que el tècnic que teníem de sala sap perfectament com treballa una companyia de teatre.
4: Això
0: és molt d'agrair, perquè no tots els tècnics de teatres...
3: I això el tècnic t'ho està agraint ara mateix.
4: Això ens ho ha dit molta gent.
0: Clar. Per tant, aquí sí que m'agradaria una mica, Sergi, avalar la teva tasca.
3: No m'ensaboneu tant, perquè trencant una llança a favor de tots els tècnics, perquè som aquells que estem allà darrere i som els primers que arribem, els últims que marxem.
0: Correcte.
3: I se'ns saluda breument des de l'escenari. O sigui que moltes gràcies a les persones que valoreu la feina dels tècnics.
0: Però, de fet, suposo que aquesta aposta que fa l'Avent Centre Cultural també és perquè confia en aquesta persona que farà de productor i de tècnic. Mm-hmm. I així sí. Ho heu decidit la Junta.
3: Sí. Bueno, clar, jo aquí precisament no hauria de parlar, perquè si no seria tirar-me flotes.
0: Doncs va, anem a parlar de Nyac.
4: Vinga.
0: Per què es diu Nyac, la web?
4: Es diu... Vam estar buscant diversos noms, perquè volíem un nom que fos així com modern o estrident, curt, no? Que cridés l'atenció, que també tingués relació una mica amb Esplugues i amb les arts escèniques, i després de fer una gran pluja d'idees amb molts noms...
3: Molts noms.
4: Vam trobar aquesta paraula nyac, que per nosaltres, doncs això, compleix com amb tres, no?, objectius que teníem molt clar. Un és que fos un nom curt, que cridés l'atenció, com una onomatopeia. L'altre és que tingués a veure unes arts escèniques, i nyac, aquí hem jugat una mica amb l'idioma, perquè ja ve d'una paraula castellana que és nyaque, que era com se li deia a les companyies de dues persones que feien teatre còmic i anaven itinerants pel poble a presentar el seu espectacle. Llavors, també en honor al teatre, doncs hem agafat el nom aquest del nyaque, l'hem catalanitzat. I després, el tercer punt és que Nyac, hi ha un camí aquí que va d'Esplugues a Hospitalet, que es diu el camí de Can Nyac, i una mica és el que ens porta com a la nostra real tradició d'Esplugues, que a més és un camí, no?, que té aquest simbolisme de cap on vols anar, cap on vols arribar, i de caminar constantment cap endavant.
0: I de connexió.
4: Correcte.
0: Val. I aleshores, què trobem amb aquesta pàgina de nyac.cat?
4: Doncs trobarem tot això, que és la programació dels espectacles, trobarem tota aquesta informació que poden trobar les companyies, tant per venir a fer una residència artística com si volen proposar-nos espectacles, i sobretot això.
3: Sí, bueno, i després pues, la part més pels assistents, pues, abonaments, bueno, preguntes i respostes sobre les entrades, etc.
0: Sí, les entrades les podem comprar directament,
3: sí,
0: a través de Nyac.
3: Sí.
4: Sí.
0: Que bàsicament, sí, ho feu a través de Codeticket.
4: D'Entràpolis.
0: Ai, perdó, Entràpolis.
4: Sí, Entràpolis. Vull dir, a la pàgina de Nyac es trobarà l'enllaç que et portarà a l'Entràpolis.
3: I ja està. És que és, ja està. És una pàgina molt, molt petita, molt, molt curta, però...
0: Sí.
3: Però
0: intenta.
3: Tot el però tot el contingut està bastant condensat i ben exposat, penso.
0: Aquesta informació també la trobarem a la web, perquè clar, estem acostumats a entrar a avencesplugues.cat.
4: Sí, també la trobarem. Ara la pàgina de la web de l'Avenç canviarà una mica, perquè estarà més centralitzada en això, en la vida associativa, en les seccions, no? Fins ara, clar, estaven totes les activitats i totes les coses allà posades, i ara el diferenciar-ho canviarà una mica la pàgina web. Però on posa la programació, diguem, si tu vas a avencesplugues.cat, hi ha una pestanyeta que posa programació, i dins hi haurà programació del Nyac, que et portarà a la pàgina web del Nyac, o la programació d'activitats de l'Avenç, que sobretot seran les activitats de les seccions i entitats que venen aquí a fer les seves activitats. O els seus actes.
0: Molt bé. No sé si ens hauríem deixat alguna cosa per explicar, per acabar ja.
3: No.
0: Penseu que ja ho hem dit tot?
4: Sí. Si no, ja tornarem,
3: ja tornarem.
0: Ah, sí, això, si perquè no... estarem molt pendents d'aquesta web de nyac.cat, sí. I si un cas a tu, Laia, t'emplaçaríem per un altre moment perquè parléssim més concretament de totes les activitats que genera l'Avent Centre Cultural i els tallers també.
4: Perfecte.
0: Val? Doncs moltes gràcies a la Laia Bovés i al Sergi Vilà, que són els responsables del projecte Nyac de l'Avent Centre Cultural. Gràcies.
4: Gràcies a tu.
3: Gràcies.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
2: FM. Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Avui parlem amb l'Associació per la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat i per aquest motiu tenim amb nosaltres a la Tina i al Rosario. Benvinguts a tots dos, benvinguda Tina i Rosario. Hola.
4: Moltes gràcies.
5: Moltes gràcies, Isabel.
3: La Tina Merino és la presidenta de l'associació i en Rosario Calero és el vicepresident.
5: Sí, hem assolit els càrrecs al gener del 22 i bueno, ha estat una mica perquè no hi ha hagut més remei, perquè no hi havia molta...
3: És el que sol passar,
5: moltes alternatives,
3: Sí.
5: Hi ha alguna gent jove, però està estudiant, amb problemes, total, que... Perquè nosaltres, jo ja tenia molta feina a l'associació, amb la revista, però no ha quedat més remei que, doncs, que assumir-ho, no?
3: Quants anys portaves o portes tu, Tina, a l'associació?
5: Jo porto des del 2016 o 15 fent la revista i sent secretària de l'associació.
3: I ara has hagut de fer el pas a la presidència.
5: I ara sí.
3: I en Rosario, quant temps portes?
4: Pues no me'n recordo, Isabel, però segurament una mica més. No sé, un parell d'anys més que tu, no? Una cosa així. Sí, al voltant de 8 o 10 anys, sí.
3: I què us porta a formar part d'aquesta entitat? Quines són les vostres motivacions?
5: Doncs a mi, jo vaig començar per lo familiar, ¿vale? Jo vaig començar el 2000... la dècada del 2010, abans del 2015, vaig començar a buscar les meves tietes, que les van afusellar, no? Que eren germanes de ma mare. I llavors vaig començar a moure papers i va arribar un moment que, com que és a Extremadura, doncs em demanàvem... Bueno, em van posar problemes, no? Problemes per... que necessitava un advocat per fer totes les gestions que estava fent, no? Perquè ho feia mitjançant el registre civil d'aquí, que el registre civil d'aquí d'Esplugues tenia que contactar amb el registre civil del meu poble, Villanueva de la Serena. Llavors necessitava un advocat, llavors vaig mirar a internet i vaig trucar a l'associació i el president fundador d'aquesta associació, el senyor Francisco Ruiz Acevedo, doncs li vaig explicar, no?, que necessitava un advocat i me va dir compte amb ell, que tenim un soci. I llavors, bueno, a partir d'aquest moment, doncs, va començar una amistat i ell va veure que jo estava fent investigació, no?, de les meves tietes, de la meva família, i després de seguida em vaig enganxar a investigar tota la repressió del meu poble natal i llavors em va dir, no, tu eres una militante de la memòria, tu tienes que... Em va enganxar i em va dir, bueno, que ja em volia fer presidenta i jo no vaig voler, perquè em va dir també la revista i no era massa feina. Jo li vaig dir, bueno, la revista sí, però la presidència no, perquè amb això ja tinc prou, no? O sigui que va ser per això que vaig conèixer aquesta associació i que va atendre en un moment determinat les meves necessitats, no? Com a societat, persona civil que necessitava, doncs, un advocat per temes de memòria històrica, per temes de búsqueda i d'investigació.
3: I en cas d'en Rosario, ¿quina és la teva motivació?
4: Pues algo parecido. Todo fue porque yo conocí al Paco Acevedo, Francisco, que es el actual presidente honorífico de la asociación, y sería por el año 2000, yo en el año 2004, 2005, no recuerdo qué año, presentamos junto con un compañero mío, presentamos un libro en Esplugas sobre la historia de la educación en Esplugas. Entonces, en los años 2003-2004, con la asociación, no sé, el 4 o el 5, se hizo una revista sobre temas del Baix Llobregat. Entonces el Paco Acevedo, Francis, se puso en contacto conmigo para si quería colaborar para que hablase de la educación en Espluga de Llobregat en los últimos años del franquismo y principio de la democracia, en los años de la transición. Entonces, a raíz de esta colaboración, el presidente, el Paco, que es una persona un poquito pesada, pues insistió. Yo me he dedicado al mundo de la historia, he trabajado de esto, y me insistió y me dijo que pues yo seguramente si formaba parte de la asociación, pues la cosa... En fin, esa fue la historia, que Francisco, el Paco Acevedo, él me contactó conmigo para que publicase, para que colaborase, y a partir de aquí me hice socio y hasta ahora. Y después soy vicepresidente porque ahora es una especie de epidemia, es decir, ahora las asociaciones culturales, en Cornellá, por ejemplo, hay una asociación muy poderosa que se llama ha desaparecido porque no ha habido un relevo en la junta directiva.
3: La famosa entitat que té un edifici a Cornellà, al Miso. Bueno,
4: exactamente. Exactamente.
3: Que hi ha una biblioteca baix, hi ha un edifici.
5: No. Sí, ese es el edifici. Sí, el Centre Cultural García Nieto.
4: García Nieto, que era una asociación. García Nieto, sí. Que es una fundación en torno a la figura y a su obra.
3: Sí,
4: a su figura y a su obra. Esta asociación ha desaparecido recientemente justamente porque no ha habido relevo ni generacional, ni relevo tampoco en la junta directiva. En nuestro caso, la verdad es que ha pasado algo parecido, porque yo llevo mucho tiempo, me gustaría seguir como cotizante, pero no como militante, pero no ha sido posible, porque Latina, tenemos un proyecto que es acabar con con el mapa de la represión franquista en España a partir de las comunidades, quedan un par de años o tres, i, en fi, que esa és la raó.
3: Doncs va, comencem. Anàvem a començar pels projectes que teniu, totes les activitats que heu fet en la història de l'entitat, però el que farem és començar per aquest projecte que en Rosario em dona peu perquè puguem parlar d'ell. En què consisteix aquest projecte?
5: Sí, bueno, sí. Doncs hem tingut moltes... hem fet moltes publicacions, hi ha llibres molt importants com Peatones per la història, Peatones de la història, que es va publicar al 2006, que s'ha reeditat fa poc i que recull 89 persones, testimonis de persones, veïns i veïnes dels pobles del Baix, treballadors i treballadores de fàbriques diferents, de diferents procedències i diferents compromisos polítics. Després també vam publicar Batallones Disciplinarios al 2007, que és un recull de la vida d'un veí de Cornellà, també en un batalló disciplinari d'esclaus del franquisme. Després el llibre Traumas, que recull també testimonis de nens i nenes de la guerra i l'exili, que es va publicar el 2010, que està traduït al francès, també l'he van reeditar fa poc. I després Memòries per a no oblidar, del Serafín Garrigós, que és una biografia d'un republicà que va estar a l'exili a camps de concentració franquistes i va sobreviure i era veí de Cornellà.
4: I vale? Soci de l'associació.
5: I ens va entregar doncs les seves memòries i vam fer ho vam arreglar una mica i vam fer el llibre, no? I després doncs es va fer... Hi havia una revista que era la portaveu de l'associació des del 2005, la revista, i s'han fet diferents monogràfics sobre diferents temes, no? Per exemple, el paper de l'Església durant el franquisme, no? La figura de García Nieto, que va ser tan important a Cornellà i al Baix. Després, de Numen Mestre, que va ser un regidor de Cornellà assassinat pel franquisme, la Segona República, el president Companys, etcètera, no? I després, al 2011, es decideix ja que aquesta revista s'inicia aquest projecte de fer cada any una comunitat, la repressió franquista en una comunitat autònoma. Es comença el 2011 i es comença per Andalusia, perquè Andalusia és la primera en el rànquing de repressió franquista. 50 hores d'ara... 51.090 persones assassinades, civils, no parlem de gent que va morir al front, no, civils assassinats, Andalusia, i extremenys 11.551. Per exemple, no? Aquí a Catalunya, el total de Catalunya és 3.709. Per exemple, Aragó, que l'hem fet aquest any, el total d'Aragó 8.523. Llavors aquest any estem fent Aragó, la presentarem el dia 24 de setembre i ens queden només 2 anys. Agruparem les 4 comunitats que queden, que són uniprovincials, Astúries, Cantàbria, Rioja i Múrcia, per el 2023, i Canàries, Ceuta i Melilla el 2024. i des del 2017 es fan en català i castellà i estan penjades totes a la web en sí. format PDF, tant en català com en castellà.
3: És el que estic veient jo ara mateix. Sí. Us dic, la pàgina web és memoria-antifranquista.com. Aquí teniu tota l'activitat de l'entitat i si us aneu a la pàgina de biblioteca trobareu tota aquesta informació que ara mateix ens està dient la Tina.
5: Bé, llavors, una cosa molt, molt important en aquestes revistes és que des de fa un temps doncs fem una entrevista com, amb una persona que sigui veí d'aquí del Baix Llobregat i que tingui relació amb la comunitat que treballem, no? Per exemple, d'aquí d'Esplugues, quan vam fer la de Madrid, que la vam fer el 2020, que no la vam poder presentar perquè ens va agafar la Covid, doncs vam entrevistar un veí d'aquí d'Esplugues, Alexis Messon. Vale? Aquest senyor, que ja és gran, té 80 i pico d'anys, és el fill de la Juana Doña, que va ser una dona del PC, del Partit Comunista d'Espanya, molt important. I, bueno, van matar el seu pare, l'Eugenio Messon, que era de les Joventudes Comunistes de Madrid, i també la Juana Doña va estar a punt de ser assassinada, eh? És una història llarga, recomano llegir l'entrevista perquè ara no ens podem entretenir, no? En explicar la història de la Juana Doña. Ha estat portada al teatre, al cinema, aquesta, la història de la Juana Doña. Llavors, o sigui, que en la revista de Madrid hi ha una entrevista a un veí d'Esplugues. I ara, en la revista de Saragossa, hem entrevistat a un veí d'Esplugues que es diu Jesús Jaime Belloso, que té 96 anys d'edat, que és fill d'un republicà d'un poble de Saragossa, en concret de Malón, que es va quedar orfe per l'assassinat dels franquistes del seu pare, que es deia Lino Jaime, a un poblet de Saragossa. També, quan a partir del juliol estarà la revista d'Aragó penjada a la web, en català i en castellà, també es pot accedir també a l'entrevista. Les entrevistes la fem el Rosario i jo, i llavors doncs, no només són entrevistes, sinó que també es contrasta, no?, tota la informació. Com que hem estat profes d'història, contrastem la informació doncs, a les fonts històriques, no?, la informació que ens donen els testimonis, no? I llavors, aquest és el projecte estrella de l'associació, eh? Quan acabem, doncs, potser farem unes jornades, pues, comencem a pensar ara, no?, reunint a tots els coordinadors, perquè el que hem fet, de cada revista hem buscat un coordinador a la comunitat autònoma, que sol ser una persona relacionada amb la història, no?, doncs professors universitaris normalment, no?, que busquen col·laboradors que han investigat les diferents vessants de la repressió franquista, no?, el cas de les dones, el cas de la repressió econòmica, el cas de diferents...
4: depuració de maestros, etc.
5: Sí, la repressió als mestres...
3: I d'altres professions també va haver-hi depuració de metges, per exemple, de ferroviaris, sí. També, sí.
5: Doncs això és el projecte estrella. Després, doncs, accions importants que hem fet respecte al nomenclàtor del Baix Llobregat. Doncs el 2015 vam presentar als grups polítics d'Esplugues la proposta documentada per la nostra associació per treure del nomenclàtor el nom de les persones relacionades amb el franquisme. Doncs, i ho vam presentar, va ser aprovat al ple. Jo crec que van aprovar-ho tots els grups polítics.
3: Sí, així va ser, per unanimitat de tots els partits polítics va estar aprovada, sí, la vostra petició i la vostra moció.
5: Sí. Sí, i llavors es va crear una comissió, que això va ser important, una comissió i on jo estava, no?, com a associació i també una persona de l'arxiu i després tots els... una persona de tots els grups polítics, i vam estar 2 anys fins que es va fer realitat el canvi del nomenclàtor, ¿vale?, perquè es va demanar opinió a la ciutadania d'Esplugues, propostes de noms de carrers, i finalment al març del 2008, en aplicació de la llei de memòria històrica encara vigent del 2007, doncs es canvien la denominació dels carrers, de 6 carrers d'aquí, no? Carrer Antoni Fortuny, es va passar a ser carrer Alcalde Martí Figueres, ¿vale?, que va ser un alcalde d'Esquerra Republicana durant la República. El carrer Melchor Llavinés, que va ser el primer alcalde franquista, el Llavinés, doncs va passar a passat a dir-se carrer Clara Campoamor. El carrer Gaietà Faura, que també va ser un alcalde franquista, doncs va passar a ser carrer David Carreras i Trias. La plaça Josep Català, que va ser l'últim alcalde franquista, va passar a ser la plaça Elisabet Eidenvenf, que és la infermera d'Elna, que va fer possible, va protegir a moltes famílies, moltes dones embarassades o amb nens petits a la maternitat aquesta, no? I després, el carrer més polèmic, que va ser el carrer del doctor Manuel Riera, que ha passat a ser carrer 8 de març.
3: Aquesta època va ser amb molta controvèrsia aquí a Esplugues, perquè va haver-hi molt debat de moltes persones que no estaven gens d'acord amb el canvi d'algun dels noms. I jo suposo, és una opinió personal, que el carrer Doctor Manuel Riera es va pensar de posar-li 8 de març perquè no canviaves de nom amb una altra persona, sinó que és un símbol, el 8 de març. Era difícil, justament, aquest carrer Doctor Manuel Riera. I a mi m'agradaria una miqueta que m'expliquéssiu quin és el sentit de demanar els canvis dels noms, concretament aquests. Ja no parlarem d'altres poblacions, eh? Els d'aquí a Esplugues, per què es trien aquests noms per canviar, eh? Després la ciutadania tria el futur nom, que és el que tenim ara, no? Per què aquesta tria? Doncs, i és senzilla, però que, vull que me l'expliqueu.
5: És que van ser alcaldes franquistes, llavors en una societat democràtica no poden, perquè és que no van ser elegits, van ser posats al dit, i eren tots, pertanyien a l'únic partit permès durant el franquisme, que era el Moviment Nacional, però abans havia estat la Falange. I llavors, i això respecte a tots, els cinc, i el doctor Manuel Riera, doncs li van trobar com a delator en consells de guerra de veïns d'Esplugues.
4: Sí, no, sobretot per aplicar la llei. I la llei de 2007 de Zapatero dice que se han de acabar en los pueblos y ciudades de España con los símbolos franquistas. Un símbolo franquista son, desde luego, los nombres de las calles. El problema de la ley de 2007 es que la ley depende de los alcaldes, de las alcaldías. No es una ley de obligado cumplimiento, sino que depende de las alcaldías. Por lo tanto, depende de la voluntad de las alcaldías. Se ha llevado a cabo la retirada de los símbolos franquistas, y donde no ha habido voluntad, no. Aunque parezca mentira, todavía a día de hoy no es fácil. Por ejemplo, hace poco Tina y yo nos entrevistamos con el alcalde de Cornellà, el señor Balmont, porque en Cornellà también hay el nombre de una calle de un alcalde franquista de los primeros años del franquismo, que acaba de la Guerra Civil. Pues no es fácil. Es decir, el alcalde no lo ve todavía claro. Es decir, no es fácil recuperar, digamos, no es fácil quitar los símbolos franquistas. No es fácil. No es fácil porque no solamente por alcaldes de derecha, que lo veo más lógico, pero incluso en alcaldes de izquierdas no lo ven con claridad. Y hemos de pelearnos con todo el mundo para que la ley del 2007, que es una ley, como te diría yo, un poquito escasa, ¿no? Escasa, pero bueno, podría ser. Pero aún siendo escasa, no se ha llevado a cabo. Cuando trabajaba en San Feliu de Llobregat, un trabajador de cerca que va a hacer una vez una alumna, va a ser, digo, mira, vas a, te vas a pasear por el pueblo y vas a averiguar todos los sitios.

0: la petició aquesta a Esplugues, que va ser la primera a l'Ajuntament d'Esplugues, he de dir que l'alcaldessa d'Esplugues tenia interès en fer això, eh? També ho he de dir, sí. La veritat és que ella va tenir molt interès, pues, doncs, en que el calendari, el nomenclàtor d'Esplugues,
1: jo crec que ella sempre explica que el seu avi va ser,
0: sí,
1: un represaliat,
0: és que el seu avi, no, el seu avi va ser
1: assassinat
0: a la província de Càdiz, sí. Llavors és una persona sensible al tema, no? Llavors sí, s'ha de dir que ella va ser sensible, que va ser el primer poble que ven, va ser molt ràpid i es va organitzar molt bé, no? Lo de treure aquests carrers, aquests noms de les sis persones que havien tingut relació amb el franquisme, i llavors a partir d'aquí ven enviar aquest mateix escrit, el van enviar a totes les poblacions del Baix Llobregat, perquè la nostra associació és del Baix Llobregat, no? Doncs, i ens van contestar molts ajuntaments, no? Per exemple, a Cornellà es van treure tres noms, però encara, com ha dit Rosario, pues queda Pio XII i Alfons Cuixart, un alcalde franquista, i estem insistint, però hi ha reticència per part de l'alcaldia. Llavors, a Sant Vicenç i a Sant Feliu s'han creat comissions de nomenclàtors, i també estem nosaltres com a associació en aquestes comissions. El Rosario està en Sant Vicenç i un altre company està en Sant Feliu. I també al Prat van fer canvis significatius al nomenclàtor. O sigui que estem amb aquesta... hem anat, o sigui, insistint, no?, com una gota malaia als ajuntaments perquè es retiri, no?, del nomenclàtor tota aquesta simbologia franquista.
1: La feina que veu fer a Esplugues, diguem-ne que encara està vigent, perquè aquesta comissió no s'ha dissolt, uh-huh. I ara, com que s'han de crear nous carrers aquí a Esplugues a tocar el que se li diu el Pla Are de la Montesa, sí, a tocar, sí, Cornellà, uh-huh. Doncs el que es vol fer és que també tenir una mirada de gènere i procurar per personatges propis de la població. I en uh-huh. aquest sentit també s'obrirà, no sé si dintre de poc o ja està en procés, un procés participatiu de propostes de noms. La comissió està ja creada, crec que s'ha fet ara o si no el mes passat, aquest mes, s'està a punt de tancar, i no sé si des de la vostra entitat podeu aportar alguna cosa algun personatge de la nostra població que s'hagi de destacar, perquè la història amaga els personatges mm. històrics locals, eh? Mm-hmm. Podem posar en un carrer un nom de no sé quin president d'un altre país, però no mirem les nostres persones, sí, i la nostra cultura.
0: Doncs sí, sí, sí. No, nosaltres sí, podem...
2: Sí, sí, però nostra funció principal no és proponer, sinó és quitar.
1: Ja lo sé.
2: És quitar.
1: Però com ho investigueu, eh? Feu, sí, investigació a les poblacions.
0: Jo amb les alumnes de la Maiola he fet molta recerca històrica de la repressió aquí a Esplugues, llavors tenim un llistat important de gent represaliada. Sí, o sigui que sí, i ara estem fent una investigació amb les dues persones que estan a l'arxiu i jo sobre l'exili aquí a Esplugues, o sí que podem proposar. Sí que podem proposar, sí.
1: Estic segura que sí.
0: Jo no, doncs no sabia res d'aquesta comissió que s'ha creat nova, és interessant, sí.
1: Ja t'informaré, Tina, com que tu i jo estem en contacte.
0: Sí,
1: segur que hi ha
0: després... Algú. Doncs, en quant a, per acabar ja amb el que tu me vas passar, no? Que ja, estem agermanats amb CIMER, que és un centre d'investigació i interpretació de la memòria espanyola de republicans en l'exili. Després formem part del Consell del Memorial Democràtic de Catalunya i també de la xarxa de memòria històrica del Baix Llobregat. Vale? I cada any fem una activitat conjunta amb la gent de la xarxa, no? Per exemple, és al febrer, es fan unes jornades de memòria i anem nosaltres també a presentar la nostra revista a Sant Feliu. També col·laborem amb l'Associació d'Expressos Polítics del Franquisme de Catalunya, amb l'amica Alma Tausen, amb l'amica de les Brigades Internacionals de Catalunya. També, abans de les eleccions del 2009, i suposo que ens tocarà fer-ho aviat per les pròximes eleccions municipals, vam enviar als partits polítics un decàleg de les actuacions que segons nosaltres de l'Associació de Memòria Històrica doncs hauríem de tindre en compte, no?, pels seus programes. I també participem de forma activa en el 5è Encuentro Estatal de Associaciones de Memòria Històrica de l'Estat Espanyol, ¿vale? I que estem lluitant per

0: per impulsar la nova llei de memòria històrica que està parada. I si vols, doncs, puc parlar una miqueta d'aquest tema de la llei de memòria històrica que està parada, però primer potser que el Calero digui les activitats que tenim programades per aquest any. Bueno, ja hem fet moltes, però les que tenim d'ara, d'avui, en endavant.
1: Comenta'ns, Rosario,
2: bueno,
1: que veniu preparats.
2: No, yo quería comentar.
1: Dime.
2: Que nuestra asociación es muy modesta, pero curiosamente nuestro trabajo es simplemente tan sencillo como que se cumplan las leyes. En este sentido, nuestro trabajo, básicamente, es recuperar la memoria. Porque cuando hablamos de memoria, cuando los números que daba ante Tina, estamos hablando de gente, de personas, hombres y mujeres, muertos en la guerra civil. No, eso es otra carpeta. Estamos hablando de desaparecidos.
0: Asesinatos.
2: Cuando el profesor Francisco Espinosa presentó, le pidieron un informe para la ley del 2007... le presentó al juez Garzón una lista de aproximadamente de 130.000 personas desaparecidas en España. Desaparecida quiere decir personas que no hay constancia legal de su muerte.
1: A la familia de la meva mare hi ha dues persones desaparegudes que mai més ha sabut res.
0: Bueno, no totes són desaparegudes, perquè es considera desaparegut només el que no té Consell de Guerra. Si hi ha Consell de Guerra, sí que sabem on normalment en el Consell de Guerra posa on el maten, on la fusellen. Jo, per exemple, tinc 4 tiets, 3 són desapareguts, no tenen Consell de Guerra, no, un està a la causa general i algo sé més, un altre té Consell de Guerra perquè va ser militar, però les altres, les dues dones tietes meves, estan desaparegudes. Llavors, hi ha aquesta distinció entre desapareguts i que són assassinats i els afusellats, que també van ser assassinats. I d'aquests sí que en sabem coses, però en total, tant assassinats per consells de guerra com assassinats per bando de guerra, que és tots els que no pensin amb nosaltres han de ser eliminats, que és el que deien els militars rebels, doncs tenim, com ha dit el Calero, 130.000 aproximadament, no? Encara es fan investigacions.
1: Doncs, com ens deia Rosario, quin és el tractament que fa la llei amb aquestes persones desaparegudes?
2: Bueno, la ley futura, que com dice Tina, està parada i ja veremos. Y la idea es sumar las fosas donde están, es decir, en casos concretos, cualquier pueblo de Extremadura o de Andalucía, sobre todo donde la represión fue más feroz, porque sí se actuó allí con el bando de guerra. El bando de guerra no se suprimió hasta el año 40 y tantos, creo, pero se actuó con mucha ferocidad al principio. Entonces, al principio, las columnas militares, todo camino de Madrid, cuando estaban en los pueblos, sí se aplicó el bando de guerra. El bando de guerra era simplemente cuando entraban en un pueblo, se situaban a la gente en la plaza y allí decían normalmente la gente más de derecha que habían sido afectadas sobre todo por la reforma agraria, pues señalaban a la gente que le habían perjudicado, es decir, que habían participado en la reforma. Esta gente fueron primero los detenidos la Guardia Civil y por la tarde, la noche, al día siguiente, al otro, durante meses, las hacían las sacas aquellas, y entonces de noche o de día los fusilaban y los enterraban o bien en el cementerio, en una fosa común, o bien gente que fueron asesinadas en el campo, en los olivares, en las lindes, y prácticamente la pista de estos desaparecidos ha desaparecido, porque estamos hablando de acontecimientos de hace más de 80 años. Entonces la memoria, digamos, personal, la memoria inmediata, esa memoria prácticamente ha desaparecido. Gente que sabía en concreto dónde estaba, por ejemplo, la última película de Almodóvar, hay uno de las variables de la película justamente trata ese tema, ¿no? El tema de los desaparecidos y de las fosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Primero, lo que decía Tina, documentar a nivel nacional el mapa de la represión. Y después, digamos, hacer o, digamos, espolear para que se cumplan las leyes. La futura ley, probablemente habrá un presupuesto.
0: Y ahora hablaré yo de cómo está.
2: Para sumar, sin eso es imposible. Si nosotros somos como una ONG. Y nosotros trabajamos por la moral al arte. Es decir, hacemos lo que tendría que hacer la administración pública y democrática por recuperar la memoria. No es una cuestión ya no solamente de justicia, es una cuestión de humanidad.
1: Hi ha moltes associacions com la vostra arreu d'Espanya i esteu fent la feina que dius que hauria de fer l'administració. Clar. Aquesta no deu ser una de les raons per la qual les ferides que hi ha de la guerra encara no s'han tancat?
2: Sí. Sí, les ferides no se curaran nunca. O sea, nunca, porque las heridas es como si tú tienes una infección y te pones encima una tirita. Probablemente no te ves la herida, pero con el tiempo, cuando te destape, quita la tirita, verás otra vez aquello. Es decir, ¿qué ocurre? Que durante mucho tiempo, yo en mi casa nunca se habló de esto, porque había terror, es decir, terror. Nuestras madres, nuestros padres, pues siempre te decían, no te metas en política, porque el escarmiento fue terrorífico. Claro, al cabo de la tercera generación ya se empieza a ver las cosas de otra manera. Eso también pasó, no sé, en el caso del Primo Levi, por ejemplo, es decir, cuando hablaba de lo que había pasado en los campos de concentración. Esto psicológicamente también está explicado. Pero claro, estamos ya hablando de hechos que pasaron hace más de 80 años. Y todavía en el Parlamento español, en el Parlamento de Cataluña, todavía hay resistencias a hablar de no de justicia, sino de humanidad. Porque si ellos fueran católicos, serían los más interesados en que conciudadanos suyos no estén enterrados como animales.
0: Bueno, y al hilo de eso, yo creo que hem de parlar de la ley de memoria. La ley de memoria histórica la tenim parada al Congrés, ¿eh? La tenim parada al Congrés.
1: O sea, no está ni desplegada.
0: No, sí, a veure, es va fer, hi ha un projecte del PSOE, ¿vale? Aquest projecte del PSOE ja es va aprovar al Congrés l'any passat, i després, a partir d'aquí, es va iniciar un període perquè els grups polítics fessin esmenes, sí, ara no me'n recordava. Doncs van fer esmenes. Llavors, ha hagut, en aquest moment, hi ha esmenes d'Esquerra, que ha fet moltíssimes, Esquerra Republicana, PNV, Bildu, bueno, els grups d'Esquerra, ¿vale? Crec que també ha fet el PP. Les tinc totes, no? I llavors, què ha passat? Que Unides Podemos i el PSOE han arribat a un consens i han ajuntat les seves esmenes, no? Han consensuat, perquè estan en el govern, no? Han consensuat un document que encara les associacions veiem que no és del tot suficient. I estem pressionant perquè comenci el govern de coalició a consensuar amb la resta de grups les esmenes aquestes perquè la llei s'aprovi abans de que acabi aquesta legislatura, perquè no sabem el que ens vindrà i dona por el que ens vindrà. I llavors, quin és el problema que tenim amb la llei, amb la nova llei? El problema que tenim bàsicament és el tema de la justícia. La llei ha avançat molt respecte a la del 2007, ha avançat moltíssim en moltes coses, en moltes, però amb el tema de la justícia encara hi ha un problema. I quin problema hi ha? Doncs una mica ens remuntem a l'abril del 77. El Estat espanyol va signar el Pacte Internacional de Drets Polítics i Civils, però de seguida es va fer la llei d'amnistia a l'octubre del 77. O sigui, abril del 77, l'Estat espanyol ratifica el Pacte Internacional de Drets Polítics i Civils. I la llei d'amnistia amnistia els crims, los delitos cometidos por los funcionarios, agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas, o apartado F. El apartado E, los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios, agentes del orden público con motivo y ocasión de las investigaciones y persecución de los actos incluidos en esta ley. ¿Qué pasa? Según las juristas, según el Pérez Royo, que es un constitucionalista español, diu que lo que se incluyó en la ley de amnistía no podía estar en contradicción con la ratificación del Pacto Internacional de unos meses antes. Que la Constitución del 78, en su artículo 10.2, indica que la ley de amnistía tenía que ser interpretada de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos.
1: La del 78, vale, sí. Es que me sirve mucho a mí esto.
0: Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. Y el constituyente utilizó en el artículo 10.2 el imperativo se interpretarán. ¿Qué ha pasado? Pues que los crímenes del franquismo, de acuerdo con los tratados internacionales, son imprescriptibles y no amnistiables y podían y debían haber sido perseguidos ante los tribunales de justicia del Estado español. No hay nada en la ley de amnistía que obstaculice que se pueda proceder de esta manera, puesto que España firmó antes de esa ley, en el 77, esa ratificación del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles. Si no han sido perseguidos en España, no es por la ley de amnistía, sino por la interpretación de la misma que ha hecho el Poder Judicial, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el problema no ha sido la ley, sino los jueces, que la han convertido en una ley de punto final. ¿Es corregible esta interpretación de la ley de amnistía sostenida por el Poder Judicial durante 45 años mediante la introducción de una enmienda al proyecto de ley de memoria que ha consensuado el PSOE y Unidas Podemos? Pues en opinión de Pérez Royo, la enmienda es superflua. No innova el ordenamiento jurídico, se limita a reiterar el mandato interpretativo del artículo 10.2 de la Constitución. Entonces, ¿se podrá corregir esta interpretación e imponer a los jueces una interpretación distinta? Él cree que por este camino no se va a conseguir el objetivo. Y dice Pérez Royo que sería importante que las Cortes Generales dejaran clara su disconformidad con la negativa de los tribunales españoles a la aplicación del derecho internacional. Hay que dejarlo clarito así en la ley, porque si no, van a seguir interpretándola como una ley de punto final. Y eso mismo dijo el relator de Naciones Unidas hace muy poco en el Congreso, en unas jornadas de justicia y educación que se hicieron, promovidas por las asociaciones de memoria, por el quinto encuentro. Entonces el señor Fabián Salvioli dijo: la ley de amnistía no debería ser un obstáculo, pero lo cierto es que lo es. Las instituciones del Poder Judicial en España son lamentables. La nueva ley de memoria histórica debe indicar de manera expresa que la ley de amnistía no puede tener ningún efecto sobre las violaciones graves de derechos humanos cometidos durante la guerra y la dictadura. Se debe aplicar el derecho internacional de los crímenes de lesa humanidad, puesto que estos no prescriben, para acabar con la impunidad del franquismo. Y ahí estamos. Ahí estamos. Entre otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, que la ley dice, habla de una fiscalía de sala, de un fiscal de sala, que investigará los hechos que constituyan violaciones de derecho internacional, pero a este fiscal de sala se le atribuyen solamente funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas, pero no dice nada de que este fiscal tenga medios humanos, y por otro lado solo habla de que se dedicará a investigar, que no tramitará demandas ante los tribunales para hacer justicia a las víctimas.
1: I exposant-se aquest fiscal a que, segons el que posis sobre la taula, se li ha acabat la seva carrera judicial.
0: Així aquesta és una, també.
1: És que és així.
0: Sí, també. O sigui, que ara que estem amb la llei frenada perquè, doncs, com que ha passat això amb la llei de la reforma laboral, no? Que va passar això, que lamentablement el que va passar, ja. Doncs, suposo que té por, però bueno, s'ha de consensuar abans i assegurar els recolzaments perquè aquesta llei tira endavant. És que la necessitem, no només les víctimes, la necessita la societat espanyola per fer net, per acabar amb l'impunitat del franquisme, per frenar el neofeixisme, ho necessitem.
1: Però mentre tinguem aquests poders judicials que estem tenint, no avançarem mai.
0: Però sí,
1: costarà molt.
0: Lo que diu el Pérez Royo i lo que diu el Salvioli és que s'ha de poner clarito en la llei que el poder judicial no pot interpretar la llei d'amnistia com una llei de punto final, perquè per sobre d'aquesta llei estan les lleis internacionals que estan ratificades per l'estat espanyol.
1: I davant de tota aquesta feina que esteu fent, quin suport administratiu tenen les vostres entitats?
0: Bueno, sí, a nivel administrativo.
2: Sí, bueno, a ver, la entidad, la pregunta es, ¿cómo se
1: ¿cómo sobrevivís?
2: ¿Cómo sobrevivimos? Pues mira, primero, por la cuota de los socios, tenemos alrededor de unos 100 socios, ¿no? ¿Tienen unos 100
0: no,
2: socios?
0: No, menos, 80, entre 80 y 90.
2: O sea, casi 100. Bueno, casi sí. 100. Bueno,
1: Rafael, no me lo
2: después, rudos. Después de la entrevista pasaremos de los 100.
1: Espero que sí.
2: Espero que sí. Y después, y algunos ayuntamientos, como por ejemplo el de Esplugas, colaboran con nosotros y tenemos unas partidas, no son grandes partidas, pero tampoco gastamos mucho nosotros, Entonces, por ejemplo, la actividad que más dinero cuesta es la salida que hacemos cada año a lugares de memoria y se lo pagan los socios. Es decir, si cuesta 30 euros o 40, pues lo pagan ellos, los socios o no socios que no quieren acompañar. Pero yo, volviendo un poquito a lo que decía Tina, no solamente es un problema de leyes judiciales, también es un problema político. Pongo dos ejemplos.
0: Ah, sí, también, para que el PSOE...
2: Dos ejemplos. No solamente el PSOE. Mira, aquí en Cataluña, ya hace varios años, el PSC propuso quitar un monumento, el monumento a la Requeté en Montserrat. Creo que se ha conseguido hace ahora unos meses. Pero en Montserrat había un monumento a la Requeté. Como sabéis, la Requeté fue una de las fuerzas más feroces, juntamente con la Falange, estas, digamos, milicias civiles que se enfrentaron, digamos, a la República, a los republicanos. Y ahora recuerdo también el monumento a la Batalla del Ebro franquista en el Ebro, en Amposta, vale, que sí, todavía está vivito coleando. Y creo que hace unos años se hizo un referéndum, es decir, referéndum sobre la ley, es decir, la ley de memoria dice que los monumentos franquistas tienen que desaparecer, y la alcaldía de Amposta hace unos años hizo un referéndum que votaron, no sé, el 7-8% de la población, y claro, ¿quiénes votaron? Los que estaban a favor del monumento. Y en lugar de tú cumplir con las leyes, te ocultas detrás de una pseudo votación. Es decir, no, si hubiese voluntad política, yo creo que la cosa iría de otra manera, pero fijaos que si hubiese voluntad política, nosotros como entidad no existiríamos. No existiríamos porque estamos para espolear a los poderes públicos para que cumplan las leyes.
0: Sí, es que tot el que fem nosaltres ho hauria de fer l'Estat, és obligació. És que ho diu el Salvioli quan intervé, i ja la xarxa està penjat, i l'última intervenció que va fer el Salvioli aquí al Congrés va ser aquest mes de març, no, al febrer, i són 5 minuts, però són importantíssims. És important escoltar el Salvioli, no? Que diu, és que diu clarament, és que és el relator de les Nacions Unides per a la defensa de la justícia transicional, no? I diu, és que no és obligació de la societat civil, és una obligació de l'Estat que està assumint la societat civil. I llavors, en el tema d'aquest de la voluntat política, no? Doncs, en aquesta lluita que estem portant, no? Estem portant ara mateix en Madrid, està la CEACUA, que és l'associació que agrupa tots els querellantes en Argentina, perquè com que aquí no es pot fer justícia, s'han hagut d'anar a Argentina, està fent 100 hores de memòria històrica. Ha fet una quantitat d'activitats impressionants per pressionar, ara estem pressionant doncs els grups polítics perquè s'hi posin a consensuar la llei i a consensuar les esmenes que han fet els grups polítics de l'esquerra i es comprometin per aprovar aquesta llei. Aquesta llei l'han d'aprovar abans de tancar aquesta legislatura, no? I l'altre dia també, tot i que estem, a veure, la solució seria eliminar també la llei d'amnistia, no? Però no es pot, no, ni inclús el PC vol eliminar la llei d'amnistia, perquè va ser signada per les forces d'esquerra, la llei d'amnistia.
1: Llavors, que en aquell moment va ser molt important.
0: Clar, va ser molt important. Llavors, el que hem de fer és dir-li a la judicatura que la llei d'amnistia no pot ser una llei de punto final, que per sobre estan les lleis internacionals que ha ratificat l'Estat espanyol.
1: Ja, però en aquest país passa això. S'agafen la Constitució i en aquest cas també la llei d'amnistia del seu moment de 77 i és la Bíblia per a la península. El que està fora, que és la supra-llei internacional, no existeix per nosaltres.
0: Sí, és un problema. Però també s'estan fent coses, no? per modificar el Código Penal, no? Per també per intentar per aquí aconseguir justícia, no? I l'altre dia pues, es va presentar una modificació de llei del Código Penal, no? Que la van presentar a tots els grups d'esquerra, no? Pues Esquerra, Bildu, la CUP, Unidas Podemos, Más País, el PNV i el PSOE va votar en contra. Va votar en contra el PSOE amb el PP i Vox. I aquesta llei també hagués pogut ser trencar aquesta impunitat del franquisme, no? O sigui que, bueno, que està aquesta la nostra lluita, no? Denunciar tot això, pressionar perquè arribem a aconseguir justícia, no? Justícies per les víctimes i una democràcia plena, perquè no en tenim una democràcia plena.
1: Està clar. Doncs mira, hem parlat diverses vegades del suport, dels socis. Jo ara, si em permeteu, faré la part de publicitat. I diré que l'Associació per la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat la trobareu a Cornellà de Llobregat, al Centre Cultural García Nieto, que està al carrer Mossèn Andreu, número 13 i 19. Direm el correu electrònic, que és memòria històrica, fem la contracció del Baix Llobregat, seria memòria històrica bll@gmail.com. Aquí podreu trobar tant a Rosario com a Latina, que us atendran, us donaran tota la informació de les quotes que hi ha de socis i de totes les activitats que tenen programades, podeu participar-hi. I nosaltres, com a Esplugues FM, seguirem la vostra actualitat i totes les vostres activitats i les anirem fent difusió.
0: El govern de Navarra està treballant molt bé, molt discretament i molt bé, no? Per exemple, van exhumar a Mola i a Sanjurjo, que estaven
2: en la catedral
0: estaven allí en el centre de la ciutat de Pamplona.
2: En la catedral.
0: I llavors ho van exhumar i ningú s'ha assabentat, ho han fet de forma silenciosa, però han negociat amb els familiars, però ja no hi són allà. I el, per exemple, el Queipo de Llano està encara en la Macarena, en Sevilla. S'ha tret a Franco i imagina't el revuelo que va organitzar Franco, no, mediàticament. Però Navarra, que te deia, que estan treballant molt bé, hi ha un institut de memòria, perquè ho hem conegut a partir de la revista que vam fer l'any passat, la repressió franquista a Navarra i Euskadi. Estan treballant molt bé, tenen un institut de la memòria i han fet un parc de la memòria a Sartaguda impressionant, que és un dels més grans d'Espanya i d'Europa, i tenen un institut de la memòria. Per exemple, fan trobades entre l'alumnat i les associacions i les famílies, l'alumnat dels instituts va a les exhumacions, els hi porten a les exhumacions perquè parlin, doncs, amb els professionals, no? Arqueòlegs, antropòlegs, forenses i les famílies, o sigui que estan fent, que és el que haurien de fer, perquè les exhumacions s'han de socialitzar, no només exhumar i que ningú se'n assabenti, no? Perquè quan es fa una exhumació, el poble sencer o el lloc ha d'assabentar-se, no? Perquè molta gent no sap el que va passar.
2: Sí, però...
0: I sobretot els joves, no? Arribar als joves és molt important. I una altra cosa de la llei, que ja ho recull, però que està impressionant, és que, per exemple, no està escrita la lliçó o el tema de la repressió franquista en els llibres de textos. I és molt important. I després, a quart de l'ESO, es fa Història Universal i Història d'Espanya. No pots fer aquest programa a la quart d'ESO. Tu has d'optar. Jo optava i feia... la revolució industrial, la revolució francesa, lo bàsic de la contemporània, emanava a Espanya, perquè si no, no arriben al franquisme. És que no saben qui va ser Franco i què va passar, però és que en el llibre no hi ha res de repressió, com a mínim explicar-los la república i la dictadura, però és que s'ha d'escriure aquesta pàgina de la repressió.
2: Sí, hay un pequeño problema a la hora de investigar en Espanya, porque gran parte de los archivos, por ejemplo de la Falange, fueron liquidados ya en la época de Martín Villa, bueno, al final de Martín Villa, cuando era gobernador civil de Barcelona y al mismo tiempo era el jefe de la Falange. Su último servicio a la memoria fue, o la desmemoria, fue mandar, fosfatinar los archivos de la Falange. Eso hubiera sido clave para averiguar esos 130.000 o 135.000 o 145.000 personas desaparecidas. Cualquier persona que se dedica a la investigación a nivel concreto de una localidad sabrá cuánta gente está desaparecida. Pues muy sencillo, vas al registro civil, hay partida de nacimiento, pero no hay partida de defunción. ¿Dónde están? En una fosa común. Pero no sabemos quiénes son. O sea, es muy difícil saber quiénes son. ¿Por qué? Porque los archivos, tanto de la Falange y los archivos de la Guardia Civil, no son accesibles. Porque se toma nota de todo. Cuando fusilas a la gente, pues anota quién ha sido, dónde ha sido, quién ha participado, quién ha participado. Eso no hay acceso. Por lo tanto, vamos un poquito a ciegas.
1: I penseu que algun dia es desqualificaran aquests
0: documents? Bueno, s'està pressionant bueno. També per la llei de secretos oficiales, la llei de secretos oficiales, que ja quan estava hasta la Chacón va dir que s'havia de desclassificar, però no va terminar de fer, i, o sigui, en aquestes jornades que t'he dit que s'han fet de CEAQUA, i estem pressionant perquè totes aquestes lleis, doncs, desapareguin, aquesta llei de secretos oficials, o sigui, i la llei diu que són 50 anys que s'ha d'esperar, no?, per començar a investigar, però és que han passat més, és que hi ha coses que encara no s'han escrit de la dictadura.
1: Ni s'han escrit ni s'han dit. I hem esgotat els 60 minuts que tenim d'entrevista i per això jo us emplaço a que torneu a venir i seguirem parlant de memòria històrica. Moltes gràcies a la Tina Merino, que ve com a presidenta de l'Associació per la Memòria Històrica del Baix Llobregat, i en Rosario Calero com a vicepresident. Gràcies per haver estat avui amb totes nosaltres. Us emplaço i, com sempre dic a tothom que passa per aquests micròfons, una forta abraçada per vosaltres i totes aquelles persones que us donen suport i que fan possible la vostra tasca.
0: Gràcies, Isabel. Aquí estarem quan ens...
2: Moltes gràcies.
0: Ja quedarem.
1: Gràcies.
0: Tornarem a venir.
1: Gràcies.
0: Un plaer, ha estat un plaer estar aquí a estar a la ràdio.
2: Moltes gràcies. Molta gràcies.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: A continuació, podreu escoltar el programa d'entrevistes Entre nosaltres, amb Joan Carles Simón, tot seguit a les 11.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
7: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
8: És gràcies!

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues
1: FM. Bon dia, Esplugues. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Hola, una salutació a tots. Es parla el Josep Maria. Quan parlem d'espagueti western, sempre pensem en el desert del Maria, però la realitat és molt diferent. Més de 70 pel·lícules es van rodar als estudis Balcázar d'Esplugues del Llobregat. Aquests estudis van ser coneguts popularment com Esplugues City. I avui tenim el Jordi Udina perquè ens parli en primera persona de com van ser aquests estudis i de totes les vivències que ell va tenir gràcies a ells. Com sempre tenim també a l'Agustí. Hola, Agustí.
1: Què tal, Josep Maria? Moltes ganes de parlar d'espagueti western.
0: Sí, moltes.
1: Després menjarem pasta.
0: Sí, això que no falti, que quedarà tot complet. Jordi, benvingut. Hola. Molt bé. Anem a parlar una mica dels estudis coneguts com Esplugues City. Quins són els teus records per començar? Bueno, recordem a la gent que hi havia dos poblats. Va haver un primer poblat de la reconstrucció del poblat de l'Oeste, que va ser fet el 1964 i va estar fins al 1967. Tu amb aquest poblat ens explicaves que tens uns records més d'estar-hi.
2: Sí, bé, perquè aquest és el segon ja, quan ja ho havia vist, ja no hi vaig anar, però no, bé, nosaltres fem teatre aquí a l'Avenç, i al sortir el teatre era de 10 a 12 i a les 12 de la nit quan sortíem ells estaven en ple rodatge i anàvem allà però d'amagat, perquè no anàvem a veure els rodatges, anàvem una colla, el meu cunyat, la meva germana, tots el jovent que fèiem teatre llavors, i no gaire perquè de seguida se passava una hora i clar, arribar a la una a casa ja era que, d'on vens?
0: Sí, una hora perillosa ja.
2: Sí. I bueno, anàvem a veure, i recordo pues, d'amagat allà perquè clar, amb els llums, amb els focus, si et deixaves veure malament. I, bueno, i recordo pues, això, bé, vist el Fernando Sancho, i disfrutàvem molt. I després doncs, vaig, amb motiu del 50 aniversari, vaig dir, faré una pel·lícula de tot allò. I la vaig fer, i així vaig repassar tota la història, i, bueno, però no és que tingués absolutament cap lligam amb ningú ni a res. El que passa és que bueno, vaig anar interviuant gent i explica'm coses i tal, i pràcticament pues, m'he fet una petita història i amb imatges, eh? Sempre recolzada amb imatges.
0: Aquests records que tens del primer poblat, bueno, també tenim que recordar que el segon poblat va estar fet el 1967 i va acabar perquè el van fer acabar.
2: Sí.
0: Perquè en aquella època em sembla que a l'època franquista va haver-hi una trucada, no?
2: Sí, no, això, va haver-hi que, com que el primer va desaparèixer perquè passés l'autopista, doncs el segon es veia des de l'autopista, eh? I llavors va venir un dels viatges que feia el Sánchez Vella,
1: Alfredo Sánchez Vella, el ministre
2: Sánchez,
1: sí.
2: Vella, que era el ministre llavors, passant per aquí, que o anava a l'aeroport o venia, no ho sé. Esto qué es, esto que se ve por aquí, le van dir, pues esto es un poblado del oeste y tal, excelencia li devia dir. Y va dir, pues esto
0: no da muy
2: mala imagen, esto hay que quitarlo. I ja està, ja va començar, d'aquí va començar l'enderrocament.
1: Però el curiós és que quan es va inaugurar va estar a sortir el Nodo, el poblat d'Esplugues.
2: Sí.
1: I tenim aquí el trosset del Nodo on explicaven què era.
3: Estamos en un poblado del oeste americano presenciando estampas típicas del Far West. Lo curioso es que se encuentra situado a 8 kilómetros de Barcelona, donde ha sido construido por una productora para esta clase de películas de tiros. Encuadre y colocación de figuras, carruajes y diligencias, gracias caninas, la casa del sheriff y el clásico salón forman parte viva de este curioso pueblo de madera, cuya calle principal de 120 metros de longitud sirve de marco para una serie de películas en las que intervienen algunas figuras del cine americano y europeo. Pero, silencio, se rueda.

0: parece que no ha quedado mal la secuencia.
1: És curiós, no?, que al començament sortís el Nodo i després fos un ministre també,
2: sí,
1: que digués això fora.
2: Sí, sí, sí.
3: Verdaderament, lo del Nodo, només escoltar les paraules que utilitzen, et recorda, ja et porta en una altra època, eh?
2: Sí,
3: perquè
2: sí,
3: verdaderament el vocabulari era especial, eh? El vocabulari era especial.
2: Aquí, així començo jo la pel·lícula, amb el Nodo aquest, que no el vaig tenir que passar a alta definició i tal, i sí, sí, és. Després vaig veure que hi ha l'escena del Pistoleros d'Arizona, que hi ha aquell colon que vol marxar amb la seva família i hi ha un que amb el látigo li lliga el coll. Doncs després vaig trobar la pel·lícula Pistoleros d'Arizona, que això primer no es deia així, aquesta pel·lícula, primer es deia...
1: Sí,
2: el Rancho de los Implacables es deia originalment. I bueno, i llavors vaig a la pel·lícula, poso el tros aquest en blanc i negre i el de debò de la pel·lícula tal com va quedar amb colors, i faig el contrast aquest que expliquen que hi ha el que tira el llàtic, era un del circ.
3: Ah, bueno, clar, perquè saber utilitzar...
2: Sí,
3: bé,
2: perquè sí, se li enrotlla aquí el coll per no fer-li mal, esclar.
3: Té que saber-ho fer. Escolta, parla'ns també dels actors, sobretot internacionals, coneguts, bueno, tot el que hem parlat abans dels actors que van arribar a fer westerns i els que no, els que van estar als estudis Valcárcel, però no directament
2: sí,
3: al poblat del western.
2: Sí, bueno, per això que tothom, una de les coses que tothom es pensa, oh, és que va venir el Robert Taylor, sí... És veritat que va venir, però no a fer una pel·lícula de l'Oeste, o sigui, no al poblat. Va venir als estudis a fer el rublo de dos cares, amb el Charles Boyer i amb el George Chakiris. Però va venir als estudis, no va fer cap pel·lícula de...
1: Perquè era una pel·lícula d'espionatge, has comentat.
2: Sí, era una pel·lícula d'espionatge, com també hi ha la creença que si va venir el Clint Eastwood, que si va... No, es barreja una mica l'Almeria amb...
1: Sí, sí, sí. Home, és que hi ha pel·lícules que es van rodar aquí que alguna escena es va rodar a Almeria.
2: Sí.
1: Com a Pistoleros d'Arizona.
2: Com a Pistoleros d'Arizona. Es gravava a Candasnos, em sembla, a l'Aragó hi havia una localització, una caseta allà mig...
1: Per los Bonegros, allò.
2: Sí, que sortia sempre, i després a Almeria també, escenes de cavalls, sobretot, amunt i avall, llavors de cop i volta entraven al poble, entraven al poblat, això es veu... M'he trobat moltes pel·lícules de les que es feien aquí, totes comencen corrent els cavalls per els Monegros o per Almeria i pum, de cop volta entren les plugues.
1: No, el divertit és després veure on s'ha rodat la pel·lícula, si et quedes al final dels títols, veure,
2: sí,
1: i els diferents llocs on s'ha arribat a rodar.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: I la primera pel·lícula que es va rodar aquí, quina va ser?
2: La primera va ser Els Pistoleros d'Arizona.
1: Pues escolta, anem a escoltar la música del començament de la pel·lícula.
2: Ah, sí, eh?

0: Bé, i aquest és el començament de Pistoleros d'Arizona, la primera pel·lícula que es va rodar a Esplugues City.
1: Sí, així que la que es va estrenar l'Alfonso Balcázar va ser amb aquesta, que per cert li va sortir bastant rodona, és una pel·lícula.
0: Sí, no, no, jo l'he vist, l'he visionat, sí, i no està malament.
1: La veus ara i encara s'aguanta, eh? Vull dir,
2: la qualitat, perdona, la qualitat que es feia aquí no eren pel·lícules mal fetes des del punt de vista tècnic, tot el contrari, vull dir, tenien un valor... Tècnicament estava molt ben fetes, tant pels extras, pels efectes especials, sí, per tot, vull dir, sí, que no era... La música que escoltem està força bé, en anglès, però vull dir, a veure, que tot era molt, molt més que correcte, vull dir, una qualitat de producció alta.
1: Sí, sí, sí.

0: El productor tenia la part, la vessant de que costava, clar, dividies els costos entre dos o tres països, clar. I després també que l'estrena es feia a dos o tres països, clar, amb el qual s'asseguraven...
1: Tenies una millor distribució.
0: Una millor distribució amb un preu tres vegades més barat que si tu t'ho feies tu sol.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Tot eren avantatges.
2: Sí, sí, sí. Després, bueno, també ara recordo que la Nieves Navarro, aquesta era l'actriu com el James Wood, que sortia quasi a totes, o Fernando Sancho, aquest segur que sortia a totes. Doncs també al final, sabeu que la Nieves Navarro era, perquè és mort l'Hercoli,
0: la dona, no?
2: Era la dona del productor, eh?
0: Et sembla que també es van conèixer a Spluga City.
2: Sí, sí.
0: Vull dir,
2: sí,
0: que, bueno, que va sortir alguna història d'amor també.
2: Sí,
0: i les que no sabem, les puntuals i esporàdiques que van haver-hi en aquell entonces, vull dir, això.
2: I després el que deies abans, tornant als actors que han passat per aquí, el Broderick Crawford, el Van Heflin, l'Audie Murphy. L'Audie Murphy també, que per cert tinc una seqüència que està menjant allà la bomba de l'aigua, que després
0: se la va quedar
2: el Jaume Déu Casas, que era el director de fotografia, quan l'estaven cremant, diu jo vull la font aquella.
0: Escolta, explica'm també l'accident que va tenir quan estava a ple rodatge amb l'extra.
2: Ah, sí, la pel·lícula era Sonora, Sartana no perdona, o així. Totes tenien com sempre un doble títol, eh? I després en italià i en alemany.
1: No tenien res a veure una amb l'altra. Això és curiós.
2: Doncs aquesta sonora, el George Martin, que també era sempre era el mateix protagonista, va caminant per sota un porxo i veu que cau una gota de sang i llavors tira a través de la fusta i així el mata, no? Llavors aquest home, aquest mexicà, havia de caure del balcó a baix, i aquest, el Jaume Déu Casas, que era el director de fotografia d'aleshores, i es veu que era un llançat, va dir, no, jo agafo jo la càmera, m'estiro a terra, i tu tira't des de dalt, però cau aquí darrere, no? Sí, sí. Va dir, va caure a sobre, amb la càmera aquí, poc més, i bueno, li va fer.
0: I té ulleres, les ulleres se li van clavar.
2: Les ulleres, sort que la càmera tenia el visor, aquella goma, que si no, i un filtre, que el filtre l'aguantaven amb la mà, llavors eren de vidre, i es va tallar l'altre.
0: Bueno,
1: és que va ser una professió nova que va sortir, que és el Prova City, la d'extres, que no n'hi havia.
2: Sí.
1: No hi havia, bueno, escola aquí.
0: Explicaven en un dels interviews, explicaven que hi havia gitanos que venien a muntar cavall, perquè sabien muntar cavall,
2: sí,
0: i que feien qualsevol cosa per mitja pesseta.
2: Sí,
0: i
2: sí,
0: que els deien, bueno, tira-te, i es tiraven.
2: O caure del cavall, i els italians, quan venien aquí a les coproduccions, es posaven les mans al cap perquè... Ja té segur que també ja té...
0: Si li passa alguna cosa, què passarà?
2: Sí, res, sí, tots aquí, preocupats.
0: No passa nada. Tira endavant.
2: Sí, sí.
0: És curiós, que els gitanos feien aquest paper d'extres de cinema. És curiós.
2: I després hi va haver un capítol d'anuncis, anuncis per la tele.
0: Ah, he vist el del Lois, molt interessant. El del Lois molt xulo. A més, amb el ball... El vaig recordar, El vaig recordar quan era petit. Sí, el vaig recordar, sí.
2: Bueno, comença aquí el Poblat i acaba la Diagonal, però tot amb un ball tipus West Side Story. Sí.
0: No, molta gràcia
2: el
0: tenia.
2: El ball és tipus West Side
0: Story. Es nota que aquell anunci, la producció d'aquell anunci, vull dir, avui en dia dubto que es gastessin els diners que es van gastar fent la producció de l'anunci, perquè verdaderament és com una com un minifilm.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: I molt ben rodat. Sí. Recomano a tots que per YouTube el trobareu, que busqueu l'anunci del Lloix rodat d'Espluga City, que veuràs que,
2: sí, sí,
0: que està treballat i és força xulo, és força xulo.
2: I també vam fer el tocadiscos Coniger, llavors també el vam fer aquí, i el lavador Steady... també les noies del cancan rentaven els cancans amb lavadores Teddy.
1: Sí, una curiositat de l'espagueti western és que abans les pel·lícules americanes sempre s'expulsaven el sombrero i estaven nets, i a l'espagueti western es va veure, ja començar a veure la gent més bruta, més, no? Sí. Potser per això...
0: Sí, perquè tota la pel·lícula en si ja era una pel·lícula amb pols, amb... No? Més, sí. Més tenia com... Sí.

0: Hi ha aquest punt de substància, no? De pols, de, sí, sí, de brutícia... De...
1: El John Wayne, escolta, sempre estava després d'una baralla, estava impecable.
0: A més, els Spaghetti Western són més tocant de peus al terra, per aquest aspecte.
2: Sí, sí, sí. Ho tenien molt en compte. Després, d'això, execucions, la forca i tal...
1: I també era diferent el so dels cops de puny, els tiros de les pistoles, era tenir un so diferent a les pel·lícules americanes.
0: Sí, és més realista, no? Potser l'espagueti western, més els cops de puny més forts, les pistoles
1: sí,
0: més...
1: Sí, no, posaven potser més intenció a la violència, a vegades, a l'acció.
2: Sí.
1: Perquè els guions eren molt senzills, si ho mires bé.
2: Sí.
1: Bueno contra el malo, el xèrif contra...
2: Sí.
1: Sempre, clar, i llavors hi havia la noia, l'amor del bueno que l'agafa l'altre i sempre bueno, es movia per aquí l'història.
0: Era un cinema de consum. Pensem que en aquelles èpoques les televisions hi havia una grande i libre i el segon canal que només era per la tarda un ratet. Llavors no hi havia gaire on mirar. Vull dir, l'oferta de lleure era la que era.
2: Sí.
0: I el cinema era una part important i les sessions dobles de dues pel·lícules...
1: Ui, això ho trobo a faltar ja, les sessions d'aquelles dobles.
0: Les sessions dobles eren el pa de cada dia.
1: Cine de restreno.
0: Els diumenges a la tarda, el dissabte a la tarda,
1: sí,
0: és el que fèiem, anar al cine del barri i veure dues pel·lícules. Sempre veien la bona i després la torna.
2: La torna.
0: Però clar, això es tenia que emplenar, es tenia que fer.
2: Es llogaven per lots, les pel·lícules. T'havies de quedar la bona i la dolenta també.
0: Sí, sí.
1: Però el bo és que si la bona t'agradava molt, et podies tornar de quedar a veure-la perquè ho queres així continuar, el veies dues vegades.
0: O quantes vegades no havia passat que et perdies al començament,
2: sí,
0: i quan d'allò deia, bueno, el començament que no l'he vist, el veuré ara al final,
2: sí,
0: que ja sé com acaba, però vull veure el començament.
2: Sí.
0: I et quedaves a veure el començament.
2: Jo aquelles èpoques havia anat aquí a l'Avenç, hi havia el cine, i, per exemple, a les 4 de la tarda veníem aquí, dos pel·lícules. A les 7 ja anàvem cap al Savoy, al carrer de l'Iglésia, dos pel·lícules més. I a les 10 a casa, i havies vist quatre pel·lícules
0: en una
2: dos tarda. Nodos i...
0: Bueno, i el nodo també, recordem que en aquelles èpoques era obligatori abans de les pel·lícules passar el nodo,
2: sí,
0: perquè el nodo era obligació nacional, vull dir, tenies que passar-lo i veure'l i tragar-te'l.
1: A vegades anaves al cap d'un mes al cine de veure d'última vegada i encara era el mateix nodo.
0: Sí, perquè els anaven canviant cada aquests temps, sí, els anaven canviant cada aquests temps,
2: sí,
0: rodats en 16 mil·límetres.
1: Aquell allà inaugura empreses de...
0: Sí. Era tot això. La gent jove que ens escolta es pensarà que estem parlant de ciència ficció. També parlàvem de cinemes d'una capacitat de 500 a 1.000 persones. Vull dir, no era com ara.
1: I grans pantalles.
2: Això és el més enyoro.
0: Sí, les grans pantalles, jo crec que avui en dia ja queden molt... A Barcelona sí que encara queda un cinema, però vull dir, s'ha perdut quasi completament. És una pena. És una pena perquè la gran pantalla, la majestuositat i la grandiositat...
2: Del cinema Urgell.
0: O
2: de l'Aribau.
1: Jo tinc una anècdota del cinema Urgell. Vaig veure Tiburón. A la fila 2 de la gent que havia, i quan sortia el Tiburón, fotíem uns bots de pànic, perquè ens sortia allò, a la segona fila, que ens mengés de veritat.
0: Sí. És que...
2: És que jo crec que el cine és això, emocions fortes d'aquestes i tal, i això no ho tens amb una pantalleta de tele, ja no dic de mòbil, que hi ha gent que veu pel·lícules pel mòbil, que ja m'horroritzo ja quan sento...
1: No, hi ha gent per tot.
2: Sí,
1: és que potser com que no han conegut l'altre...
2: Clar.
1: Ja s'adapten a el que hem vist de petits.
0: Bueno,
1: si és una pel·lícula,
0: sí,
1: és diferent.
0: És un costum, perquè com no veuran mai una pel·lícula amb una pantalla com vam veure nosaltres,
2: clar,
0: tampoc ho trobaran mai a faltar, perquè no ho han vist mai ni ho veuran mai, perquè no queden pantalles d'aquestes.
1: Sí, tots són multisales i pantalles petites.
0: Hi ha multisales que jo trobo que no es tenien a cobrir, perquè jo a casa meva tinc un petit cinema i escolta, la meva pantalla fa 3 metres.
2: Sí.
0: Hi ha multisales que igual fan 4. És que dius, és que no val la pena pagar per anar a veure una... És que no,
2: sí,
0: jo em nego.
2: Sí.
0: De totes maneres, queden encara, a Madrid queda alguna sala, a Barcelona queda alguna sala d'aquestes grans, vull dir que bueno, encara queda alguna cosa, molt poc.
1: Cada vegada menys.
0: Queda el fenòmena, que també sí, solen fer projeccions en 35, que això també és una altra cosa a tenir en compte.
1: El Texas també ha tornat a fer pel·lícules.
0: Saps què passa? Que també, lo del... tot va enganxat una cosa amb l'altra. També la digitalització de la pel·lícula també fa perdre una certa qualitat de visió, de color, i perquè avui en dia els tecnicolors que veiem abans amb digital perdrien el contrast i tot això, perdria, sí. Ja vam parlar del tema, sí, vull dir, perdrien, sí, sí. Perdrien completament la gamma cromàtica. Però bueno, són també...
2: Home, si tu vols, el tecnicolor aquell era una mica fals.
0: Sí.
1: Bueno, però era, sí. Maco, era maco. Maco. Era maco.
0: Però al final tu vas assumir.
2: Era com una postal. Bueno, era,
0: però tu vas assumir. Tu vas al cinema a somiar.
1: Vistarama en tecnicolor, ja deia, ho veies tot
0: allà. Però vas a somiar, és una part de somni, és una part d'escolta, és així, el cine és això. Vull dir, no vols veure exactament el color que tu veus al carrer, vols veure la fantasia, sí. I als anys 50, no diguem, quan anaven al cinema i veien els vestits de les noies americanes, i quan aquí encara es passava gana, clar, allò era somiar, i el cinema va néixer per ser un somni, i sí. Jo ho reivindico, m'agradaria que continués sent un somni.
2: Sí, sí,
0: de totes
2: sí.
0: Maneres, mirem un positiu. També la part digital té la part aquesta part negativa, però té la part positiva que dintre de molt poc temps es faran estrenes mundials via internet o via satèl·lit,
2: sí.
0: les mateixes pel·lícules es projectaran a tot arreu al mateix moment, vull dir, tindrà una sèrie d'avantatges, pot veure una pel·lícula amb 7, 8, 10 idiomes la mateixa pel·lícula, té avantatges també.
2: Sí, sí, sí, però bueno...
0: Som uns nostàlgics.
2: Sí,
1: per això estem parlant d'Espluga City.
0: Sí, per això. Sí. Ja ens anem del tema, perquè comencem a parlar de cine i jo sóc el primer.
1: I el que tindria que ser divertit és com s'entenien tants actors tan diferents. Italians, espanyols...
2: Sí, es veu que...
1: Si no...
0: No, hi havia traductors també, eh? Hi havia sí. Gent que també es traduïa.
1: I també s'estudiaven els diàlegs de memòria.
2: Sí, però es veu que hi havia bona...
1: Home, bona sintonia. Home, si van fer 70 i pico pel·lícules amb por.
2: Sí, sí.
1: La cosa devia...
2: I parlen de dues a tres a l'hora.
0: Bueno, que parlaven...
2: Una roden aquí, l'altra roden allà.
0: El productor parlava que deia de 9 a 12, hi havia una agenda de rodatge que de 9 a 12 els filmen els francesos,
2: sí.
0: El no sé què, de 12 a 4 els italians no sé quan, i de 4... No sé, i llavors estava tot distribuït sí, per horaris. I estaven fent 4, 5, 10 pel·lícules a la vegada amb el mateixos, amb el mateix decorat i 6 o 7 productores diferents. Imagina el cacauet que vol dir això.
2: Sí.
0: Clar, per això molts actors devien ser els mateixos, perquè era molt més fàcil contractar-los per 24 hores i tenir-los tots en nòmina, perquè era més barat que anar-los contractant cada vegada.
1: El tema extras està clar que els sortia a compte tindre'ls amb nòmina i els fent servir per totes les pel·lícules.
0: Sí.
1: Això...
0: Bueno, el Ministeri marcava, amb el seu dia, marcava un mínim de pagament per un actor de primera, un actor de segona.
2: Sí.
0: Hi havia unes llistes de mínims. El sindicato. El sindicato, sí, cinematográfico espanyol, marcava...
2: Després jo tinc trobat un tràiler, no, la pel·lícula no l'he trobat sencera, d'una pel·lícula que es deia Crònica d'un atraco, que no era de l'Oeste, però van aprofitar, la van fer aquí al Poblat, van disfressar-lo una mica d'un poblet americà i tal, cotxes americans i tal, i és una crònica d'un atraco. I aquí i amb aquesta va venir l'Anita Ekberg.
1: Hombre!
0: Guapíssima, guapíssima.
2: Sí, sí.
0: Preciosa.
2: La pel·lícula amb el Tomàs.
0: Amb la pel·lícula aquella, el Premio, sí. És preciosa, i amb l'altra del ja ho diré demà, el professor Chiflado del
1: Jerry Lewis.
0: Del Jerry Lewis, també preciosa. És una actriu, és un look dels anys 70 total, però una dona preciosa.
2: Sí, sí, la Dolce Vita era...
0: No, la Dolce Vita no era ella. No, el que passa que la Anita era sueca, em sembla recordar, no?
2: Sí,
0: i clar, i aquella dona era exuberant, era una dona exuberant.
2: Sí, sí. Bé, doncs no sé, anècdotes de, per exemple, el Van Eflin, que anava a rodar una mica passat de voltes de...
1: És que jo crec que aquí venien a passar-s'ho bé també.
2: Sí, sí, bueno,
1: els tractaven com a grans estrelles, a vegades actors una mica mediocres, però com que eren internacionals, llavors aquí eren els reis, sí. Del mambo.
2: El Van Eflin va fer una pel·lícula que es deia El Oro, era d'una mina d'or que bueno, El Oro, no sé si era, no, a veure, les... Bueno, una pel·lícula que d'una mina d'or i tal, i el tio es veu que el whisky que es prenia no era aigua amb te, o no era...
1: No sé, que era autèntic.
2: Es veu que era autèntic.
0: Que li agradava...
2: I, sí, sí, bueno, explicat per un... per un altre bueno, director de fotografia.
0: Sí, però explicava que hi havia algun que era
2: un... Marín,
0: sí, sí, que era una mica alcohòlic i que tenien problemes perquè no podia...
1: Veure... El problema és quan repeteixes per 70a vegada una escena.
0: No, explicaven que a partir de les 4 de la tarda ja no podien rodar no. perquè ja se'n tenien que anar a dormir perquè estava allà, sí, sí. ja no podia ni parlar.
2: Grans professionals, però, perquè també val a dir... que explica que quan sentia, o sigui, anava una mica tocat, quan sentia la paraula acció, el tio es transformava i feia exactament el que havia de fer, i com que expliquen doncs, que s'ha de tirar amb un riu, que em sembla que era el mes de gener, l'aigua estava gelada, però el tio ni un espaviento, no?
0: Es va tirar
2: es
0: i...
2: Es va tirar i...
0: Com un professional.
2: Sí, exacte.
0: Bueno,
2: sí.
0: bueno no, no, ja, almenys ja que bevia, doncs almenys que complís la feina.
2: Sí.
1: Bueno, estem a la meitat del programa i ara anem a posar una música d'una pel·lícula que es va rodar a Esplugues City, una pistola per a Ringo de l'any 67, i qui era l'autor? Ennio Morricone.

0: Pues acabem d'escoltar l'Ennio Morricone, una pel·lícula de l'any 67, Una pistola per a Ringo, que el Ringo aquest feia moltes pel·lícules aquí, i el Clint rodada a Esplugues City.
1: Sí, sí. I després em sembla que era el Retorno de Ringo, que va estar rodada a Aigües Tortes.
0: O sigui, aquí es va també... És que s'ha de dir que sempre s'ha dit Spaghetti Western Almeria, no, aquí a Catalunya
1: sí,
0: es van fer moltes coses.
1: És que va ser primer que els poblats d'Almeria, jo vaig estar també em van, no en un rodatge, però que allà fan unes actuacions,
0: un espectacle, sí.
1: Fan un espectacle i vaig estar-hi no fa gaire, i clar, allò és un altre, allà no es tenen que preocupar per aforar, que diem nosaltres, la gent de teatre, aforar vol dir que no es vegi el que hi ha darrere, no? Allà no s'han de preocupar perquè darrere hi ha muntanyes i ja queda perfecte, i si no hi ha un desert i ja no. En canvi aquí havien d'ajuntar les cases, les cases estaven separades per 3 metres o 4, i clar, es veia, per aquí es veia el cementiri, per entremig de casa i sí. casa, es veien els arbres del cementiri, la paret des de fora, evidentment, la capella del cementiri, que aquesta era, la feien servir, perquè era una bòveda així que donava...
0: Donava joc.
1: Sí, però que vull dir que s'identificava com un poble magicà, i la feien servir. Pues aquí tenien que tapar sempre els forats aquests, no? Allà no.
2: Allà era igual, perquè... Sí. Allà era igual, perquè verdaderament, com tot el desert és desert, vull dir, sí, el deserto sí. d'Arizona i el deserto d'Almeria, poca diferència hi ha.
1: Sí, sí, sí.
0: Per això van fer el carrer aquest de 120 metres i tot ben tapat.
1: Sí.
0: I explica, els edificis era solament la façana.
1: Sí.
0: Perquè després on anaven a rodar els interiors? També estaven aquí a...
1: Aquí, a la ciutat satèl·lit, que diu.
0: A Cornellà era, no?
1: Sí, no, a Cornellà no, era Esplugues, que ara hi ha el tanatori per allà, i hi havia els transportes Posadas, que eren unes naus enormes, i es van anar convertint en els estudis, sí, sí.
0: No, era curiós que solament era façana, entraves a la casa i no havia res.
1: No.
0: I era...
2: Bueno, era trecho,
1: sí,
2: trecho.
1: Sí, sí, no, les portes del vaivent del
0: salon, sí, això sí.
1: Era, entraven per aquí i
0: sortien
1: per allà, pel plató, eren les mateixes.
0: Home, llavors aquí hi havia una bona feina de muntatge també, a fer aquestes pel·lícules.
1: Sí, clar, sí, sí, clar.
0: Que jo diria que van sortir grans professionals d'aquí, d'aquests estudis.
1: Sí, i tant, sí, sí, bueno, després tenien ells, els Balcázar també tenien uns estudis de doblatge allà mateix, aquí es deien Tramuntana, que per cert jo hi havia anat a fer algunes incursions en el doblatge, i era d'ells també, clar. Llavors el doblatge era molt bo, el feien molt bé.
2: Bueno, hi havia...
1: Però tu veus les pel·lícules ara i sents la veu de l'Arseni Corcelles,
0: sí.
1: de la Glòria Roig, sents veus...
2: Bueno, dit pels americans, els millors dobladors del món eren els d'aquí. Dit pels americans, eh? Els mateixos que sí. produïen, venien la cinta i deien que com el doblatge espanyol no hi havia res.
1: Sí, sí, sí.
2: I recorda el trist doblatge de la Disney quan va anar a fer-ho a Puerto Rico, que el doblatge aquell sud-americà que era horrorós, com, bueno, ens va quedar a nosaltres de petitets a la veu del Bambi, de la sí. Cenicienta, Blancanieves, en tot sí. aquell d'allò, però bueno, que no té res a veure amb la qualitat de doblatge que hi havia aquí, que era sensacional, i des d'aquests micròfonos sempre estem dient que la qualitat sí. de dobladors que hi ha en aquest país és admirable.
1: Sí, sí. Després ja, ara també recordo Los Largos Días de la Venganza, va ser una pel·lícula que sortia bueno, penjaven a una noia i el Pasqual Joan, que és l'autor del llibre aquest de Més enllà d'Espluga City, explica que ell es va trobar la noia allà penjada amb el gran... es va quedar com traumatitzat, no?, perquè va veure tan real allò, i ell era un criu que es veu que anava a escola llavors, i ostres, i bueno, he trobat la pel·lícula, l'escena aquesta que el noi tira la corda i cau abans de... Però està molt ben feta, molt ben feta. I aquesta era... ja aquesta era un CinemaScope fantàstic. I la que dèiem abans del retorno de Ringo, que estava feta amb 70 mil·límetres, va ser l'única que van fer amb 70 mil·límetres, que això li dona una qualitat que no tenien abans les que feien aquí, perquè sempre filmaven de nit, sempre era de nit, perquè hi ha molta llum, molt... no podien fer la noche americana, no podien perquè les pel·lícules aleshores eren molt dures, necessitaven molta llum, saps? I tot i així hi ha escenes que ara no es farien perquè són fosques,
0: sí.
1: Es veu res, molt fosc. I aquesta 70 mil·límetres pues va ser amb aquells paisatges i tal, i explica ell, explica que bueno, van tenir uns problemes terribles perquè allà els hi van deixar fer una cabana, una espècie de cabana amb quatre troncs i tal, però que bueno, van tenir que firmar que no quedaria ni una estella ni un clau, perquè allò era... paisatge natural, no sé, bé, van tenir molts problemes d'aquest tipus, però la veritat és que va quedar... Aquesta pel·lícula la vam passar aquí al Casal Brilles, em sembla que arrel del 50 aniversari, que es va fer una projecció, que va venir el George Martin, i es va passar aquesta pel·lícula, i es va passar amb digital, perquè aquí al Casal no hi ha màquina de 70 mil·límetres, però que bé, molt bé, va ser una pel·lícula que queda la segona, em sembla, del Balcázar, va ser la segona, sí, amb gran èxit.
0: I explica'm...
2: Recordem, deixa'm que recordi que el 70 mil·límetres, pel que no sap el que és el doble, és el fotograma el doble de gran del cinema normal, que era 35,
1: sí, sí.
2: Amb la qual la qualitat que es lograva fent a l'escop era molt superior a la del mateix cinemascop, que és 35 amb un objectiu davant que estira la imatge. Llavors, la qualitat, com bé deia el Jordi, la qualitat d'aquesta projecció era d'una qualitat super, perquè no es podia veure millor del que es veu.
1: Ja, sí. Era, ja que tot és herba, veies a la perfecció.
2: Veies, sí, la margarita que estava sobre l'herba.
1: Sí.
0: I jo el que anava a comentar és, explica l'anècdota aquesta, que anaven els nens del col·legi del sortir de classe, anaven als estudis... perquè estaven a menjar els vidres del salon.
1: Trencats, sí.
0: Com
1: sí,
0: feien baralles. Sí. De què estaven fets aquests vidres?
1: Sí, home, la pel·lícula també vaig anar a buscar el fill del Fígols, pastisseria Fígols, sí. El seu fill ens explica com el seu pare feia aquests vidres sobre d'un marbre, sucre, amb i a més... són d'uns colors, un color vermell, groc, verd, blau. Aquests vidres surten molt a la pel·lícula sonora, aquesta del Sartana, bueno, sonora, aquesta que dèiem del mexicà que li cau a sobre.
0: De l'especialista, sí.
1: Doncs surten tots aquests vidres, es recrea, vaja, la càmera es recrea, jo crec que per ensenyar els vidres, perquè si no, no té motiu... d'uns colors vius, que allò eren colorants alimentaris legals, era com els que fan ara els xupa-xups o les piruletes aquestes, i els sortir...
0: Però què passa, que els deixaven entrar els nens després de rodar, o els colaven ells? O...
1: Bé, segurament algú es colava, però sí, com que si es rodaven l'escena tres o quatre vegades, es trencava tres o quatre vegades la vidriera, doncs no vegis, a base de... els repartien els trossets.
0: Caramelos de sucre.
1: Sí. I eren boníssims, vull dir, perquè... Bueno, i aquest el Fígols explica, doncs, com els feien, no?, sobre d'un marbre, i així quedaven lluents, transparents, no? però clar, està només muntant la vidriera ja se'ls hi trencaven, eh? Diu que es trencaven molt i que en feien quantitats industrials.
2: Sí. Ah, perquè al final és la part que no coneixem del cinema, que hi ha una feina sempre darrere de molta gent que sempre, bueno, queda amagada per el que és la pel·lícula, i que és una feina que sense ella no es podria fer les pel·lícules.
0: Mm. Home, i els seus primers estudis eren primers maquilladors, primers perruquers, vestuari, bueno, havia una...
2: No, diuen que portaven cavalls de Madrid, també, perquè no hi havia prous cavalls aquí.
1: No, potser no n'hi havia prous, però aquí hi havia pujades que encara ara, quan fem els tres toms, encara porta
2: cavalls.
1: Carruatges i cavalls, el pujades. Llavors, si no n'hi havia prou, els portaven de Madrid. Sí, llavors, en el poblat hi havia una de les casetes, aquestes cases, era una que no era només la façana,
0: que era tot un establo ben fet,
1: sí, que guardaven els cavalls allà a la nit, perquè clar, en un lloc acabaven a les 5 del matí del rodatge,
0: els cavalls els pots portar amunt i avall, els has de tindre tranquils
1: i els tenien preparats per l'endemà. Sí. Els guarda... O sigui, hi havia una casa, no sé si la barberia, coses que sortien molt sovint i eren fixes. O sigui...
2: I l'altre era tot
1: petits,
2: de tretzo.
1: Petits, coses, petits decorats, eh? Que també explica el Jaume Déu Casas, que potser anaven a rodar, no sempre rodaven de nit, també els Pistoleros d'Arizona, em sembla que quasi tot és de dia. I quan anaven a rodar, doncs ja tenien el si plovia, per exemple, es podien trobar que de cop i volta plovia, pues què fem, no podem rodar, no podíem parar, perquè parar allà mitja hora era un paston, vull dir, que es perdia, no? I a part de que potser venia un altre equip a darrere a rodar
2: i no podien perdre ni no el segon, podien.
1: Pues mira, pues anaven allà a la barberia, que era un decorat petit però complet, amb els seus sillons i amb el seu, i mira, rodaven aquella escena que tenia,
2: que no tocaves al cap de 3 dies, però bueno, per aprofitar el temps, per no perdre ni un segon.
1: Sí.
2: Bueno, perquè val diners, clar, tots els extras, les personal, els actors, tots estan allà, bueno, clar.
1: Ah, clar. Després hi havia el també vaig anar a interviuar el Joan Mendia, que té un restaurant aquí, que aleshores ell era cambrer de Cal Quirze, del restaurant Quirze, i m'explica que anava a portar-los entrepans i a la una de la nit i aigua, sobretot perquè el Balcàcer no volia beure alcohol per allà. I bueno, i es quedaven allà, doncs, a veure-ho fins a les 4 o 5 del matí, tot i que s'havien d'aixecar a les 7 o les 8 del matí per la feina. Però bueno, són vivències de la gent que he anat trobant i que bueno, en aquella època es miraven les coses d'una altra manera i es feien amb una passió i amb una alegria que avui dia potser et dirien, vés-hi tu, que no.
2: Bueno, perquè avui en dia hi ha tant de tot que al final la gent ja va tipa de tot.
1: Sí.
2: I en canvi, aquella època era ganes de veure, de conèixer, i no hi havia res, per tant, qualsevol cosa et feia feliç.
1: Jo estic encara, he trobat moltes pel·lícules de tota la llista que hi ha en aquest llibre, moltes les estic buscant encara, perquè no tot ho trobes.
0: No tot està.
1: Ni a YouTube, ni allà. N'hi ha que no...
0: N'hi hauran de descatalogades, i que potser solament les tindrà la productora, si és que encara existeix la productora.
1: Exacte. Però jo busco, perquè el meu avi matern, m'havia dit que ell estava en una de les pel·lícules, estava a la ferreria allà picant
0: i l'estàs buscant.
1: I l'estic buscant a veure si... I esclar, això... Això fa que m'hagi de veure...
2: Això és com buscar a Wall-E, però sí, amb més dificultat, sí.
0: Escolta una cosa, si has de veure pel·lícules de l'Oeste, jo vinc a veure-les amb tu, si vols, perquè m'encanta.
2: L'Agustí és un enamorat de l'Oeste, és un fan
0: jo,
2: número 1.
0: Jo me les trego totes.
1: Pues, bé, una de les coses perquè estic...
0: I no et va dir mai el nom de la pel·lícula?
1: No. Bueno, jo l'estic buscant per si de cas... el trobés, doncs mira, seria...
0: Bueno, aquí fem una crida, si algú ens escolta, si algú ha vist pel·lícules d'Esplugues City, on hi ha una persona a la ferreria picant amb el martell, que ens avisi i ens digui el títol. A veure si així anem més ràpid.
1: A veure,
2: perquè a més hi ha còpies d'aquestes que no estan en mans també de col·leccionistes, i per aquestes còpies de 16 es van tirar, quasi totes van tirar en còpies de 16, vull dir que això... té que existir, la que no s'hagi acabat a...
0: La Filmoteca no tindria totes les pel·lícules.
1: No sé, còpies de 16 no he vist cap.
2: D'aquestes sí que n'hi havia, sí, perquè corrien, perquè era com... Home, quan feien els capellans, feien cine, així, jo me'n recordo l'escola, quan feien pel·lícules d'aquestes...
0: Sí, els salesians
2: i tot això, feien pel·lícules d'aquestes en 16 i eren aquestes produccions.
1: Aquells de San Pablo Films,
2: feien produccions de tot això, en tenien, vull dir, aquells còpies en van fer de 16.
1: Sí.
2: Quedarà, no quedarà, haver anat a mans del drapaire, això no ho sabem.
0: Jo, una pregunta, a veure si la saps. Quan, per exemple, feien pel·lícules on hi havia explosions, les explosions que se'n feien al poble, se sentien des d'Esplugues, les explosions que se... La gent de què és això, no? És que estan rodant una pel·lícula... Perquè és que jo he vist escenes i que déu-n'hi-do les explosions,
1: sí,
0: que havien els efectes que...
1: Almenys el fum feia
0: molt. Sí,
1: no,
0: i molts efectes de l'Oest especials d'aquests així,
1: sí,
0: que es van inventar en aquell moment.
1: Bé, jo no sé, perquè en aquella època tampoc no estava... però vaja, com uns focs artificials es hauria sentir, clar, evidentment.
2: El que sí saps és l'última pel·lícula que es va fer i que va servir per cremar el Poblado de l'Oeste, perquè com li feien tancar, va dir, ja que fan tancar, aprofitarem de guanyar una pela fins a l'últim minut,
1: sí,
2: i van rodar una última pel·lícula. Explica'ns-ho, això, explica'ns-ho tu.
1: Sí, bueno, la llamaven Calamidad, em sembla que era la...
0: Sí, l'any 73.
1: Bueno, primer van dir, es veu que van dir, tal dia heu de tancar o això s'acaba, i van posar l'excusa de que estaven a mig rodatge, no era veritat, però van rodar unes escenes d'una pel·lícula que ja no l'haguessin pogut fer aquí, però bueno, i després van dir, bueno, doncs ara anem a cremar-ho tot i això, i traurem, van estar rodant amb tres càmeres, vull dir, que podien haver-ho fet amb sis o set si havia d'aprofitar tot, no? Però bueno, amb tres càmeres, dues torretes d'així d'alçada de Pla General, i aquest el Jaume Deucas va dir, jo agafo una a l'ombro i me'n vaig per aquí dins, i que va ser quan va descobrir la font aquesta, la... però que bueno, entre que hi havia una colla de... allò semblava un circ, aquests protagonistes de la Calamida, llamaven Calamida, eren som saltimbanquis per allà, amb les, entre explosió i explosió, feien tamborelles per allà, i vull dir que ho veus i dius, bueno, a què ve tot això, no?
0: Bueno, nosaltres no ho podrem veure, però ho podem escoltar.
3: Le quedan tres segundos. Suerte, chicos.

0: ¡Tequila, sal corriendo!
1: Le llamaven Calamidad en 73.
2: Sí, sí. I es veu, el poc que he vist, es veu que només cau la façana. El que passa que posava molt de fum i...
3: Bueno, perquè com tu dius, van gravar tres càmeres perquè van pensar, a part de fer la pel·lícula aquesta, podrem vendre aquestes escenes a qualsevol pel·lícula que necessiti cremar un poblado d'aquest de l'Oest.
2: I encara traurem profit.
3: Traurem un profit del tancar. Sí, que em va fer gràcia perquè està ben pensat.
2: Sí.
3: Una desgràcia treure profit.
2: Sí, comercialment va ser un èxit. Es van adelantar a tot, aquests Balcázar, va ser... Tenien una visió que ell diu, jo faig el que em demanen, no el que jo vull fer, el que demana el mercat en aquest moment.
3: En aquell moment el mercat necessitava això, ens dava pel·lícules comercials de l'Oest i d'entretenir la gent.
1: I això que dius que tenien una visió molt futurista, és que quan veien que la cosa no anava bé, havien pensat convertir el poblat en un parque temàtic,
2: sí,
1: que no els hi van deixar.
2: Sí.
1: Que havia sigut el primer parque temàtic d'Espanya.
2: Clar, és el que van dir, bueno, no el cremem, deixem-ho tal com està i traiem un rendiment...
3: Ben pensat.
2: Clar, i no sé qui és que va tenir... van dir que no, poca visió de futur.
3: Bueno, perquè... en època franquista gaire visió de futur. No...
1: D'aquí una salutació al senyor Alfredo Sánchez Valle, que vaja, una ens va fer.
2: Vella.
1: Vella, perdona, Vella.
2: Sí, sí, que mira... per ell se'n va anar tot en orris. Així.
1: Pues,
3: bé, estem arribant al final. La veritat que no ens ha passat l'hora volant, perquè parlant de cinema i parlant d'Espluga City, aquí, a part de que el Jordi ha vingut amb molta informació, molts llibres, i és un referent perquè ha fet un DVD molt extens de Vida i Miracles d'Espluga City, ho coneix de primera mà perquè ho ha viscut, doncs és un plaer parlar amb ell, perquè com a coneixedor del cinema i com a part...
1: I com a fans,
3: fans
1: del Far West...
2: Sí.
1: I del Far West català encara més.
3: Hem disfrutat moltíssim parlant d'Espluga City. Bueno, aquí tenim que acabar, ens acomiadem. Jordi, un plaer com sempre tenir-te aquí amb nosaltres.
2: Molt agraït a vosaltres per haver-me convidat.
3: Esperem que tornarem a parlar de cinema junts en qualsevol moment.
1: I una forta abraçada, Jordi.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.

0: Són la una del migdia.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Ens retrobem amb aquesta sèrie d'entrevistes que estem fent espluguins i espluguines, són escriptors i escriptores, veïns nostres, d'Esplugues, que han escrit un llibre o més d'un llibre. Avui tenim amb nosaltres l'Albert Feliu. Hola, bon dia, Albert.
3: Hola, què tal?
2: Albert, tu neixes l'any 1953 al Bellcaire d'Urgell, a prop de Balaguer.
3: Sí, correcte.
2: I vens aquí a Esplugues aproximadament l'any...
3: El 78.
2: Més o menys.
3: Sí.
2: Vius al barri de la Plana?
3: Sí, sí, sí, correcte.
2: Molt bé. I ens coneixem, eh? Vull dir, hi haurà persones que coneixen l'Albert Feliu, doncs d'això, del barri, de comprar,
3: sí,
2: de saludar-lo i de participar en algunes de les activitats que fem aquí a la població.
3: Exacte, sí, sí.
2: Albert, jo sé que tens una afició molt concreta, que t'agrada molt, que són les abelles.
3: Sí, sí, efectivament.
2: I què et porta aquesta afició?
3: Bueno, estic en contacte amb la natura i em quedo com en un altre món.
2: Sí, hi ha gent que li agrada les plantes, l'horticultura, sí. Tu les abelles.
3: Sí, he trobat que és un tema bastant interessant. Sí.
2: I no et piquen?
3: Bueno, em protegeixo.
2: Fas cultiu de mel?
3: Sí, sí, sí, sí. El que passa que ho faig una mica molt... molt amateur, diguéssim. Ho faig per distraure'm, no és per fer negoci, vamos.
2: Ja. Bueno, i una altra de les teves aficions és l'escriptura, des de fa
3: sí,
2: molts anys.
3: Sí, sí, ja fa molts anys, sí.
2: Quan comences a escriure?
3: Bueno, de fet, des de que me'n recordo que anava al batxillerat ja escrivia. Feia poesia, concretament.
2: Bàsicament poesia.
3: Sí.
2: Diuen que la poesia és difícil, sobretot de llegir.
3: Sí, és més fàcil fer-la que llegir-la. Llegir-la s'ha d'estudiar molt per llegir-la.
2: Molt. De fet, ara que s'ha mort en Joan Margarit de Sant Just, doncs una amiga em va demanar que es volia fer un petit homenatge, que finalment no se li ha fet, amb aquest grup, i havíem de llegir només dos poemes del Joan Margarit. Tu no saps l'estona... de
3: sí.
2: Pràctica i lectura
3: sí.
2: Per poder llegir un poema que suposadament era molt senzill.
3: Yeah, sí, sí. És complexa. És complexa. Llegir poesia s'ha de ser un rapsoda, o sigui... Hi ha gent que tenen aquest do. Però, bueno, jo no llegeixo poesia. L'escric. L'escric i faig alguna trobada poètica amb amics i tal, i intentem fer alguna cosa que soni, però bueno, com a afició.
2: A part de poesia, la teva afició d'escriptor, has fet algun tipus de relats? O...
3: Sí, he fet algun... O sigui, em dedico a fer contes, després amb temes d'història de la meva terra, de quan era petit, del poble... anècdotes que han passat al llarg dels anys i que els he convertit en una espècie de conte i, bueno, i m'han donat algun premi sobre aquest tema.
2: T'has presentat amb algun certamen
3: sí,
2: literari.
3: Sí, sí, sí.
2: Molt bé, doncs és satisfactori.
3: Sí, la primera, la sorpresa. Ostres. I després, bueno, sí, fa gràcia, la veritat.
2: Quines temàtiques toques o és totalment lliure o no tens cap cosa en concret? Que t'agrada la natura i les abelles?
3: Sí, jo el que m'agrada molt és la història. O sigui, les coses que han passat, perquè ja em faig una pregunta sempre. Hi ha alguna cosa més falsa que la història? Perquè la història és realment qui l'escriu, la història. La història l'escriuen els vencedors. I clar, posen el que ells els interessa. Per tant, és un dels temes que m'ha donat peu a investigar, a trobar escrits antics i coses que em fan veure una altra visió de la història que ens han explicat.
2: Què et porta a escriure un llibre que deu tenir unes 600 pàgines?
3: Bé, això va passar que em vaig trobar amb una anècdota que va del segle VII, una que em va caure molt bé, i a partir d'allí vaig començar a investigar, i bueno, ha sigut una cosa que m'ha portat 3 anys, d'anar trobant escrits, anar trobant coses, en fi, contes, fàbules, llegendes, i al final pues, he arribat a una conclusió, que ha estat aquesta novel·la. O sigui, aquí explico explico una història referent als brevers.
2: Sí, que el llibre es diu Matasgà, la terra dels Imasigen.
3: Imasigen, sí. Els Imasigen són els amazics, que són els berebers, que nosaltres coneixem. Són una gent que tenen molt a veure amb nosaltres, perquè de sempre hem tingut relació. Catalunya i el nord d'Àfrica ha tingut una relació històrica. De fet, si tirem molt enrere, els ibers i els romans i tothom ha tingut una relació molt gran amb el nord d'Àfrica. I clar, sembla estrany, no? Com és que ara és una zona que pràcticament ningú coneix i o sigui, la tenim molt allunyada de la nostra vida. I en canvi ha estat de sempre un lloc de referència per la nostra cultura.
2: Sí, perquè és estreta, vull dir, ja, per tothom és sabut que hi ha moltes paraules del nostre vocabulari que venen de procedència del nord d'Àfrica, d'àrabs.
3: Sí, però no dels àrabs, sinó dels amazics, que tenen un altre idioma, tenen una altra llengua, uh-huh. I tenen una escritura diferent, no és l'escritura de l'islam. El que passa que en aquella època, estic parlant del segle VII, pues els àrabs van invadir el nord d'Àfrica i bueno, van estar allí conquistant tota aquella zona, les muntanyes i tot això, i els hi va ser difícil. No va ser una batalla que... O sigui, va ser... Els amazics es van unir i van presentar... Molta guerra contra els àrabs. O sigui, no va ser fàcil la conquesta.
2: En el teu llibre dius L'altre paradís perdut.
3: Sí, perquè faig referència al Sàhara, que tots han sentit parlar del Sàhara i han fet pel·lícules i tot això, però realment és una zona que molt desconeguda per tots. Però a part d'això, el Sàhara, com el coneixem ara, no sempre ha estat així, sinó va haver una època que era una zona habitada amb ciutats i amb una vegetació exuberant, amb animals salvatges, amb animals gregaris, i bé, hi havia una cultura allí enorme. I aquesta cultura es va expandir cap a tot arreu a partir de la desertització, quan es va desertificar. O sigui, va haver una època que va canviar el clima i llavors el Sàhara va deixar de ser un lloc agradable per viure i tota la gent que vivia allà van emigrar, uns van anar cap a Egipte, uns altres van anar cap a la costa de l'Atlàntic, uns altres van anar cap al sud d'Àfrica, cap al Sahel, i uns altres van emigrar cap al nord, cap a Itàlia, cap a les illes, cap a Grècia i cap a Espanya.
2: I aquesta migració o haver de marxar del seu lloc d'origen ens aporta a les altres cultures... coses positives, no?
3: Sí, home, tingués en compte que aquesta gent que estava en aquelles èpoques, estic parlant de fa molts anys, eh? No estic parlant de fa 4 dies de lo que és la nostra civilització de 2.000 anys, estic parlant de 10.000 anys. Tingués en compte que tota aquella gent que hi havia, que tenien una cultura, que després es va desenvolupar a Egipte i coneixem l'època dels faraons, pues també van venir concretament cap a la península Ibèrica, i aquí pues, els ibers que coneixem tenen molt a veure amb aquesta gent del Sàhara, sí? d'aquesta gent que van emigrar cap allí.
2: Tamahà ens parla justament de tot això que ens estàs explicant.
3: Sí, Tamahà és una novel·la de ficció, en primer lloc, és una novel·la de ficció, però que té un fonament històric. Jo parlo aquí del segle VII i del segle XXI, o sigui, el segle que estem ara. Bé, hi ha una reina guerrera que es va enfrontar amb els àrabs quan van venir i els va derrotar en diverses ocasions. I aquesta història em va impressionar perquè és una dona que va aconseguir reunir totes les tribus, perquè les tribus cada una anaven pel seu compte, però aquesta dona va aconseguir agrupar-les i enfrontar-se amb els àrabs. I va ser molt difícil pels àrabs... diguéssim, derrotar-la. De fet, la van derrotar perquè la van trair, eh? Si no, no l'haguessin traït. Llavors, una vegada aquesta dona va desaparèixer, doncs ja els àrabs van tindre molt fàcil d'entrar a la península al nord d'Àfrica i cap a Espanya. Llavors, doncs, bueno, ja aquí, jo penso que aquesta dona, parlant de la història oficial, parla de que la van decapitar. O sigui, la van derrotar i la van decapitar. Però jo crec que no la van decapitar, perquè hi ha una llegenda dels tuaregs,
2: sí,
3: que parla d'una reina que va venir de les muntanyes que li diuen Tin-Hinan. Però aquest nom de Tin-Hinan és un nom deformat que he arribat a la conclusió que és el mateix nom que Di-Ia. O sigui, aquesta reina es deia Di-Ia. N'hi havia que li diuen Din-Hian. Clar, de Din-Hian a Tin-Hinan no hi ha molta diferència. Jo penso que aquesta dona va reunir les tribus que li eren fidels i va emigrar cap al Sàhara i fins al Sahel. Tingueu en compte que el Sàhara no tot és desert, sinó que hi ha zones que són oasis, i precisament hi ha una cosa que en diuen Rosari Verd, que són tots d'oasis que van de nord a sud. Llavors, era d'alguna manera, ella coneixia el camí i va reunir tota la gent i va emigrar cap a la zona de Valesa. O sigui que és una zona que està entre el Sahel i el Sàhara, una zona que en aquella època era bastant habitable.
2: Què et porta a fer la recerca d'aquest personatge? Què t'impressiona més?
3: El que m'impressiona és la seva llibertat. O sigui, ella lluita per la llibertat. I llavors això em va donar la impressió com un símil a la nostra pàtria, a la nostra Catalunya. O sigui, nosaltres lluitem per la llibertat i aquesta dona lluitava per la llibertat ja en aquella època. I llavors, després d'aquí trasllado tota la història al segle actual amb una altra dona, que en aquest cas es diu Naida, que és la que té un lligam amb aquest altre personatge antic a través d'una profecia. O sigui, és una novel·la que surt de tot, surt guerra, surt pau, surt amor, surt la lluita per la llibertat, i hi ha tota una... O sigui, és una novel·la llarga, però que els capítols són curts, o sigui, he fet capítols petits, capítols llargs i subcapítols petits perquè es pugui anar captant el que estic dient. O sigui, dintre la novel·la hi ha coses que... pensaments que jo tinc que els he traslladat a la novel·la. Pensaments de la lluita. O sigui, la novel·la és una... El que diu és que la revolució és inevitable. O sigui, la gent ha de lluitar per la llibertat. Perquè sempre hi ha els que no la volen, la llibertat, els que volen esclavitzar la gent. I llavors, això és aquest xoc d'interessos, són el que es desenvolupa tota la novel·la. I al final, té una... O sigui, també m'interessa molt l'univers, i al final hi ha una relació amb l'univers.
2: I intervé la religió a la teva novel·la?
3: Sí, o sigui, hi ha...
2: O les religions...
3: Intervenen les religions, o sigui, les religions, el que diu la Bíblia, algunes anècdotes de la Bíblia, que, clar, si tu llegeixes la Bíblia o llegeixes la religió, no et trobes amb coses curioses, no? Et trobes amb coses que dius, això és miracle, no? Doncs, perquè és un miracle. És un miracle perquè nosaltres no tenim coneixements suficients, perquè després s'ha trobat que hi ha miracles que es poden explicar. Doncs el mateix passa aquí amb aquesta novel·la. Hi ha miracles que resulta que amb el temps parlo d'una civilització perduda. O sigui, fa uns 10.000 anys hi havia una civilització important al Sàhara que estaven molt adelantats en aquella època. I parlo de que tenien coneixements que s'han perdut. Perquè, de fet, és el que passa. Nosaltres, la nostra civilització té 2.000 anys, si no té més, té 2.000, màxim, si tens enrere, 3.000. Però vull dir que la nostra civilització pot desaparèixer i tots els nostres coneixements es poden perdre.
2: Però això passa, aquestes civilitzacions perdudes i amagades, perquè no ha interessat parlar-ne, no solament passa amb aquesta que dius tu del Sahara, sinó també n'hi ha a Sud-amèrica, que s'ha investigat, a la part més d'Àsia, no solament del nord d'Àfrica.
3: Sí, sí.
2: En general,
3: Sí, de fet hi ha com una connexió entre totes les cultures antigues, que no s'ha trobat molta referència, sinó que s'ha trobat pedres i coses. Hi ha una constant que marca com un canvi climàtic a la Terra, que estem parlant de 10.500 anys, que hi va haver com un canvi climàtic que va afectar tota la Terra, i hi ha com una relació còsmica amb les civilitzacions que hi havia en aquella època i el cosmos. O sigui, com si hi hagués uns coneixements perduts a nivell de l'univers i de la Terra. O sigui, és una cosa curiosa perquè s'ha trobat relació, però sé, amb l'Egipte antic i amb els Andes del Perú i tot això, amb civilitzacions que dius, ostres, i això com ho podíem fer? Com podíem bellugar aquestes pedres i com podíem fer aquests talls a les pedres, quan ara és difícilment inexplicable. Per nosaltres, per la nostra cultura, o sigui, ens trobem que els talladors de pedres diuen això, és que això ho tenien que tindre alguna cosa més. Perquè clar, dius, ostres, és que aquesta gent només tenien la pedra i el coure i tal. No, no, aquesta gent segurament tenien algú més.
2: Un làser còsmic galàctic que feien aquests talls tan precisos, no?
3: Podria ser, per què no? És que nosaltres visquem en un planeta que està obert. No és un planeta tancat, està obert al cosmos, d'aquí arriba de tot. O sigui, contínuament està caient pols de l'espai, i perquè no pot haver-hi alguna civilització exterior, o sigui, extraterrestre, que hagi estat a la Terra alguna vegada. Jo no ho descarto.
2: Jo tampoc, sincerament. No diré les meves teories i les converses que tinc amb la meva mare, sovint, de moltes coses en aquest sentit, perquè si no, no se'm prendria per seriosa.
3: Ja.
2: Albert, tornem a repetir. Digue'm tu el nom del llibre, perquè em costa molt de dir-ho.
3: Tamasga.
2: Tamasga.
3: La terra dels Imasigem. L'altre paradís perdut.
2: On el podem trobar per comprar-lo? A la llibreria Esplugues, per exemple?
3: No, el podeu trobar a l'Amazon.
2: El tens a Amazon?
3: Sí. És que tingues en compte que m'he trobat... Això és una autopublicació, eh?
2: Sí.
3: Perquè jo m'he trobat amb la cosa curiosa de que les editorials... No he trobat editorials obertes a publicar-me el llibre. O sigui, totes em demanen diners, totes em demanen... Però no dos duros, sinó bastant.
2: I tu el que has fet és buscar-te una impremta i te l'has autopublicat?
3: Jo m'he buscat una impremta a Itàlia, que m'ha sortit molt barat, i me l'he autopublicat. Li he enviat els permisos a Madrid... He presentat aquí el depòsit legal, aquí a la Biblioteca de Catalunya, i he fet tots els passos que fan falta. O sigui, realment, si volem, no fa falta una editorial per publicar. O sigui, el que passa que, clar, jo m'he trobat amb això, no? Que, bueno, m'han demanat de 5.000 euros, el més barat era 2.000, de 2.000 a 5.000 euros m'han demanat. Clar, jo he dit, ostres, i qui et garantitza que vendran el llibre? No, és que molts et diuen, bueno, és que el llibre l'has de vendre tu. Ostres! Llavors dic, bueno, però si jo m'haig de vendre el llibre i us he de pagar això, el faig jo, el publico jo i ja està, i ja el venc jo directament.
2: Te l'has hagut de compaginar tu i entregar un document com sigui,
3: sí,
2: no?
3: O sigui, ja...
2: Amb una impremta italiana.
3: Sí, jo ja he trobat una impremta a Itàlia, que l'he posat aquí a la novel·la, perquè és una impremta que està molt bé i ho deixa perfecte, escolta, i és molt econòmica.
2: Doncs una cosa més que sabem, perquè clar, les entrevistes que estem fent, la majoria tots són autoedicions. Bàsicament estem parlant amb escriptors i escriptores d'Esplugues que han escrit llibres sobre la història d'Esplugues a través del grup d'estudis aquí d'Esplugues, però això que has fet tu, per mi, és nou, totalment nou.
3: Tingues en compte que porto temps ja batallant amb el llibre, o sigui que sí. He explorat el mercat i he vist de tot.
2: Quan el vas imprimir, aquest llibre?
3: El vaig imprimir a l'agost.
2: Del 2020.
3: Sí.
2: Doncs, Albert, si algú vol comprar el llibre, es pot posar directament en contacte, si volen, amb la ràdio o tens
3: sí,
2: algun correu electrònic?
3: Sí, jo no en tinc alguns, encara me'n queden alguns perquè em vaig fer pocs, però, esclar, no sabia com aniria el tema, però, bueno, els he anat traient de sobre, els he anat venent.
2: Doncs, mira, us convidem... esplugues@gmail.com és el correu electrònic de la ràdio. I podeu posar el meu nom mateix, jo sóc l'Isabel, i us posarem en contacte amb l'Albert per algú que vulgui aquest llibre.
3: Aquest llibre l'he fet en versió català, però ara ja el tinc traduït al castellà. O sigui, pròximament sortirà en castellà.
2: Val.
3: Sí, m'he trobat amb la cosa curiosa de que en castellà hi ha més pàgines. Surten més pàgines. O sigui, en català resumim més que no pas en castellà.
2: Et trobes que tu poder t'expresses més concentradament en català o trobes les paraules més concretes?
3: A mi és més fàcil pensar en català i escriure en català que en castellà. En castellà em trobo a vegades desplaçat i no sé com continuar. De fet, el que he fet és traduir del català al castellà. I llavors m'he trobat amb girs i coses que he hagut de buscar per internet, a veure, perquè, esclar, no em sonava bé, no? I llavors...
2: Que bo.
3: Inclús he pensat, a veure si trobo algú castellà que me'l vulgui fer un repàs, perquè, esclar...
2: Bueno, seria qüestió de buscar algun... filòleg
3: castellà
2: de castellà i que li fes una repassadeta.
3: Sí, eh? Sí, sí.
2: Albert, estàs amb algun projecte ara, amb un llibre nou?
3: Sí, ara tinc un llibre que

0: Escriure m'absorbeix tant que a vegades m'oblido de l'hora de dinar. Sí, jo vaig dir, em crida la meva senyora, em crida, escolta, que no puges. Dic, sí, home, sí, ja vaig. O sigui, és que és molt absorbent, escriure és molt...
1: Però a part la investigació que has de fer...
0: Sí, sí, la investigació és, em va trau molt, vull dir... Perquè, esclar, a part d'això, has de llegir d'altres llibres, o sigui, has de buscar informació d'altres escriptors, i, de fet, és tot una... En fi, ojalà a mi que s'ha pogut dedicar sempre.
1: Molt bé.
0: Escriure.
1: Montserrat i les tres boires.
0: Les tres moires.
1: Moires.
0: Moires, sí.
1: Ah, pensava que era...
0: Les moires, sí. Sí, és un llibre, aquest nou llibre que estic amb ell, tracta de la guerra nostra, que encara s'ha escrit poc, però des de la visió d'una nena que és de Montserrat, vale. I que té 10 anys. I el que ella va veure, diguéssim, durant aquest conflicte, i el posterior, la postguerra, diguéssim, tot com el que li va passar, diguéssim.
1: Doncs, Albert, gràcies per la teva feina, per la teva recerca, per tots els teus relats, per aquest llibre tan interessant dels amazics. M'ha fascinat aquesta història,
0: sí.
1: M'ha agradat molt, i ens emplacem per una propera ocasió. I ens veiem, com diem sempre, pels carrers, i ens saludem pels carrers i les places d'Esplugues.
0: Pues perfecte.
1: Gràcies, una abraçada.
0: Val, vinga, adéu.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
3: Mediterranean life, Cali mucho cervecita, un poquito de siesta y fiesta.

0: Si avui us dic història, patrimoni, cultura, memòria històrica, amb quina entitat penseu que parlem avui? Avui tenim amb nosaltres el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. Amb nosaltres, i ens explicarà què és aquesta entitat, tenim a la seva presidenta, que és la Rosa Abós. Hola, Rosa.
1: Hola, Isabel. Gràcies per convidar-nos.
0: El grup d'estudis es va iniciar el 1990-95, quin
1: 95,
0: any? 95,
1: a l'octubre del 95.
0: Amb una entitat com la vostra, del que es tracta és recuperar tot el que és la memòria i la història i el patrimoni cultural de la població, hi ha molta feina per fer i moltes persones que al llarg d'aquests anys hi han participat. Per tant, si un cas no direm els noms de les persones que hi han participat perquè seria molt llarg, però sí que m'agradaria que m'expliquis quin és l'objectiu principal del grup d'estudis.
1: Mira, t'ho diré literalment el que diuen els estatuts. Després ho hem ampliat una mica més, però els estatuts diuen promoure la investigació i els estudis de la història, geografia, arqueologia, bibliografia, ciències naturals i socials de l'àmbit de la comarca del Baix Llobregat i especialment del municipi d'Esplugues, així com tenir cura del patrimoni cultural i paisatgístic. I a partir d'aquí, imagina't quin ventall se'ns obre. Nosaltres hem ampliat una mica més. Ens n'hem anat una mica del que és la comarca del Baix Llobregat. Ens hem expandit amb tot això que t'acabo de llegir a tot Catalunya i alguna vegada s'hi ha convingut fora de Catalunya també.
0: A banda de tot això, i per promoure la cultura i la defensa del patrimoni, feu moltes activitats. Digue'm, què és el Pou del Vernís?
1: El Pou del Vernís és una revista que publiquem tres cops a l'any i que bàsicament el que s'hi publica és seguint amb la sensibilitat del grup d'estudis, s'hi publiquen els treballs que fem, les investigacions que fem, les últimes activitats, i hem afegit una secció nova que és la de publicar la vida d'un escriptor o escriptora d'Esplugues amb un petit recull com a mostra de la seva obra. I en el Pou del Vernís també hi afegim sempre el que és l'agenda de les properes activitats.
0: Molts autors, oi? Tenim i autores Esplugues.
1: Però el Miquel Casellas va fer un recull i jo no sé si no n'hi ha més de 500, o més, Tenim un quadern publicat al grup d'estudis.
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: També heu fet altres publicacions i
1: sí.
0: Heu suport a altres llibres sí. Que es fan.
1: Exacte. Nosaltres hem publicat quaderns, miscel·lànies. A les miscel·lànies es recullen les vivències, sobretot de la gent gran. Hem intentat recollir oficis que ja han desaparegut i costums. Després s'han fet uns llibres molt interessants recollint el passat agrícola d'Esplugues,
0: sí.
1: Perquè Esplugues, l'agricultura es va sacrificar en nom de la indústria i ara ens hem quedat sense indústria i sense agricultura, tot plegat. I després del patrimoni d'Esplugues.
0: Jo ara m'ha vingut al cap, per exemple, recordo de petita que es deia Cal Cadiraire, que hi havia una
1: cadira. Sí, jo també l'he conegut.
0: La patatera, que era
1: sí.
0: Una casa...
1: El carboner,
0: que estava aquí al carrer de l'església. Clar, tot això són coses que no hem de perdre i que hem de mantenir, i evidentment, on s'ha de mantenir, i és la meva opinió personal, és per escrit, sobre paper i amb un llibre.
1: Sí.
0: Perquè els CDs, DVDs, MP3 i MP5, resulta que la tecnologia avança moltíssim i aquesta informació després no tens.
1: Però
0: amb quina parella
1: reproduir. Tens tota la raó. Un llibre és insubstituïble. Nosaltres també ho pensem.
0: Recupereu tota aquesta memòria a través de llibres i tot
1: sí.
0: Això és un treball de recerca i d'investigació que feu a través dels arxius municipals.
1: A vegades sí, de l'arxiu. Per exemple, el treball que hem fet del Raval ha sigut molta feina extreta de l'arxiu d'aquí, de l'Arxiu Nacional de Catalunya, el que està a Sant Cugat. Però hi ha molts treballs que els fan socis o simpatitzants pel seu compte. Per exemple, la Lídia va fer el treball del claustre de Montsió, sí, sí. I aquest treball sí, és la seva tesi de la seva carrera.
0: L'he d'entrevistar, la Lídia, també.
1: Sí, és una persona molt interessant. Sí. I després, doncs... hem publicat un altre treball que l'ha fet el Miquel Casellas, que són els 5 itineraris pels barris d'Esplugues, i és un treball molt adient amb aquesta època. Tots els llibres que publiquem estan a la llibreria.
0: A la venda a la llibreria Esplugues.
1: Que val a dir que la llibreria Esplugues es porta molt bé amb les entitats, però amb el grup d'estudis té un tracte exquisit, perquè qualsevol llibre que li portem el recullen, el venen, el custodien, si s'acaben en demanen, quan és Sant Jordi el posen a la parada. La veritat és que és un aparador molt important.
0: Doncs no hem acabat, oi? Perquè a part aquest que ens havies explicat del llibre sobre l'agricultura Esplugues, del claustre de Montsió, sí, el treball que ha fet el Miquel, no sé, ves mal.
1: Ah, bueno, el llibre de les núvies, que això ho va fer, que el deus haver vist, aquest llibre de... El que passa que van acabar, crec, a la dècada dels 70, de recollir-ho. És un llibre preciós. Si no l'has vist, ja te'l donaré. Aquí van treballar, la junta d'ara crec que no hi havia ningú. No em vull equivocar, no vull parlar ni de juntes ni de res, perquè no, em sabria greu atribuir-li coses a algú o no donar-li el mèrit. El treball sobre les núvies, que són unes fotos en blanc i negre de la majoria de gent d'Esplugues, la coneixeries tota, alguns han anat desapareixent per desgràcia, i es veu la moda, com anaven les núvies, sobretot són unes fotos entranyables. És un llibre preciós i és un treball que té molt de mèrit.
0: A més dels llibres, Rosa, també prepareu excursions i sortides.
1: Ah, sí, sí.
0: Per incentivar l'imaginari,
1: sí,
0: cultural.
1: Sí, sí, sí. Hem fet un repàs cultural per tot a Catalunya amb unes sortides de tot el dia que la veritat és que tenen molt, molt d'èxit. Són molt complicades de preparar, les sortides, sí, perquè s'ha de lligar moltes coses, les visites als museus, algunes vegades el recorregut caminant pel patrimoni, que moltes vegades està al carrer, després s'ha de trobar un lloc que sigui agradable per dinar, s'ha de buscar un lloc que no estigui massa lluny per no carregar la gent amb més d'una hora i mitja d'autocar, d'anar i de tornar, tot el que queda més lluny d'això ja és feixuc. Però la veritat és que les sortides és una de les coses que més enyorem.
0: N'heu fet moltes i...
1: Moltes, moltíssimes.
0: Cap a la banda de Girona com cap a la banda de Tarragona.
1: Tot, i
0: cap
1: Lleida,
0: Lleida, crec
1: tot,
0: que en
1: tot.
0: Una.
1: Sí.
0: On podem trobar el grup d'estudis?
1: Tenim un local, el Casal de Cultura Robert Brilles, que si tu mires la façana de cara, dels tres balcons que hi ha, el del mig és el més gran, doncs un balcó que hi ha a l'esquerra dona al nostre local. És un lloc molt, molt bonic, sí, i el despatx ens agrada molt, tot i que té problemes aquest edifici d'antiguitat. Sí, però el lloc és preciós i estem contents.
0: Normalment us reuniu els dimarts?
1: Sí.
0: Algun correu electrònic?
1: Tots els dimarts de 7 a 9.
0: De 7 a 9. I un correu, per exemple, algú que ara ens estigui escoltant digui, doncs mira, jo ara vull tenir contacte amb aquesta entitat, sí, fins i tot em vull fer soci, teniu pàgina web, teniu Facebook i teniu un correu electrònic. Informa'm, Rosa, d'això.
1: Mira, el correu electrònic és el gestudisesplugues@gmail.com. El Facebook també té un grup d'estudis d'Esplugues, i després tenim una pàgina web que està molt al dia, una pàgina web molt, molt, molt ben feta.
0: Bàsicament, doncs, seria
1: a YouTube
0: això.
1: També, hi ha alguna cosa penjada? Les xerrades.
0: Ah, les xerrades que les enregistreu?
1: Totes.
0: Les podem trobar, bueno, ara
1: totes,
0: la
1: sí,
0: web,
1: sí, al YouTube.
0: Al YouTube.
1: Totes, sí.
0: Explica'ns les xerrades, perquè, clar, és fer una xerrada al mes i també porta molta feina fer això.
1: Sí, molta, molta. S'ha de trobar un conferenciant que s'avingui als horaris, perquè sempre són el primer dijous de cada mes.
0: Sí.
1: Que és el dia que tenim assignada la sala del Robert Brilles. Mm-hmm. El primer dijous de cada mes és pel grup d'estudis. Llavors sempre intentem fer xerrades que estiguin molt, molt d'actualitat i les relacionem amb tot el que convingui. L'any que, per exemple, és l'any d'un autor, o l'any d'un músic, o l'any que va ser la commemoració del 1714, o l'any que hi va haver una pandèmia, la de l'èbola, per exemple. Va venir un expert i ens va explicar moltes coses sobre això també. Sobre cultura, sobre patrimoni. No fa molt ben fer una xerrada que va venir un conferenciant del País Basc, del País Basc, i ens va parlar de la història de l'euskera.
0: Sí, que aquesta me la vaig perdre.
1: Està penjada, la pots recuperar al YouTube.
0: Ja la buscaré, perquè clar, teniu conferències entranyables per mi, no dic que les altres no, eh? Però, per exemple, quan es va fer sobre les caves Margueri, d'acord, que jo de molt petita havia baixat a baix el Brilles, però que gairebé ja no me'n recordo.
1: Espectacular, sí.
0: Aleshores, clar, que et vinguin persones d'Esplugues, algunes que ja no viuen a Esplugues, a recercar tota aquesta memòria, o que et parlin de la família que vivia a Can Tintorer amb tot el tema de les rajoles i les fàbriques i les baviles que hi havia, clar, doncs dius, és que tenim un potencial Esplugues històric molt potent.
1: Vam fer una molt interessant, que va ser la història de la fàbrica Montesa.
0: També.
1: Que va ser una, sí, molt important. I va venir a parlar amb un treballador de l'empresa, ens va explicar moltes coses, i tenim una escultura dels Subirats magnífica allà on hi ha els pisos de la Montesa, però està pràcticament tapada per cotxes perquè està en un pàrquing, i és una escultura molt, molt maca. El que passa que el propietari crec que va posar com a condició, la va donar a l'Ajuntament, no em voldria equivocar, però crec que va posar com a condició de que aquella escultura no es mogués d'allà, que és el lloc on havia estat la fàbrica. O sigui, per això està on està.
0: No.
1: Però val la pena, eh?
0: Sí.
1: Val la pena anar-la a veure.
0: Sí, doncs això, feu conferències molt interessants, a més de les dels llibres que aneu publicant i de les miscel·lànies, que en si ja són una xerrada.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I això de les que et deia de les sortides matinals,
0: sí,
1: doncs hem anat al parc de la Ciutadella, vam anar a veure a l'Espai Monet, també,
0: sí,
1: i són sortides molt curtes, que hi ha vegades hi ha persones que una sortida tot el dia no la poden fer, i en canvi això sí, perquè ens trobem, és el que et deia, que havíem anat a veure la presó Model també,
0: sí,
1: aquesta l'hem hagut de fer dues vegades, perquè hi havia un aforament molt reduït de 18 o 19 persones i vam haver d'anar dues vegades. Al Museu Nacional de Catalunya, tot això ho fem un matí, normalment un dissabte.
0: Alguna coseta més, que no vull deixar cap cosa ara.
1: Ah, bueno, ara en aquest moment som uns 115 socis.
0: Ah, Déu-n'hi-do, la major... molt bé.
1: Sí, sí, sí. La mitjana és de gent molt gran. I la baixa de socis quasi sempre són per defunció.
0: Quina pena.
1: Quasi sempre, sí, sí. I es paga una quota mensual, crec que és de 25 euros.
0: Mensual o anual?
1: Anual, perdona, mare
0: anual,
1: meva.
0: Anual 25 euros.
1: Anual.
0: Doncs vinga, animem-nos.
1: Sí, perquè un cop has dit mensual, llavors et diuen anual i llavors ja el trobes barato.
0: Sí.
1: És una estratègia.
0: Molt bé, molt bé. Doncs animar a tothom a que entri al canal YouTube. És un canal propi, un canal del mateix grup d'estudis, o és que aneu penjant els vostres?
1: Sí, tu poses a YouTube i busques conferències grup d'estudis i surten. On estan és a la pàgina web, eh? Hi ha ordre i tal, però a YouTube n'hi ha de penjada.
0: Doncs
1: sí.
0: Buscarem a YouTube totes aquestes, sí, conferències que s'han arribat a fer. Algunes gràficament o visualment complicades, perquè recordo una que es va fer a l'Avens amb el Josep Florença, de les famílies d'Esplugues,
1: oi, oi, oi,
0: que es va posar totes les parets plenes de folis de tamany d'in a 3 amb els noms de les famílies i els anys. I
1: va canviar la direcció de les cadires perquè volia que estiguéssim tots mirant cap a les finestres. Aquella... És que va ser un treball ingent, allò. És que tenim gent molt, molt treballadora i molt important, i gent que s'estima molt la cultura i s'estima molt Esplugues. El que també et volia dir és que estem sempre pendents del catàleg de béns immobles que confecciona l'Ajuntament.
0: El catàleg aquest que està com enquistat, no?
1: Sí.
0: Que no avança.
1: No avança. No. Nosaltres... sempre que podem, que ens sembla que hi ha alguna cosa amenaçada, fem sentir la nostra veu.
0: Aquesta seria la part reivindicativa de l'entitat.
1: Aquesta seria la part més reivindicativa, sí.
0: I esteu a sobre amb el tema del catàleg, amb l'Ajuntament?
1: Sí, clar. De fet, si se'n publica un de nou, estem convidats a anar-hi i normalment ens... Jo crec que hi he anat una vegada només a parlar del catàleg. Una vegada, i es va dir, doncs, que s'havia de confeccionar, que s'havia de posar al dia, però clar, és una cosa que suposo que porta molta feina i el dia a dia ens supera. No ho sé, però la veritat és que intentem... Hi havia el tema del barri de Sant Llorenç i del...
0: Sí.
1: I el grup d'estudis ha presentat unes al·legacions...
0: que és una pena perquè hi ha aquella masia que s'està desmuntant.
1: Creiem que alguna cosa s'intentarà salvar. Creiem, o esperem. Nosaltres hem presentat al·legacions. No sé si això serveix per res, però com a mínim nosaltres hem fet la nostra feina.
0: Està al centre del poble, perquè està a tocar el pont d'Esplugues, amb la parada del tramvia de Trancrota allà davant mateix, que podria ser un centre cultural molt potent.
1: Sí, és el que dèiem nosaltres.
0: Ben comunicat, de persones que vinguin de
1: més,
0: fora d'Esplugues
1: sí.
0: A poder gaudir de conferències o d'exposicions.
1: És el que dèiem del passat agrícola, que és de les poquíssimes coses que queden.
0: Exacte.
1: Aquesta mica de masia. No queda res més.
0: Doncs sí. Alguna coseta més, Rosa? T'has preparat moltes coses?
1: Això volia comentar, que nosaltres treballem amb el suport de l'Institut Ramon Muntaner. Val? Sempre assistim a tots els actes que ens convoquen, al Recercat, que és normalment es fa a la ciutat, que ha sigut la ciutat de la cultura, i també formem part de la coordinadora de centres d'estudis de parla catalana, i que agrupa i dona suport als centres d'estudis de tot Catalunya.
0: Hi ha els del Baix Llobregat?
1: Exacte. El centre d'estudis de parla catalana és tot Catalunya, País Valencià, les Illes Balears, la Franja de Ponent i l'Alguer. I després som socis, això que tu dius tu, del Centre d'Estudis Comarcal del Baix Llobregat.
0: I és molt important, no solament per tenir contactes externs, sinó també perquè aquestes entitats puguin fer difusió
1: Exacte.
0: De la vostra tasca i de la vostra...
1: És el que et deia al principi, que a nivell d'estatuts ens hem expandit una mica més del que al principi deia només Esplugues i la comarca del Baix Llobregat. El que ens agradaria és tenir més gent jove preparada darrere, però això és difícil. És difícil, eh?
0: Avui en dia, amb les tecnologies, la gent jove està més per fer altres coses, tot i que tenim gent jove, veiem la televisió i cada dia hi ha comentaristes o especialistes més joves en totes les matèries.
1: Sí, això és una de les coses que ens dona esperança. Perquè, clar, s'ha de treballar voluntàriament i a deshores, perquè els joves s'han de guanyar la vida.
0: Sí. Doncs, Rosa, si et sembla, doncs recordem que avui hem estat parlant amb el grup d'estudis d'Esplugues, hem estat amb la Rosa Bosch, que ara és la seva presidenta, i us convidem a entrar al Facebook, xarxes socials, busqueu grup d'estudis al Google, busqueu grup d'estudis d'Esplugues a YouTube i podem disfrutar d'aquestes conferències que al llarg d'aquests anys ens heu oferit.
1: També tenim una col·lecció de cartells impressionant, perquè cada vegada que fem una xerrada fem un cartell per anunciar-ho, i són uns cartells preciosos.
0: Rosa, moltes gràcies
1: a vosaltres
0: a tu i a tot l'equip del grup d'estudis d'aquí d'Esplugues. Ens veiem pels carrers i espero que ben aviat ens veiem a les sales d'exposicions. Una abraçada per tothom.
1: Igualment, gràcies.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Són les dues del migdia.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: A l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, avui parlem amb una entitat de la nostra població, AMPEL, els amics dels museus i del patrimoni d'Esplugues de Llobregat. Us passo a presentar les persones que m'acompanyen. Víctor Setoaín, que és el president de l'AMPEL i és arquitecte, benvingut.
3: Sí, correcte. Bona tarda, gràcies.
2: També tenim a la Roser Vilardé, ella és historiadora, exdirectora dels museus d'aquí d'Esplugues, vicepresidenta de l'entitat. Benvinguda.
4: Hola, bona tarda, gràcies.
2: Tot i que ja està jubilada com a directora dels museus, ella no se jubila del que és la seva afició i la seva professió, eh? Una cosa és la professió, diguem-ne, laboral, i una altra és la seva professió, que és historiadora.
4: Sí, sí. Com dèiem abans, la gent es jubila, però no et jubiles de la vida i dels interessos que has anat conreant durant la vida, no?
2: També ens acompanya l'Esther Arquézar, que és professora secundària de l'Institut d'aquí de la Mallola d'Esplugues i forma part de la Comissió de Patrimoni de l'AMPEL.
5: Bona tarda.
2: Com us deia abans, a l'AMPEL ja hem fet dues entrevistes i jo vull recordar. La primera la vam fer l'any 2020. Va ser amb la estimada i recordada Mercè Vidal. I a més jo recordo l'entrevista amb molt de carinyo, perquè va ser la primera entrevista que jo vaig fer a casa d'una persona, perquè en aquell moment la Mercè no es trobava gaire bé i em va demanar que sí, que l'entrevista sí, però que venia a l'avenç. Penseu que clar, el 2020 estàvem amb la Covid, estàvem amb mesos de més obertura, però ella no volia anar fora de casa. I va ser la primera entrevista que vaig fer a casa d'algú. No va ser la primera entrevista que vaig fer amb una entitat, eh? I per tant és una entrevista que jo la recordo amb molta estima, i a la Mercè, evidentment, també. Després també, quan va entrar a ser president de l'entitat el Josep Benedico, també vam tenir ocasió de parlar amb el nou president i amb una altra persona que va venir de la Junta. Tot i això, i ara que estem avui aquí, doncs a mi m'agradaria parlar amb l'actual president, donar-li la benvinguda com a mínim des d'aquests micròfons, saludar-vos afectuosament i preguntar-vos com arribeu a ser president de l'entitat aquí a Esplugues.
3: Doncs a veure, de fet, bé, l'AMPEL, com que és una associació, després una associació, després ja concretarem, molt vinculada al món de la ceràmica, i jo sóc un gran aficionat a la ceràmica, a través d'aquesta afició meva vaig contactar amb persones que havien formaven part de l'AMPEL, com era la Mercè Vidal, bàsicament, una gran amiga meva, i a través d'ella doncs vaig entrar i va formar part de, com a soci. Doncs la gent que estava dins i fora de l'anterior junta doncs em van demanar formar un nou equip per portar aquesta nova etapa, eh? Llavors, a partir d'aquí doncs, és com vam començar a muntar aquest nou equip, amb la Roser Vilardell, amb l'Esther, i amb gent que ja formava part de la Junta, com és la Laura San Agustín, la Mireia Freixa, la Camila González o el Lluís Latorre, no? Que és d'alguna manera les persones que estem més vinculades a l'activitat del dia a dia de l'associació.
2: Un altre membre és la Roser, que et coneixem com a directora del museu, ara ja exdirectora, i també m'agradaria una miqueta que ens expliquis la teva participació a la Junta i evidentment a l'entitat, que jo suposo, sense coneixement, de que has estat un pilar molt important dintre de l'entitat al llarg d'aquests anys pels teus coneixements.
4: Bueno, ara aniríem una mica a l'origen, que era a principis, quan es va crear el Museu de Can Tintorer, estem parlant de l'any 2003, va passar un cert temps i hi havia tota una sèrie de persones que van manifestar el seu recolzament a aquesta nova institució que s'havia creat, però jo diria que estava com molt poc valorada o poc coneguda. I va ser a partir d'una sèrie de persones com la Laura, la Mercè, pues que van decidir de crear una entitat, perquè un museu d'alguna manera es recolza precisament amb la ciutadania i no té sentit si no hi ha un recolzament. I a partir d'aquí va néixer aquesta idea de crear a l'Ampel, a la que se li van afegir, el Víctor no ho ha afegit, però el seu pare, el doctor Seto Aín, que té una important col·lecció de ceràmica que està instal·lada
3: aquí a
4: Esplugues, doncs ràpidament s'hi va afegir. També recordo que es va morir el senyor Fau Serra, que era el president de l'Associació d'Amics dels Museus de Catalunya, i ell tenia la farmàcia aquí a Esplugues, i que també ràpidament ho va acollir. I, bueno, i com a persona que en aquells moments jo estava al museu, doncs va ser una gran aportació el fet de tenir aquest recolzament ciutadà, no?
2: I l'Ester Alquézar com arriba a formar part d'aquesta junta?
5: A veure, una miqueta per casualitat, perquè jo vaig enviar un correu electrònic a l'associació un dia, i llavors no contestaven, i llavors vaig pensar, bé, ja em contestaran quan sigui, no? Què passava? Doncs que hi havia aquest moment que ha explicat el Víctor de transició de l'antiga junta amb la nova junta. Llavors jo sóc professora, sóc llicenciada en Història de l'Art, llavors la Mercè Vidal no la coneixia personalment, però coneixia molt la seva obra, perquè evidentment és un referent a nivell d'Història de l'Art, no perquè sigui després Plugues, però de Catalunya, no? I del noucentisme. Llavors, per exemple, la Roser Vilardell sí que ens hem conegut d'abans, perquè hem fet una col·laboració des de l'Institut del Joanot Martorell sobre patrimoni, d'un projecte que es deia Padrinem el nostre patrimoni. Llavors jo vaig treballar amb els alumnes la Baronda, la fàbrica de ceràmica, i a partir d'aquí vam arribar al museu, vam conèixer la Roser, vam fer un projecte comú, vam portar els alumnes a veure la fàbrica, parlar de ceràmica, etc. I és aquesta una mica la vinculació i l'interès que em va generar aquesta associació.
4: Perdona, Esther, i també veníem d'on veníem, que abans ja s'ha comentat, no?, que veníem del Covid, vull dir, va haver-hi tot un període d'inactivitat fins que no s'ha posat en marxa la nova junta. Sí.
2: Doncs aprofitarem per dir una miqueta aquestes xarxes socials de l'entitat, que ho tornarem a repetir al final, perquè el motiu de l'entrevista d'avui, de fet, no és parlar solament de l'Ampel, que sempre em rectificava la Mercè, Ampel. Seguiu escoltant l'entrevista perquè sabreu de seguida i ràpidament quin és el motiu de l'entrevista d'avui amb les persones que tenim aquí avui a l'estudi. I si algú es vol posar en contacte amb l'Associació dels Amics dels Museus,
5: Primer de tot ens pot escriure un correu electrònic, el correu que diré ara a continuació, que és amicsampel@gmail.com. També podeu contactar a través de la nostra pàgina web, que és ampel.entitats.esplugues.cat, i després també tenim una novetat, que és que tenim Instagram. Llavors també ens podeu contactar en el nostre Instagram, que és ampel.esplugues. Si no ens trobeu amb aquestes xarxes que hem dit, també podeu trucar directament, o si no teniu xarxes socials, que també pot ser que hi hagi algú que no en tingui, no? Doncs ens podeu trucar als Museus d'Esplugues de Llobregat, al 93 470 0218, i allà us adreçaran o agafaran el missatge i ens el passaran sense cap problema, o si voleu formar part i ser socis o sòcies de l'associació, doncs també ens podeu contactar a través d'aquest telèfon.
2: Doncs ara parlaríem, faríem 5 cèntims de quina és la finalitat de l'associació. Sabem que es va fundar perquè realment ens interessa el patrimoni, perquè volem que tots els espluguins i espluguines tinguin coneixement del nostre patrimoni. Una miqueta ja ha començat, la Roser, però ara que ja estem al 2024, hem passat aquesta fase de Covid i d'entrebancs que hem tingut tots. Quina és la finalitat de l'associació?
3: Doncs bé, com bé ha explicat la Roser, a l'Ampel, que aquestes sigles vol dir Amics dels Museus i del Patrimoni d'Esplugues. Llavors, l'objectiu bàsic de l'Ampel era vetllar per protegir i salvaguardar el patrimoni local i d'altres llocs de Catalunya. ha estat també sempre molt vinculat al museu, eh? O sigui que també és reforçar l'activitat que feia el Museu Can Tintorer d'Esplugues de Ceràmica.
4: I perdona que t'interrompeixi, sobretot per la rajoleta, perquè la rajoleta és encara un tema pendent que Esplugues no ha resolt. Vull dir, és un equipament que es va inaugurar provisionalment el 2002 i han passat ja més de 20 anys i encara no s'ha resolt, no? I llavors a l'Ampel precisament el que volia era que hi hagués una força social que sostingués aquesta idea de musealització definitiva.
3: Això és una mica per la gent que no conegui el que és, suposo que aquí a Esplugues tothom ho coneix, no? El que és la rajoleta o la fàbrica, el Pujol i Bausis. La Pujol i Bausis és una fàbrica que durant l'època modernista treballa i produeix per la gran majoria d'arquitectes modernistes i noucentistes. Llavors, no explicaré tota la història de la fàbrica, però sí que després el museu de Can Tintorer, que l'Ajuntament compra la col·lecció i munta aquest museu monotemàtic, és només sobre rajola, d'alguna manera vinculat a la història d'aquesta fàbrica, que és una fàbrica que bàsicament fa rajola ceràmica pues, per arquitectura.
4: Bé. Diguem que comparteixen un mateix discurs sí. A l'entorn de la ceràmica arquitectònica.
3: Exactament, sí. Llavors estem... Què defensem nosaltres o què vigilem? Pues són totes activitats culturals vinculades al món de la ceràmica artística, a la ceràmica històrica, a la ceràmica industrial, però sempre molt vinculat al fang, a la ceràmica, òbviament. Això ho fem també a través de conferències, de xerrades, d'excursions o de sortides organitzades per visitar llocs vinculats a l'art, vinculats al món de la ceràmica, d'avantguarda, històrics. Hem fet sortides a tot arreu, a Osca, al País Basc, al sud de França, una mica aquesta és la dinàmica. I després aquestes sortides sempre es fan vinculades o acompanyades o dirigides per algun tècnic especialista en el tema aquell que anem a veure. I després, pues, el tema de les conferències, pues, tenim un equip que lidera la Mireia Freixa, que també és historiadora de l'art i que d'alguna manera contacta, programa i organitza una mica les xerrades i conferències amb les persones que fan aquestes xerrades.
2: Empesos per la preocupació que teniu des de l'entitat pel patrimoni, més enllà de la ceràmica, més enllà del museu, l'entitat presenta una proposta davant del ple municipal. I ara sí que m'agradaria que m'expliquéssiu què és aquesta proposta, què és el que vol desenvolupar i quina finalitat i què demaneu en el ple municipal.
4: De fet, ens acollim a un dret que està regulat per el reglament d'ordenació municipal, en el qual doncs, les entitats o qualsevol amb una sèrie de determinants poden presentar doncs, algun dictamen perquè es posi a aprovació del ple. I en aquest sentit, doncs, empesos per aquesta preocupació que tenim sobre la desaparició d'algun patrimoni força destacat, i si no desaparició, ara sí que en aquest cas podem parlar de desaparició, però sí que està algun d'ell en unes condicions doncs, que fan patir molt, precisament doncs, això ens va emprendre a fer aquest escrit. Aquest escrit l'intentem justificar, el justifiquem, reflexionem sobre que totes les ciutats doncs, creixen, però això no és impediment que amb aquesta evolució doncs, es pugui fer compatible també amb la preservació de la memòria, arquitectònica, de la memòria patrimonial, que d'alguna manera és la garantia i és el que confereix la identitat, el que ens fa diferents al poble del costat. Mm. I en aquest sentit, doncs, fèiem aquestes reflexions. Parlàvem també d'una cosa que vam celebrar a força, i és que l'Ajuntament es va quedar una part del conjunt del Xavier Corberó, però en canvi hi ha una altra part doncs, que tenim la incertesa que no sabem què és el que passarà.
2: Clar, perquè hi ha la part que li diem a l'Espai Corberó, però hi ha una altra part que hi ha uns elements com a Can Cargol I que això no, és el que no sabem sí, el que passarà. Bueno,
4: Can Cargol, i no només Can Cargol.
3: És la casa taller, o sigui, parlem sí. de lo que és la casa
4: no,
3: taller.
4: No, no, el que l'Ajuntament es va quedar no. és el que és els jardins. Sí, sí. Val? Després hi ha el que és el taller. Jo recordo que el Xavier tenia una sèrie d'escultures permanents que permetien veure la, la part evolutiva de la seva obra. Hi ha Can Cargol, hi ha tota la part creativa que ell va fer en el soterrani, tenia com una espècie de, d'espai meravellós i del qual no sabem exactament què és el que passa, no? El que passarà. Llavors, això ens fa patir. Ens fa patir doncs, que Can Cargol, per el que va denunciar el Josep Florensa en un escrit a la vida d'Esplugues, deia que la teulada que estava enfonsada. Bueno, clar. El tema de Montsió. Clar. El tema de Montsió
2: també és preocupant.
4: Ha deixat de funcionar com a monestir, malauradament, però, en canvi, tothom ens obre aquesta incertesa de quin serà el seu futur. Vull dir, crec que tots hem passat pel carrer de l'Església i veus apuntalat doncs, a l'edifici, una part de l'edifici que caldria doncs, restaurar-lo. Clar, i estem parlant d'uns exemples que són becils, no? Ja no parlem d'altres exemples que anem veient que van desapareixent, no? I en aquest sentit, doncs, demanàvem a l'Ajuntament doncs, una actuació concreta, no? Que hi hagués una redacció d'un pla especial de protecció, com tenen altres municipis, i que d'alguna manera hi hagués aquesta posada a punt d'un catàleg amb el seu pla de protecció, que no existeix en aquests moments. Demanàvem, doncs...
3: Sí que hi ha unes fitxes d'immobles protegits.
4: Hi ha un catàleg, però sense un pla.
3: Però quin és el pla previst per l'Ajuntament?
2: La Diputació, i això ho vam parlar prèviament amb la Roser, jo ho tinc a la meva memòria, la Diputació va realitzar com un inventari d'Esplugues. Sí,
4: sí. Un inventari d'algun encàrrec que va fer l'Ajuntament.
2: Exacte.
4: Sé que aquest inventari era del 2007, em sembla, recordar, però això ja ve d'abans, o sigui, potser va ser 2 o 3 anys abans. Era un equip multidisciplinar, hi havia, per exemple, també hi havia la Mercè Vidal, la Mercè Vidal estava capitanejat per la Raquel Lacuesta i per gent que d'alguna manera són experts en patrimoni. I, a més, recordo que amb aquestes fitxes posaven fins i tot quin tipus de protecció, quina acció s'havia d'emprendre. Això va quedar sobre la taula, perquè en aquests moments no hi ha res. No? Llavors, el que demanem és aquesta sensibilització per part de...
2: Però és que van passant els anys i trobem peces que estan desapareixent. Què passarà amb Can Oliveres, per exemple? Què passarà que Can Oliveres només es va protegir el que era la masia, però no es va protegir el tancat i el barri, que és molt important amb una masia, el tancat i el barri,
4: però la masia tampoc, o sigui, si la van protegir, la van mal protegir perquè no queda, bueno, queda estava, les quatre parets
2: estava el catàleg, però clar, com sí, que no, com que
4: no hi ha un pla de protecció.
2: Exacte, és com que no s'ha fet el pla.
5: Perdona, hi ha elements que hi ha en el catàleg que la Mercè Vidal doncs, ja alertava en el seu dia que eren interessants però que no eren becil, per exemple, però que eren interessants i que són elements que han desaparegut, no? Com per exemple també la plaça que hi ha al costat de la Nestlé, que ara forma part del Garbí, doncs també, no? S'ha fet un poliesportiu, és a dir, que ja ha desaparegut, no? Aquella casa, o per exemple, doncs altres elements que suposo que ara doncs en parlarem, com per exemple l'edifici del Barco, no? Que evidentment no està protegit, però que tenia, perdó, és que em costa molt, sí, passar a parlar en passat del Barco, no m'hi acabo d'acostumar. Doncs això, que estan desapareixent aquests elements, que nosaltres doncs estem explicant i en aquesta moció que es presentarà, en aquest escrit, però que hi ha alguns que ja fem tard. És a dir, que parlem d'algun element que ja ha desaparegut, com per exemple doncs, l'edifici del Barco.
4: Que, perdona, en la petició, el que es demanava, com que deien que un dels motius era perquè estava en runa, no? L'havien declarat en estat de runa, no? Es demanava una altra prospecció, es demanava a la DIPA, aviam si podien també doncs, fer una valoració, tant econòmica com el que podia costar sí. la seva conservació, però bueno, això ja, ara sí que ja no estem a temps.
2: Sí,
4: això...
2: Roser, si em permets, com que tinc a les mans la proposta que feu des de l'entitat a l'Ajuntament, i diu, no es pot obviar el cas del Barco, que a la banda de la seva gestió del drama humà hi ha al darrere i cal deixar constància el seu valor arquitectònic singular. I ja segueix el paràgraf, em saltaré un tros, diu, la seva actual qualificació de zona verda no és en absolut oblidat

0: imagineu-vos com poden anar els plans urbanístics. Com que estem al Baix Llobregat, es poden fer canvis de cromos entre poblacions. Val? Per tant, si es poden fer canvi de cromos, i estava qualificat el tema del barco de la Baronda o del Salt del Pi, com li vulguem dir la ubicació, no podíem fer un canvi de cromos, podem, alguna altra població?
1: Sí. A veure, qualsevol edifici que està en una situació de fora d'ordenació, com era el cas del barco, perquè estava amb una altra tipologia de terreny, òbviament una modificació del planejament general permet pues, salvaguardar aquest i altres casos que s'han donat moltes ocasions. Però bueno, és el que dèiem, ara ja la situació ja és una altra. Ara, per exemple, haurem de començar per l'any passat.
2: No, es podria haver plantejat una requalificació del sòl, com es va fer en l'espai La Baronda. Després que també volia comentar i posar en valor també la figura de Climent Mainés, que és l'arquitecte que ha fet, que va fer l'espai La Baronda, i després el barco, no? Són de la mateixa època, però després també ens hem carregat un discurs que podia haver sigut molt bonic, un fil patrimonial molt interessant, que és el de l'Angelina Loss. Nosaltres, clar, com que som molt de ceràmica, ens agrada molt, doncs, reivindicar la figura de l'Angelina Loss, que va viure, doncs, en el barco, que això potser molta gent no ho sap, però ella tenia el seu taller en el barco i tenia, doncs, després anava també a coure algunes peces de La Baronda, i aquest fil, no?, aquest triangle una mica patrimonial que lliga el barco amb La Baronda, amb Pujol i Baucis, perquè fins i tot el seu pare, doncs, havia sigut director de Pujol i Baucis, ella venia d'Onda, que és una ciutat vinculadíssima a Esplugues, que des d'aquí, mira, també aprofitem per dir que ens agradaria que fos emparentada amb Esplugues, que seria molt xulo, no?, molt interessant.
0: És que per això es diu Bar Onda, sí. Barcelona Ona.
2: Sí, sí, perquè ells venien d'Onda, llavors, doncs, Onda, totes aquestes això, vinculacions, no?, que són interessants de saber, clar, si desapareix el patrimoni, doncs desapareix també una mica aquesta, bueno, aquest recurs, no?, de poder explicar totes aquestes coses que formen part de la història d'Esplugues, no?, la història de la immigració, etc.
0: Allà on estigui l'Angelina se n'en tornaria. O sigui, vindria Esplugues i se n'en tornaria, segur.
3: De fet, a La Baronda, inicialment algunes de les peces premiades de la Bienal estaven exposades a l'Espai Baronda, i allà hi ha una exposició permanent precisament per reforçar aquests lligams que deia l'Esther, no? Aquesta relació entre La Baronda, entre ella que vivia allà al davant, que abans d'enderrocar encara hi havia algunes restes del seu forn, no sé si ara hi han desaparegut del tot.
2: Desapareixeran.
3: Però hi havia, encara es va trobar algunes restes en un espai que es deia que si potser es podia fer una petita placeta o alguna cosa així, no? I sí, és una llàstima.
0: Jo que sóc nascuda al barri de Can Clota i recordo les anades i vingudes dels camions que pujaven i baixaven pel carrer de la Riba, no recordo el forn, però sí recordo veure entrar i sortir molts cops de la fàbrica, del magatzem, perquè ja al final dels anys ja va ser un magatzem, a l'Angelina Loss, i l'havia vist entrar i sortir del barco.
3: És que l'Angelina era parenta dels Gaia. Eren, bueno, li diuen cosins.
0: Sí, els Gaia havien tingut una casa.
3: Tenien relació amb l'Angelina. Sí. De fet, ella es va instal·lar en el barco perquè ella havia emmalaltit, i llavors li van comentar, els Gaia, li van dir, vine, perquè ara estan fent uns pisos i tal i qual, i Esplugues en aquells moments, doncs, representa que era un espai més saludable que no Barcelona, i de fet va retornar a Esplugues pels de la fàbrica, vaja.
0: Malauradament ja no pot formar part d'aquest catàleg que vosaltres demaneu, aquest pla especial de protecció del patrimoni d'Esplugues. El barco ja no hi pot ser, perquè ja no el tenim. Seguim parlant d'aquesta proposta que feu, perquè a més del barco hi ha altres elements que surten en el vostre article que voleu que s'acabin de protegir. No sé, per exemple, veig que parleu dels laboratoris Rocador, però ara

0: està en mans d'una empresa privada i han fet moltes
1: aquests
0: reformes i moltes coses.
1: Sí. Estaven...
2: Bueno, citem els edificis de l'antiga fàbrica Roca d'Or, una farmacèutica dedicada a l'àmbit veterinari, que és un edifici privat, però que està dins del... És un vecil a nivell de façana, té una protecció menor, però una protecció de la seva façana. És un edifici també que va construir el Climent Mainès, el mateix arquitecte que va fer la Baronda i el mateix arquitecte que va fer el Barco, l'edifici del Barco. Bé, el Climent Mainès va ser arquitecte municipal d'Esplugues i després va exercir també com a arquitecte lliure. I sempre són uns edificis que tenen un cert caràcter, no? amb un ordre molt, molt, molt clar, molt neutre, molt ordenats.
3: Se'ls ha vinculat, o sigui, el Climent Mainès se l'ha vinculat en algun moment a l'arquitectura racionalista de la Gatpac, per exemple, no? I després al carrer Nord, Sant Just, hi ha un edifici que s'assembla molt, està una mica emparentat també amb el Barco.
0: És el carrer Nord 61, 63, 65 i després ja està el 67, 69, que tots aquells edificis van ser rehabilitats per l'Ajuntament de Sant Just d'Esver ja fa anys, jo dic perquè jo vaig estar treballant a la promotora municipal que va promoure, bueno, que l'Ajuntament va encarregar la rehabilitació, i sí que tenen una certa similitud per aquests passadissos llargs en el que els veïns entren pels passadissos, els passadissos donen a via lliure, que no estan tancats. I sí que és veritat que quan hi ha un interès polític es troben solucions a les coses. Val a dir que aquests pisos del carrer Nord no estaven en zona verda, estaven en zona
1: habitatge. Clar, és un edifici singular.
2: Aquests edificis com era la casa Bloc del Gatpac o el cas del Barco, forma part d'una arquitectura racionalista en un moment en què es vol regenerar la vida dels habitatges.
1: Estem parlant dels anys 30,
2: dels anys 30,
1: de la guerra.
2: En els quals pues, la ciutat té unes condicions d'habitabilitat nefastes, i llavors es generen aquests espais vinculats d'accessos a les vivendes per espais exteriors, ben assolellats, ben orientats, de manera que generen ventilacions creuades en els edificis per poder tenir unes condicions favorables, no?, dels habitatges. Això ho tenia aquest edifici, doncs perquè era un flex reflex d'aquesta arquitectura de l'època.
0: Eren pisos petits, però amb el seu rebedor, la cuina quadradeta, que estava bé, passadís, el menjador sense ser molt gran, però era una vida còmoda per la gent treballadora de l'època.
2: Sí. Indiscutiblement és un edifici que es va degradar i estava degradat, però és un edifici que es podia, com s'han fet altres vegades, haver regenerat.
0: Exacte. I hi ha un altre tema, que això és a títol personal, jo us ho comento, no, tampoc fa falta que em contesteu, però he estat donant moltes voltes tots aquests dies amb el tema del Barco, perquè soc veïna, tinc amigues meves i amics meus que hem jugat junts al carrer i que estaven dilluns despedint-se de les runes de lo que havia sigut casa seva. Jo pensava, com és possible que tots els ajuntaments, siguin els que siguin, grans o petits, sigui Barcelona, sigui Madrid, qualsevol ajuntament, ara no voldria dir un nom, però Montblanc, algun poble de la Conca de Barberà, d'on sigui, del Tarragona, és més igual, del Pirineu, qualsevol ajuntament fa un gran esforç per fer habitatges de protecció oficial, perquè és un gran esforç, encara que siguis Madrid o Barcelona, i aquí ens permetem el luxe de tirar a terra un edifici de 38 habitatges. T'agradi o no t'agradi, el trobis més maco o no el trobis més maco, sigui un habitatge singular o no, ens permetem el luxe que el tirem a terra quan al darrere tenim un espai Corberó que ens ha costat no sé quants milions, tenim un espai Baronda que també en el seu dia, encara que ho van rehabilitar particulars, també no sé quants milions ha costat, que s'està fent tot aquest recorregut de pas peatonal de camins saludables que també volen fer les ciutats. S'estan gastant molts milions i s'han enderrocat 38 vivendes de gent humil i treballadora.
1: Sí, enderrocada més és car.
3: I a més a més també, bueno, també vull recordar que hi ha una plataforma veïnal que va néixer doncs el 2020, que també tenia una mica la voluntat de salvar el Barco, no? És la plataforma Salvem el Barco. Llavors, El tema greu també són les famílies, però també el tema greu és el decret on es diu que aquest barco estava en una ruïna imminent. Perquè les persones que hem estat anant cada dia a veure l'enderroc del barco, hem vist com hi havia un dinosaure metàl·lic que li va costar moltíssim menjar-se el barco, i el barco no queia. Això és el que a mi moltes persones m'han comentat, no? L'enderroc del barco ha sigut públic, està gravat, hi ha fotografies, és a dir, s'ha vist com ha caigut el barco, no? Bueno, el barco no ha caigut, el barco l'han hagut d'enderrocar i ha costat moltíssim tirar-lo a terra, no? Llavors, és una pena, és, bueno, per nosaltres jo crec que és un dol. Per les persones que hi han viscut, evidentment és un dol i per això van voler fer aquest acte, no? Però per nosaltres és un dol, perquè perdre el patrimoni és una cosa que no tornarà. El barco no podem tornar a construir i tantes altres coses que podríem esmentar, no? O, per exemple, doncs, també el museu, doncs, a la Rajoleta, doncs, la fàbrica, l'estructura que podem veure, aquella maqueta tan bonica que hi ha, tampoc tornarà. I això existia, i s'hagués pogut salvar, s'hagués pogut rehabilitar, s'hagués pogut donar-li doncs, un altre enfoc, no? Etc. Llavors, és una pena perquè perdre el patrimoni és greu. I nosaltres doncs, veiem amb tristesa, no?, una mica, que hi ha aquesta deixadesa, no?, per part de les persones que estan al capdavant. I és això una mica el que ens dol, perquè són persones que estimem. Estimem l'art, estimem la ceràmica, estimem el patrimoni i ens dol molt, no?, que a la nostra ciutat doncs, hi hagi hagut aquestes accions i que hi hagi aquesta poca voluntat, no?, a l'hora de resguardar i de protegir la nostra història, perquè és que no deixa de ser la nostra història, la nostra pròpia història com a ciutat, no?, i com a comunitat. I bé, això és una miqueta doncs, el que... Un dels objectius.
1: És complicat parlar de futur quan no tens llegat, no? I aquesta és una mica la reflexió que està dient ella. Saber d'on venim, com han evolucionat les ciutats, si anem marmant tot això, doncs arriba un punt que no sabem on anem i ens convertim en uns més, no?
3: Després també des de la part de la docència, que és una mica la meva professió, penso que també és molt important, no?, que els nois i noies d'Esplugues, els nens i nenes d'Esplugues, coneixin el seu patrimoni, coneixin d'on venim, no?, com era la ciutat abans, a què es dedicava la gent, de què treballava, no? Llavors, clar, si a poc a poc anem destruint tots aquests elements... Doncs la gent que ens dediquem a explicar, no, a les aules com la història i la societat i tot i com vivia la gent, ens quedarem a poc a poc sense elements. És a dir, que és molt important que reivindiquem també la funció didàctica del patrimoni, no? El patrimoni com una eina molt útil a les aules i a més és una eina molt directa, perquè quan tu portes un alumnat, no ho sé, m'ho invento, ara, doncs a la Sagrada Família i els portes allà dintre i els hi expliques i ho veuen i ho gaudeixen, doncs també és un gaudi, no?, per ells, vull dir, quan els hi expliques les coses i com es van fer i la importància que tenen. Llavors, bueno, penso que una mica aquesta seria una mica la nostra funció també.
1: Jo vull treure de positiu que amb el tema de la baronda, del barco, com a mínim, hagi servit també per sensibilitzar a persones que jo crec que potser, almenys jo, alguns inputs que he rebut de persones que mai els havia sentit fer alguns comentaris a favor del patrimoni i aquesta reflexió, no?, de que ja és una cosa irreversible i la importància que té doncs, la conservació, que d'alguna manera ens explica com a col·lectivitat, no?
0: Veiem que hi ha elements, com hem dit abans, que en Cargol, que ha de ser un particular que denuncia a l'estat de la casa, ho denuncia més perquè ell té vincles familiars amb la casa, val? Però després també veiem com, per exemple, Vila Victòria, que està enmig del Pla Montesa, que també hi ha elements de la finca que han desaparegut, han deixat la casa, al final no sé pas què passarà. Veiem Can Casanova, que tampoc veiem, o sigui, l'Ajuntament no es postula, no m'ho fitxa. En el vostre escrit hi ha un punt en el que dieu que els propietaris han de vetllar per l'estat de les seves de conservació, sí. I que a més els ajuntaments són, no diré responsables, però sí que han de ser vigilants o garants de que aquests propietaris tinguin en condicions les propietats, no? I clar, aquí veiem que aquí a Esplugues poder el que interessa és que Can Cervera quedi totalment enderrocada, una altra petita masia que hi ha davant de la parada del tram de Can Clota, on estarà el Mercadona, poder també els interessa que tot això vagi desapareixent i caigui a terra. Hi ha una casa aquí que no està protegida, però aquí a Isidre Martí, davant del parc dels Capgrossos, es diu, també hi ha una casa que està en zona verda, no? Que sabem que segurament haurà d'anar a terra, però que
1: la
0: mentre...
1: La llibreria maçònica, vols dir? La que està a l'avinguda Isidre Martí, sí. Baixant a mà dreta.
0: Sí,
1: no?
0: Allà cantonada...
1: Allò li deien la llibreria maçònica.
0: Per tant, aquell edifici, encara que no està catalogat, que poder no té cap valor patrimonial, però sí que hauria pogut tenir alguna funció social.
1: No estic segura, no ho sé.
0: Que és molt antiga, per tant, possiblement podria estar catalogada o no, però mentrestant, si se li reclamen als propietaris un bon ús de conservació, podria, per temes socials, fer-la servir. Per tant, jo veig un ajuntament que porta el govern 48 anys, penso que és, i que no està fent res per la preservació del patrimoni. I des d'aquest punt de vista, com a ciutadana, penso, i l'AMPA, el que podeu fer amb tot això? Perquè teniu un gegant a davant de ferro, de molidor, que és capaç de tirar a terra una propietat. Penseu que aquesta grua que ha tirat al barco, de fet, representa el govern municipal que tenim. Què pot fer l'AMPA davant d'aquest monstre demolidor polític?
1: Bueno, jo penso que és una mica el que diem, no? És una idea de poder fomentar i sensibilitzar, doncs, la necessitat d'aquesta conservació de patrimoni. Sí. Un patrimoni que no és només una responsabilitat dels ajuntaments, que això a més ho recull la llei de patrimoni cultural amb l'article 3er, que d'alguna manera diu que els ajuntaments, doncs, han de vetllar per la conservació del seu patrimoni, sinó que en definitiva també és una responsabilitat de tota la ciutadania. Vull dir, no és només l'ajuntament. Hi ha països, a mi em van explicar, no sé si és cert, però em van explicar que hi ha països centreeuropeus, a Holanda, em sembla, que no els hi fa falta tenir cap catàleg, perquè la pròpia gent està molt conscienciada del valor que té precisament l'antiguitat dels béns que habiten o dels béns que tenen, no? Llavors, no sé, no és, per això et dic, és molt complexa, perquè a més posar-te en temes de patrimoni és complicat, no? Perquè a vegades hi ha interessos també creuats, no? I moltes contradiccions també, no? Entre el propi veïnat, però fonamentalment penso que el que pot fer l'AMPEL és continuar amb aquesta idea de sensibilitzar...
2: Sí, sensibilitzar culturalment a l'opinió pública. L'únic que hem fet és aquest reclam que passarà, doncs, als grups parlamentaris, suposo que es debatrà en el proper ple, i la idea era simplement generar aquest... posar en relleu aquest conflicte que hi ha, que detectem, i intentar, doncs, mica en mica, doncs, aportar valor...
3: Un gra de sorra, aportar un gra de sorra, però clar, hauríem de ser més. També aprofito aquesta plataforma, aquesta oportunitat que ens heu donat, per dir que necessitem més socis i més sòcies, i que estic segura que a Esplugues hi ha molta més gent interessada en l'art, en patrimoni, i també, com ha dit la Roser, també és veritat que el barco és sigut com una punta de l'iceberg, no? Que ha fet despertar moltes consciències, i que és veritat que hi ha molta gent que també pregunta, s'acosta, es mostra interessada, no? Llavors, tota aquesta gent que esteu interessats, que us agradaria fer coses, perquè necessitem gent molt activa, gent que vulgui fer sortida, gent que vulgui organitzar xerrades, doncs, sisplau, truqueu-nos, perquè com més serem, doncs també millor ens ho passarem i probablement doncs també tindrem una plataforma més gran i podem treballar una mica més, no sé, arribar a més gent, no? Que és el nostre objectiu, i sobretot no defallir. No defallir. Jo penso que en el tema del patrimoni és molt important no defallir, o sigui, i conscienciar la gent de que les coses velles no sempre ens les hem de treure de sobre. O sigui, això és important, no? I és una mica el que estem fent a Esplugues, és a dir, quedarà un Esplugues molt bonic, però potser massa ciment. Llavors, si ara mirem, per exemple, la part dels torrents, jo perdoneu, però és que no m'hi acostumo que no hi sigui el barco. I imagineu-vos, jo no sóc nascuda a Esplugues, m'estimo molt a Esplugues, però jo no sóc nascuda a Esplugues. Jo m'imagino, doncs, una persona que ha viscut a Esplugues, que ha nascut a Esplugues, no?, tota la vida, és un dol, és el que us dic, no? Sí, sí. És una sensació molt estranya, no? També gent que ha dit, no, és que jo ara vaig passejant per allà i noto com una
1: buida,
3: una sensació estranya, no?, perquè falta, i és veritat. I després que és un trasbals, no?, és un trasbals a nivell patrimonial i també a nivell de les persones que han hagut de marxar d'Esplugues. O sigui, el fet de fer desaparèixer patrimoni a vegades va vinculat a que fem desaparèixer vides de persones vinculades a la ciutat, no?, i això és molt greu. Llavors, si cuidem el patrimoni, doncs també prenem més a cuidar les persones, i bueno, penso que una mica va per aquí. Per tant, animeu-vos, sisplau, i truqueu-nos.
0: M'agradaria acabar amb una mica, amb un to més alegre, si ho podem dir-ho d'aquesta manera, perquè després de parlar d'això del barco costa una mica entomar l'alegria, val? Però m'agradaria parlar de les coses positives que s'han pogut assolir en aquests darrers anys. Tenim els museus d'Esplugues, en el que podem gaudir d'aquesta cultura, de la ceràmica, de la rajoleta, i també es fan aquestes rutes de la mà d'Esplugues, que són fantàstiques, que també ens deixen conèixer la nostra població, però clar, ens deixen conèixer les façanes, perquè la mà d'Esplugues ens ensenya la façana, però no ens explica que el Can Cargol s'està ensorrant.
1: Bueno, i que la majoria són particulars, llavors, clar, no pots entrar. Abans podíem entrar a Montsió, ara em sembla que només és per quan hi ha la ruta, l'últim diumenge de mes, però no sabem si això es podrà continuar fent o no. Sí. Això.
2: Mira, una de les últimes accions que va emprendre la Mercè va ser parlar amb, sembla que va ser amb l'Eduard Sanz, per veure què es volia fer o què es podia fer, i proposar coses per al monestir de Montsió, intentar doncs reformular els usos, no? Ara que perd el seu ús eclesiàstic o monacal, doncs reformular-lo. És un edifici importantíssim, amb un claustre magnífic del segle XIV,
1: i molt ben preservat, l'únic edifici modernista.
2: Doncs intentar veure quin abast cultural, social o pedagògic se podria fer. Això mateix es va fer, per exemple, jo recordo, amb el monestir de Pedralbes. El monestir de Pedralbes estava encara en mans de les ordres religioses, i es va arribar a un pacte amb l'entitat per obrir la sala capitular, i allà es van començar a fer exposicions. Ara, avui dia, doncs, el monestir es visita, els estius es fan concerts en l'espai del... uns concerts magnífics, jo he anat precisament aquest estiu. Bueno, doncs són espais que la ciutat pot culturalment beneficiar-se, però clar, s'ha de fer doncs una inversió perquè els edificis aquests es mantinguin, es conservin i passin a altres generacions.
0: Corregeix-me, Víctor, si m'equivoco, però em va semblar sentir en alguna reunió o en alguna xerrada que la rajoleta seria un museu singular en quant a forns, perquè hi haurien 5 forns.
2: Correcte, sí.
1: Una de les característiques i rellevants que té la rajoleta, que és un recinte molt petit, és precisament que en un espai tan petit conflueixen una tipologia de forns que la fan singular, perquè és una tipologia de forns que, a més, són uns forns pràcticament doncs, molt singulars. El cas dels forts d'ampolla, que tots tenim present la imatge, les siluetes dels forts d'ampolla, segons l'estudi que comentava el Víctor, són els únics forts que hi ha a tot l'estat espanyol, que són del tipus Milton, i que d'alguna manera, ja no, ja, parlant abans de catàleg, segurament no serien becils, serien molt més, perquè en tot l'estat espanyol no hi ha aquests forts. Hi ha forts d'ampolla, però no d'aquesta tipologia. Però no només això, vull dir, la gràcia d'aquesta publicació que s'està preparant, que a més la fan uns experts, vull dir, ja no és allò, la idea de que l'Ampel va intentar connectar amb ells dos, era precisament això, no? Era gent de fora, gent que no era, no estava, en principi no eren d'aquí, i amb la seva visió de la singularitat d'aquest petit espai, no? Els forts enterrats també és una gran, és una gran diferència, perquè són uns forts extraordinaris que no, no en trobaràs d'altres, i els forts de reflex metàl·lic. Si alguna vegada aneu al Museu d'Onda, veureu que, com que el reflex és una activitat que era molt usual, s'han perdut molts forts originals de reflex. En canvi, aquí, amb les prospeccions arqueològiques que es van fer, es va trobar l'estructura d'un fort de reflex metàl·lic. En definitiva, que li conflueixen unes tipologies, amb una concentració de diferents tipologies que el fan un espai patrimonial molt especial i molt singular.
0: Aquesta paraula singular ens està sortint al llarg de tota l'entrevista, i la importància de que aquests forts singulars, que en el seu moment no se'ls va donar importància i que va estar a punt la Rajoleta de ser enderrocada totalment al 100% a terra, gràcies a persones de la població com la Mercè, que s'hi van oposar, que van estar picant pedra de que s'havia de...
1: És molt llarg, és molt llarg. El tema ara no podem simplificar-ho,
0: ens queda molt poc temps.
2: L'important és que estan ja garantida la seva preservació, i per lo que sé l'Ajuntament està preparant un programa, una memòria per l'execució d'aquest museu. Esperem que aviat la puguem conèixer i aviat es pugui fer el concurs i aviat es pugui tenir un museu de la importància que tindrà quan estigui, que estigui això fet. És una feina llarga,
1: costosa. Sí, perquè a més la idea també és plantejar la traducció, la finançament.
2: Vull dir, és un llibre molt tècnic que servirà pues, per persones molt enteses en aquests temes, no? D'aquests forns. Hi ha forns àrabs, hi ha forns d'ampolla, hi ha forns de reflexes. Bueno, llavors serà un llibre molt tècnic, molt precís. Llavors tindrà una difusió pues, la que puc tenir un llibre d'aquests, i per tant la finançació, pues, ens preocupa perquè ens costarà una mica, però bueno.
0: Doncs seguirem en contacte, no serà la darrera entrevista que farem amb vosaltres. Qui ens estigui escoltant, emplaçar-vos, que ara que ve Festa Major, els museus tenen jornades de portes obertes, totes les visites guiades que tenim, perquè encara que sigui el museu, és que resulta que el museu el que està fent és preservar el nostre patrimoni, que és la vostra defensa i la defensa de la vostra entitat. Sí. Jo us vull donar les gràcies per aquesta proposta que feu a l'Ajuntament, en el ple municipal, perquè donarà peu a que els partits polítics es posicionin, en parlin, diguin la seva, i esperem que finalment es pugui fer aquest catàleg, aquest pla de preservació del nostre patrimoni. A veure si es posen ells les piles, perquè clar, des del 2007 encara estem esperant a que quedi tot aquest tema tancat.
1: Això esperem.
0: A veure si amb aquesta proposta vostra doncs és una mica d'una empenta, per seguir endavant.
2: Molt bé.
0: Quan acabo les entrevistes sempre faig la darrera pregunta, i a vegades s'allarga molt, M'he deixat alguna cosa per dir-vos, per preguntar-vos? Voleu dir alguna cosa abans d'acomiadar-nos? Em fan cara de que no. Hi ha ràdios que tenen càmeres i mentrestant van enregistrant, però aquí no és el cas. Aquí només tenim els micròfons i els nostres convidats. Doncs aleshores, si us sembla, jo vull donar-vos les gràcies i pels nostres oients dir-vos que hem tingut a l'Associació dels Amics del Patrimoni d'Esplugues amb el seu president, amb en Víctor Setoaín. Hem tingut a la Roser Vilardell, que és historiadora i actualment és vicepresidenta de l'AMPEL, i AMPEL, que si no la Mercè em renyarà el dia que em vegi, i a l'Esther Arquézar, que també forma part de la comissió de la mateixa entitat, i emplaçar-vos per quan vulgueu venir. Un petó, una abraçada molt gran, i un petó també per la Mercè, perquè ha sortit diverses vegades el seu nom i la tenim sempre al nostre record, i no sé què dir-vos més que un petó.
3: Doncs dediquem-li l'entrevista amb ella, no? Això. Acabem, doncs, sí, dedicant-li l'entrevista a la Mercè,
0: que sempre la tenim al record.
3: Exacte. Sí.
0: Doncs vinga, Mercè, és per tu, ens veurem un dia d'aquests.
4: Les entrevistes d'Esplugues FM. Esteu escoltant Esplugues FM.
5: Carpe diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugues FM.
6: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat. El primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes.

0: Són les 3 de la tarda.
1: Esplugues FM, el programa d'entrevistes d'Esplugues FM.

0: Avui tenim amb nosaltres un veí d'Esplugues, l'Ivan Herruzo, que ell ja va estar a Esplugues FM quan es va proclamar tercer d'Europa de l'Ironman de Frankfurt. I, per tant, es va classificar per l'Ironman de Hawaii. Hola, Ivan.
1: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Com va anar a Hawaii?
1: Doncs molt bé. És el segon cop que participava i doncs era un somni per mi poder classificar-me. És com el somni final de qualsevol triatleta que faci mitja o llarga distància, és com el somni final. Tothom que fa triatló, potser acabar un Ironman pot ser un repte gairebé vital, no? Però fet de Hawaii, que és el campionat del món pel qual t'has de classificar i has de ser dels millors del teu grup d'edat, doncs és un repte que està a l'abast de pocs, no? I per mi era important i ho vaig aconseguir fa 3 anys, ara, estem al 2020, i vaig tornar al 2019, o sigui que doblement content.
0: I amb aquests 3 anys de diferència, vas notar diferències físicament, mentalment, per a millor, per a pitjor? O...
1: Quan tornes a un lloc on ja saps on has estat, doncs...
0: L'avantatge, suposo.
1: Sí, és molt diferent. En primer lloc vaig anar amb la meva família i aquest segon cop he anat sol. Perquè també doncs, a nivell econòmic, desplaçar-me a Hawaii amb tot el material, doncs és
0: molts diners.
1: És molt car. I també molts dies de vacances, perquè al final és a l'octubre i els nens tenen col·le, la meva dona té feina i logísticament...
0: Hem de recordar que l'Ivan és un superman perquè tens 2 fills, 2 criatures petites, tens la teva feina i a més fas Ironmans.
1: Una dona que m'aguanta.
0: Amb molta paciència.
1: Doncs sí, perquè no és fàcil combinar. Doncs aquí està la gràcia, jo crec, de tot això. I per això jo dono tant de valor o a la gent que m'envolta ho veu com algo important perquè no és només entrenar, sinó és poder aliviar, doncs t'has de guanyar. Ens comentàvem fora d'antena que tinc negocis familiars, em busco la vida, bueno, has de guanyar.
0: Bé, hem de dir que has vingut ara perquè fins ara no has pogut venir.
1: Clar,
0: perquè la teva agenda és una mica complicada.
1: De fet, soc autònom, soc entrenador personal i també tinc algun negoci familiar. Doncs clar, i Hawaii doncs, es fa, es disfruta, però després arriben les visses.
0: Clar.
1: I el novembre i el desembre són mesos divertits, no?
0: Perquè dius, ostres, gener,
1: això què era? Bueno, passeu con delfines. Bueno, està molt divertit, però s'ha de pagar. Doncs, i ningú m'ho regala i doncs estava...
0: Hem de dir que no tens espònsor o tens algun espònsor ara?
1: Sí,
0: de la darrera vegada
1: content,
0: que vas venir.
1: Sí, estic molt content perquè d'arrel de Frankfurt doncs em vaig vincular, van proposar ser l'ambaixador, que vaig comentar l'altra vegada que vaig venir, ambaixador d'una fundació que es diu Proyecto Alpha, que és una fundació que vol divulgar i visibilitzar una malaltia que tenen uns crios amics, fills d'un amic meu, que és una espècie d'esclerosi múltiple, que és una malaltia degenerativa, la qual els nens perden tot muscular, i ells el perden esporàdicament jugant, perden tot, i aquest múscul no es regenera. I és algo similar al que els pot passar als esportistes de la llarga distància, que al final, quan portem molts quilòmetres, tenim problemes musculars, degut a la distància o l'esforç, i ens recuperem. Quan parem ells, en canvi, doncs, no es recuperen. I aquest símil amb l'esport van fer que volguessin vincular-se a un esportista, em van escollir a mi, m'ho van proposar 15 dies abans de Frankfurt, que era on podia fer la marca mínima per poder anar a Kona, i jo vaig desestimar Kona perquè era molt econòmic, era molt costós, hi havia estat una vegada, m'encantaria, i m'ho vam proposar 15 dies abans de Frankfurt, i empreses vinculades a aquesta fundació em donaven un cop de mà perquè jo anés a Kona, perquè té una repercussió mediàtica doncs relativament important, i fer un vídeo des d'allà, divulgar la malaltia, evidentment en el titulatge doncs, portaven gran Proyecto Alpha, vestit del meu equip, que és Rayo Team, amb els colors Rayo Team, però en lloc de ficar el meu equip, Proyecto Alpha, i doncs quan m'ho van proposar quasi me desmayo, dic, ara m'ho dieu, 15 dies abans de la gran prova, però per sort havia entrenat i em trobava molt bé, i durant la prova va ser un mantra que vaig tenir al cap que em va ajudar moltíssim, perquè anava dient, és que puc anar a fer alguna cosa important, ajudar uns nens a trobar recursos, i m'estan també ajudant a mi per altra banda, i vaig fer la cursa de la meva vida, i vaig quedar tercer del meu grup d'edat, hi havia 11 places, que jo sempre anava al límit, el décimo, el doceavo, el quinceavo, bueno, i vaig quedar tercer, o sigui, no vaig anar a sobrar, a mi mai va sobrar, però em van sobrar bastants minuts, i molt content.
0: I un cop classificat per Hawaii, per Kona, com et vas preparar aquests mesos previs per anar fins allà?
1: soc entrenador, però m'agrada que algú, doncs, des de fora vingui... Amb...
0: Perquè és com més objectiu.
1: Molt més,
0: clar. Et permet millorar, sí, coses que potser
1: i
0: tu...
1: I sempre passa que qui té moltes ganes o il·lusió, ens passem de rosca i entrenem més de la compte i ens lesionem i no, o ens sobreentrenem, perquè al final no és entrenar, és descansar. I si entrenes més de la compte i no descanses, amb els crios, amb el dia a dia, no, és una vida, pues, que no tens moments de... Puc entrenar, però no tinc temps de descansar tant com potser altres persones de la meva edat, a la millor no tenen família o altres obligacions. El que et deia, doncs res especial, simplement... Bueno, jo sé, em conec molt bé, sóc entrenador, però la preparació per Hawaii, a nivell físic m'he trobat molt bé. El problema és que vaig fer un canvi de plantilles esportives, perquè tocava portar unes plantilles. Jo corro, tinc una trepitjada curiosa del peu dret, i portava unes plantilles ortopèdiques, fa molts anys estaven fetes miques, me la vaig canviar i m'han fet mal, i vaig estar malament, i de fet encara tinc molèsties, i vaig arribar a Hawaii amb un bon estat de forma, però mig,
0: però els peus
1: mig lesionat del estaven... poderet, el Juanete derecho, inclús caminant els dies d'abans per allà, digues que no puc ni caminar.
0: Llavors? Et feia mal, llavors?
1: Feia mal, sí, sí.
0: I aleshores com et planteges anar a la cursa quan...
1: Estàs en Hawaii lesionat, eh? No mola nada. Doncs, de fet, vaig entrenar amb les plantilles que, bueno...
0: Amb les velles,
1: no? Amb el pont, em feien llagues, vaig fer un mig Ironman el 30 i pico d'agost, que em va anar increïblement bé, vaig quedar tercer de la general, em va anar superbé, però vaig acabar l'Ironman, aquest mig Ironman, amb una llaga al peu de mig pam. I vaig dir, ostres, hasta aquí hemos llegado. I vaig anar a Hawaii amb les plantilles antigues. Dic, no puc anar.
0: No te volies jugar.
1: Però el mal ja estava fet. I bueno, vaig poder fer-lo. De fet, curiosament, concretant, vaig fer un minut i mig més que fa dos anys, sense buscar-lo, amb unes condicions meteorològiques bastant més austeres, perquè la natació estava molt més moguda, l'aigua es nadava al mar obert, clar, i l'aigua estava més moguda, feia molt més vent.
0: Clar, quin clima hi ha a l'octubre al Hawaii? Doncs, o sempre el clima es manté o no? O canvia també?
1: Que per anar a la platja és increïblement bo, però que per fer un esport de llarga distància no és tan bo.
0: La humitat.
1: Calor i humitat, clar. Sí, sí, molta calor i molta humitat. De fet, vaig passar calor inclús nedant. L'aigua està calenta.
0: Hi ha alguna temporada millor que no l'octubre per anar a fer-la?
1: Jo crec que és el clima caribeny o el clima així centre equatorià, és constant, és constant. Plou bastant a les tardes, molt humit, però no va fer un dia extremadament calorós. De fet, a la marató, que és on més por tenia, perquè de fet, bueno, sembla, quan tornes a un lloc, era conscient que l'aigua estava més moguda, era conscient que feia més vent, però jo volia mirar el temps de fa dos anys, ja que torno sol, amb experiència, bé de forma, amb el handicap del peu, però hi vaig afrontar la marató ja amb un quart d'hora més que l'any passat, o 15 o 12 minuts més, i dic... Uf.
0: Per la gent que no coneixem massa el món dels Ironman, explica'ns, per on comences? Per córrer, per anar en bici, per nedar? I més o menys quantes hores es calcula que... Bueno, no sé quin és el menys temps que va fer els que van participar, quant temps vas trigar tu a fer-ho. Explica'ns una mica com és el procés.
1: Mira, l'Ironman és una distància de triatló. El triatló és d'esport, que és un esport olímpic. La distància olímpica són 1.500 metres nedant, 40 de bici i 10 corrent. Sempre és nedar, bici i córrer, per aquest ordre. L'Ironman és la distància més llarga que hi ha del triatló, i són 3,8 nedant, 180 de bicicleta i 42 corrent, un marató. Doncs el que va guanyar, que és Jan Frodeno, que és un alemany que està fincat a Girona des de fa bastants anys, i parla un català
0: de Girona?
1: Exquisit. De Girona no tant,
0: gairebé,
1: però parla català.
0: Dir, perquè els accents moltes vegades s'encomanen, no?
1: I és una bellíssima persona, és el Michael Jordan del triatló, perquè és extrovertit, i vaig poder... Una de les coses bones, faig un mini KitKat, sí, és que tu pots competir tocant els professionals. No hi ha cap esport en el qual tu puguis competir en la mateixa canxa, yeah, que un professional.
0: Al mateix moment, diguéssim.
1: Ells començaven 20 minuts abans i després sortien els amateurs. Però jo em anava, hi havia punts de gir, jo em creuava amb ells i podia saludar-los. De fet, els espanyols que participaven com a professionals, vaig poder saludar en cursa, i a camaraderia. I això és una cosa que costa molt, i els amateurs ens dona molta il·lusió. És un dels motius pels quals també podem estar allà, perquè estem trepitjant la mateixa terra que els professionals.
0: Sí, estem al mateix moment.
1: Una estona més tard, però estem allà amb ells. I, de fet, jo vaig veure com la cursa evolucionava, com els pros s'adaptaven entre ells, que hi ha punt de gir a la bici, punt de gir corrent, com les noies, la primera adaptava la segona a la tercera, i bueno, moments puntuals, tampoc estàs molt per observar, però bueno, estàs ahí. Doncs el que va guanyar, Jan Frodeno, va fer 7 hores 51, que és el rècord de la prova.
0: Sí, Déu-m'hi-do.
1: I amb 38 anys o 39 anys que té. O sigui que...
0: L'edat és... què aporta? Quan, o sigui, com més anys portes fent, físicament tens menys resistència? O quines són les diferències entre estar més jove?
1: Quan passa l'edat i passes dels 35-40 anys, el cos va a menys, això està clar.
0: Però en canvi, mentalment...
1: Bueno, com és un esport de llarga distància i l'aspecte mental, l'aspecte tècnic, l'aspecte nutricional, l'aspecte aerodinàmic, de material, tot això tu durant el temps ho vas evolucionant. Per exemple, la posició de la bicicleta, que tu portis aerodinàmica o no, influeix moltíssim, moltíssim. Més que portar una bici millor o pitjor, la posició que portis. I aquesta posició que s'adopta és agressiva i has de portar-la durant 5 hores. És a dir, també em preguntaves quanta estona estàvem. Pues a la bici, una persona d'un nivell meu, són 5 hores a la bicicleta. 5 hores a una posició aerodinàmica no és la més confortable del món, i amb l'edat, amb el temps, la vas evolucionant. I cada dia, bueno, cada dia, cada 3 o 2 o 3 mesos, segons tu creus, vas adaptant la posició cada cop més aerodinàmica perquè tu el teu cos s'adapti a...
0: O sigui, et vas perfeccionant, podríem
1: sí,
0: dir, no? El teu cos es perfecciona per aquella...
1: Per ser capaç d'aguantar en una posició més estona sense perjudicar després altres músculs que et faran fer córrer.
0: El mateix passa amb la teixeta.
1: I això, jo calculo que jo ara tinc 40 anys, encara estic millorant amb la llarga distància, però calculo, intueixo que depèn del que em cuidi també. L'alimentació, el combustible és clave. Si et cuides...
0: La genètica, també. Tu tens una genètica determinada, no? Vull dir que això ja...
1: Jo no hi confio gaire, no? En la genètica. Jo confio més en l'entrenament i en el treball consistent. És que són esports en els quals has de ser molt consistent durant els anys.
0: Però hi ha un determinat prototipus genètic.
1: Jan Frodeno fa un 94.
0: I això, suposadament...
1: Que no és el millor prototipus.
0: Per fer una marató, no?
1: Que hi ha hagut en tota la història, juntament, crec, amb el Javi Gómez Noya, que és l'espanyol...
0: Hi ha alguna explicació perquè aquest físic, precisament, doncs, tingui uns
1: aquest
0: temps
1: té unes fibres super elàstiques, perquè aquest noi sembla un jugador de bàsquet, clarament. No. Té un profundit de jugador de bàsquet o d'handbol, no de triatleta, perquè ja et dic, però de petit ho ha treballat molt, té una tècnica de córrer increïble, una ment, perquè parla 5 idiomes, més amb això ja et dic que és un tio molt intel·ligent, i en curs també s'ha de ser intel·ligent, s'ha de tenir plan A, plan B, plan C...
0: Sí, mentre vas corrent...
1: Falten lletres, perquè amb tanta estona...
0: Fas estratègies.
1: Diuen que l'Ironman perfecte és l'Ironman en el qual tu sorteixes tot el que et passa en la cursa de manera perfecta, perquè et passen coses...
0: Com ara què?
1: Com ara que has d'anar al servei. Com ara que punxes 2 vegades de roda. Com ara que plou i tu estàs a Hawaii i està plovent. I dius, va ploure la bici, de fet, una estona, els primers quilòmetres, i puja molt la humitat. Com ara que portes un bidó amb la nutrició de 4 hores concentrada en un bidó i se't cau. I has de decidir què faig. Feia la volta, torno a agafar-lo o decideixo agafar avituallaments i calculo quants grams de carbohidrats tinc que prendre per hora perquè... te posa de córrer, no és a la bici. Has de prendre decisions constantment. Els pros, com van a guanyar, han de decidir més coses, perquè este,
0: hi ha una pressió,
1: un canvi de ritme, vull con ell o no vull con ell, però també han d'acabar la cursa. Els pros, és curiós perquè allà tot s'acaba en la cursa, perquè allà, per poder classificar-te com a professional, que són 50 o 60 professionals, tots han hagut d'haver guanyat un Ironman previ dels circuits. Tots són guanyadors d'Ironman, o sigui, no és uns puntos, i... va anar tot o nada. I yeah, veus a professionals que són increïblement bons caminant, perquè han reventat, perquè van a tot o nada, i normalment és nada.
0: Yeah.
1: No solo todo es uno, o el segundo, que diu, ah...
0: Claro, tothom pot guanyar.
1: No tothom pot guanyar, i quan... I de fet, me recordo a Alistair Brawley, que és medallista olímpic a les Olimpiades de Londres, i de Rio, doble medallista, doble or olímpic, caminant. Ens vam creuar, com tu i jo ara mateix, som més de prop, i dic, està caminant, ara ja està a Brauli, perquè anava a tercer a la bici, va voler intentar aguantar amb els de davant, debutava amb Ironman, bueno, va guanyar l'Ironman d'Irlanda, i era el segon que feia, i va rebentar, i bueno, veure els...
0: I tu quan veus...
1: I que siguin humans, són humanos.
0: I això tu què et fa pensar? Perquè penses, ostres, et fa sentir millor? O penses, hòstia, si aquest està així... et baixa la moral.
1: ¿De dónde viene esto? Perquè no és que venen de molt lluny, perquè la marató te'n vas molt lluny i tornes. Què li ha passat a esto?
0: Clar,
1: ¿Qué le
0: no? No sé si baixa la moral o la puja, no?
1: No, així al final els que estem allà tots tenim una experiència i sabem el nostre protocol i sabem escoltar-nos. De fet, tanco aquest gran KitKat que he fet i torno a la meva marató, que quan, sí, quan em trobo amb aquests nois, no feia molta calor, estava mig nuvolat, per Secona no era molt... I al final jo sé perfectament a quin ritme tinc que anar, perquè, entre comillas, de fet, crec que porto 14 Ironmans i només hi ha hagut un que m'he hagut de retirar perquè m'he passat de ritme. Al final, si tu t'escoltes, tornant també a la pregunta que feies de la genètica, és un tema d'autocontrol, ja que jo sóc una persona molt nerviosa i per això també aquest esport m'agrada molt perquè m'obliga, en primer lloc, a entrenar amb feina de formiga, fet entrenaments petits. No, fes un entrenament i et trobes bé i vols dar-lo todo i... No, és que demà tinc un altre entrenament. Clar. I l'altre tinc un altre.
0: T'has de dosificar, no?
1: El quid de la qüestió és muntar un puzzle o un castell de naipes. Pum, pum, pum. I si fas un naipe que el fiques malament, se't cau el castell. Potser tot no, però has de tornar a recomençar. O una lesió, perquè has volgut córrer molt i no té una bona base. I en cursa igual, si tu has entrenat molt bé en cursa, has de saber quilòmetre 120. Ostres, que em trobo molt bé, és que estoy en Hawaii, que és més objectiu. Ja, ja, però tranquilo, perquè queden 60, no tinguis por, ves fent. I en moments, de subidón, no venir-te arriba, i en moments de bajón, que també n'hi ha, no venir-te baix, bueno, pues menjo i mantinc el ritme. I, si, i aquesta autoconeixença i entrenament crec que és molt més important que la genètica. Molt. La genètica potser et pot donar un plus, o sigui, ser campió del món, però ser un grup amateur d'alt nivell, qualsevol persona que s'organitzi bé, que tingui pues, la consistència d'estar molts anys, jo fa 20 anys que va entrenar un triatló, des que jugava bàsquet aquí a les Plugues, i conec a molta gent amb molt de potència, amb molta genètica, sí, que ens entreno jo, que fan un, dos, tres, i no arriben als nivells que volen arribar,
0: o, i s'enfonsen.
1: I s'enfonsen i ho deixen.
0: Clar.
1: Si tenen un potenci... És, i
0: no... Per què no veuen el resultat a curt termini?
1: És que avui en dia la vida que vivim...
0: És molt ràpida.
1: Esperar-li un xaval de 18 anys, tu, quan tengas 38... entonces serás de los buenos de tu grupo. O sea, d'aquí 20 anys, va, potser no és tan flagrant, però en el meu cas ha sigut així. Perquè jo amb 20 anys vaig començar, bueno, normalet, i he començat a ser, entre comillas, a destacar, bueno, ara als 40. El meu primer pòdium internacional amb un Ironman, als 40 anys, després de 20 d'experiència. I amb dos crios, quan realment tinc menys temps i quan vaig...
0: Però potser per això que tens menys temps...
1: Aquesta evolució... esportiva fa que al final doncs és també pos una fita puntual, a lo millor no es repeteix, però la maduresa aquesta que s'arriba és a fet d'entrenar i també el disfrut, el gaudiment, perquè al final el més important és gaudir de cada entrenament del dia a dia. Això és un hobby. Jo és un hobby que també ho combino amb la feina. Però la meva feina és ser entrenador, no anar a córrer. Jo també puc ser un bon entrenador i ara vivir de rentes.
0: Però la teva... O sigui, gràcies també a que tu participes d'una manera tan intensa amb un Ironman i et prepares al llarg de tot l'any, també et dona referències, informació que després tu pots aplicar, entenc, sí, a la teva feina, no?
1: Sí.
0: Perquè, clar, tu experimentes amb el teu cos...
1: Ho he pogut estudiar...
0: El que tu després pots transmetre als altres...
1: Totalment d'acord.
0: On, sí, fins, sí, on pots arribar, fins no, tot això que m'explicaves.
1: La fisiologia humana de quilòmetre 32, de l'Ironman, el que puc sentir, però quan parles amb un pupil o amb un que tu entrenes, li pots transmetre des de les dues vessants, clar.
0: I tu creus que en els darrers anys hi ha hagut com un ressorgiment o hi ha una moda al tema de les maratons, els Ironman?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Què creus que és degut?
1: I també curses de muntanya. Moltíssima gent que s'està animant. Bueno, perquè ens hem tornat molt sedentaris, perquè arribem a una edat que ens veiem la panxeta i diem això, ostres...
0: Bueno, tu no t'has vist la panxeta mai, em sembla,
1: no, eh? No, ara estic millor, però després de Hawaii ha sido muy duro, el post-Hawaii. Tinc un grup de fet, des de fa dos anys organitzo un grup de WhatsApp d'espanyols que anem a córrer perquè ningú s'organitzava. De fet, hi ha un desfile de les nacions que desfilem tots, com unes, sí, mini-olimpiades. És, bueno, això és molt americà.
0: Uh-huh.
1: I jo vaig començar a organitzar el tema dels espanyols que són uns 50 cada any. Pues, des del 2017 vaig fer un grup de WhatsApp amb tothom que classificava, pues, entre amiguis, este ya lo he conseguido, i ens hem organitzant. I ara avui ho parlava amb el grup de WhatsApp del 2019, i tothom deia els quilos que han guanyat des de l'Ironman i et diria baixanades, més 8, més 10, més 6, més... Jo he guanyat 4 quilos i crec que n'he perdut un parell. El post-Kona se junta con las navidades, saps? I ha sido...
0: Però per què?
1: Poco...
0: Perquè un cop ja et relaxes...
1: Bé, estat...
0: en aquest cas, clar, d'octubre al desembre hi ha molt poc marge i clar, ja...
1: Encara no t'has recuperat d'un embiste que dius... No, i ara t'enllaço dos temes que crec que són importants. Primer, que hi ha un... Està catalogat dintre de la psicologia com el síndrome depressivo post-Ironman. tot repte
0: fort
1: esportiu o personal important, quan s'assoleix sempre hi ha un post fins que torna a haver-hi un altre repte diferent o més gran o variat, i està cada vegada, tu t'estàs entrenant 8 o 2 mesos amb molta il·lusió, cuidant-te, fas la cursa, la prova, l'examen, va com va, doncs acaba, si ha anat bé tens el bajón, si ha anat malament, pues bajón y medio, no? Pues imagina't el síndrome de post-cona, que no és post-airoma, que és post-cona, que és l'èxtasis màxim d'emocions. A més, vaig anar sol tota la setmana, hi ha mil eventos previs, que si el desfile de les nacions, que si la carrera en calzoncillos, hi ha una cursa amb calçotets que tothom va fent el friki, tothom va fent uns modelitos, bueno, et diria mil...
0: Sí, van calentant l'ambient, no?
1: Perquè els hogarenyos d'allà s'enrien del que els triatletes sempre, doncs, anem marcant, perquè, bueno, els americans, tots, i van patentar o van fer una cursa en ropa interior, i és també veure una ONG, i van, bueno, un dia t'he ensenyat de fotos meves, perquè al final, com vaig estar sol, vaig poder
0: desmadrar. Gaudir, sí.
1: Sí, una miqueta més que anant en família, que estava més limitat. Doncs...

0: Jo. És a dir, des de la part com ara anem a parlar com amb l'Ivan, entrenador. Tot aquella gent que als 40, sobretot, és com un impàs, no? I sobretot molts homes a vegades es decideixen, em vaig apuntar a la marató, de que sigui, de Barcelona, de la mitja, el que sigui. Pautes o coses puntuals que els hi voldries dir, perquè no et pots agafar unes bambes i un xandall i tirar-te al carrer. Sinó, abans de fer tot això, què els hi diries?
1: Que l'objectiu i el gaudiment màxim és el camí, no és el dia de la cursa, perquè el dia de la cursa és 2, 3, 4, en el meu cas van ser 9:50 amb l'Ironman, però és un dia i passa ràpid. En canvi, el dia a dia, l'entrenament, el procés d'entrenament pot durar 3, 4, 6, 8 mesos. Gaudeix de l'entrenament, agafa't un entrenador qualificat que et guia el camí i et faci millorar, perquè et col·locarà a la línia de sortida amb unes condicions de forma òptimes perquè no et facis mal. Evidentment, l'esport del rendiment i l'esport de llarga distància no és 100% saludable, perquè aquell dia doncs, fas un límit, fas un entrenament que supera els límits saludables. Però si estàs entrenat, jo t'asseguro que els dies després de l'Ironman puc sortir a córrer, estic cansat, però no, si no fos per les plantilles, que m'han fet mal les plantilles, jo no tinc lesions mai, em trobo bé. I la gent que està entrenada i fa les curses segons les seves possibilitats, no té problemes. La gent que surt com un loco, encara que hagi entrenat bé, si surts com un loco, pues explotes. Però el que vull dir és això, que tinguin paciència i que gaudeixin del camí, perquè al final lo bonic és el camí. Després guanya un, i el repte que es planteja que sigui assolible i ambiciós, però aquest repte que te plantegi també l'entrenador segons et vegi, perquè molta gent quiero hacer un maratón y quiero hacerlo menos de 3 horas y solo puedo entrenar 2 días por semana y hace que no hago deporte 2 años.
0: Claro.
1: Pues dentro, és el que anava a dir, que de 4 anys haces este maratón.
0: Clar, és que hi ha molta gent, jo ho veig pel meu entorn, que agafen com aquesta, o sigui, de tot a res. O sigui, hem passat un marge.
1: I paren una altra vegada.
0: Clar, i l'any demà és el que tu deies, a l'any demà no es poden aixecar del llit. Estàs 4 hores, i has estat una marató, una mitja marató. Llavors, hi ha com un excés, potser, de voler arribar, però...
1: Cadascú porta com ho porta, però jo veig això, veig que... És una, parlo del triatló, però també es pot parlar de maratons. El triatló és tan complex, són tres esports, has d'entrenar... ens tornem molt bojos. Jo crec que també en la meva vida també he passat per fases de més obsessió,
0: de bogeria.
1: Jo crec que sí,
0: d'intensitat, no?
1: Però sí, potser sí, segurament quan no tenia nens, quan tens la vida, doncs tens més temps, doncs inverteixes més energia del teu dia a dia. Ara com ho veus tot més en perspectiva i dius, val la pena invertir tanta energia en això? De fet, ja m'estic plantejant en un futur a curt mig plaç fer algun canvi i baixar el llistó. Mira que em trobo bé, no tinc problemes a nivell familiar, puc dir clarament, però crec que vull invertir més temps a estar a casa. O sigui, sóc jo el que vull invertir més temps, tot i que em costarà perquè estic en el meu moment, però m'agradaria molt, i ja ho avanço, tornar a Kona aquest any una altra vegada, si puc aconseguir-ho, perquè faig l'Ironman de Lanzarote al mes de maig, que també t'haurà 5 o 6 places per tornar, i tancar com un cercle per no engorilar-me i no dir, perquè més, perquè hi conec gent d'aquests espanyols que van cada any, a part que és costós, tinguis o no tinguis patrocinadors, menjar de casa 15 dies a l'octubre...
0: Perquè és com addictiu, no?
1: Clar, bueno, clar, l'esport és addictiu de per si.
0: Sí.
1: Doncs imagina't si et fiquen una pastanaga boníssima, no? Un caramelet que dius, vinga, va, cada any te puedes comer un poquito más. Doncs tu també has de saber. Saps que em ve molt de gust i crec que faré en un futur a curt plaç és córrer per la muntanya. I mira que vivim en un entorn privilegiat. Sí. Ara aquest any, com et deia... Com m'entreno jo, estic buscant eines per intentar en menys temps doncs, rendir el mateix que abans. Abans sortia en carretera, entre setmana, feia 3-4 hores, ara no vull fer-ho ni puc fer-ho. En canvi, amb una mountain bike, m'he comprat una mountain bike i en 2 hores em pateixo qualsevol, estic descobrint camins, racons, riuets que jo tinc a 100 metres a casa o a un quilòmetre, que jo visc aquí a les Plugues a la part de dalt i que estic a Collserol o a Sant Just o a les Plugues en un moment. I
0: fins ara no ho havies fet?
1: No, mai.
0: Com pot ser això?
1: Perquè me n'anava a córrer a la carretera de les Aigües, com a màxim, o al riu Llobregat, o me n'anava al Parc de Cervantes, que està molt bé, però tot és urbà. I cada cop em ve més de gust una motxileta i a córrer per la muntanya.
0: A fer contacte.
1: No aquests trails de muntanya, que m'estic informant també jo. I també, bueno, el que dèiem, unes bajanades de 180 quilòmetres, de 150 quilòmetres corrent, i mira que jo humilment vinc d'un...
0: Tens un nivell.
1: Tinc un nivell.
0: Tens un nivell.
1: Et juro que ho veig 180 quilòmetres, si no, segur que el límit humà no existeix.

0: de fer la pregunta, és necessari?
1: Clar, bueno, no ho sé. O sea, si hi ha gent que, hi ha gent que porta fent curses de muntanya...
0: Clar, però no tothom és Kilian Jornet.
1: 15 anys, o el no? Kilian que ha nascut a la muntanya, i ell és Salvo Feliç.
0: Clar, que era petit, amb no, 2 anys i ja pujava per muntanya.
1: I aquest noi és Salvo Feliç, i no té... Sí que sé que està operat del genoll, perquè segur que a la muntanya pots caure, no? Però no és una persona que doni una imatge de ser una persona que es trenqui per tot arreu, clar, i que tingui problemes i notícies esportives. S'ha caído, anem a buscar-lo en helicòptero. No, o sigui, si ell és feliç així, el problema és quan algú sense bagatge es fica en un berenjenal d'aquest tipus. Tu et fiques en un berenjenal d'una marató i et passa alguna greu, ve
0: tens un equip,
1: el RAC i et treu. Et passa alguna a la pica d'estats i potser no arriben.
0: Com surt d'allà?
1: I s'ha de saber on et fiques. I no són nens, o sigui, gent gran. Però, bueno, fica't en mans d'un entrenador i sobretot gaudeix el camí. O sigui, que al final...
0: És viure, no? Gaudir el dia a dia.
1: Parlant rudament, el que mola és el camí, no? O sigui, al final, l'altre... A tothom, i ara parlo des de que sí, ara estic en un moment esportiu, que estic aconseguint reptes, que això és la llet ja, però al final m'estic donant compte de que el gaudiment és el procés, i el viatge, i el anar a una cursa, i al final la cursa s'ha de menys, perquè pots gaudir més d'una cursa de barri que no. L'altre dia vaig fer la cursa de Nassos, que és la amb un amic client que vaig acompanyar, que volia baixar de 40 minuts, jo i un altre noi, que els dos tenim un nivell de 35 minuts i ell volia fer 40. Doncs el vam acompanyar amb un nivell més suau el nostre i vam anar tota l'estona acompanyant-lo i el quilòmetre 9 va parar. Es va parar. No puedo más, diu. Bueno, hay que llegar al coche. I va acabar trotant i tot així va fer 40 minuts i 30 segons. Està molt bé, això és el millor temps. No era el que buscava, però està molt bé. I vam entrar junts, de la mà, i així. Ell li vaig fer una foto i em deia, no esperava, mira que no he aconseguit l'objectiu, no esperava disfrutar tanto y tener un recuerdo tan bonito de esta carrera. Igual es el recuerdo que tengo más bonito de todo el año. Ya ha fet un Ironman aquest any, ha fet mitges maratons, ha fet reptes que es poden considerar. Y digo, es el recuerdo que tengo más bonito de todo el año, ir contigo y con Cristian y llegar a la meta. Pues que no cal anar-nos tan lluny. No. Però bueno, això també cadascú...
0: Bé, nosaltres podem fer una crida als nostres oients perquè contactin amb tu.
1: Ah, vale.
0: Si volen tenir un entrenador com l'Ivan, que els posarà una mica al cap fred i els dirà recomanacions, com ara ens explicava, de si volem posar-nos ja no només en forma, si volem entrar en el món de l'esport i viure-lo, gaudir-lo, en comptes de posar-nos un objectiu potser massa alt d'entrada, no? Que està bé tenir objectius...
1: No viure l'objectiu, sinó que l'objectiu faci que el teu dia a dia sigui millor, que t'aporti felicitat al teu dia a dia.
0: Conèixer gent, entrenar amb gent que et suma...
1: I cuidar-te el teu cos, alimentació, i gaudir del procés i de trobar-te bé, que no por hacer eso ese día, has d'arribar a aquell objectiu amb molta salut i content i feliç, que si no arribes content i feliç al dia de la cursa...
0: No serveix.
1: Un cop a la cursa, els fantasmes et venen... En 10 hores et venen fantasmites per tots lados.
0: Se't mengen.
1: I si tu estàs en pau i tranquil, això es nota, eh?
0: Tu medites, Ivan? O medites mentre entrenes?
1: Hauria. Medito mentre entreno. Hauria. De fet,
0: és una altra manera de meditar.
1: He fet ioga, he fet meditació, però no aguanto quiet més de...
0: No, ho dic perquè hi ha gent que abans, no? Molts esportistes d'èlit, abans d'enfrontar-se amb un repte, s'hi posen,
1: però... Jo quan corro, i ara que corro per la muntanya, torno dient, no sé si això és meditació, però torno...
0: És semblant.
1: Sí, molt clar, quan corres sol, que també agrada entrenar amb gent, però també crec jo que s'ha d'entrenar sol, perquè al final a la cursa estàs sol, i al final has d'entrenar el teu ritme. Entrenar amb gent està guai, però a vegades no és el teu ritme. Bueno, es pot compartir, un s'adapta, però entrenar sol, i perquè tu t'agrada, no perquè has quedat. El component social de l'entrenament també és important, i ho compro. I fer sempre l'entrenament sol, és, al final dius, o sempre entrenar amb gent, dius, hòstia, déjame tranquilo un dia, cadascú té, també és com és la seva personalitat, no? Però és important. El meu pare és instructor de tai chi, de yoga i de qigong i...
0: Ah, o sigui que a casa tens...
1: Però bueno, en casa de Herrero ell es tanca a la seva habitació i fa les seves... I és professor,
0: Sí.
1: Ara que està jubilat, s'ha format i és... Però bueno, jo, l'esport per mi sí que és meditació. O nedar amb entorns naturals.
0: També.
1: Algú d'aquest esport és que es fa amb entorns naturals.
0: Clar.
1: I poder nedar a l'estany de Banyoles, que hi ha gent que diu, jo, no, nedar i anar veient muntanyes, o anar amb bici per indrets que dius, a Frankfurt mateix, la cursa no va ser molt bonica, hi ha molta gent. I dic, pues, estàs a Frankfurt, estàs aquí en un entorn preciós, empàpate de l'entorno i viu. I bueno, va anar bé.
0: Ivan, que xerrant, passa el temps volant, a veure, objectius o reptes que tens per aquest 2020? Has dit Lanzarote?
1: Sí, vull
0: tornar... I Kona, també.
1: Bueno, Lanzarote, el 23 de maig, és l'Island de Lanzarote, que es fa una illa també bastant semblant a la
0: Sí, la conec.
1: Volcànica.
0: La conec, molt maca.
1: Sí, Lanzarote o lo amas o lo odias. Sí. A mi m'encanta, jo vaig cada any. De fet,
0: fa mare, no?
1: Fa mare, és allà super... fa una miqueta de vent, eh?
0: Conegudíssima pel surf, no?
1: De fet, vaig cada any a fer un campus que em baixa amb uns 20 pupilos.
0: El conec, pupilos. Sí. Està a prop de fa mare, no? Està...
1: Sí. I vaig a la Fabre cap allà i... i el maig serà l'Iron Man. I si tot va bé, pues, m'agradaria, si trobo també alguna ajuda, algun patrocini.
0: Fem la crida.
1: Per exemple, doncs mira, Policlínica Guadalupe,
0: sí?
1: Aquest any col·laborem.
0: Arrel
1: de Kona, vaig enviar algun correu a entitats que jo creia que podíem col·laborar, i si m'han respost i col·labora, em donen fisioteràpia dos cops al mes perquè pugui jo... Pues fem massatges, que això ho he d'abonar tot això jo.
0: Sí.
1: I també un import econòmic perquè col·laborem, i bueno, si tenen dos o tres cosites més que tinc al tintero i em classifico, perquè això tampoc és, venga, va, voy, no,
0: yeah.
1: M'he de classificar. M'agradaria molt tornar una vegada i dir, senyores, ja hasta aquí.
0: Muchas gracias. Doncs... quan vulguis, tornes per explicar-nos, ja sigui doncs, de la teva feina com a entrenador, dels teus reptes i de tot el que tu vulguis explicar. Ja saps, Esplugues FM està a la teva disposició.
1: Moltes gràcies, per un plaer.

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
1: Esplugas FM.
0: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Doncs avui, novament, una entrevista amb una entitat d'Esplugues. I si us dic, mireu, parlarem d'en Flavià, d'en Rustinyol, d'en Folky Torres. Parlarem de la creativitat, és una entitat que cada any es renova, cada any és artísticament innovadora. I si us parlem de la, per exemple, de l'Escola de Música d'Esplugues, què penseu de què parlarem avui? Amb quina entitat parlarem? Avui estem amb l'Associació de Pastorets d'Esplugues i amb nosaltres l'Oriol Pi i el Cisco Martí, que ens en parlaran d'ella. Hola, com esteu?
3: Hola.
4: Bona, bon dia. Bon dia.
2: Hola, Oriol i hola, Francesc. L'entitat comença fa 20 anys, almenys l'activitat de Pastorets d'Esplugues comença fa 20 anys.
4: Bé, això em podrà parlar millor el Cisco, perquè hi era, ell sí que pot dir que hi era, jo encara no. És a dir, l'entitat nostra de l'Associació de Pastorets d'Esplugues tenim uns 10 anys de vida, però som hereus i agafem una ja dinàmica i una embranzida que hi havia molta altra gent que ho va començar, i aquí sí que li passo la paraula, que el Cisco hi era, ens ho podrà explicar millor.
3: Bueno, sí, de fet, Pastorets, faig un incís, no són aquests 20 anys, Pastorets Esplugues existeix des de fa més, no? Dels anys 80 ja es va començar una mica amb la tradició, a través de l'Esplai Amics de Santa Magdalena, però era una activitat que es feia cada 2 anys i era més tipus esplai, i no es va consolidar. Va quedar uns anys parada, i arran d'inquietuds, doncs, vam agafar i vam dir, què, tirem endavant, no tirem endavant? Bueno, era complicat perquè es va intentar fer-ho 4 o 5 anys abans i no ens en vam sortir. Vull dir, era molt complicat perquè no trobàvem gent, no trobàvem els mitjans, no trobàvem... sobretot la implicació, vull dir, perquè és la implicació que mana l'entitat, no? Però bueno, al final, l'any 99, decidim tirar endavant i ens juntem 3 persones, 2 que també portaven els inicis més jo, i comencem a treballar i agafem i fem el guió, comencem a fer rodatge i dir, doncs, hem de tirar endavant i començar-ho. I començar a implicar gent, començar a buscar gent, sobretot demanar molts favors, molta gent que s'apuntés a l'entitat. I a partir d'aquí, bueno, un cop ho tenim tot a l'engranatge i ho tenim tot preparat, demanar subvenció per poder començar. I tirem endavant.
2: Quan vas a una funció de Pastorets, si l'any que sigui comences a dir, ostres, aquest és de l'Esbar, i aquesta és de Bastons, i aquesta altra és de Gegants. Tu mateix, Cisco, comencem, si ho cas per tu, no? La teva implicació, però també de la resta de l'equip de Pastorets, a la resta d'entitats de la nostra població. Clar, vas al desembre a veure Pastorets i el que et trobes és una representació de moltes entitats de la nostra població. Vindria a ser com un final de festa de les entitats del poble.
3: Bueno, sí. De fet, es va començar així, o sigui, com deia, buscar gent perquè s'impliqués és el mateix que les entitats Esplugues. Des de l'any 80 que van començar altres entitats, havia poquíssima gent. Llavors, t'havies de nutrir d'aquest tipus de gent que estava amb altres entitats que van començar també feia poc. Però, bueno, no només això, també vam captar molta gent a l'inici que no estava en cap entitat. I això va ser molt bo també pel grup, que vam crear un cúmul de gent fora d'aquest espai d'entitats. Mm-hmm. Cosa que amb els anys sí que és cert que el que tu dius que ha sigut al revés, no? Tothom que ha estat integrat i ha anat integrant pastorets forma part d'un munt d'entitats. No d'una, poder de dues, de quatre o de les que sigui.
4: Sí, però això és una mica la vida de l'associacionisme, que no? La gent està amb més d'una associació, perquè la gent que tenim inquietuds en tenim més d'una, i aleshores el bo de pastorets és que es concentra en els últims 3-4 mesos de l'any, i aleshores doncs pots estar en una altra entitat durant les festes majors de Sant Mateu i Santa Magdalena i ja cap a partir del setembre-octubre centrar-te en pastorets, perquè això és una activitat molt concentrada. I això, tenim gent que durant l'any està amb altres entitats i d'altres que no, que el que els agrada és el teatre i troben amb pastorets doncs el lloc on participar i on fer teixit associatiu a través d'aquesta via teatral.
2: Has apuntat que aproximadament cap al setembre ja comenceu a reunir a la gent per començar, suposo, a repartir papers, però sí. Prèviament hi ha una feina d'uns diàlegs, d'una actualització, perquè clar, cada any estem esperant quin serà el gag en el que parleu de coses d'Esplugues.
4: Sí, no, efectivament, jo crec que una de les coses que té aquests pastorets, els pastorets d'Esplugues, és que tenim un guió propi. Un guió propi que ja la dinàmica d'aquests últims anys és que s'està renovant cada any. És a dir, el públic que ens ve a veure cada any veu un guió totalment diferent, entre cometes. És a dir, sí que veu Flavià Rustinyol, el Satanàs, i el nen Jesús que acaba naixent. Però tota la resta, i com apuntaves, ens nodrim de coses que han passat a l'actualitat, tant a nivell de país, a nivell d'actualitat mundial, i després també coses d'Esplugues. Sí, sí.
3: Sí, jo vull fer un incís amb el tema guió, que és molt important,
2: sí, molt.
3: Que és la base de pastorets.
2: Sí.
3: Amb el que contava l'Oriol, quan vam començar de zero, entre cometes, com que sabeu que la versió és adaptada de Folk i Torres,
2: uh-huh.
3: Ara avui en dia ja pràcticament no té res a veure amb
2: no.
3: Folk i Torres. Vull dir, al fons és el mateix perquè és un viatge dels pastors i es troba l'infern pel mig i tal. Bueno, això. Però sí que és cert que a l'inici, quan vam adaptar aquest guió, era molt complicat i no és fàcil, perquè ser guionista no és fàcil. En aquest moment, la junta que estàvem, vam dedicar moltes hores, moltíssimes, i treballàvem tot l'any. O sigui, de gener a desembre estàvem implicadíssims. Per què? Perquè el guió ens portava molta feina. Vale? Llavors, clar, a partir que vam crear aquests guions, tot va ser més fàcil, perquè ja teníem una base feta i sobre aquesta base es van anar treballant i s'han anat amoldant. I això, les generacions que han tingut molt més fàcil adaptar el que deia l'Oriol, adaptar-ho a l'actualitat i buscar tots aquests inputs que hem de posar dins de pastorets i que ens fan diferents, no?
2: Sí.
3: Vale? Llavors, una mica, ja dic, és una entitat que porta molta feina, això tingueu clar, i tota la gent que està al darrere, vull dir, s'implica al 100% perquè si no tiraria endavant. Vull dir, és una entitat que, al marge de la Junta, que és la que tira del carro, la gent ha de respondre. Si no respon...
2: Perquè clar, és una entitat que la seva activitat la focalitza al mes de desembre, esteu treballant durant tot l'any, però és que a més moveu a molta gent. Vull dir, a part dels tècnics, guionistes, que també són actors, la incorporació de l'Escola de Música per fer aquestes adaptacions musicals en directes, també hi va haver un salt amb la incorporació de l'entitat de la coral, d'Esplugues,
4: sí,
2: del Musicòrum. És un salt qualitatiu musical també molt important.
4: Sí,
2: però clar, en total, quanta gent moveu? Quantes persones des del nadó, perquè també és un fill de la colla?
4: Sí, sí.
2: És
4: fill de la colla, mai més ben dit.
2: Sí, eh?
3: O filla.
2: O filla, sí. Exacte, sí, o filla, depenent de l'any. Fins als Reis Màgics, que se suposen que són els de major edat. Quanta gent moveu? De 0 a 90 anys.
4: Aproximadament, mira, jo crec que podríem dir una vuitantena o norantena de persones i no erraríem en aquest sentit. Sí, som bastanta gent, com comentaves, tant la gent que es veu a l'escenari, que ja som entre 50, una cinquantena de persones, més tota la gent que hi ha darrere. La gent que hi ha darrere d'estaf, tant sigui movent cortines com arreglant tot el vestuari que utilitzaran els actors i actrius. I a part, també com comentaves, aquestes incorporacions de l'Escola de Música que aporten aquest plus de música en directe. És una cosa que això, no, com moltes coses, proves el primer any a veure com va i ja no ens n'hem pogut desprendre, ja no ens plantegem uns pastorets sense aquest plus de música en directe.
2: A veure, jo, per exemple, l'any que vaig sentir a la Gemma Sangra cantant, vaig pensar, és ella? Com canta? Hem descobert gent que no forma part de les corals d'Esplugues que canten d'una manera impressionant, no? Dic ara la Gemma perquè m'ha vingut al cap,
3: havia,
2: eh?
3: Havia fet caramelles.
2: Val. Quan era sí, petita. Clar. I el clar. Seu pare estava a la coral, per tant. Però clar, no m'imaginava jo pas aquesta veu sí. que ens posava. O el Lluís Tarrés, per exemple, no? Quan el vaig sentir també cantar, dius, ostres, sí, és la seva veu. Per tant, hem descobert moltes coses.
3: És la màgia de Pastorets.
2: Exacte.
4: La màgia de Pastorets, la màgia també del teatre, que t'obliga a ser una mica multidisciplinar, saber ballar, saber cantar, saber actuar, vull dir, tocar diferents pals, com a tota la vida, hi ha qui se li dona millor unes coses i unes altres, no? Alguns, sí. alguns patim més quan hem de ballar i d'altres doncs, quan s'ha de cantar no hi ha problema. El Siscul ballar era de l'última fila. Però ja se sap, posem els 4 o 5 que ho fan millor davant i els altres ens quedem a darrere. Jo a l'hora de ballar també sóc dels que m'amago. I sí, sí, això, vull dir, aquí hi han petits talents per Esplugues i a l'escenari del Brilles a l'hora de fer Pastorets és un bon moment per explotar.
3: El bo és que es treu l'essència de tothom, no? O sigui, descobreixes moltes coses de personals i els dots que pot tenir tothom. Hi ha molta gent que ve Pastorets i el que dius tu, hosti, només amb posant-li una persona que l'ajudi una mica, pues, ostres, tens bona veu per cantar, tens bon cos per ballar o tens bons moviments, descobreixen coses que mai s'haguessin imaginat, no? O sigui, i a part d'això, Pastorets, jo, i és una reflexió meva personal, crec que Pastorets és molt més difícil arribar fins on arribem perquè tenim uns condicionants, perquè els tenim actualment, que fem Pastorets en un espai molt petit, un espai molt tancat, un espai sí. limitat, un espai on ens hem d'adaptar com puguem i ens hem d'adaptar tots els anys i això encara fa més gran Pastorets, encara fa més grans. I puc comentar, i tenim vídeos de que han vingut televisions locals a gravar-nos, que s'han quedat al·lucinats del muntatge que tenim allà dins.
2: Clar, perquè la sala Brilles és petita i necessiteu un gran escenari, l'adapteu, l'amplieu per les bandes i, a més, tot aquest muntatge implica que no es pot muntar i desmuntar a cada funció, sinó que l'activitat cultural del centre s'ha d'aturar perquè no tenim cap altra sala en condicions aquí a Esplugues per poder fer un pastoreig o qualsevol altra activitat, no? I, sí, clar, es nota.
4: Sí, no, teníem el hàndicap aquest, però que amb molta imaginació en el seu dia es va fer uns decorats, un decorat extra, i aleshores, aprofitant el poc que hi ha en quant a teatre, li posem tot un plus, que això també abans no ho havia comentat, gent que està en el muntatge, gent que és manetes i que domina del tema, per treure'n un escenari doncs, totalment diferent al que hi ha, que és molt justet a nivell com d'Esplugues tenir allò com a teatre, és justet. Aleshores, doncs, sí que molta gent queda sorpresa al veure tot el suc que li traiem en aquella sala i també és un plus a nivell de venir a veure Pastorets, aquests decorats que són molt bonics.
3: Sí, que va costar el seu, també, en el seu moment.
2: Exacte.
3: No, perquè vam tenir que adaptar-ho, com diu l'Oriol, o sigui, és un tema de... I com passarà, si per sort en un futur tinguéssim una sala en condicions i tal, doncs s'hauran de fer decorats adaptats o s'haurà de fer una nova inversió en aquest tema, no? Perquè també la part de decorats és una part molt principal de l'obra, no? I és que és cert que gent que no ens ha vist mai i ve per primer cop, quan entra a la sala i veu allò, tothom es queda, ostres, com munteu això, no? Com poseu això aquí dins, no? Doncs bueno, això és una mica el que fa que Pastorets hi hagi una comunió per treballar tots junts, vull dir, perquè hi ha una feina darrere que és molt gran i realment fa que el grup estigui molt unit, no? A part de ser molt familiar, no? Perquè el tema familiar sempre ha primat també a Pastorets.
2: Sí. La màgia hi és des del principi, quan entres i et trobes els centurions que et reben, La màgia hi és en tot moment. També està molt bé el fotocall que poseu a l'entrada, sí, que després a l'hora de sortir sí, ens sí, podem sí. fer la fotografia amb el nostre personatge preferit o amb la persona més estimada en aquells moments que hi participa. Però totes les entitats tenen les seves responsabilitats administratives i han de fer compliment de tot allò que no solament s'exigeix des de l'Ajuntament, sinó que hi ha tota una sèrie de gestions que heu de fer de la mateixa manera. Siscu, com es porta això des de Pastorets? L'altre dia parlàvem amb bastoners i també, clar, han de complimentar tota una sèrie de requisits.
3: Sí, bueno, de fet ja en una es basa amb la subvenció que rep anualment l'entitat. I a part el tema de, entre cometes, permisos per utilitzar l'espai públic o l'espai que en aquest cas és el Brilles, en aquest cas de Pastoret. Jo ara, poder l'Oriol tindrà més noció aquests anys perquè jo estic més desvinculat amb aquest aspecte. Abans, quan m'encarregava allò de tot, doncs era el principi d'això, de complimentar tota la els papers que et demanen per rebre uns diners de subvenció, perquè si no, no pots tirar endavant, i després tenir unes reunions amb l'Ajuntament de cara pues, a programar una mica els espais, els assajos, les hores que necessites i els dies d'obres, no? I una mica tota la infraestructura que necessites, que l'Ajuntament et col·labori amb el tema brigada o amb el tema lloguer de coses. Bueno, és buscar aquest entente, que és un tema que en funció del guió, com es van engranant, també van sortir moltes coses que vas d'això, no? Ho vas fent al moment, no? Mm-hmm. Te cometes.
4: Sí, sí, no sí, com, si ara... no, hi ha la Junta, no? com en totes les entitats, que sí que està, així com Pastorets, ja he dit que de setembre a desembre és intens, hi ha la Junta que diguéssim, no hiverna mai, està ja present durant tot l'any per anar preparant a nivell de subvenció, com comentava el Siscu, a nivell d'aspectes tècnics que es vagin necessitant, doncs estar allà presents per poder desenvolupar l'activitat. En el fons, tothom, o a Pastorets, qui ve és perquè li agrada actuar, perquè li agrada cantar, pel que sigui, però a darrere hi ha d'haver-hi tota aquesta infraestructura de la Junta que ja estem per portar, bueno, els tàmits burocràtics, econòmics i tota aquesta part de paperassa que de vegades es fa una mica feixuga. Hi ha molts cops que dius, ostres, jo el que vull és actuar, cantar, ballar, i hi ha de ser aquesta part, de vegades no és tan agraïda, però és necessària.
2: I hem fet referència que la informació que es necessiti pot ser a través del Facebook. De cara al proper any, si alguna persona estigués interessada a posar-se en contacte amb l'entitat, com ho han de fer?
4: A través de les mateixes plataformes, del Facebook, Instagram, o si no, el correu, que és pastoretsdesplugues@gmail.com. Aleshores, sí que sempre ens agrada, i en la mesura del que puguem anar incorporant gent, tot i que també comentava el Siscu, és complicat perquè l'escenari que tenim és el que és, hi ha molta gent, ens nodrim de la mateixa gent que ha participat d'un any per l'altre, sempre hi ha gent que doncs, per estudis o per feina hi ha un any que ho deixa o que fa un pas al costat, però som bastanta gent que ens anem retroalimentant entre nosaltres, també és un punt bastant familiar, aleshores no és gens estrany tenir pares i fills i cosins pel mig, i aleshores entre nosaltres, ostres, mira, el meu germà s'apunta, va, doncs vinga també, i aquest porta un altre, acaba sent una mica això, perquè això, l'espai és el que és, també es necessita, no?, un mínim de nivell d'actuació, de cant, doncs complir certs requisits, i perquè de vegades, com que és això, tan concentrat en 3-4 mesos, doncs, bueno, és una mica amb nosaltres mateixos ens anem retroalimentant, sempre incorporant gent nova i que sempre va bé per la salut de l'entitat, i això, però sí, sempre estem oberts a cops de mans de la gent que com deia abans, que copsem, que ens estimen i que s'aprecien Pastorets i doncs que un any estan ho veuen des de la cadira del Brilles i pensen, ostres, jo l'any que ve m'agradaria estar sobre l'escenari. Això ens passa. Molta, sí. Molta gent que tenim ara és perquè en algun dia ens van venir a veure i va dir, ostres, jo l'any que ve he d'intentar fer el que sigui per estar aquí dalt. I això ens agrada i és una cosa que ens engresca molt i que així com notem aquesta estima de la gent cap a l'entitat i cap a Pastorets.
2: Doncs Oriol, Siscu, moltes gràcies per apropar-nos a l'Associació de Pastorets d'Esplugues. ens retrobarem aquest desembre, eh?
4: Sí, sí, sí.
2: Disfrutarem.
3: A gaudir de pastorets.
2: Gaudirem de pastorets, d'aquesta màgia, des del principi fins al final, i segur que ens tornarem a retrobar, perquè parlar de la vostra entitat dona per molt més, i que ens emplacem per trobar-nos, si un cas passat, al desembre.
4: Total, no? Sempre, sempre disposats nosaltres. Un plaer, doncs, gràcies.
3: Un plaer per
2: estar aquí. A vosaltres.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
5: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
0: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Avui podríem parlar d'economia i empresa, perquè el nostre convidat, doncs, és del sector de l'economia i l'empresa. Podríem parlar de cinema de terror, perquè ell ha fet crítiques de pel·lícules i va a molts festivals cinematogràfics. També podríem parlar de literatura. Però no parlarem d'aquests temes. Parlarem del seu darrer llibre. Avui tenim amb nosaltres en Josep Luzán. Benvingut i molt bon dia.
2: Molt bon dia, gràcies per convidar.
1: El teu primer llibre que vas presentar l'any passat, Quién vive, i ara estem aquí amb tu perquè ens portes el llibre Encadenats.
2: Correcte.
1: Què és Encadenats?
2: A veure, Encadenats és un recull de contes que vaig començar a escriure al mateix temps que feia el llibre de l'any passat. El que passa que em va quedar una mica dispers, és a dir, eren contes que es podia llegir individualment, però vist com a obra global li faltava alguna cosa, no? Llavors, entre cometes, els vaig encadenar. Què vol dir? Que cada conte comença com acaba l'anterior i els personatges de tots els contes entren i surten, i tampoc està posat en ordre cronològic per donar que pensar al lector, que s'espavili, com es diu. I la veritat que m'ha quedat una cosa una mica així estranya, però al mateix temps jo crec que és molt engrescadora i per què no divertida.
1: Això dels encadenats és molt tradicional, també.
2: Sí, però no, o sigui, no és, és molt suavet, és la última frase és la que comença el següent. Però ja dic, el bo d'això és els personatges que entren i surten, i la veritat és que costa trobar-li el fil, però jo crec que al final s'agafa perfecte, no hi ha cap problema.
1: Hi ha un fil conductor que des de l'inici al final o no?
2: No, cada conte és independent, el que passa que els personatges, ja dic, entren i surten. Per exemple, es podem trobar el primer conte de tots, es diu Bateria baixa, que és un conte de terror. Molt curt, però és terror. El segon ja són quatre en ratlla, que és un drama. Un drama escrit, explicat, són quatre en ratlla, que són quatre personatges, que cadascú explica la història depèn de la seva punt de vista. Després, bueno, hi ha gallines que parlen, també hi ha ciència-ficció, hi ha un conte que es diu Terra fluixa, que és la terra, diguéssim, com caminem, que engoleix a la gent, se la menja, com si diguéssim, i per què ve tot això, no?, amb canvis d'idiomes, bueno, en fi, és un patibull que, ja dic, entra una mica de tot. Majoritàriament és fantàstic, podríem dir, i terror.
1: Com concebeixes des del principi aquest Encadenats?
2: No, en principi ja dic, jo els contes els anava escrivint conforme s'anaven acudint. I a l'ordre, bueno, era un darrere l'altre, quan els escrivia, els posava allà i allà es quedaven. Clar, després, lo difícil és encadenar-los, no? Perquè, clar, a vegades el que estava al tercer l'he tingut de posar al primer, el tercer passava a l'últim... Bueno, aquesta és la feina que m'ha costat pràcticament un any,
1: Clar, perquè... Els idees d'una manera i després has de buscar aquest fil conductor.
2: És a dir, si tu agafes un conte, el pots llegir independentment. O sigui, independent, el pots llegir, té començament, desenvolupament i final. Personatges, ja dic, tal. Però, clar, com llegir tot sencer, agafa una mena de global, de qüestió global, que llavors inclús les històries, diguéssim, segueixen, no per ordre cronològic, a vegades... la tercera part de la història està la primera. És a dir, això s'ha dit una mica, deixa una mica de feina al lector. Que...
1: Quants contes hi han?
2: Aproximadament, em sembla que no els he comptat, jo diria que són 12, una cosa així. Hi ha uns que són molt curts i altres són més llargs.
1: I cadascun d'ells que t'ha inspirat?
2: La veritat és que la vida misma, no ho sé. Jo ja dic que em moca en el sector que has dit, el món de l'economia, de l'empresa, també veig moltes, moltíssimes pel·lícules de terror a l'any, unes 300. Clar, jo crec que el cap va donant voltes, barrejant-ho tot, i al final surt això.
1: Entre números i pel·lícules...
2: Entre números i pel·lícules, sobretot això d'aquí. No, perquè jo va dir, mira, en la portada, diguéssim, del llibre, saps aquelles dites que es posen als llibres, poso una que és una veritat com un temple, i la va dir David Lynch, que és un director de cinema molt afamat. Diu, els somnis veritablement importants són els que tens quan estàs despert.
1: És cert.
2: I a mi em passa molt. Jo estic treballant, fent les meves feines, o vaig conduint, el que siguis, se m'acut una idea.
1: No pares.
2: Si és una idea fluixeta, no me'n recordo. Si peta molt, llavors és quan començo a desenvolupar-la.
1: Doncs va, si et sembla, anem a posar una miqueta de mel als llavis. Explica'ns així per sobre algun conte. No cal que l'expliquis tot sencer.
2: Vols que comenci a escriure amb un, parlant d'un? O sigui, com comença un, per exemple?
1: Per exemple.
2: El primer de tots es diu bateria baixa.
1: Sí.
2: Vale, i la frase maleïda aquesta que encadena... Aquesta, com és el primer conte, encadena amb l'última frase del darrer conte, no? La frase és... Els estris funciona quan els hi dona la gana. El darrer conte té una certa explicació, però bueno. Ja diu... Això penso aquelles hores del matí. L'Helena i jo, Mike, no érem precisament el que es diu una parella normal. Ho penso mentre miro sense prestar massa atenció a la carretera. Llums al meu davant, al meu darrere, gent que camina mentre fan el mòbil, que corre, que s'atura, nens que es deixen arrossegar per les seves mares, guàrdies que intenten posar ordre en tot aquest caos... Aquest està, per exemple, escrit en primera persona, però no tots estan escrits en primera persona. Hi ha en tercera persona... Bueno, una mica de tot.
1: Abans m'has dit, quan t'he demanat què t'inspira, m'has dit que depèn, no? Però sí que té que haver-hi una font d'inspiració. No sé, ara m'invento. Estàs al cotxe i de cop i volta sents una notícia a la ràdio...
2: Mira, hi ha un cas curiós d'un dels contes,
1: sí,
2: que és bastant curiós, perquè és una gallina que parla. Evidentment, no he trobat, i penso que ningú ha trobat cap gallina que parli, no? Però aquest conte ve donat perquè un cop a la feina em van trucar, ostres, vine urgentment, que s'està morint una gallina. I jo què faig? Homes, no, és un cop de mà, ajuda'm, sisplau. Bueno, vaig agafar el cotxe, vaig anar cap allà, i efectivament una gallina que estava, pràcticament, estava morta. No? I la mestressa d'això, bueno, la vam agafar amb el meu cotxe i la vam portar al veterinari. Bueno, a partir d'aquest fet real, que és real, vaig desenvolupar tota una història que la gallina parlava, en fi, després la imaginació és el que fa anar, diguéssim, la història una mica així metafísica, no?
1: I tota la nostra, en la nostra vida sempre va envoltat, a part de tota aquesta imaginació de fantasia, de música. Quines músiques et venen al cap cada vegada que tens aquests contes davant teu o que te'ls tornes a llegir o quan els estaves escrivint?
2: A veure, parlo molt... És un llibre, diguéssim, que cada conte té un element musical. Però és un element musical que, diguéssim... Clar, buscava jo no per esnobisme, ni molt menys, perquè jo fa molts anys que m'agrada la música de jazz... I la veritat que sóc un fan de Miles Davis, i si tingués de posar un disc de Miles Davis que definís una mica el tema del llibre en global, seria Beaches Brew, que és un disc de jazz free, bueno, totalment boig, però que encaixa perfecte amb el que està escrit en el llibre.
1: I bàsicament tots els contes quedarien definits en músiques d'elles?
2: Sí.
1: Totes elles?
2: Sí, totes elles. Menys un que li podrien ficar alguna cosa, no sé si us agrada Janis Joplin, pues es podria introduir algun tema, perquè és un conte una mica, com es diu, la generació beat, no sé, Jack Kerouac, que va escriure On the Road, bueno, un llibre de la generació beatnik, que, bueno, és una obra mestra, evidentment, no? I agafo una mica d'aquest sentit de no sé on anar, però vull anar a tot arreu, no? És una cosa així semblant, i he agafat aquest fil d'aquest llibre de Kerouac, que surt, diguéssim, aquesta cantant que he anomenat, que encaixa perfecte. De totes maneres, tot el que és el llibre seria, diguéssim, centrat en el jazz.
1: Pels teus coneixements que tens de cinema, de terror, i pels teus coneixements musicals, si haguéssim d'agafar un conte que diguessis, no, és que aquest conte m'ha vingut inspirat, o aquesta pel·lícula, o aquesta seqüència d'aquesta pel·lícula, podríem trobar en algun dels contes algun remake que se li diu d'alguna pel·lícula?
2: No. He intentat, per tots els mitjans, que no sigui així.
1: Molt bé, perquè com que les coneixes...
2: Ho he intentat, el que passa que, clar, el subconscient a vegades és traïdor, no? I clar, tu penses que estàs aïllat del món i la teva idea és tal, però potser tens influències que ni te recordes, no?
1: Clar. A lo millor un dia et pot venir algú i dir, ostres, aquest conte que he llegit, hi ha una pel·lícula, que hi ha una escena que és clavat amb això.
2: Ah, exacte.
1: Però tu poder no coneixes ni aquesta pel·lícula.
2: Ah, potser ni l'he vista. Aquí està, sí, sí. Però sí que has d'anar en compte amb això, perquè, clar, és... Mouser en un món que clar, aquestes pel·lícules són molt conegudes i hi ha molta gent que les ha vist, no? Llavors has d'anar en compte de no fer, diguéssim, moltes referències evidents, no? Ja dic, si t'escapa alguna, segur, eh?
1: Seguríssim.
2: Segur que algú troba alguna cosa.
1: Josep, l'any passat, el 2021, presentaves aquest llibre Quien vive, i ara aquest 2022, ja acabant l'any, aquest Encadenats. Explica'm una mica com ho fas per que t'hagin publicat aquests dos llibres i sobretot aquest darrer. Com ha anat el tema de l'editorial?
2: A veure, al ser un llibre de contes i una mica esbojarrat, per dir-ho d'alguna manera, jo dubtava que me'l publicarien. El tenia com a, mira, una cosa que he fet, si no triomfa, doncs es quedarà al calaix i mala sort. Ja farem una altra cosa. Però un dia que estava parlant amb l'editor que va publicar Quien vive, li vaig dir, escolta, he escrit una cosa, jo si vols te l'envio i li dono un cop d'ull, no? Llavors, l'editor, evidentment, no llegeix res. Tenen unes persones que són, que les diuen lectors, que els hi passen els llibres i llegeixen en diagonal, eh?
1: Els, no és... els negres dels editors.
2: Ah, exacte.
1: Eh?
2: No se'ls llegeixen de la primera a l'última paraula.
1: Bueno, els negres no, els negres són els explotadors.
2: Això són, els negres són, són esclavitud.
1: Els esclaus dels negres editors.
2: Llavors, els lectors, ja dic, miren el llibre en diagonal, és a dir, comencen a llegir i passen al capítol 20 i després al 23. No se, mirant sencer, no? I llavors em va dir, què t'ha semblat? Va dir, m'ha dit el lector que no ha pogut parar de llegir el llibre.
1: Ei, això és una bona difusió.
2: Llavors vaig dir, llavors què?
1: Els cercadors...
2: No diu, te'l publiquem. Clar. Perquè jo dubtava. Ella diu que és un llibre una mica especial i ja deia, buf, no sé, però al dir-me això, diu, bueno, tirem endavant.
1: Amb quin editorial ho has fet per si volem comprar-lo?
2: Sí, és Terra Ignota.
1: I on el trobarem? Per
2: això a internet, tenen una pàgina web que es diu terraignota.com. Està a la venda a la Bacus i tal.
1: Sí, a la Bacus de Badalona segur que el trobarem, que és on has fet la presentació.
2: Ah, exacte. Exacte. I estic molt orgullós. I en aquest cas sempre es diu, sobretot tots els escriptors ho diuen, que cada llibre que fan és com un fill. Pues el meu és un part múltiple, perquè com són contes totalment independents i tal, hosti, és una feinada, la veritat. És que ara m'ho he passat molt bé. Això també ho he de dir.
1: Nota, eh? Vosaltres, perquè des de la ràdio no es veu i necessitaríem una càmera, però en Josep, quan parla d'aquest llibre, fa un somriure molt ampli i se'l veu molt satisfet.
2: Sí, la veritat és que sí. Ja dic, m'ha costat molt, ja dic, he dubtat fins a últim moment si me'l publicarien o no, i un cop ha vist el llum, pues, mira, totalment satisfet i molt bé, molt content.
1: I ja per acabar, Josep, alguna cosa que vulguis afegir que jo no t'hagi preguntat o demanat?
2: No, l'única cosa és que, a veure, el que no s'hi dedica no ho sap, però la feina d'escriptor és bastant dura i complicada. Perquè jo, en el meu cas, que estic treballant encara, pues, treia hores d'on podia. No? I llavors, clar, és un esforç que... No és que jo faci els llibres per vendre'ls, perquè a mi m'és igual, no? Però, clar, que es quedin en un calaix és una pena, és una pena. I això passa més del que tindria de passar.
1: Doncs us convidem a tothom a que disfruteu d'aquests contes encadenats i d'aquestes músiques que li venen en el pensament en el Josep quan els va llegint, rellegint, i quan els va encadenant aquestes músiques de Miles Davis o de la Jane Joplin. Sí?
2: Exacte, correcte.
1: Molt bé, doncs Josep, moltes gràcies. T'esperarem per la propera vegada.
2: Quan vulgueu.
1: Espero que descansis molt perquè tinguem un tercer llibre teu.
2: Moltes gràcies per convidar i espero que així sigui.
1: I és un plaer sempre tenir una persona d'Esplugues. En Josep és del barri del Centre i ja sabeu que des d'Esplugues FM sempre intentem, doncs, això, donar ressò a la gent de la nostra ciutat, que segurament no els entrevistaran ni a cap canal gran ni sortiran al Mestres 24, poder sí, ojalà, aixalà, sigui així, eh? Però de moment us donem veu des d'Esplugues FM. Gràcies, una abraçada i molt bon dia.

0: Avui tenim amb nosaltres el Josep Florensa. Bon dia, Josep.
1: Bon dia, Isabel.
0: En Josep Florensa és fill de Can Cargol, del carrer Montserrat, nascut a l'any 1958. I la seva professió és mestre de primària. Però la teva dèria, el teu gran amor és la història.
1: Sí.
0: I Esplugues.
1: Sí.
0: I el 2018 això et porta a publicar un llibre,
1: sí,
0: que es diu El paisatge agrícola i ramader.
1: Sí.
0: I que va estar publicat pel grup d'estudis d'Esplugues.
1: Sí.
0: Josep, primer de tot, explica'm una mica com era la vida d'Esplugues quan tu vas néixer, bon, si ets de l'any 58 cap a l'any 60-65, que deuries jugar al carrer.
1: Sí.
0: Del carrer Montserrat. Ara és un carrer peatonal i de passeig. No veiem criatures allà jugant de dia.
1: Ui,
0: oi?
1: El carrer Montserrat, en aquella època, als anys 60, hi havia molta canalla. Sí. En aquests moments alguns ja correm per aquí Esplugues, però els que jo vaig conviure, el carrer Montserrat potser seríem uns 10 nens, 10-15 nens, que cadascú anava a escola, cadascú feia el seu món, perquè els nens de l'escola anaven separats de les nenes.
0: Sí.
1: Però que, per exemple, quan arribava a Sant Joan, fèiem la foguera del carrer de Sant Joan i tots els nens doncs preparàvem els ninots que s'havien de cremar i tota la festa de Sant Joan al costat dels tilers, doncs fèiem una foguera i després amb tots els amics que sempre, els caps de setmana i a l'estiu, fèiem fresa i xivarri per tot el carrer Montserrat.
0: Sí.
1: I els indrets, és a dir, pujant cap al Raval i pels camps de conreu que hi havia per allà al voltant.
0: Com és això de viure sota del campanar del poble?
1: Totes les nits sonava el campanar, els quarts d'hora i les hores, durant tot el dia, i mai, és a dir, hi ha una qualitat humana, que és que quan has de conviure amb un soroll permanent no la perceps. És a dir, el teu cervell l'ha interioritzat i aquell soroll és imperceptible, és a dir, no et molesta, de fet.
0: Forma part del teu ADN, ara que està tan de moda dir-ho, això del,
1: sí, sí,
0: ADN, i tu ja no notes que
1: l'has campanat. Sí, vaig viure allà fins als 16 anys.
0: Molt bé.
1: Als 16 anys vam vendre la casa en el Xavier Corberó i ens vam anar a viure a la Miranda de Sant Just.
0: L'any 2018 publiques aquest llibre, El paisatge agrícola i ramader d'Esplugues, però és una feina de molts anys. Què et porta a estudiar, perquè has hagut d'estudiar primer la història,
1: sí,
0: i a voler publicar aquest llibre? Què et porta?
1: És a dir, primerament, a casa meva, jo de petit, jo em dic Florença Brilles, i el germà de la meva àvia materna, mossèn Esteve Carbonell, vam viure a casa sota el mateix sostre, eren dues masies i vivíem allà. Llavors jo en aquella època de petit no tenia pas aquestes inquietuds. El que passa que quan vaig estudiar batxillerat a mi m'agradava la història. Després vaig estudiar magisteri, vaig fer l'especialitat d'història, però no, mai la vaig poder exercir. Quan vaig acabar magisteri vaig començar a fer la carrera de geografia i història. I llavors quan tenia 33 anys vaig acabar la carrera, però clar, és a dir, tu estudies unes assignatures, el que sigui, però aquests coneixements els tens interioritzats, tranquils, però estan allà com una cultura passiva.
0: Uh-huh.
1: Però quan vaig fer 50 anys em vaig plantejar el fet de començar a investigar a nivell del meu poble.
0: Sí.
1: El poble que t'estimes, que és Esplugues, i va ser com vaig començar a fer recerca. El grup d'estudis, la Rosa Bosch, em van proposar de que si volia fer alguna cosa. Vaig fer un parell de conferències. La tercera conferència va ser explicar el paisatge agrícola i ramader d'Esplugues de Llobregat, i vaig fer una cosa que va ser primer fer les conferències i després redactar el que havia estat investigant. Jo, quan tenia 50 anys, em vaig plantejar de fer tres treballs de recerca de història contemporània. Un, que és l'agricultura, en quant a la transició d'unes Esplugues de paisatge natural a evolució cap a l'industrial.
0: Sí.
1: Un segon, que seria la indústria, un altre tercer de l'urbanisme. Aquests dos últims, això no sé si ho faré mai, però el primer El primer és aquest.
0: Aquest que tenim a les mans.
1: Aquest em va portar 5 anys de treball, bàsicament 3. Els 3 primers, que va ser un treball d'entrevistes, de localitzar antics pagesos, gent que feia bastantes dècades que havien deixat el seu ofici, el seu o el de la seva família, i llavors vaig anar buscant, entrevistant, i vaig fer un treball mixte entre l'arxiu municipal i aquestes entrevistes, i vaig anar construint un relat que tingués una coherència.
0: Perquè us feu una idea, aquest llibre té unes 230 pàgines, de mida D4, o sigui, no és un llibre de format petit, amb moltes fotografies.
1: 500.
0: I això porta molta feina.
1: Sí.
0: La documentació i recopilació també de fotografies.
1: Sí, sí, sí.
0: Ens expliques a la teva primera...

0: però que aquesta cultura s'ha de transmetre i la trobareu al llibre, no sé si a través del grup d'estudis i també de la llibreria Esplugues, Josep.
1: Efectivament, la llibreria Esplugues. De fet, per Sant Jordi del 2018 va ser quan el vam editar i hem venut 270 llibres. És a dir, 270 llibres pel que és el municipi,
0: està força bé,
1: és a dir...
0: Doncs vinga, encoratgem a les persones que ens estan escoltant que aquest Sant Jordi del 2021 teniu aquest llibre per regalar-vos sobre el paisatge agrícola i ramader aquí a Esplugues, i és Esplugues de Llobregat durant el segle XIX i XX.
1: Sí.
0: L'agricultura aquí a Esplugues era molt extensa, perquè clar, Esplugues és un terme municipal petit.
1: Esplugues té 4,6 quilòmetres quadrats, i el que passa que jo el que diria és que això va en funció de la població. La població d'Esplugues fins a mitjans del segle XIX era reduïda, 1.000 habitants com a molt, i anteriorment menys. Llavors, és una agricultura de secà, no hi ha riu. Per tant, l'aigua que es podia extreure del subsol era escassa a través de pous. I llavors, bé, bàsicament, si era de secà, eren ametllers, oliveres, tot un seguit de conreus, vinya. Fins al 1851, que aquí en el llibre figura aquesta data, fins al 1870, bàsicament, 1888, perdó, que és quan apareix bé la filoxera i tota la vinya desapareix. Fins a aquells moments, bàsicament, el 60% de l'agricultura era vinya, i l'altre 40% era cereal. A partir d'aquells moments que la vinya és mort a tot Catalunya, per després replantar-la, el que succeeix a Esplugues és una diversificació dels conreus. S'introdueixen fruiters, es comencen a plantar ametllers. A Esplugues no hi havia molt poca olivera, no n'hi ha hagut ni hagut molt poca. Llavors es va diversificant el conreu. El que passa que, clar, per la proximitat a Barcelona, serà a mitjans, a principis del segle XX, quan aquesta proximitat farà que Esplugues comenci a créixer urbanísticament i comencin a aparèixer algunes primeres indústries.
0: Exacte.
1: Però fins al moment el que havia era agricultura, i el que explico aquí és aquesta agricultura de mitjans del segle XIX fins la desaparició, i el que faig en aquest llibre és anar relatant com aquesta agricultura va desapareixent. El gran canvi de l'agricultura és després de la Guerra Civil. Després de la Guerra Civil molts camps s'abandonen, i són, però els molts conreus. Llavors hi ha un canvi que anirà transformant la població d'Esplugues com a poble cap a ciutat.
0: Sí. En l'últim capítol d'aquesta primera part ens parles de les masies i les cases de pagès. No són el mateix, Josep?
1: No, per mi no. És a dir, hi ha un capítol que parlo de l'estructura de la propietat.
0: Sí.
1: Sí, exactament, el punt 9, que parla de l'estructura de la propietat. L'evolució de l'estructura de la propietat, Esplugues, com en altres municipis, ha passat de grans propietaris, terratenents, en el cas d'Esplugues no, terratenents no, perquè és reduït,
0: sí,
1: però hi havia una vintena de grans propietaris que pràcticament tenien el 80%. Del municipi. D'aquests 20-30 propietaris, 12 tenien el 1851 tenien el 49% del territori. Però aquests grans propietaris no treballaven la terra, no s'embrutaven les mans. El que tenien eren o bé masovers, el masover treballa en una masia per cuidar aquelles terres que el propietari les cedeix, o bé arrendaven les terres. I aquí està la diferència amb la casa de pagès. La carretera Laureà Miró, avui en dia la carretera Àngel Guimarà, tot el carrer Mossèn Cinto de Verdaguer, a l'inici de la Plana, totes aquestes zones que molts de vosaltres heu vist cases molt velles, Esplugues el 1950 i ha comptabilitzat uns 70 cups de vi.
0: 1950, vull dir que no fa gaires
1: anys. No fa gaires anys, és

0: I a mesura que aquelles cases velles que alguns de vosaltres heu vist es van anar enderrocant per edificar els pisos que avui en dia ocupen aquests carrers principals,
1: sí.
0: Aquestes cases s'enderrocaven i a nivell del terra sortien els cups. Què indicava això? Indicava que els seus antics propietaris o els seus arrendataris era gent que treballava del camp. La gent tenia, doncs, el cavall, el carro, i tenien una vinya arrendada normalment o en propietat, depèn, a vegades la gent tenia una vinya petita pròpia, i la gent el que feia era cuidar la vinya, fer el seu raïm, portar-lo a casa, premsar-lo i fer el seu vi. El seu vi que podien bé vendre'l o l'altre consumir-lo. Aquest costum que hi ha avui en dia de prendre cerveses i refrescos gassejats, això no existia. La gent bevia aigua o bevia vi. I el consum de vi era habitual i era sa. I és, sí.
1: Diuen que fa sang el vi.
0: Bueno, el que permetia el beure vi és que hi havia la seguretat de que, com que el vi és la fermentació d'un producte natural, alcohol que es transforma en sucre, el sucre que es transforma en alcohol i tal, el que permetia la fermentació és que si aquella aigua estava contaminada, deixés de ser-ho.
1: Molt interessant.
0: I llavors, clar, si tu anaves a veure amb un pou d'aigua que estigués contaminat, o que estigués net, però tu que et pensaves que estava net i hi hagués algun tipus de contaminació, potser t'infectaves d'algun problema. El que tenies molt clar és que beure vi no era dolent.
1: Clar, perquè com has dit al principi, no tenim riu aquí a Esplugues, alguns pous, torrenteres sí que en tenim,
0: sí.
1: Però aigües freàtiques tampoc en
0: sí,
1: tenim.
0: Sí, sí que n'hi ha.
1: Però són abundants, bueno, en aquella època eren abundants, perquè clar, si no, molt de conreu no es podia haver produït si no haguéssim comptat amb les aigües freàtiques.
0: El rec constant de les aigües freàtiques no s'aconsegueix fins a la dècada del 1900-1920, quan apareixen les primeres bombes i es fan els pous que baixen fins a nivell freàtic, és a dir, hi ha un capítol que parla de les aigües, el capítol 6, que hi ha un plànol en què hi han dibuixades els corrents freàtics que baixen. És a dir, aviam, els grans propietaris tenien mines. La família Vidal i Ribas, sobre el 1840, porta de Sant Just la mina Vidal. Aquesta mina Vidal, que la construeix, que li val una fortuna, quan porta l'aigua de Sant Just cap a Esplugues, ell no necessita a la seva casa de canvi d'elèctric, no necessiten tota aquella aigua, i el que fan és vendre-la. Venen en plomes, la mesura era la ploma i es va distribuint.
1: Podríem trobar la primera, com ho dia jo, no picabaralla, però sempre se'ns sent dir els cargolins, els rifenyos.
0: Sí.
1: I jo pensava que això era molt recent, però poder ja bé per l'obtenció de l'aigua que ja venia des de Sant Just.
0: No ho sé.
1: No?
0: Perquè, no,
1: això em passa pel cap a mi, no és història.
0: No crec que sigui per l'aigua, sinó més aviat per, bueno, per un tema de faldilles.
1: Ah, val, doncs això serà un altre capítol, no serà cap llibre, eh?
0: Sí, sí.
1: I llavors, serà un debat.
0: I llavors, bé, vull dir, aviam, les parts més fèrtils eren els fons dels barrancs. Per exemple, Can Cervera, Can Vidalet, els fons dels barrancs, on hi ha Can Rigal, a la part de sota,
1: sí, que són més humides.
0: Són més humides, allà sí que hi havia aigua, i allà hi havia una producció d'hortalisses molt importants.
1: Clar.
0: En aquests moments, si passeu pel pont que separa Can Vidalet de Can Clota, i es veu Can Clota sota,
1: sí.
0: Tot
1: allò de petita, quan jo era petita, tot allò eren camps d'ordi.
0: D'ordi i hortalisses, també.
1: Alguna, però més cap avall, sí. Més que a tocar cap a la masia de Can Cervera,
0: sí,
1: no passa.
0: I avui en dia encara, és el poc,
1: sí,
0: que queda. És el poc que queda.
1: Per situar-nos, per la gent que ens esteu escoltant, estem parlant de la Ronda, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: On estava la Ronda eren camps d'ordi i d'hortalisses.
0: I llavors, clar, això és el fons dels barrancs. A partir del 1920, és a dir, hi havia mines, la mina Vila i Ribes, la mina que venia de la Miranda, que anava a les Monges, Després del Raval cap a Sant Pere Màrtir baixaven dues mines, del torrent de la Moneda, és a dir, la falda de Sant Pere Màrtir, en baixava una altra que passava cap a les masies de Can Aguilar i anava cap a Hospitalet, cap a Pobilla Cases, i aquestes mines el que feien era recollir les aigües que venien de Collserola, que es filtraven a través de la licorella de la muntanya, es canalitzava i baixava avall, i els propietaris el que feien era usar-la pels seus camps i vendre-la a qui corresponia.
1: Però això a partir, has dit abans, de 1920.
0: No, això, 1820, que tinguem testimonis, però segurament que són anteriors, eh?
1: Val.
0: La de Can Vidalet, la de Can Vidal i Ribas, és des del 1830-1840. Clar, què passa? Havien pagesos que tenien una altra forma d'obtenir aigua. Fer un pou, el nivell freàtic passa a l'alçada de l'autopista, passa a 26 metres de profunditat, no és cap broma, i té una ruta concreta que va de Sant Pere Màrtir, baixa, fa una corba i baixa pel torrent de la Creu i baixa avall, i allà es van fer pous, i quan el 1920 i 1930 hi ha bombes elèctriques que permeten pujar aigua,
1: sí.
0: Allà hi ha un ús més intensiu d'aquestes aigües. Però què passa alhora, entre el 1820 i el 1840? Que la companyia d'aigües de Sant Just, que era la que va aparèixer pel propietat del marquès de Monistrol, que va començar a fer la canalització d'aigües cap a Sant Just, de Sant Just cap a Esplugues, i els primers les primera aigua corrent, per això es deia aigua corrent, perquè obries l'aixeta i tenies aigua, va arribar un moment el 1920, aquesta companyia d'aigua, que era local i privada, és comparada per la
1: Aigües
0: de Barcelona.
1: Per això, no fa tants anys, jo de petita anava a pagar el rebut amb els meus pares al carrer del Nord, el rebut de l'aigua, sí, a Sant Just.
0: Sí, clar, però de fet el que succeeix és que, clar, és a dir, Esplugues, tenim un... Quan la companyia d'aigües de Barcelona, a través del projecte del senyor Pearson, es fa la canalització de les aigües, el rec, l'aigua corrent de Barcelona, comença a Esplugues, a Sant Pere Màrtir, on hi ha un gran dipòsit d'aigua, jo no l'he vist mai, i l'altre és a l'altre extrem. I llavors, clar, a través de la carretera de les aigües hi ha una canalització que el que fa és distribuir tota l'aigua cap a Barcelona. I per decantació, perquè baixa i agafa pressió i baixa. Però el gran dilema és pujar l'aigua del Llobregat, de Sant Joan d'Espí, dels diferents pous, pujar-los cap a l'estació d'Esplugues, Esplugues-Sant Just, perquè aquella finca que havia estat propietat de la família de la família Gelabert de Campí, a finals del segle XIX, s'instal·la la companyia d'aigües i d'allà es bombeja cap a Sant Pere Màrtir. I els l'aigua és... Bueno, és a dir, què pretenc amb això dir? Que l'ús de l'aigua ha anat evolucionant en funció de les necessitats de la població i del sistema productiu. El sistema productiu agrícola necessitava poca aigua. O tenia pous, o utilitzava l'aigua de l'aigua de la pluja, o els grans propietaris tenen la capacitat de fer-se mines d'aigua. Els romans ja tenien mines d'aigua.
1: Sí.
0: Els perses també. O sigui que això és més vell que el Napeu. I el que succeeix és que la crescuda demogràfica de Barcelona i els pobles de la Rodalia obliguen a crear un sistema molt potent que substitueix els anteriors. Llavors, clar, el sistema de mines va desaparèixer i el de pous també.
1: I dona pas a un altre tipus d'economia.
0: Exactament.
1: A la nostra ciutat.
0: Exactament.
1: La segona part del teu llibre parla de les masies, de les cases de pagès, i enumera tota una sèrie de cases que ja no existeixen, perquè jo m'ho estic llegint i veig si Can Cervera, que està a baix de tot de Can Clota, sí. Can Clota, Can Cortada també hi és, Cal Esteve, bueno, Can Biel, aquesta la coneixes tu perfectament, eh? però n'hi ha moltes, moltes que no les conec absolutament per res.
0: No, perquè no existeixen ja.
1: Ja no existeixen, han estat enderrocades o...
0: Sí, sí, sí, clar.
1: Clar, perquè ara, per exemple, coneixem Can Rigal, que està a Hospitalet.
0: Sí.
1: Can Oliveras, ho coneixem també perquè li han posat nom al metro amb aquestes masies que
0: sí,
1: hi ha allà.
0: Sí, sí.
1: Can Clota, també han respectat. Can Clota se li han posat el nom a l'abaixador del tramvia. Però bé, veiem aquí un llistat de 81 masies o sí. cases de pagès, no?
0: Sí, sí. I excepte tres hi ha lleteries i després hi ha la Torre de Picalquers i després la barriada de Sant Llorenç. Que aquí el que faig és explicar molt breument quatre coses de les cases del barri de Sant Llorenç. Clar, hi ha cases molt humils, que és allò que comentava abans, gent molt humil, amb cases d'estructura molt simple, sí. I després hi ha les grans cases potents, és a dir, les grans cases potents, històricament, primer, el castell de Picalquers, sí. Que era, el sabem que era el gran terratenent d'Esplugues, el gran senyor d'Esplugues. El 1714, com a totes les fortaleses catalanes, com Catalunya va ser vençuda per les tropes castellanes, Felip V les fan derrocar, malgrat siguin fidels i els de Picalquers siguin fidels i defensors de la causa borbònica, la seva muralla es fan derrocar i queda només el que és l'estructura del quarter, perquè era un quarter, una fortificació molt simple, però que el que hi havia simplement era unes instal·lacions agrícoles en què l'administrador de Picalquers, el pagès que vivia allà, quan els arrendataris de les terres de la muntanya anaven a portar el vi, una part se la quedava el senyor, una altra part se la quedava el pagès. I llavors, de fet, el que podia haver estat un castell passa a ser, a finals del segle XIX, una gran masia. Després ja tenim les grans cases.
1: Can Ramoneda també és una de les grans.
0: Can Ramoneda, Can Cortada, Can Pi, Can Clota. Can Clota és magnífica, que perdura en aquests moments encara.
1: Perdona, Josep, situem-nos, Can Ramoneda i Can Pi estan al costat de l'església.
0: És a dir,
1: perquè la gent que ens escolta...
0: A la Sagrera, al voltant de l'església hi ha les grans masies que van començar com a petites, però van anar creixent en la funció que els seus propietaris tenien més beneficis. I és Can Cortada, Can Ramoneda, Can Casanovas, que després seran les monges del convent de Montsió, Can Pi, que és potser és més petita,
1: sí.
0: I després baixant al carrer Montserrat, cases més humils, que era Can Cargol, Can Vialet, i després cases, que ja no eren masies, que és Canteio, però això és el cantó de la Sagrera. I després fora d'aquesta zona, el que tenim la principal casa més gran i més espectacular és Can Clota, que Can Clota ve del segle XV, que sapiguem. Uh-huh. I després hi ha cases del segle construïdes del segle XVIII-XIX, que serien Can Cervera, que en aquests moments ara està ja mig enderrocant, Can Oliveres,
1: Can Cervera, una llàstima que s'està perdent.
0: Després Can Oliveres, que només queden les parets externes, Can Esteve, Cal Esteve, també queden només les parets externes, allà on hi ha el Mercadona, a la parada del metro de Can Clotes,
1: sí.
0: És a dir, el que hi ha una política simplement de deixar enderrocar el que és vell, perquè aquestes masies velles, aquestes cases molt velles, les parets són fetes de tàpia, llavors no cal que ningú les endorroqui, l'aigua, els agents...
1: l'erosió, els agents naturals.
0: Els agents naturals ja fan la seva feina.
1: Exacte.
0: Llavors no cal... Bueno. I després el que hi ha són moltes casetes, que això que explicava, de pagesos que treballaven pels altres, és a dir, o que treballaven per propi benefici. Hi ha pagesos que tenien terres fora d'Esplugues, a Cornellà, el Pla del Llobregat, que és terra molt fèrtil,
1: sí.
0: I llavors aquesta gent amb el seu carro se n'anaven a treballar allà, havien de fer el que havien de fer i tornaven a casa a Esplugues. Esplugues té un avantatge, o tenia un avantatge, és a dir, a partir de l'última gran inundació del Llobregat, si no m'equivoco, va ser el 73, no ho tinc present ara. Fins als moments, el Llobregat, de tant en tant, periòdicament, a la primavera, però principalment a la tardor, el riu sortia de llera i inundava els camps. Però clar, els romans ja fa més de 2.000 anys van fer la Via Augusta Romana, i la Via Augusta Romana no passa per la llera del riu,
1: no,
0: perquè el riu se l'emportaria. Uh-huh. Llavors sortia de Barcelona, pujava a Collblanc, de Collblanc pujava per Hospitalet fins a Can Rigal, bueno, per sota de Can Rigal, agafava el carrer de Sant Mateu, que el carrer de Sant Mateu és l'antiga Via Augusta, pujava cap al Raval, arribava a Can Carbonell, entrava pel Raval, bueno, el Raval, pel que hi havia per allà, i anava cap a Sant Just, sempre seguint aquesta cota elevada que possibilitava el fet de que no hi haguessin greus incidents climatològics de pluges i de torrenteres, potser sí, però que el camí es mantenia estable i segur.
1: Els romans eren molt savis.
0: Van fer créixer Europa, i llavors...
1: Sí. Bueno. Josep, haurem d'emplaçar-te per un altre dia per continuar parlant del teu llibre, i a mi ja m'agradaria finalitzar, si et sembla,
0: sí,
1: per l'inici del teu llibre.
0: Sí.
1: Tu comences, i això m'agrada molt, amb els agraïments. Normalment la gent fa els agraïments cap al final, i a mi m'ha agradat perquè obres el llibre i un cop veus l'índex fas tota una sèrie d'agraïments a moltes persones.
0: Sí.
1: I entenc que són les persones que t'han ajudat a estudiar i a recercar tota la documentació que tu aportes en el teu llibre.
0: No, aviam, les quatre persones primeres sí. És a dir, jo el que vaig fer va ser iniciar el treball a través de l'estudi del Sindicat Agrícola d'Esplugues. L'últim president, en Josep Caselles, i Vilà, el mesurer de Can Cortada, després l'Anita Hernández, la Roser Llorenç de Cal Carratxec, i el Joan Puiggròs, el Quico Malivern, ja, que ja és mort. Llavors, tota la informació que jo vaig aconseguir a l'arxiu municipal d'Espluga sobre el Sindicat Agrícola, que vaig anar fent llistats de pagesos, vaig anar-ho contrastant amb ell i amb ells, i llavors el que vaig fer va ser contrastar a quatre persones diferents que havien treballat en àmbits diferents. Vull dir, el Josep Caselles com a pagès i membre del sindicat i president durant molts anys i tota la vida siguent pagès, la Nit Hernández també de Cal Carboner dels Camp Preciós, la Roser Llorenç com a carreters, com eren carreters, i en Joan Puiggròs, el Quico Malivern, com a matarife, que anava per totes les cases, ells coneixien a tothom. Llavors, clar, jo, la informació que jo aconseguia en els documents oficials escrits, jo els havia de contrastar amb la realitat.
1: Clar.
0: Llavors, jo el que vaig fer va ser, d'aquelles 80 masies, vaig trobar 60 descendents directes o indirectes, o gent que va portar aquelles masies, i un per un els anava entrevistant. Vaig estar 3 anys contínuament buscant i anar-los a entrevistar. Llavors, d'aquelles masies he trobat tot aquest llistat de persones. Algunes són vives, la majoria, moltes són mortes.
1: Sí. O algunes recent mortes, sí, perquè estic veient el nom d'alguna persona que no fa ni un any que s'han mort.
0: Ui, tant, aquí n'hi ha uns quants.
1: Uns quants, oi?
0: Uns quants.
1: Josep, això segurament et donaria per fer un segon llibre, no? Amb tot el que m'estàs dient ara, amb aquestes entrevistes?
0: No, perquè tot això està escrit.
1: Ja està recollit.
0: Aquí. Això ja està recollit. Jo el que no vaig fer va ser recollir, que tu un dia m'ho vas proposar, perquè no entrevistaves amb Ràdio Caset? No, perquè no hagués acabat mai.
1: Clar.
0: I el que feia era un treball de síntesi. Jo anava recollint dades, sí, contrastava, i clar, la meva gran sorpresa va ser veure que aquesta gent tenien imatges, fotografies de quan ells eren joves.
1: Clar.
0: I llavors, jo, la meva intenció és és fent, seguir fent recerca però d'uns altres temes.
1: Doncs Josep, moltes gràcies
0: a tu,
1: per haver estat amb nosaltres.
0: Sí.
1: També gràcies a totes aquestes persones que t'han ajudat i ha fet possible tenir el llibre a les nostres mans. I us recomanem aquest llibre, El paisatge agrícola i ramader, d'en Josep Florensa, que el trobareu a la llibreria Esplugues, i és un llibre dintre dels quaderns que editen el grup d'estudis d'Esplugues.
0: Moltes gràcies, Isabel.
1: T'emplaço per una propera, perquè segurament tens moltes més coses que explicar-nos. Avui hem estat poca estona amb tu i segurament que ja deus estar preparant algun llibre.
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Doncs ens retrobem ben aviat.
0: Molt bé, gràcies.
1: Una abraçada a tothom,
0: gràcies,
1: com
0: Ràdio
1: sempre. Des d'Esplugues FM, com sempre, una forta abraçada. I ja sabeu, si heu escrit un llibre, poseu-vos en contacte a esplugasfm.cat. Bona tarda i bon dia.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
3: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
4: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
5: Esplugues FM.
4: L'Avens, centre cultural Esplugues de Llobregat.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic precisió, si us dic paciència i Egipte, de quina entitat penseu que parlarem avui? I saw a werewolf with a Chinese menu in his hand, walking through the streets of Soho in the rain. Avui parlem de billar i parlarem de la secció de billar d'aquí, del Centre Cultural de l'Avenç. I per això tenim en el Pedro Romero Romero, que és veí d'aquí del barri del Gall. Hola, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
2: Gairebé ja bon vespre, l'hora que és.
3: Sí.
2: I també tenim el Ramon Guerra García, que és del barri del Centre i també és de la colla del billar.
4: Bona tarda.
2: Bones. Expliquem una mica, començarem per la història de la secció del billar d'aquí d'Esplugues, després ja parlarem una miqueta més de la història del billar. Quan comença a haver-hi secció de billar aquí al Centre Cultural de l'Avenç? Aproximadament,
4: va començar el 1987.
2: I directament on esteu ara aquí en el... esteu a la planta baixa del Centre Cultural.
4: Sí.
2: On us ubiqueu quan comenceu el 87?
4: Al mateix puesto. Sempre hem estat allà.
2: Ah.
4: Al principi el billar estava a dintre de la sala de joc del bar de l'Avenç.
2: Sí, a dintre del bar.
4: I d'allà va passar a la sala. Vam demanar la sala i es van deixar muntar-ho tot allà dintre.
2: Quants socis sou ara aproximadament?
3: Ara més o menys són uns 23. Sempre estan oscil·lant entre 20, 27, més o menys. Per los estatus que tenim fets, tenien que ser 25. Però, bueno, de vegades amplien a 27, 28, depèn de la demanda que tinguin en cada moment.
2: Explica'm una mica com és la història del billar. He volgut trobar alguna coseta, fins i tot m'ho situen per Egipte, que a la Cleopatra ja li agradava jugar al billar, però no és el billar que coneixem ara actualment, sobre d'una taula. Però ara sí que parlarem de com comença la història del billar tal com la coneixem ara, perquè té molts segles la història del billar.
3: Sí, bueno, la història del billar és molt antiga. Jo de Cleopatra no tenia referències que jugar al billar.
2: Jo tampoc, m'ho he descobert i és un sobte.
3: El billar que juguem nosaltres és el de caramboles, el de les tres boles, i aquest sí que té un origen de França, que allí sí que juguen des de fa molt de temps i jugaven a diferents jocs dintre del mateix billar.
2: Que situem l'origen del billar a França directament.
3: Jo lo situaria a França.
2: Tot i que mundialment és molt estimat el billar, eh? Abans d'obrir micros parlàvem, que
3: sí.
2: Des de que neixes gairebé ja pots tenir un billar per la teva mida, per les teves mans de nen o nena petita, no?
3: Sí.
2: Molts nens per Reis demanen el seu billar per tenir-lo allà a casa. Però quines mides té el tauler de billar, o com se li diu, la taula, no?
3: La taula
2: de billar. Quines mides té?
4: 1,42 per 2,84.
2: 1,42, metre 42.
4: D'amplada per 2,84 de llargada.
2: I després ve el tema de que, depenent del tipus de billar, trobem una taula amb forat, sense forat.
3: El billar que juguem nosaltres és un billar sense forat.
2: I com se li diu?
3: És un billar francès.
2: El francès,
4: l'autèntic. És un billar de gran maig.
3: És un billar que li diuen de gran maig, calefactat, o sigui, és un billar una mica d'unes condicions una mica especials. Llavors, el manteniment de la taula és molt important també, perquè tot vagi com ha d'anar, i bé, però vaja, és un billar una mica especial. No és tan senzill com un de forats, és més gran, però bueno, és una cosa un poc... N'hi ha que viure.
2: I quan té forats, a sis bandes, això com se li diu?
3: No, quan té forats és un billar americà que li diuen l'americà. I nosaltres el que juguem és a tres bandes, bàsicament.
2: Ah,
3: aquí.
2: A tres bandes és que no hi ha els forats.
3: No,
4: ni a la lliure, hi ha molts...
3: N'hi ha molts jocs que no són... que són sense forats.
2: Ara,
4: no és només les tres bandes, hi ha molt més models de joc que no passa a les tres bandes.
2: Sí, venim a la vostra sala que teniu aquí a l'Avenç, quantes taules teniu?
4: Dues.
2: Ara en teniu dues. I l'horari que feu per venir aquí a practicar...
3: És l'horari que fa el bar. Si el bar està obert, el soci que sigui soci de la secció pot vindre a jugar. A cada soci se li dona una clau de la sala i puc entrar i sortir quan vulgui.
2: Per tant, esteu de dilluns a diumenge?
3: De dilluns a diumenge.
2: Mentre que estigui funcionant.
3: De 8 del matí a 11 de la nit.
2: Molt bé. Entre vosaltres teniu competicions internes?
3: Sí.
2: Evidentment, perquè us heu d'entrenar molt per fer les competicions supraavents, quines serien? Hi ha competicions més enllà d'Esplugues, comarcals, o aneu directament a la catalana?
4: No, només fem a la Festa Major, que llavors ens convidem a diversos clubs. Bueno, convidem al Barcelona, al Sants, de vegades ve al Sant Martí, ha vingut al Sant Feliu un parell de vegades o tres, i bueno, però normalment no juguem competició, juguem interior, una competició interna.
2: I teniu jugadors que hagin sortit aquí d'Esplugues a nivell nacional o...?
3: A nivell nacional, no, a nivell Catalunya, sí. Ramon i jo juguem federats per la Federació Catalana con el equip de Sant Feliu, con la Unió Coral de Sant Feliu. Juguem allà, federats. Perquè nosaltres aquí a l'Avens encara no hem pogut tindre un equip federat. Per la gent que tenim, per les circumstàncies que tenim.
2: Pels reglaments també poder que hi deuen haver-hi a la federació?
3: No. És més per la gent que no està disponible.
4: Gent, i un tema també de que això val uns diners, la inscripció a la Federació Catalana, i que nosaltres som un club petitó i no disposem d'aquests mitjans.
2: Per tant, ho feu a través de Sant Feliu de Llobregat.
3: Sí, en Sant Feliu de Llobregat, el club Unió Coral, sí. Van vindre a buscar-nos per anar a jugar i van anar allà a jugar amb ells.
2: És una gran afició, de fet tenim diversos bars aquí a Esplugues, ara no els tinc localitzats, però n'hi han hagut bars que tenien el seu billar a dintre.
3: Sí.
2: Abans parlàvem del bar Pavón a Can Clota, el bar Ajedrez també de Can Clota, sí. N'hi havia tingut el Bridge de Sant Just també havia tingut la seva taula de billar.
3: En la Unió Coral de Sant Just d'Esver, en com se diu?
4: L'Ateneu.
3: En l'Ateneu de Sant Just.
4: Tenen dos taules.
3: Tenen també. Dos taules també de billar.
2: És veritat. Franceses. I ara que ho penso, el patinet havia tingut
4: no,
2: també.
4: No, però això és de billar americà.
3: Són billars americans.
4: Billar petit de billar americà.
3: I el Dora, d'aquí de la carretera d'Esplugues, també té billars, però són americans, no són francesos.
2: I tot, i la gran afició que hi ha en general, només teniu 25 socis.
3: Sí, però bueno, també ve donat perquè, clar, pensa que la sala té dos taules, si tinguessis molts socis tampoc tindries temps per poder jugar quan vens a jugar. Llavors, clar, és una mica...
2: El peix que es mossega la cua.
3: Clar, però vaja, que si algú va a vindre i no té plaça, doncs ja se li faria un lloc, per això no hi hauria cap problema.
2: I com ho hem de fer per ser socis del billar? Doncs
3: pues mira, bàsicament, el primer que s'ha de ser per jugar al billar a la secció de billar de l'Avens és ser soci de l'entitat de l'Avens. I després, fer-se soci de la secció. Són coses que van lligades, però són independents.
2: Bueno, tenim un correu electrònic, que és el de l'Avens, que és centre@avensesplugues.cat. Ho diem Avens amb C trencada, però recordem que Avens, quan s'escriu, és amb C de Catalunya, perquè no ens deixa l'ordinador posar la C trencada en els correus electrònics. centre@avensesplugues.cat. Doncs, si algú vol fer-se soci del billar d'aquí d'Esplugues, doncs
3: que passi per la secció... I serà atès con tota l'amabilitat que sempre fem a tothom que ve.
2: Ara ja anem una miqueta més a la part així més personal. Què us porta a vosaltres a jugar al billar? Perquè suposo que fa molts anys que jugueu a billar.
3: Pues mira, jo tinc 54 anys ara i jugo des de que tenia 14, més o menys. Vaig començar a jugar perquè el meu avi i el meu pare jugaven els diumenges a la tarda, anaven a jugar, jo m'anava amb ells, i d'ahí me va vindre l'afició. I llavors, pues, tens molta paciència i molta intensitat jugant, perquè si no, és un joc que és molt bonic, però no és fàcil. S'ha de posar ganes per saber jugar bé.
2: Heu de practicar molt? Moltes hores.
4: Moltes hores.
2: Molta paciència.
3: Molta.
2: Això es reflecteix en el caràcter dels jugadors de billar? O no té res a veure? Hi ha jugadors que són nerviosos, que tenen atacs així de nervis, o en general sou gent tranquil·la?
3: N'hi ha de tot. Com en botiga, n'hi ha de tot.
2: Molt bé, doncs aleshores no cal que el practiqui perquè no m'apaigarà els meus nervis.
4: No, relaxa una mica, sí que relaxa una mica.
2: I en quant a la concentració?
3: És un esport que s'ha d'estar concentrat. Però que estiguis concentrat no vol dir que juguis millor o juguis pitjor. Has d'estar concentrat perquè l'esport lo requereix. Però que n'hi ha dies que vens de treballar, que estàs als nassos de treballar, vens, t'ho passes bé jugant, no poses massa atenció i fas moltes boles. I un altre dia pots vindre, posar-te a la mesa molt, molt, molt, molt concentrat i no sortir-te. Això va com va.
4: Bueno, però si estàs concentrat normalment en fas més boles que no, sí. D'altra manera.
2: Us prepareu d'alguna manera per practicar el billar?
4: No.
3: No.
4: En principi no hi ha cap problema. qualsevol pot practicar a billar.
3: El que sí que és una cosa que veritablement és un esport molt maco, que si vens i li poses una miqueta de ganes i veus els avanços que vas fent, és una cosa que verdaderament és molt reconfortable. Nosaltres tenim socis d'edats molt variopintes, potser des de los...
4: Sí, bueno, hi ha
3: 35, joves, 35, 38, fins persones molt...
4: De
3: molt...
4: 70 i pico d'anys. Al centre de jubilats aquí de les Tres Torres, i que han estat allà i els hi ha agradat el sistema que tenim nosaltres i han volgut anar una mica més enllà i han vingut a jugar amb nosaltres. S'han fet socis de l'event.
2: Anem a parlar una miqueta del taco, se li diu? Quines mesures té?
3: El taco, ara en aquest moment n'hi ha dos tipus de taco, de llargada variable. N'hi ha fletxes, la fletxa és la punta, el que va més a dalt, el que porta la sabatilla per tirar, que n'hi ha fletxes de 69 centímetres i fletxes de 71. Llavors, la de 71 fa que el taco faci 1,43 i la de 69 que te fa 1,41. Llavors, és una cosa que és, depèn de lo que a ti te vagi millor, doncs jugues en una llargada de A o una altra llargada de A.
2: I el taco vindria a ser com la guitarra per un guitarrista, vull dir, el material és important o estan fetes amb el mateix tipus de fusta o depèn del fabricant?
4: Hi ha de tot el que vulguis.
3: Tacos.
4: El taco és com tot, com una bicicleta, com una pala de pàdel o el que sigui, depèn del que vulguis gastar-te. N'hi ha tacos que pots gastar-te 50 euros i n'hi ha tacos que valen 5 o 6.000 euros.
2: Déu-n'hi-do.
4: Sí, això jo vull dir que depèn de lo que vulguis.
3: Però que lo important són les mans del jugador.
2: Les mans i la vostra concentració.
3: Les mans del jugador és lo important.
4: Si és un jugador bo, millor amb una canya ja ho fas tot.
3: El taco ajuda, però no és tot.
2: I després tenim... El taco ha d'estar ben amb el guix.
4: Sí, hi ha un guix.
2: Amb polenat amb el guix, perquè si no rellisca amb la bola...
3: Sí. El guix se posa a la punta de la sabatilla, la que te deia abans, perquè quan la sabatilla impacta en la bola no rellisqui i no faci el misto que nosaltres diem, que és el plas, el que no volem que no es faci mai i de moltes vegades no es fa, pues això és el que intentem fer con el guix perquè no ho feixi.
2: Bueno, tenim una mesa, tenim un taco, tenim el guix i ens falta lo important, que són les boles.
3: Les boles.
2: Depenent del joc, canvien les quantitats de boles o sempre estan, si és francès com americà?
3: No, si és francès, sempre es juga, depenent del joc que jugui, sempre se juga amb tres boles. I a l'americà se juguen com boles ratllades i boles llises i són més boles.
2: Després ja, si juga l'americà, si tires la bola negra...
3: Has de ficar ratllades, has de ficar negres...
4: A l'americà aquí es diu pol, i després a l'anglès és l'snooker, que també és de bola de forat, però la taula de billar és molt més gran.
3: És les més, boles és més gran més que la
4: petites,
3: nostra.
4: Les boles més petites...
3: És un billar molt difícil.
4: I bueno, i s'han de ficar dintre de...
3: L'snooker.
2: Perquè quants tipus de jocs de billar hi ha? Vull dir, m'heu dit la mesa, la francesa, l'anglesa, però hi ha tipus diferents de billars?
3: De billars està el que és el billar francès, que és el que no té forats, després està el billar, el pool, que és el que té 6 forats, i després està el snooker, que és com una espècie de pool, però la mesa és molt més gran i les boles són més petites. I per la meva manera de veure-la és molt més complicat.
2: I a part d'aquestes modalitats ja no n'hi hauria més, perquè m'ha semblat veure per internet que hi havia a la manera de jugar colombiana o alguna cosa així. O...
4: Bueno, és que dintre del billar hi ha la lliure, hi ha el quadro, hi ha les tres bandes, hi ha...
3: A la banda.
4: Quilles, hi ha la banda... És que hi ha moltes modalitats amb les tres boles.
2: Teniu escola de billar o no? No teniu nanos que us vinguin?
3: No.
2: Doncs seria important.
3: Sí, però és complicat, ja. És complicat.
2: Combinar-ho amb els horaris, els nanos...
3: No, a part de combinar-ho amb els horaris, és que la gent jove d'ara no té paciència. La paciència és una cosa que no la tenen molt com a virtut. I si no tens paciència, no és fàcil començar i que les coses surtin bé d'un principi. I s'ha de tindre molta paciència, molta actitud, molta constància i s'avorreixen massa d'hora.
2: Doncs... Poder s'avorreixen perquè no hi ha la cultura d'ensenyar-los a jugar a billar, d'ensenyar-los a jugar als escacs, perquè és una manera de practicar paciència i estratègia.
3: Sí, sí.
4: Bueno, jo crec que des de l'internet això ja ha suposat un,
3: Jo quan era petit, ja t'he dit, abans, com 12, 13, 14 anys, jo anava al meu barri, anava al saló recreatiu a jugar al ping-pong, a jugar al billar, a jugar futbolí, al futbolín. Ara això ja als barris cada dia n'hi ha menys. Ara als nens li agraden molt la PS4, el FIFA i les coses aquestes que a nosaltres no ens gusten res i a ells li agraden molt.
2: La veritat és que, per exemple, des del mateix ajuntament s'han posat taules de ping-pong al carrer,
3: sí,
2: perquè els nanos practiquin.
3: Sí, al parc.
2: Ja no dic posar, ni taules de billar, evidentment que no, però això... també tenim escoles d'escacs aquí a Esplugues.
3: Sí, i de ping-pong.
2: També, sí, la tenim aquí a l'Avenç.
3: A l'Avenç.
2: Però que és molt interessant, vaja, a mi em sembla que és molt, no interessant, important, que els nanos practiquessin aquestes modalitats que hem dit, tant de ping-pong, billar, escacs, perquè els referma una mica amb això, amb la constància, amb la concentració. Com ho feu per concentrar-vos? Simplement és que quan ja entres a la sala de billar ja t'oblides del món exterior?
3: No és que t'oblides del món exterior, però vens a fer una cosa que t'agrada molt fer-la i llavors pues, li poses l'actitud que n'hi ha que posar-li perquè la partida és el que te surti maca. I després si jugues amb un amic, com pot ser Ramon, que n'hi ha nostra competència sana, com dic jo, pues ahí estem barallant-nos totes les tardes.
2: Quines estratègies teniu a l'hora? Ja no de concentrar-vos, no? Perquè hi ha moltes pel·lícules de cinema que parlen de billar. Hem tingut també televisions que fan molts programes de billar, que se li dedica a l'esport del billar. I les pel·lícules ens reflecteixen això, el com un jugador pot desconcentrar amb el seu rival amb una tonteria que és mirar cap a una altra banda i ja has desconcentrat el jugador que en aquell moment té que disparar el taco, no? Teniu estratègies d'aquestes predeterminades o no?
4: Bueno,
2: o és tot cinema?
4: Al nostre nivell no. Però normalment en competició sí que les n'hi ha. Hi ha gent que s'agafa un carmel i fa soroll amb el paper, o bé se li cau el guix a terra i fa soroll, o comença a esternudar, o qualsevol cosa d'aquestes perquè l'altre perdi la concentració.
3: Això a vegades, sí que quan li toca tirar, triga una mica més de lo que és normal per tirar, per fer-te una mica la guixa i desconcentrar-te, o posar-te nerviós, però bueno, són coses que són normals dintre del joc del billar.
2: Per tant, no són pel·lícules ni invents, és cert.
3: És realitat.
2: És aquesta la manera de fer-ho. Jo la veritat és que el meu desconeixement envers el billar en general és molt gran, excepte que havia intentat jugar alguna vegada a billar de joveneta al Bridge de Sant Just, que ja no existeix, I més que res anàvem com a divertiment, Anàvem a fer el cubata després de sopar i a veure qui tirava més boles al forat, a veure, encara que fos la negra.
3: Sí, sí.
2: I la veritat és que sí, que és un esport en el que et dona moltes alegries, que la gent ha disfrutat molt jugant a billar.
3: És molt divertit jugar.
2: Què ens recomanes, va? Feu-nos una recomanació.
3: Jo recomano a tothom que li agradi o que l'hagi pensat alguna vegada d'intentar jugar, que vingui una tarda i lo provi, perquè és una cosa que si lo proves i l'agafes el gusanet, com dic jo, és una cosa que te quedaràs per jugar, i és una cosa que el que juga, jugarà tota la vida, perquè jo vaig començar als 14 anys, a los 23 o així lo vaig deixar fins als 27, que vas vindre al poble, me vaig enterar que n'hi havia en billar, me apunté al billar i des de los 27, 30, que estic aquí, jugant al billar, una altra vegada. I és perquè t'agrada, perquè el gusanet t'enganxa i perquè és molt divertit. És molt divertit.
4: Home, de fet, a Esplugues vam tindre una iniciativa al billar de la secció de billar, i és que els nanos fins als 14 anys no paguen res.
2: Està molt bé, això.
4: O sigui, això ja ho hem fet ja pràcticament des de l'inici.
2: Doncs per part vostra és una bona iniciativa.
4: Però no, la joventut no està pel joc. 18, llavors, sí, a partir dels 14... Em sembla que pagaven mitja quota i després fins als 18, que ja llavors pagaven la quota sencera. O sigui, que dic que possibilitats sí que els hi hem donat i que es fa, però no hi ha l'afició que ha d'haver-hi.
2: Abans parlàvem, has anomenat tu, Pedro, el tema del manteniment, perquè clar, el drap que hi ha sobre la taula, que sí, no sé si deu ser un feltre...
3: No, és un paño d'un teixit especial, sí, perquè la bola rellisqui molt i corri molt.
2: I quan es fa un set, això ja és un drama, no?
3: Quan fan un set, que intentem no fer-los, s'ha de canviar el paño.
2: Tot sencer, perquè sí, no es pot fer un apaño.
3: No es pot cosir. I nosaltres, més o menys, canviem els panys a la mesa, perquè te facis una idea, dos vegades a l'any canviem les dues taules.
2: Doncs no deu ser tan car, no? Si ho podeu...
3: Bueno, són 1.300 euros els dos panys cada vegada que us canvies.
2: O sigui, si ho feu dos cops l'any, comptem...
3: 2.600.
2: O sigui, que s'us va el pressupost dels socis?
3: Bàsicament, la quota que tenim nosaltres a la secció és una quota molt assequible per tothom que vulgui jugar. El que passa que no és una secció que... No serem mai un banc. Tot el que recollim de les quotes lo empleem en material perquè la gent jugui bé, jugui contenta i jugui com bon material.
4: A més que res, el tema és que les taules de billar estiguin en condicions.
2: Clar, és molt
4: per
2: important
4: poder practicar el billar, que estem tots contents. Si s'agafen 100 euros, 100 euros estan dedicats precisament a la sala de billar.
3: Ara fa el mes de maig van canviar una de les dues taules, la van canviar, que van canviar una taula que tenia, quants anys tenia, Ramon, la taula aquesta que tenien?
4: Aquestes tindria 30 anys com a mínim.
3: 30-40 anys tenia la taula. I ara hem posat una SAM, una taula més nova, més moderna, que va molt millor.
2: Clar, perquè com que la taula és de fusta, la fusta s'ha de tractar bé, ha d'estar molt ben cuidada, aquesta mesa, no?
3: Bueno, les taules ja per si són dures, no se fan malbé. Si les fas el manteniment, que es les de fer, a lo que és la zona de lloc, que és canviar els panys, periòdicament cada 10 o 12 anys canviar les bandes de goma, perquè la bola boti bé a la banda, agafi bé els efectes i tal. Si le fas un manteniment correcte, la fusta, vaja, no se fa malbé.

0: Taques, el, que hi ha molts.
1: N'hi ha moltes.
0: Hi ha, molt, hi ha moltes jugades, molts tipus de jugada.
1: Que cada jugada pues, té el seu dibuix dintre de la taula.
0: Bueno, i el billar està dividit en tatxes, i les tatxes que té el billar són precisament per tindre un punt
1: de referència.
0: D'influència per veure on tens d'anar perquè vagi a l'altra tatxa, que és on vols anar-hi.
2: D'acord, les tatxes estarien a
1: sobre de la taula. A sobre de la taula,
0: al voltant,
1: a la banda.
0: Al voltant de la
1: festa. Per veure-la i fixar-te, i te serveix de referència perquè la bola faci el dibuix que ha de fer.
0: Diguéssim que el diari està dividit per un costat amb 8 quadros i amb l'altre en 4.
2: Estàvem parlant de les figures, de les tatxes, m'estàveu parlant d'això. Les tatxes donen un punt de referència, i aleshores el que és molt important és quan el taco el fas anar,
1: el cop
2: que li has de donar i la direcció que li dones.
1: El cop, la força i la direcció.
2: I tot això és molta pràctica.
1: Clar.
2: No hi ha altra manera d'aprendre que pràctica i pràctica i pràctica.
0: Pràctica i pràctica i pràctica. I més pràctica.
1: Són mans, tindre mans i tindre cap, molt
2: i,
1: de cap.
2: I a més quan ho dius fan somriure al Pedro, que és que li agrada, perquè ell s'està imaginant com ell fan el taco, i somriu.
0: És que sempre estem aprenent al billar. No,
1: el billar mai
0: no s'ha acabat mai.
1: Nunca se sap tot.
0: Sempre hi ha jugades noves. Ara, per exemple, hi ha el billar a Corea, que s'ha posat molt de moda, i allà pràcticament a les escoles ja estan començant a fer billar. Aquí s'ha perdut molt, però allà no. A l'Àsia ara s'ha posat de moda. I, bueno, cada cop hi ha jugadors nous que fan jugades noves, i, bueno, no pares mai d'aprendre jugades noves de billar.
2: Perquè si busquem a Google et diu que molta documentació es troba entre la realesa i la noblesa europea del segle XIX, però que també hi ha documents anteriors i que se li pot atribuir a la Xina el naixement del billar. Però clar, i això ja anem molt, molt cap enrere. Per tant, que seria de lògica que des de Corea estiguin fomentant actualment el
0: billar
2: a les
0: Vietnam,
2: escoles.
0: Corea, Vietnam, Xina, tota l'Àsia ara s'està fomentant. Mm-hmm. De fet, hem vist sales de billar a Corea que potser n'hi ha 20 o 25 taules, que això no s'ha vist mai aquí.
1: Ni es veurà.
0: Ni es veurà. Perquè allà sí que pots veure l'aficionat i gent molt jove jugant al billar. Nanos de 8, de 9 anys jugant al billar. I això aquí pràcticament no es veu.
1: I juguen a billar, però juguen d'una manera diferent. O sigui, la tècnica, la pràctica, juguen diferent. La manera de tirar les boles les tiren diferent. Ells juguen com més rotacions, juguen diferent. Rotació és quan la bola la fas girar molt. Ells juguen d'una altra manera, juguen més fort, més, amb menys precisió, però vaja, menys tècnic, però més pràctic. A mi la manera de jugar que tenen m'agrada molt.
2: Doncs, i això que el d'aquí és tranquil, precisió, no? I
1: allí juguen d'una altra manera, juguen més amb boles més rotades, boles... Se compliquen més la vida, però les fan, que dic jo.
0: Bueno, ells tenen un avantatge, que ells, com es veu que ho han agafat molt fort, han agafat a gent molt, molt preparada del billar europeu i se l'han endut allà precisament per ensenyar-los pràcticament la base del billar, que és la tècnica, no? I després ells han afegit, a més, la part seva, del cop de bola, el que diu ell de la rotació. Ja són temes que ells han anat polint més.
1: Tenim que tenir en compte que aquí a Catalunya o a Barcelona tenim el senyor Dani Sánchez, que és el que ha sigut campió del món moltes vegades.
0: Quatre vegades, no, em sembla?
1: Més de quatre. Que és un pioner, va ser un pioner del billar, i gairebé poca gent lo coneix que no sigui del món del billar, i se pot dir que és un Rafa Nadal en tota regla.
2: No se m'acut res més, no sé si vosaltres voleu afegir alguna cosa que jo m'hagi deixat de dir, que
1: no
2: considereu interessant.
0: Bueno, a nosaltres ens agradaria estar federats, però això, per estar federats necessitem diners.
2: Això s'ha parlat amb Junta de l'Avenç, el tema
0: aquest. Si tinguéssim subvencions o alguna cosa que ens ajudés una mica, llavors sí que pensaríem en fer-ho seriosament, perquè ens agradaria. Perquè no tinguéssim ell i jo, que anant-se a un club de fora, a la Unió Coral, per poder jugar federats.
1: I poder representar el poble d'Esplugues, clar, que és, clar. Que és el bonic per nosaltres, representar el poble d'Esplugues.
0: El poble ja la vens, clar.
1: Ja la vens, a la mateixa vegada.
2: Doncs sé que és un tema que està sobre la taula de la Junta.
0: Home, de fet, la nostra intenció era tindre una sala més gran.
2: També.
0: Perquè ara, de fet, tenim un billar que el tenim voltant per aquí perquè no tenim puesto per posar-lo. I potser un billar

0: d'aquests sí que podria ser perquè gent nova que entrés pogués anar practicant i d'aquesta manera agafar el gusanillo aquest del billar. Perquè ara amb els dos billars que tenim no ens puguem permetre en principi digué allò del set que hem parlat abans, de que ara ens facin jugant un set i tindre que gastar 600 o 700 euros en canviar un altre cop al pany. Dedicar una taula a fer alguna cosa d'aquestes.
1: Escola, un taller o... No sé, de vegades l'hem parlat i l'hem intentat, però és complicat també. Per el tema horaris, els nens han de vindre massa d'hora, massa d'hora nosaltres estem treballant també... És una cosa una mica complicada, però bueno, tot a poc a poc.
2: I qüestió de diners, eh? Poc a poc i tot has
1: costat de diners. Sí, no, sí, en qüestió de diners, per lo que és la vida de la secció, con los socis que normalment tenim, van passant els anys i aquí estem tot els anys que hem estat. I bueno, i van fent.
2: A més, és molt diferent, com per exemple tu, que teniu a sobre vostre ping-pong, plegues la taula i la transportes on vulguis. Clar. I te'n pots anar a la pista Conxita Udina i
1: no, jugar.
2: El billar no. O sigui, s'ha de manipular d'una manera determinada, s'ha d'embalar, han de venir unes persones totalment especialitzades per transportar-lo.
1: Moure la taula és molt complicat.
2: Exacte.
1: Molt ja complicat,
0: una vegada,
1: molt complicat i molt car.
0: Ja ho vam fer una vegada, que vam muntar aquí al teatre, vam muntar una exhibició que va vindre precisament el Dani Sánchez i el Segundo García, i la vam fer a dalt, però vam tenir que desmuntar la taula nosaltres. Bueno, va vindre una persona que sabia del tema i que va es dedicar a desmuntar-ho i a muntar-ho, però van tindre les pissarres. Cada pissarra, quan pesa cada pissarra?
1: Pues cada pissarra pot pesar uns 300 quilos.
0: I van pujar pissarra per pissarra a dalt de tot i allà muntar-ho.
1: I si una pissarra te cau i s'espatlla, pues el billar ja no tens billar.
2: O sigui, podríem, jo faig la comparació de moure una taula de billar és com moure un piano, que és super delicat i necessiten persones especialitzades.
1: Correcte.
2: Que fan transport exclusiu d'això.
1: De billar. 3 dies el procés de desmuntar i muntar, 3 dies.
2: Això són moltes hores i les hores
0: sí, són
2: cares.
0: Sí, perquè vam desmuntar també el billar que hi havia aquí per poder posar l'altre. I era desmuntar aquest, guardar-ho en un magatzem, i allà van portar l'altra taula, desmuntar-la allà i muntar-la aquí una altra
1: vegada. I quan muntes el billar has de tapissar novament el taulell, perquè el pany ja no val, una vegada lo treus, ja no serveix.
0: I és complicat perquè té calefacció. El billar té calefacció. Per sota
1: té
0: unes resistències per sota de la pissarra que van escalfant el billar. Tenim una temperatura més o menys entre...
1: La mesa normalment està a 32 graus.
0: 20, 27, 32 graus, i per mantindre-la, per no tindre humitat ni... perquè corrin una mica més les boles.
2: És molt delicat això, eh?
1: Molt delicat.
2: Sembla ja un joc per a senyoritos, que diuen, o sigui... aire condicionat en el billar,
0: sí, bueno, l'aire condicionat...
2: concentració, dedicació... Eh?
0: És imprescindible una sala tan petita com aquesta.
2: Doncs moltes gràcies al Pedro Romero i al Ramon Guerra. Heu estat aquí per explicar-nos com és la secció de billar del Centre Cultural de l'Avenç. Teníem ganes ja, de que feia temps que havíem parlat amb el Jordi Figueres,
1: sí,
2: de que passéssiu per la ràdio.
1: Sí, sí, moltes ganes.
2: Finalment ha pogut ser, seguirem en contacte amb vosaltres.
1: I dir sobretot això, que la gent que tingui ganes de provar-lo, que sense cap mena de dubte, que vingui, lo provi, i si li agrada, pues cap endavant.
2: Doncs els teniu aquí. Entreu a l'Avenç, passeu pel vestíbul i al fons de tot el vestíbul, passat la porta del bar, trobareu una
0: abans
2: porta...
0: Abans d'arribar a la sala del 75 aniversari.
2: Exacte,
0: a la dreta.
2: A la dreta. I allà tindreu els companys del billar, que l'única cosa que se sent quan passes pel passadís, perquè ells no parlen, només sents els tocs de les boles. Clar, pum, pum, clar, clar.
0: Pum. Bueno, parlar també se'n parla.
2: Però
0: una mica.
2: Però poquet, perquè alguna vegada
0: sí,
2: que he passat, no
0: sí,
2: se
0: bueno,
2: senten moltes...
0: Normalment la concentració, si estàs concentrat, necessites estar callat, però bueno,
2: exacte,
0: sí que es parla una mica.
2: De fet, allà esteu bé, perquè esteu en un racó que hi ha silenci, bueno, alguns dies hi ha activitats al 75 aniversari.
1: Algun dia n'hi ha festa, però
2: i
1: bueno.
2: I algun dia dalt, sí, a la Pau
0: Pujol,
2: el Zumba...
0: I el ping-pong, quan hi ha el ping-pong també, perquè salten els jugadors,
1: però bueno.
0: I a dalt se sent, sí, els sostres,
2: se sent tot. I a més l'Avenç és molt antiga i el tema d'insonorització falla per totes bandes.
1: S'ha de conviure.
2: S'ha de conviure, ja ho has dit tu. Doncs com us he dit abans, moltes gràcies a en Pedro, al Ramon, per ser aquí amb nosaltres. I com sempre diem, quan acabem les entrevistes, una abraçada molt forta a tots aquests socis que fan possible que aquesta secció de billar sí. Doncs funcioni.
1: Molt bé, gràcies.
2: Una abraçada a tothom.
0: Gràcies.
2: Gràcies.
0: Molt bé,
3: gràcies. Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM. Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Coplejant.
6: Som a tot el país.
5: Coplejant.cat.
6: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
5: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
3: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
6: I a la teva ràdio. Ei!

0: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
1: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Són les 6 de la tarda.
1: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina.

0: llegint el llibre, quina música ens hauria d'acompanyar?
1: Yo te diría que las tres, cada una lo suyo, pero la última tiene una canción que para mí es especial y bueno, que la escucho mucho, que es una cantante italiana que se llama Fiorella Manoia y la canción es La casa en riba al mare.
0: La casa prop del mar?
1: In riba il mare.
0: Il mare, molt sí. Bé. Doncs la buscarem.
1: Sí.
0: I ens acompanyarà.
1: Com quieras.
0: De fet, ens estarà acompanyant. Els oients ens estaran escoltant l'entrevista amb aquesta música, perquè us diem que des d'Esplugues FM gravem les entrevistes en els horaris nocturns gairebé, i després fem el muntatge i us passem les entrevistes.
1: Vale.
0: Doncs, Graciela, moltes gràcies.
1: No, gràcies a ti.
0: Avui estem gravant aquest programa, és un dimarts 21 d'octubre i esperem que vagi... anirà molt bé aquesta presentació a la biblioteca, que sempre us acull tant. I serà a quina hora? Vale, o sigui, la presentació és el dia 28 a 6:45 de la tarda.
1: El pròxim martes.
0: Val, o sigui que estem enregistrant l'entrevista una setmana just de la presentació del llibre.
1: Yo te agradezco muchísimo.
0: No, a tu.
1: Y también le agradezco a DE, que han tenido la gentileza de invitarme, de compartir contigo y, bueno, a ver qué sale.
0: Ja sabeu que sou molt benvingudes, perquè jo també tinc una part creativa frustrada d'escriptura.
1: Hay que seguir.
0: Però la veritat és que des de l'associació s'estan fent coses molt maques, es preparen activitats durant tot l'any i el molt important és aquesta amistat que aneu forjant, taller darrere taller, i que cada vegada es va eixamplant més i que van sorgint més coses.
1: És així.
0: Doncs, com sempre acabo les entrevistes, és moltes gràcies per estar aquí, per haver vingut, i per totes les persones que formen part de tot aquest projecte que li donen vida i que ens donen vida a la nostra ciutat.
1: Així és.
0: Gràcies, una abraçada.
1: Gràcies a ti.

0: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, els seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: A l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, com ja sabeu, parlem amb veïns i veïnes d'Esplugues, persones que han escrit algun llibre. Avui tenim un veí del centre i parlarem de Quién vive amb Josep Luzán.

0: Bon dia, Josep.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Josep, tu vius al barri del centre?
1: Sí, al costat de, precisament de l'Avenç.
0: Sí, aquí al carrer Mossèn Cinto Verdaguer.
1: Ah, exacte, sí, sí, sí.
0: I vius a Esplugues des de quin any?
1: Ja ni me'n recordo, del 83, des del 83.
0: I sempre has viscut al centre?
1: No, jo havia nascut a, bueno, vaig néixer a Barcelona i vivia al barri de les Corts. Llavors em vaig casar i és com vaig venir cap aquí.
0: I, quan, va, i d'aquí ja no t'has mogut
1: no,
0: Esplugues?
1: No m'he mogut ni em penso moure. Perquè
0: sí, molt bé. Josep, la teva afició, bàsicament, és el cinema.
1: Sí, a veure, fa... No me'n recordo exactament, però fa bastants anys que, diguéssim, col·laboro amb un portal de cinema de terror que es diu terrorweekend.com i, bueno, i cobreixo festivals i coses d'aquestes, faig crítiques de pel·lícules, entrevistes, etc. Tot el que està relacionat una mica amb el cinema, de, en aquest cas, de gènere de terror.
0: Per tant, coneixes perfectament el de Sitges?
1: Ah, correctament, vaig cada any, és a dir, conec a tothom i inclús el llibre té algun lligam amb Sitges que 5 anys més endavant ja ho comentaré.
0: A Molins de Rei es va fer alguna cosa de 24 hores de
1: sí,
0: cinema?
1: Sí, cada any hi vaig també, que també són les 24 hores de terror, però bueno, és un festival que cada vegada es fa més gran, més llarg, a vegades abans començava durava una setmana, ara pràcticament se'n va a dues setmanes amb el colofó d'això de les 24 hores de cinema de terror.
0: I el cinema, quants jocs t'ha portat a viatjar?
1: Buah, he anat a Itàlia, he anat, bueno, a França, bueno, a Cannes, bueno, a Espanya he anat a molts llocs, bueno, i en principi per qüestions de feina no he pogut sortir més enllà, però bueno, els companys del portal pues, han anat fins als Estats Units, han anat a Argentina, vull dir que ens movem bastant.
0: Perquè laboralment estàs vinculat amb el món de l'economia i l'empresa.
1: Ah, exactament, sí, treballo en una empresa des de fa molts anys i bueno, estic al departament de compres i bueno, la meva feina no té res a veure ni amb escriure ni amb el cinema. Però bueno, són aficions que tinc molt arrelades i la veritat és que m'agraden molt, molt.
0: Què t'inspira o què et porta a fer aquest llibre, Quién vive?
1: És una història una mica llarga. A veure, jo, mira, parlant així entre tu i jo i que hi ha confiança, no em considero escriptor. Tinc una imaginació desbordant, me'n sobra i tal, i a vegades se m'ocorreixen coses, que passa que com estic treballant o el que sigui, no me les apunto i me n'oblido. Aquest cop se'm va quedar, és una història que se'm va quedar i la vaig anar desenvolupant mentalment, i li vaig comentar a una amiga, i li vaig dir, escolta, se m'ha ocorregut això, no? I m'ha dit, hòstia, se'm va entusiasmar, hòstia, ho has de fer, i mira, m'hi vaig posar, i després el personatge és un... no sé com dir-li, una paraula una mica gruixuda, se'm va com apoderar de mi i no podia parar d'escriure. Està fet en primera persona, com si el protagonista fos jo, i se'm va enganxar tant que ja dic, no vaig poder parar fins que el vaig acabar.
0: Això ho diuen molts escriptors i sobretot actors, que després d'interpretar un personatge necessiten un procés de desintoxicació, perquè no, és com una droga.
1: Jo, a mi em passava una cosa molt curiosa, diguéssim, jo tenia de posar-me en la pell d'aquest home, i és només semblat d'una a una castanya, només sembla un rem aquest home, no? Però clar, m'en tenia de posar a dins seu. I quan repassava el que havia fet el dia anterior o feia un parell de dies, dic, això ho he escrit jo? Deia, no pot ser. Però bueno, continuant endavant, i mira, al final, una mica per amor propi el vaig acabar.
0: Perquè pel poquet que jo et conec, ets una persona tímida, ets una persona, per dir-ho, molt prudent,
1: Correcte.
0: I que ets una persona que, si no se't saluda directament o tu no t'adreces directament, ets una persona amb això, la prudència et fa que no t'enrotlles pel carrer, ets un perfil tímid.
1: Sí, la veritat és que sí, que es diu, el que es diu sí, ara actualment, que ho diu el jovent, perfil baix, no? Que es diu...
0: No és un perfil baix, jo considero una persona que després, en les distàncies curtes que es diu, ets enraonador, expressiu... Després sí.
1: És correcte.
0: Per tant, has creat un personatge que amb el que ets tu no té res a veure.
1: No, perquè és un... no sé, per dibuixar-lo en dues paraules, és un echau pa'lante. És amb una personalitat arrolladora. És un tio que bueno, que s'emporta tot per davant. O sigui, és totalment el contrari a mi.
0: Lo que voldria ser poder?
1: No.
0: No.
1: No. Si mires biografies d'escriptors i tal... El que escriu un llibre, una novel·la, els seus personatges són el contrari d'ell.
0: Ah, vale.
1: I a mi m'ha passat. Però, perquè no s'assembla, ja dic, no s'assembla en res. Ah, bueno, i una cosa que té molt curiosa el llibre és que és tot inventat. No hi ha res meu allà. O sigui, que no busqueu, no hi ha res.
0: I quina és la guspira, aquesta idea que et dona la història?
1: Potser és que, no sé, potser és que he nascut per actor. És a dir, no ho soc, ni ho seré.
0: Ah, no es pot dir mai. No es pot dir mai que no.
1: Em fico dins del personatge, no? I ja dic, jo me'n feia creus. Diu, com pot ser que hagi escrit tot això? I, bueno, era com un desenvolupament lògic del personatge, no?
0: Diu, és una obra de ficció on tots els personatges, els seus noms, diàlegs, llocs i fets apareixen en el mateix producte de la imaginació de l'autor. Això és el que ens explica només d'entrada.
1: És totalment cert, sí.
0: Diu, qualsevol semblança, que això surt a tot arreu, amb persones o fets reals és mera coincidència, que és el que ens acabes
1: és
0: de dir.
1: És totalment correcte, és tot inventat.
0: I la història
1: i que
0: on
1: quan
0: passa?
1: La llegiu, quan, el que pugui llegir, el que tingui ganes, el que tingui ganes de llegir-lo, dirà, pues, no pot ser, algú deu haver d'ell. Doncs pues res, no hi ha absolutament res.
0: D'entrada, com que ets d'Esplugues, di que el trobarem a la llibreria Esplugues.
1: Sí, a la llibreria Esplugues, vale. En principi el trobareu.
0: Explica'ns una miqueta aquest personatge, una mica despietat, cruel,
1: bé, és,
0: malvat...
1: A veure, és que mira, precisament està escrit en castellà perquè el personatge ho demanava, perquè és una persona que, a pesar de lo que he dit, que és una personalitat bastant forta, etcètera, etcètera, té un toc tendre, com si diguéssim, no? I permeteu-me la paraula, és una mica canyí. Canyí en el sentit de l'Espanya dels anys 40, 50, no? Una mica fatxa, també s'ha de dir. Però bueno, és la seva personalitat. I en canvi, diguéssim, amb tot el despietat que té i coses rares que fa, té un fons, diguéssim, tendre, i sí, és un personatge dual, no? Com si diguéssim.
0: Comença. Soy un número más en la cárcel de mierda. Pertenezco a un nuevo proyecto de rehabilitación.
1: Sí, és un, diguéssim, hi ha un psicòleg que treballa per la presó que, bueno, un dia llegeix un escrit d'aquest home, un conte infantil que va fer l'home, i li va agradar molt i diu, pues mira, tenia en ment fer una teràpia de rehabilitació de presos a través de l'escriptura. I li fa escriure un diari que expliqui el que vulgui. I l'home explica la seva vida al mateix temps que explica el que està passant a la presó en els dies que d'això. I passen coses molt interessants, perquè, bueno, no puc explicar més perquè si no ja no cal que compreu el llibre, però diguéssim, entre ells dos, que seria entre metge i pacient, s'estableix una relació tan forta que no sé, que ultrapassa el que és l'amistat, no?
0: És un llibre totalment personal entre aquests dos personatges o,
1: no.
0: O hi ha referències externes de la societat en què aquell moment s'estava vivint?
1: Els personatges principals són aquests dos, el metge i el pacient, però al voltant hi ha personatges secundaris bastant importants i que tenen molta importància en el llibre, i jo crec que estan ben dibuixats perquè, ja dic, no volia que s'allargués molt perquè l'home té, diguéssim, un parell d'hores per escriure el que li ha passat durant la setmana, no? Vull dir, tampoc pot fer moltes filigranes literàries, no?
0: Josep Maria, quant temps has trigat per escriure aquest llibre?
1: Vaig trigar aproximadament uns 7 mesos
0: en redactar-lo,
1: començar i acabar, com si diguéssim. Després hi ha alguna petita correcció i, o algun amic o amiga que em deia, escolta, per què no, si t'hi fixes els capítols, posa jornada, en lloc està dividit per jornades, mm-hmm. I al costat del número hi ha un cercle.
0: Val.
1: Si t'hi fixes,
0: ara buscaré els capítols.
1: És una cosa que a mi servia per referència quan escrivia, però una amiga em va dir, escolta, pues deixa'l.
0: Jornada 1.
1: Hi ha un cercle al costat.
0: Després perquè he vist un poema.
1: Sí.
0: També escriu poemes aquest personatge? Com es diu?
1: Manuel.
0: Perquè he vist un poema, una carta que posava Marta...
1: Hi ha una sèrie de situacions que, en principi, al començament del llibre, com he explicat abans, el metge, diguéssim, l'agafa com a conillet d'Índies de l'experiment aquest literari, a través d'un conte que va escriure, molt curtet, per conte infantil, no? Com si diguéssim. I més endavant escriu com un petit conte també de, bueno, per una situació que li passa. Vull dir que és una persona que t'he dit que al mateix temps que és un malparit té coses tendres i que dius com pot ser que sigui un home d'aquesta manera tan dual, no?
0: El darrer capítol és jornada 23.
1: Sí.
0: Passen 23 dies aquest llibre?
1: No, en principi ell escriu un cop a la setmana.
0: Ah, per tant, 23 setmanes.
1: Tampoc. Perquè hi ha una cosa al mig que no puc explicar. Que,
0: no l'expliquis.
1: Que s'allarga una mica més.
0: Quan un escriptor comença a escriure un llibre, de vegades comença d'una manera i al final acaba com no havia pensat des del principi. A tu t'ha passat això, que el personatge ha anat evolucionant, o ja tenies clar des del principi com acabaria?
1: Tenia molt clar el començament, el desenvolupament i el final. El que passa que no sabia com omplir-lo, clar, un llibre no, si no estaria explicat en 3 pàgines.
0: Vale.
1: Però vull dir que el que és la trama principal sí la tenia claríssima. Uh-huh. El que passa que al voltant pues, tenia d'anar posant coses i coses, bueno, que és el que se'm va allargar una mica, no? A veure, és una temàtica una mica així, no sé, és una mica complicat d'encabir-ho en un gènere determinat, no?
0: Vull dir, no podem dir que és un gènere de ficció.
1: O sigui, no és terror 100%, encara que tingui terror. No és fantàstic 100%, encara que tingui algo de fantàstic. No és un drama, però té algo de drama. És a dir, jo portava les editorials pues, una mica especialitzades en el tema, per exemple, de terror.
0: Pel cinema, per tot el que
1: deien
0: que
1: no encaixava.
0: Que no encaixava.
1: I llavors, bueno... el vaig deixar, bueno, no és que vaig estar 5 anys allà insistint, no, anava provant, bueno, i al final, si vols t'explico com al final com es va publicar, perquè... Va
0: dir, sí, m'interessa molt que m'ho expliquis.
1: Pues mira, jo tenim, bueno, com saps, vaig a Sitges tots els anys amb el tema de Terror Weekend, del seguir el Festival de Cinema Fantàstic i de Terror, i, bueno, allà coneix molta gent, no? I amb això de la pandèmia, i coneixíem un que és periodista també i tal, i com estàvem avorrits a casa, que no sabien què fotre, li vaig dir, escolta, vols llegir una cosa que he escrit i tal? I li vaig passar un PDF amb el llibre, se'l va llegir i se'n va entusiasmar.
0: Ah, sí.
1: El va llegir 2 vegades, diu, hòstia, és que em flipa, que no sé què em va dir. I tenia un amic que és editor, que està tan pirat com ell, i li va passar, també li va encantar, i d'aquí ve la història.
0: I tu publica Terra Ignota.
1: Terra Ignota.
0: Molt bé. Per tant, no has tingut més cap problema, perquè hi ha gent que ha de passar per moltes editorials.
1: Jo pensava que em diria, bueno, no, la nostra editorial no es dedica a això i tal, però no, al final li va agradar tant que em va dir endavant, som-hi. I es va tirar de cap a la publicació i jo encantat, de veritat.
0: Perfecte. El teu coneixement del cinema de terror al llarg de tots aquests anys t'ha inspirat molt? T'ha portat a escriure aquest tipus de llibre?
1: D'entrada, el títol.
0: El títol.
1: Quan vaig començar a escriure el llibre, no tenia ni idea de quin títol posar-li. Jo anava escrivint, i al final dic, hòstia, li tinc de posar algun nom, no?, al llibre. I llavors, com soc aficionat al gènere de terror i fantàstic, pues, no sé si coneixes la pel·lícula Blade Runner.
0: M'encanta.
1: Doncs, l'última frase de la pel·lícula és "Quién vive?". I és com una mena d'homenatge a aquesta pel·li que a mi m'agrada molt, que la podria veure cada dia, perquè no em cansaria. I és com un petit homenatge. Hi ha diversos homenatges en el llibre. Uns són claríssims, com el títol, un parell de referències claríssimes que hi ha en parell. Hi ha altres que estan més amagats.
0: Blade Runner la tinc a VHS, que és quan va sortir, i quan va sortir l'edició del CD amb el Making Of, em vaig comprar que eren 2 CDs. M'agrada molt.
1: L'he vist al cinema, l'he vist la versió americana, la versió europea, la versió del director, totes.
0: O sigui, podríem fer una sessió d'aquestes de 12 hores amb Blade Runner.
1: Oh, tranquil, i te faltaria temps, eh?
0: Doncs mira, una proposta per fer-li a les activitats de l'avenç.
1: O inclús, no només de Blade Runner, Blade Runner és molt bona, però hi ha pel·lícules que serveixen per parlar hores i hores i hores.
0: Vull dir, aquesta
1: és una, aquesta de Blade Runner.
0: Vas conèixer la secció que hi havia aquí a Esplugues d'Imatge 74, que es feien als Cinemes Fòrum?
1: Sí. I tant, és molt interessant, eh?
0: Aquest és el primer llibre que publiques, Quién vive?
1: Com a autor exclusiu, sí. Però, diguéssim, soc coautor del llibre Michael Haneke, L'estètica del dolor, d'editorial Hermenaute, en el qual vaig escriure un capítol d'aquest director austríac, Michael Haneke, que, bueno, vam fer una revisió de tota la seva filmografia i a mi em va tocar parlar de Funny Games, una altra pel·lícula mítica que mereix el mateix tracte que Blade Runner.
0: Michael Haneke, que
1: és un director austríac.
0: De cinema de terror, també?
1: Un tipus de cinema que aterroritza, però no és de terror. És a dir, és un tio molt especial i tal, va fer unes pel·lícules bones. No sé si coneixes, per exemple, Caché, Funny Games, La Cinta Blanca...
0: Jo sóc més de Memòries d'Àfrica i de Blade Runner que pues... no pas de cinema de terror.
1: No, aquest no té res a veure, no, la veritat és que no. Però va ser molt interessant perquè érem 5 autors... i eren punts de vista diferents sobre el mateix, diguéssim, director de cinema, no? I ja dic, a mi, com sabeu, el Michael Haneke aquest, el Funny Games, que va fer una versió en el seu Austria natal, i després va fer la versió als Estats Units, amb la Naomi Watts i una mica més tipus de Hollywood. I les pel·lícules són idèntiques, plano per plano. Em sembla que la d'americana dura 2 minuts més. Llavors, a mi em van tocar parlar de la diferència entre les dues pel·lícules.
0: Una anàlisi, sí, una feinada, total, una anàlisi comparatiu.
1: Una feinada que flipes. Però m'ho vaig passar en gran, la veritat. La veritat
0: que
1: és
0: bé,
1: que sí.
0: Molt interessant, eh? Mm. Perquè, clar, una persona que prové del món de l'economia i de l'empresa, que et dediquis i t'especialitzis en cinema de terror, eh? I que analitzis les pel·lícules d'aquesta manera...
1: Saps de què ve, això? Perquè, bueno, a mi m'agrada molt, el cinema m'agrada molt en general, i, clar, Sitges el tenim aquí al costat, doncs. Sí. Jo hi anava cada any com a espectador, no? I, clar, em sortia un ull de la cara. Les coses van així, eh? No. I, bueno, vaig conèixer el director de Terror Weekend, aquest portal, sí, d'internet, sí. Uh-huh. I em va dir, escolta, tu saps escriure i tal, crítiques de pel·lícules? Dic, ni idea. Perquè no havia fet mai cap, no? Diu, ostres, fes-me una d'una pel·li. Me'n recordo que la pel·li, que era Confessions, una pel·li japonesa. Que me la vaig mirar, li vaig fer la crítica, li va encantar i va dir, mira, pues si t'acredito, podràs entrar a veure totes les pel·lícules que vulguis i tal. I jo, perfecte. I va, la cosa va començar així, un tema una mica econòmic, no?
0: Abans he fullejat una mica i volia dir-vos una frase, però, bueno... no sé, m'hauria agradat llegir algun tros del llibre. Con agradecimiento me ofreció un cigarrillo. Yo no fumaba, pero para hacerme el simpático lo encendí. Això també diu molt del personatge. No li venia de gust, però poder per no enfadar-se amb aquella persona són aquells punts tendres.
1: I en canvi llegeixes una mica més endavant o enrere i dius, però aquest tio està com un cencerro.
0: Pues fa riure el que ve després. Diu, casi me muero de la tos. Él sonrió. Vull dir, és el clic aquest de... et soc amable i com que t'he sigut amable ara m'agafo una tos que em moro.
1: Ara ja veuràs.
0: Doncs recomanació, com ja sabeu, fem aquestes entrevistes a veïns i veïnes d'Esplugues que hagin escrit un llibre. I avui amb nosaltres en Josep Maria Luzán Sánchez, que és del barri del Centre, i ha escrit aquesta novel·la, Quién vive... que no emmarcarem el gènere perquè no és ni de terror ni de fantasia. Eh?
1: És el problema que una mica que té la novel·la, no?
0: Enric, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, per compartir amb nosaltres el teu llibre, el teu temps i el teu espai. D'acord?
1: Moltes gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de poder donar-me a conèixer una mica.
0: Sí, seguirem en contacte.
1: Perfecte, moltes gràcies.
0: Una abraçada. Yeah.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esteu escoltant Esplugues FM.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
5: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 7 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Si us dic esport, difusió, muntanya, amb quina entitat penseu que parlarem avui? Avui parlem de Gelade, és actualment una secció de l'Avent Centre Cultural, i tenim amb nosaltres el Sergi Oriola. Benvingut.
3: Hola, gràcies.
2: Sergi, ets veí d'aquí del barri del Gai, d'aquí d'Esplugues, tot i que actualment ara no estàs vivint a Esplugues, però la teva vinculació amb Gelade, doncs, és que ets d'Esplugues.
3: Sí, sí, jo soc d'Esplugues, i de fet, com a anècdota, si vols sentir-la, va ser fent jo aquí en el símbol feies marcials, hi havia un noi que era de Gelade, que es deia Rai, i parlant d'això de muntanya, jo començava a tenir curiositat per la muntanya, tenia llavors 16 anys o així, i em va dir, jo soc d'un centre d'aquí d'Esplugues, que es diu Gelade, i vine. I a partir d'aquesta vinculació amb aquest noi dels marcials del símbol, vaig acabar aquí a Gelade fent muntanya, i fins ara.
2: Anem a començar una mica. Fa 50 anys es funda Gelade, i amb aquests objectius que tenen els centres esportius i excursionistes, que és fer la difusió i la pràctica de l'esport, en aquest cas el centre excursionista, doncs pujar la muntanya.
3: Sí, sí, correcte. De fet, ja sigui fer muntanyes com fer travesses, rutes, fer cims, sempre al final la motivació o el fil conductor és fer muntanya, des de fer una ruta, diríem, d'un dia circular per una zona X, a fer una travessa pel Pirineu, a anar pel Montseny o Montserrat, o escalar. Al final tot el que estigui vinculat amb la natura.
2: I infundeu aquests valors de respecte a la natura.
3: Correcte, sí, sí, això sempre se surt, amb respecte, amb cura, minimitzant temes com anar amb el cotxe. Si podem anar en un cotxe, millor que anar en tres. I igual les escombraries que s'endús totes, en aquest sentit, com ens ho estimem, som molt conscients d'on anem, l'impacte que arribem a generar, i anem sempre amb el màxim respecte. Podem dir que de vegades nosaltres anem caminant, veus un paper o un plàstic per la muntanya i ets incapaç de mirar cap a una altra banda. L'agafes, te'l fiques a la butxaca i te l'endús.
2: Com ha evolucionat aquests 50 anys justament això, les caminades i anar per la muntanya? Perquè no és el mateix ara, actualment, que fa 50 anys, o fa més de 50 anys, quan la meva àvia pujava a la muntanya?
3: Home, la diferència és bastant important. Aquí gairebé podríem dir que el punt d'inflexió ha estat la pressió d'internet. A partir d'aquí ha estat molt important. En el seu moment, les generacions anteriors a les meves, les fundadores de Gelade, com la meva quan vam començar, ens reuníem a Gelade, miràvem els mapes, traçàvem la ruta, miràvem el llibre, ens documentàvem, i anirem per aquí, anirem per allà. I també quan sorties anaves amb, diguem, amb la idea assumida de que et podies equivocar en un camí. És a dir, anaves seguint marques, fites, o diríem per on havia baixat un riu, sabies que allò enfilava cap amunt, però assumies que et podies equivocar i acabar en una paret de la qual havies de recular per anar per una altra banda. Avui dia això ha quedat una miqueta com descartat, a part que està tot molt més marcat perquè hi ha molta més gent que va a la muntanya. L'aparició de les aplicacions mòbils ha fet que la gent vagi gairebé amb els ulls tancats, per dir-ho d'una manera, seguint el GPS, seguint el Wikilogs, seguint la ruta que s'han descarregat en el rellotge intel·ligent, i gairebé sense preparar-t'ho, d'un dia per l'altre la gent surt i t'ho trobes. Hi ha gent que va, diríem, sense saber ben bé on va, perquè realment únicament han mirat una, diríem, una ruta d'internet, però no s'han mirat un mapa realment per entendre on són. Llavors aquí hi ha hagut un canvi. També et dona molta més facilitat, això sí que és cert, de que no t'ho has de preparar tant quan ja et coneixes el terreny, però és el canvi bàsic. Abans ens ho preparàvem molt, ens ho miràvem, i sobretot el concepte per mi important és que assumíem que ens podíem equivocar. De fet, nosaltres sempre hem tingut el que li dèiem la variant Gelade. Anàvem a Funcim, ens equivocàvem, i en comptes de seguir, diríem, el camí natural, perquè te'l saltaves, perquè no és una autopista, acabaves per una paret estranya, mig grimpant, per tornar a aparèixer en el camí correcte una hora més tard. I a això li dèiem la variant Gelade. Sempre podíem acabar una miqueta liats enmig d'una paret.
2: Ara em dius, i fem un cim. Quants cims heu fet a Gelade aquests 50 anys? Suposo que tu no els portes comptabilitzats, però Fes-ne 5 cèntims alguns importants.
3: Bueno, molts, ja, podríem dir que el més important de tots podria ser l'Everest, òbviament. De fet, aquí tenim el Xavi Arias, que ha estat un dels socis més importants de Gelade, que és un himalaista, i llavors, bueno, ha pujat ja diversos 8.000, també hem anat a, diríem, el que és els Alps, Montblanc, altres cims, Cervino, etc. S'han pujat, i també de lo que seria, lo que seria Amèrica del Sud, també s'han pujat cims, és a dir, en aquest sentit, a part de tot el Pirineu, fet, en aquest sentit, i mitja muntanya també, i escalada.
2: Perquè hi ha persones que fan muntanya i que van publicant els cims que van fent. Això, teniu alguna fita concreta per fer cims? S'han de fer 100, 150 per ser un bon escalador?
3: No, en principi no. O sigui, com s'ho s'ha de disfrutar i a passar-ho bé, sí que és cert que els que fem alpinisme tenim la petita obsessió, entre cometes, si se li pot dir així, de que hem de fer tots els 3.000 del Pirineu. És una mena d'obsessió, però...
2: 3.000, l'has dit?
3: Sí, els 3.000 del Pirineu els hem de fer tots. Llavors, sempre intentes anar fent els 3.000. Ara em falta aquest, ara faré aquest d'aquesta zona, ara faré aquesta cresta... És a dir, hi ha una tendència natural a fer tots els 3.000 del Pirineu. De fet, hi ha bastanta obra publicada, diríem, de cartografia i de rutes per fer tots els 3.000 del Pirineu.
2: Home, hi ha editorials dedicades a la muntanya i a la cartografia de la muntanya.
3: Sí, sí, tal com desnivell, alpina, etc. I això. Però, bueno, en principi, en general, durant l'any no et planteges fer un mínim de cims. Vas sortint quan pots, i sempre que puguis, òbviament, però no tenim, diríem, una obsessió en dir, has de fer tants cims a l'any. Tant les generacions anteriors, els sèniors de Gelade, com els que són de meva generació, algun més jove, doncs estem fent muntanya.
2: I aleshores què feu? Us convoqueu als membres de l'associació? Perquè a part de la Junta, quants socis teniu a Gelade?
3: Els socis ara són fructes, no te'ls sabria dir. Hi ha tant soci com simpatitzant. Sobre això sí que hi ha un tema que ha passat, que és a partir de l'aparició de xarxes socials, etc., la gent no es vincula tant físicament a una entitat, passa a Gelade i passen altres, eh? La gent no es vincula tant físicament a una entitat, però sí que són simpatitzants. I al final és gent amb la que quedes per sortir, i alguns són membres, altres ja no ho són, però estan en l'entorn de Gelade.
2: I les xarxes socials on ho publiqueu, per si algú li interessa?
3: A veure, en principi, doncs, Instagram es publiquen coses, en el seu moment a Facebook també, i després amb els grups de WhatsApp o amb la gent que et coneixes, ja directament et ho comentes. Escolta, aquest cap de setmana, qui li ve de gust, anar a fer això, anar a fer allò, algú vol, algú pot, i ho vas compartint, perquè al final sempre és millor anar acompanyat que sol, per descomptat.
2: Si entrem a la pàgina web de l'Avens, ens explica que des de Gelade s'han realitzat audiovisuals, xerrades, cursos, activitats, caminades populars d'alta muntanya, vies fèrries, escalada, bicicletades i activitats màgiques, com per exemple el rocòdrom infantil, que va ser un referent durant molts anys aquí a Esplugues. Explica'm quins tipus d'audiovisuals heu fet, i començarem pel darrer audiovisual, si un cas.
3: Vale.
2: Per l'últim que heu fet.
3: Doncs mira, el darrer audiovisual va ser justament quan el 1973 es va crear Gelade, els socis fundadors van fer, diríem, una expedició, que en aquell moment se podia dir expedició, a fer el Mont Blanc. Avui dia la gent en un cap de setmana o en una setmana santa agafen el cotxe, fan el Mont Blanc i tornen. En aquell moment allò se li deia ja expedició. I van, bueno, va ser un fet important aquí a la ciutat, i van anar a fer el Mont Blanc. Llavors ara, pel 50 aniversari de Gelade, doncs s'ha fet un audiovisual amb fotos de l'època projectades i una miqueta d'ambientació del material que es feia servir aleshores per pujar muntanyes. Anteriorment, quan s'havien fet cims com l'Everest o pel 25 aniversari de Gelade, que es va pujar al Xollo, bueno, es va intentar pujar al Xollo, que al final no es va poder, que són 8.000 de, diríem, de l'Himàlaia, també es va passar un audiovisual, diríem, bueno, mostrant tot el que havia estat aquella expedició dels 25 anys de Gelade a l'Himàlaia.
2: També feu cursos?
3: M'ho dic per mi mateix com a experiència, eh? Quan algú vol fer, te l'endús i ja li estàs ensenyant. A vegades ja no estàs fent un curs regulat, però que la persona automàticament, que és el centre, es fa hereda, ja té una assegurança de la FEC, I a partir d'aquí, doncs, tots hem après dels que en sabien i tens, diríem, el deure moral o d'ensenyar els que comencen de zero. I s'havien fet cursos, ara no se'n fan, però ja et dic, sempre que surts a la muntanya no tens cap problema en endur-te algú que no en sap i li ensenyes a mesura que estàs fent muntanya amb ell, en aquest sentit.
2: També de tant en tant aquí, al vestíbul de l'Avens, teniu unes cordes que feu escalada, feu cursos d'escalada o és la secció de la SEAS, es diu?
3: Deu ser els d'espeleologia, sí, correcte, els que deuen muntar les cordes. Nosaltres, en el seu moment, havíem muntat un rocòdrom a la façana de l'Avens quan els permisos, diguem, no eren tan estrictes i, de fet, era un rocòdrom que havíem construït, no jo personalment, el rocòdrom es va fer abans que jo entrés a Gelade, però sí que vaig participar de les festes majors que muntàvem el rocòdrom a la façana, lligat, al final fas muntanya i saps de seguretat, i lligàvem el rocòdrom a la façana i els nens escalaven pel rocòdrom. Però sí, sempre que es pot, s'intenta, diríem, ensenyar als petits, diríem, el que és la muntanya, el joc, les cordes, els arnesos, escalar, perquè, bueno, al final és una forma de renovar, diríem, les generacions.
2: Anem a parlar una mica del tema de la reglamentació, perquè heu d'estar federats. Per anar a fer muntanya no és allò de dir pujo la muntanya i prou. En el moment que hi ha una entitat s'ha d'estar federat perquè hi ha unes responsabilitats també jurídiques.
3: Correcte, és a dir, quan una entitat excursionista està associada a una entitat superior que es diu la FEC, que és la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Llavors, GELADE, via l'Avens, està, diríem, és una agrupació de muntanya vinculada a la FEC. I a partir d'aquí, la gent que vol fer muntanya amb assegurança, òbviament, paga una assegurança a la FEC i per estar assegurat via la FEC és imprescindible ser d'una agrupació de muntanya. És a dir, com a persona individual, fins on jo sé avui dia, no pots assegurar-te si no estàs, diríem, en una agrupació de muntanya. Òbviament hi ha gent que surt a la muntanya, no serem il·lusos, hi ha gent que surt a la muntanya sense estar assegurat, però si té un problema o un accident, no té cap garantia de que jo, diríem, li surti bé, ja sigui a nivell de salut, responsabilitat, assegurança, etc. Quan surts a la muntanya, tu pagues en funció de l'activitat que fas. Hi ha diverses, la A, la B, la C, la D. Si et mous pel Pirineu, pagant la quota C, pots fer muntanya, alpinisme, etc. i estàs cobert en cas d'accident.
2: Doncs en cas recordarem que GELADE està a l'Event Centre Cultural, que és al carrer Àngel Guimarà 27 d'Esplugues de Llobregat, i si un cas tirem el telèfon de secretaria per si algú estigués interessat, i el telèfon de secretaria d'aquí d'Esplugues és el 93 513 54 45. Teniu algun altre telèfon directe?
3: No, ja seria via internet, és a dir, la pàgina web i l'adreça correu electrònic.
2: Hi ha una pàgina que és gelade.cat?
3: Correcte. Vale. Hi ha el correu electrònic i si no, ara que estem a les xarxes socials, òbviament, es pot enviar via Instagram, al final avui dia s'ha de ser actual, via Instagram s'entra a Gelade i allà, òbviament, pots escriure un mail que se't respondrà igualment. Al final avui dia els canals de comunicació poden ser diversos.
2: Quin futur tenim per Gelade? Com ho encarem?
3: Home, jo vull ser optimista, de fet jo soc optimista de mena, de fet no pots fer muntanya si no ets una miqueta optimista perquè sempre tindràs problemes amb el temps, etc. i li has de posar ganes. La idea és que el bo d'aquests 50 anys és que gent que, diríem, s'havia desconnectat perquè la vida, diríem, fa que et desconnectis, han tornat a una miqueta gelada i pots tornar a generar xarxes i la idea, òbviament, és ara que els 50 hem tornat a agafar força, doncs aprofitant les xarxes socials mal que mal i el WhatsApp i els grups de WhatsApp seguir quedant i fent muntanya i sobretot dir-li a la gent jove que s'apunti, que s'animi, que vingui i que, bueno, i que faci muntanya, òbviament, i sempre amb seguretat, però bueno, que és el fet d'anar, diríem, aportant gent nova a l'entitat. Avui dia fer muntanya és més fàcil que abans. realment. Llavors és fàcil, diríem, entre cometes, però és fàcil animar-se a fer muntanya, perquè l'equipament és més assequible, els vehicles, diríem, tothom en té, les connexions, les carreteres fan que sigui més fàcil anar i tornar. Llavors el fet d'animar-se a fer muntanya avui dia és... t'ho posa més fàcil, sempre amb seguretat, òbviament, i assessorat i aprenent, però que diguem que fa menys respecte perquè és més fàcil animar-se a fer muntanya.
2: Al principi ens comentaves que internet us facilita bastant la feina?
3: Mira, diria que és una moneda de doble cara. Per una banda, ajuda molt a la connexió amb la gent, perquè crees dinàmiques, la gent es parla, vols fer una sortida i de seguida tothom, encara que no hagin pogut venir al centre, es parlen i pots coordinar una sortida, pots enviar un mapa per WhatsApp, un referent, un link d'alguna pàgina com Wikiloc, i sigui t'ho permet. Per altra banda, passa en muntanya, com passa en moltes coses de la vida, diríem, els mòbils, etcètera, ens han fet més individualistes i fa que estiguem més en el nostre micromón. Llavors fa que la gent tampoc, diríem, vagi tant al centre a informar-se, a conèixer la gent, i a la vegada, com a autocrítica, anem menys també al centre, perquè no ens cal, perquè ja ens parlem per WhatsApp. Llavors és una moneda de doble cara. Per una banda és molt pràctic, et permet ser molt dinàmic, però per l'altra taïlla, diríem, de la gent, per una banda i per l'altra.
2: I hi ha una cosa que us ajuda molt a internet o a la tecnologia que tenim ara avui en dia, que són els partes meteorològics que ja s'avancen més d'una setmana. Això, esteu constantment pendents? Condiciona l'organització d'alguna sortida?
3: A veure, els partes de muntanya, o sigui, t'has de mirar ben bé quina pàgina seguir que sigui fiable, perquè et diré que les aplicacions aquestes que venen per defecte amb el mòbil no són gens fiables, són molt automàtiques, molt genèriques i no acostumen a encertar. Mal que mal, mirar el temps de TV3 encara segueix sent una bona opció.
2: Per tant, el Meteocat és una bona opció.
3: El Meteocat és una bona opció i sempre jo personalment la consulto, ja sigui pel risc de llaus, que és molt important tenir-ho en compte, com l'evolució d'una tempesta, d'on ve, cap a on va, per saber ben bé què et trobaràs d'aquí dos dies. I també aprens també a observar el temps. Depèn com veus els núvols, ja veus que un front està venint o marxa, que això és important també.
2: Com ho calculeu quan esteu a la muntanya i sabeu que ha de venir imminentment una tempesta perquè de cop i volta el cel es posa negre, per exemple?
3: No, a veure, com ja vas, diríem, amb informació prèvia, ja sigui de Meteocat o d'alguna aplicació que sigui fiable, diríem, de pàgines del temps, ja sigui europees, si saps que ha de venir una tempesta, la que sigui, doncs quan veus en el cel aquell dia que hi ha el que se'n diuen com cabretes, que són com nuvolets petits, diríem, trencats per tot arreu, allò sempre és o el cap d'un front o la cua d'un front. I en funció de la direcció del vent i cap on aquells núvols vagin, ja veus que si és el cap d'un front, el vent t'anirà portant al front i al final tindràs a sobre. Si veus que els núvols s'allunyen de la teva direcció, era la cua del front. Llavors, sempre t'indiquen.
2: I sabeu els noms dels diferents núvols?
3: Mira, jo els sabia, però francament ja m'he oblidat. Però bueno, hi ha els cirrus, hi ha cúmulus convectus, que això sí que està assumit. De fet, quan veus un núvol molt gris, i que hi ha llamps allà a sobre, ja saps que ja tens problemes.
2: I diuen que aquí a Catalunya estem com més obsessionats que altres zones amb sempre mirar el temps. Tu això com ho valores? Perquè tenim una cultura excursionista de fa molts anys, poder? Perquè som un país petit molt muntanyós i això ens fa que constantment, segons la vall o segons la muntanya que anem, ens va canviant el clima.
3: Jo crec que són les dues coses. És a dir, Catalunya és un país amb un clima molt variat. Realment, per la seva orografia, és molt variat el clima de Catalunya. Pots trobar-te, per això, quan vas al Pirineu, et passa, surts de Barcelona a ple sol, i a mesura que vas pujant cap a dalt, veus com el temps és totalment diferent. I hi ha llocs com la Vall d'Aran, que vas per la carretera a ple sol, gires, et poses a la Vall d'Aran, i és un temps terrible. Terrible. Llavors, la cultura excursionista ha fet que ens interessem pel temps, però és que com Catalunya té un clima molt variat, al final ens interessem. Pots trobar sol en un lloc, pluja en un altre, fred aquí, vent allà. Llavors és tan variat que no és el típic, diríem, la típica tempesta que comença per l'Atlàntic i acaba al Mediterrani, sinó que és tan variat que realment fa que t'interessis pel temps. I en fer muntanya és imprescindible.
2: Sergi, no sé si voldries afegir alguna cosa més de tot això que estem parlant, si m'he oblidat de preguntar-te alguna cosa que creguis important ara comentar.
3: No, crec que no, crec que hem dit tot el que era important en aquest sentit. Sobretot això, que fer muntanya realment val la pena, però sempre realment, encara que soni una miqueta típic, s'ha d'anar amb seguretat i ben informat. Això sobretot, t'has d'informar per gent que en sàpiga, per l'experiència, i sempre hi ha la voluntat de transmetre els coneixements als següents. O sigui, a mi van fer-ho i jo ho faig. I llavors, bàsicament, seria això, i que, bueno, que estem fent 50 anys, cosa que ens fa molta il·lusió, i fins als propers 50 més.
2: Molt bé, doncs ens quedarem amb això, amb el respecte a la natura i amb aquest referent que ens has esmentat abans del Xavier Arias.
3: Correcte.
2: Seria una mica el resum a grosso modo de Gelade.
3: Sí, sí, sí, de fet el Xavi, tot i que ara ha creat la seva empresa i viu una miqueta pel seu compte en aquest sentit, ha estat un dels referents de la següent generació. O sigui, si la primera va anar a fer, diríem, el Montblanc al 73, a partir dels anys 90, amb Xavi Arias, diríem, i gent com el Dario Laiseca, etcètera, es va començar a fer un altre cop muntanya de bo, hi havia molt dinamisme, molt d'ambient, i de fet ell sí, el Xavi Arias s'ha convertit en el que fa, diríem, els cims de més prestigi, per dir-ho d'una manera, pel món, bàsicament.
2: Doncs novament, gràcies, Sergi.
3: Gràcies a tu per convidar-me.
2: Per estar aquí amb nosaltres, per fer-nos 5 cèntims de què és Gelade, aquest centre excursionista que tenim aquí a l'Avent Centre Cultural. I ja sabeu que quan vulgueu teniu els micròfons d'Esplugues FM, que és la vostra també, perquè també som secció de l'Avent Centre Cultural.
3: Gràcies.
2: Moltes gràcies a tu i a totes les persones que durant aquests 50 anys han fet possible que Gelade sigui una entitat de referència a la nostra població. Gràcies.
3: Gràcies.
1: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
2: Si us dic tradició, tres tombs, animals, amb quina entitat penseu que parlem avui? Avui parlem amb la colla dels Tres Tombs d'Esplugues i per això tenim amb nosaltres el Pere Bovés, que és el president, i el Miquel Casellas, que és el secretari. Hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Mireu, els orígens dels Tres Tombs diuen que els romans ja feien passejades circulars al voltant dels temples per tal de que els seus déus els hi fossin propicis. També els musulmans la practicaven i actualment encara està viva. Es fan 7 tombs al voltant del Kaaba, que és un objecte de veneració dels àrabs en els temps anteriors a Mahoma. I també hi ha pràctiques a la Mediterrània que van posar una miqueta ja amb tradició la cristiandat. Us pregunto a tots dos, o començo pel Miquel. D'on ve aquesta tradició dels tres?

0: Garrofes, s'algornia i llavors se'l va portar a beneir, diguéssim. Aprofitant això, llavors es fan, la tradició deia que primer es feia al voltant d'una foguera, es passaven tres toms amb els cavalls. Després això es va fer ampliar a través dels carrers al voltant de l'església. I eren tres toms que es feien al voltant de l'església amb tots els cavalls gornits, i llavors ja amb carros i també gornits.
1: Aquesta festa Sant Antoni Abat es celebra el 17 de gener.
2: El 17 de gener, sí.
1: Però aquí a Esplugues no es celebra el 17 de gener, perquè clar, hi ha molta demanda de fer els tres toms a tot arreu de Catalunya.
2: Exactament. Aquí, bueno, el dia 17 de gener, el que fem, si cau el cap de setmana, fem la missa, fem la missa que fem, portem el sant i la bandera a l'església d'aquí a la parròquia, i després a la nit fem un sopar popular per la gent, els socis i per tot el que vulgui vindre.
1: Sí.
2: I amb un ball final.
1: Miquel, el tema de les festes dels Tres Toms actualment s'està celebrant a molts pobles de Catalunya i teniu una federació,
0: sí,
1: oi?
0: Sí, se celebra a molts pobles de Catalunya i a la federació. El que passa, o sigui, reprenent el tema d'abans, el 17 de gener és el dia de la festa i antigament a Esplugues també es feia sempre el 17 de gener. A partir de que l'any 59-60 es va deixar de celebrar la festa, fins que nosaltres vam reiniciar-ho a través de la Colla dels Tres Toms, llavors, com que a Esplugues no hi havia cavalls ni carros, ens vam adaptar a un calendari que vam estipular llavors, i a nosaltres ens va tocar, o vam triar, sempre el segon diumenge de març, perquè
1: sí,
0: venen cavalleries i venen carros d'altres poblacions, i llavors aquest dia se'l tenim reservat per a la nostra festa, igual que nosaltres participem a altres tres toms d'altres poblacions,
1: perquè clar, aquesta tradició que és agrícola antiga, ens trobem a poblacions com les d'Esplugues, que ara és totalment industrialitzada i hi ha asfalts, en el que esteu mantenint aquesta tradició aquí a Esplugues. I quin seria el motiu per seguir-la mantenint aquí? Perquè referències clares aquí a Esplugues el tenim al Baró de Maldà, que parla de la festa dels Tres Toms de Sant Antoni, i en algun moment el Calaix de Sastre crec que fa alguna referència aquí a Esplugues.
0: El Baró de Maldà parla dels Tres Toms que es feien a Barcelona.
1: Sí.
0: De la seva època, va ser quan es mantenia, o sigui, a Barcelona ja se celebrava. Aquí a Esplugues tenim certesa de que a partir del 1904 ja es celebrava Tres Toms. Llavors, de 1904 fins al 1936 es van celebrar. El 36, degut a la Guerra Civil, es va deixar de celebrar, i l'any 42, a través de mossèn Llorenç Castells, que va incitar uns quants joves que anaven llavors a catequès i que eren fills de pagesos, i a través del sindicat de pagesos es va tornar a reiniciar una segona etapa, que va cloure aquesta segona etapa a l'any 1959 aproximadament, perquè a Esplugues ja pocs carros i pocs cavalls ja hi havia. Ja la industrialització d'Esplugues va motivar que pocs pagesos hi haguessin.
1: Clar, perquè hem de recordar que aquí a Esplugues hi havia hagut agricultura, hi havia hagut conreu, hi havia hagut cavalls també.
0: Molta agricultura i molta conreu.
1: I estan censats amb el llibre que va fer, bueno, que s'ha fet al Florença i des del grup d'estudis, estan censats el bestiar que
0: sí,
1: hi ha aquí a Esplugues.
0: Totes les masies que hi havia i totes les cases de peces que hi havia, amb els animals que tenien i els terrenys que hi havia. Per això, abans de fer servir aquests cavalls de cada masia, per això era el dia de la festa del cavall, i es celebrava la festa el 17 de gener. És ara que actualment, amb aquesta segona etapa que hem iniciat ara nosaltres l'any 1996, amb la fundació de la Colla dels Tres Toms, que s'ha seleccionat aquest segon diumenge de març, que nosaltres hem seleccionat, més ben dit, el segon diumenge de març per la celebració de la festa aquí a Esplugues.
1: Tenim referència de quin va ser l'últim cavall que va haver aquí a Esplugues.
2: El Quim.
1: I per això tenim un de les nostres figures de gegants, que és el Quim aquí a Esplugues, que també caldria recordar, és un homenatge, i que quan vam fer l'entrevista amb gegants ens van dir que era l'únic cavall a Catalunya que hi ha dintre de l'imaginari de gegants i caps grossos aquí a Catalunya, que també que és molt important. I recordem, estava aquí al carrer mossèn Cinto Verdaguer, on hi ha ara l'òptica.
0: Amb el Llorenç.
1: Exacte.
0: Llorenç Vendrell i el seu germà.
1: I recordo de petita que sortíem corrents de l'escola Isidre Martí

0: baixàvem corrents, passàvem per Cal Carboner i veníem a veure el cavall i el carruatge.
1: Hem de pensar que el cavall Quim de Cartoró dels Gegants va participar també a la nostra festa dels Gastoms l'any que els seganters van ser anomenats banderats.
0: Sí, perquè ara que ens expliqui el Pere, hi farem un salt. Quan celebreu la vostra festa, que la feu el segon cap de setmana del mes de març, hi ha una presència molt important de les entitats del poble.
2: Sí, perquè nosaltres en principi cada any, ara anem bastant així, fem participar les entitats que fan anys també. I llavors doncs, busquem una entitat que nosaltres veiem que s'acompli bé amb els Tres Tombs, que mirem també que sigui el seu aniversari o alguna cosa d'aquestes, i els diem si volen participar, i si tothom sempre ha dit que sí. I ara, per això, sempre cada dia, pràcticament cada any, tenim una entitat que col·labora amb nosaltres.
0: Sí, diverses entitats que com dius tu, quan fan el seu aniversari. Aleshores, el que feu és trieu l'entitat que aquell any fa el seu aniversari, sigui el 20è aniversari, 25è, no?
2: Sí.
0: Que és el número més rodó, 30. Ara ja anem per entitats que ja estan fent el seu 30 aniversari. Sí. Val? I aleshores, vosaltres, des de Tres Tombs, quan trieu aquesta entitat, quina és la funció que té l'entitat dintre de la festa? Les figures que hi han de participar?
2: Bueno, l'entitat té que numerar ella mateixa, el seu nombre, el seu capità, i el seu banderat, i el capità de bandera i els dos codornistes, i han de fer això. Llavors, ells han de participar, han de mirar també de guarnir el carro del sant, també en principi el guarneixen ells, perquè ho fan de la seva manera, uns posen coses de la seva entitat, allà el carro, està bé, molt bé, i després, pues l'únic que tenen que fer és que fem pica-pica després de fer el pas de bandera,
0: sí.
2: I això ho munten ells, i així participen més dintre de la nostra festa.
0: El pas de bandera és l'entitat de l'any 1, per dir-ho d'alguna manera, fa el traspàs de bandera a la següent entitat,
2: sí.
0: I aleshores tot això es fa al Casal de Cultura Robert Brilles, es fa els dissabtes a la tarda.
2: Sí, amb el pregó de festes. Sí.
0: I aleshores la banderat, també hi ha en el grup, la persona que llegeix, no sé si és el manifest o és...
2: No, això és un pregoner.
0: El pregó, això.
2: Sí, això és el pregoner, que en principi també és de la mateixa entitat, en principi si ja que any és una entitat, doncs un mateix de l'entitat, sí, fa de pregoner i després s'explica les seves coses. És voluntàriament el que vulgui dir, o sigui, potser parla dels Tres Tombs una mica o parla només de la seva entitat, però en principi fa el que digui, que hi està.
0: La veritat és que els darrers anys que he assistit és molt emotiu i cada any es van superant,
2: sí, sí, cada
0: les
2: any
0: entitats.
2: Jo crec que cada any se supera més. Sempre dius, ostres, que aquest any ha sortit molt bé. Però l'any següent encara surt millor.
0: Exacte. Sí. És així.
2: I després hi ha altres entitats que també col·laboren, que fan un ball el dia del pregó, ball o canten o fan alguna cosa, pues, uh-huh, per acabar d'omplir la festa, i sí, crec que queda força bé.
0: Algun any la coral ha participat?
2: Sí, la coral, no? Sí.
0: Per tant, la relació de Tres Tombs amb les entitats d'Esplugues és estreta?
2: Sí, és estreta, sí.
0: El dia de la festa vostra, després teniu moltes col·laboracions al llarg de l'any.
2: Sí, sí, però no, aquest dia és el dia principal i tots estan molt contents de participar amb nosaltres, els agrada i s'ho passen bé, també.
0: Bueno, estem a dissabte a la tarda, vespre, fem aquesta cerimònia, que jo li dic la litúrgia que feu vosaltres,
2: sí,
0: de l'abanderat i del pregoner, i ens n'anem a diumenge al matí, que comenceu molt d'hora, esteu molt cansats de dissabte,
2: sí,
0: i comenceu a preparar un esmorzar molt d'hora, unes graelles de carn.
2: Sí, això és a les 6 del matí ja comencem, perquè primer s'ha de muntar tot, s'ha de portar al lloc, és allà dalt al carrer
1: Andreu Amat.
0: Sí.
2: I llavors, doncs, bueno, muntem les barbacoes, posem les taules, puntem el bar, la carpa de recepció, i llavors ja és quan ja va venint la gent i tenen tot.
0: Val.
2: Els socis, doncs, tenen dos esmorzars gratis,
0: sí,
2: i la gent que vulgui esmorzar també pot esmorzar perfectament.
0: Per situar-nos geogràficament, la gent que ens està escoltant al carrer Andreu Amat és el que està paral·lel amb l'autopista, però per la banda de l'Institut de la Mallola.
1: Davant mateix l'Institut de la Mallola.
2: Sí.
0: Exacte, davant mateix a l'Institut. Que allò havia sigut antigament Esplugacítica, hi ha gent que li dona la referència.
2: Exacte, sí,
0: aquesta. I un cop hem fet l'esmorzar, feu la benvinguda a les colles que,
2: sí,
0: arriben,
2: clar,
0: a les Plugues.
2: Van venir ahir mentre, bueno, ja venen abans quasi de començar,
0: sí,
2: a esmorzar, perquè també ells esmorzen, tots els que participen amb el recorregut, amb la d'allò, tots esmorzen i després han de preparar els carros, han de preguarnir els cavalls, han de lligar, o sigui, han de treure els correatges, han de muntar el carro, baixar-lo dels camions, o sigui, una feina bastant gran.
0: Déu-n'hi-do,
2: sí. I ara, doncs, bueno, hi ha unes persones que ja organitzen de la colla, doncs, que diuen aquest n'hi ha primer, aquest segon... i així se surt.
0: Sortiu cap a 11:45, penso que és,
2: sí.
0: 11:45,
2: sí.
0: Passeu per la plaça de les Moreres i allà s'espera el mossèn per beneir-los.
1: Allà mossèn, sí. El mossèn de la parròquia, en aquest cas mossèn Xavier Mangol, fa la benedicció dels animals, que també és tradició el dia de fer el dia de Sant Antoni, abat, però bueno, aquest any, o sigui, aquesta vegada nosaltres sempre ens ve per fer-ho el dia, el segon diumenge de març, amb una tarima que es posa davant de les Moreres, i ens fa la benedicció dels animals que passen i dels animals que venen domèstics que volen beneir-se i que aquí, la gent porta.
0: Sí, i a partir d'aquí comença la primera volta, que és més llarga, dels Tres Tombs, oi? Que passa per l'Aurea Miró, passa pel Pont d'Esplugues...
1: El recorregut ha variat alguns anys, però últimament sí. Està definit que baixem pel carrer de l'Iglésia, tombem per l'Aurea Miró, direcció Barcelona, baixem per carretera de Cornellà, pugem per Isidre Martí, després Doctor Torró, i Àngel Guimarà. Allà hi ha una taula, també una tarima, amb un presentador que va descrivint tots els cavalls i tots els carros que passen, de quins pobles són, i va especificant si en quina càrrega porten, si i com van. Llavors el tornar es baixa per Sant Francesc Xavier, es fa un recorregut més curt, Sant Francesc Xavier i Vicenç Bou, i també torna a volta Doctor Torró, la segona volta, tornem a fer un altre recorregut per Sant Francesc Xavier i Doctor Torró i Àngel Guimarà, que és la tercera volta, el tercer tomb. Amb aquest tercer tomb es donen uns records a tots els participants que venen de fora, i llavors ja s'enfila carrer Nou amunt cap al punt de trobada, perquè cadascú ja descarregui els cavalls, descarregui els carros, es torni a carregar els camions i ja se'n va cap a casa seva.
0: Pere, quan es fan els Tres Tombs, a part dels carruatges de les colles convidades, veiem uns carruatges en el que hi ha persones que suposo que són associats de la vostra entitat, i teniu persones convidades que no siguin de l'entitat, perquè hi ha molta canalla que volen pujar als carruatges o a les tartanes i passejar-se.
2: Els que van amb les tartanes són o de la nostra, dels nostres socis nostres, bueno, de moment de les nostres senyores també que van.
0: Sí.
2: Van les entitats, també d'Esplugues, ahir
0: l'entitat convidada, no?, que fa a l'abanderat, no?, l'entitat de l'abanderat.
2: No, l'entitat de l'abanderat no, perquè són els banderers, els codornistes i el capità de bandera, o sigui, ells estan allà.
0: Estan allà.
2: Sí, llavors allà van tots. A vegades, si demanen un carro perquè puguin acompanyar-los, doncs també posem un carro per ells, sí. I després les autoritats també hi van, i després hi ha molts carros que venen voluntàriament, també, vull dir, hi ha gent que vol vindre amb un carret per passejar, doncs venen i ho fan com cavalls que veus, si veus que hi ha algun cavall suelto, que van sols muntats, doncs també tots aquests venen perquè volen voluntàriament i participen de la festa.
0: Com ens podem fer socis de la colla dels Tres Tombs?
2: Sí, digues tu.
1: Coneixent algú de la colla pots fer-te soci, i si no a través de la pàgina web de Tres Tombs d'Esplugues @gmail.com es pot sol·licitar fer la inscripció. Nosaltres tenim el local a la plaça de Santa Magdalena número 9, on era Cal Nano,
0: sí.
1: Cal Papet Nano, i allà ens trobareu cada dimarts al vespre a partir de 9:15 fins a 9:45. Estem allà, per si algú vol fer-se soci, pot venir allà fàcilment.
0: Molt bé. Estàveu parlant de diverses carruatges o tartanes, no sé, els carros. Suposo que heu de llogar, perquè... Clar, em comentàveu abans de l'entrevista que tots els cavalls que veiem, els que han d'anar als abanderats o els pregoners o els que formin part de l'entitat, tot això heu de fer lloguer.
2: Els cavalls que van als abanderats, tot això es lloguen.
0: Sí.
2: Els cavalls que nosaltres no tenim, a la colla no tenim cavalls, només tenim carros, tenim 5 carros. Llavors, aquest, no, que el no tindre cavalls, nosaltres hem de llogar els cavalls per portar aquests carros.
0: Clar.
2: Després... venen carros de fora, que a vegades o els lloguem o anem a canvi. Per això dic que participem a altres pobles, perquè clar, ens surt més econòmic anar a un altre poble i després ens tornin la visita, i així no els hi hem de pagar el que vinguin, però hi ha alguns que també venen perquè ja són molt grans i bueno, de vegades fos... el canvi a vegades hi ha diferència, perquè millor un carro porta 4 cavalls, un carro porta 3, però clar, no és el mateix preu de 4 que de 3.
0: Clar,
2: a vegades és que paguen les diferències, però bueno.
0: I com feu els intercanvis amb les altres colles, altres municipis?
2: Bueno, ja et truquen també, eh? Vull dir, et truquen i, escolta, vindreu a tal posto, vindreu a l'altre posto. A vegades doncs, es diu sí, a vegades, si no, voleu que vinguis Esplugues, i ells no pensis que ja es preocupen, perquè com Esplugues és una festa molt maca i força gran i d'allò, doncs pues, volen vindre Esplugues. I ja et truquen per poder vindre Esplugues. A vegades tens que dir que no, perquè ja ho tenim complert, i vull dir, és un gasto molt gran i arribes on arribes.
0: L'activitat de l'entitat, perquè clar, estem parlant tota estona dels tres toms del mes de març, però hem de dir que l'entitat, a part d'aquesta activitat, fa altres activitats dintre de la població. Feu col·laboracions amb altres entitats i amb altres festes del poble. Quines serien aquestes col·laboracions?
1: Principalment la nostra tasca és la festa dels Tres Toms, sí. La primordial. A partir d'aquí, nosaltres portem una tartana per portar els Reis d'Orient fins a Esplugues el dia de la vigília de Reis, el dia de la cabalgata. I després, per la festa major dels Tres Toms, tenim dues tartanes que pugem a distribució, pugem a disposició de la població perquè faci una volta, un tomb pel poble d'Esplugues.
0: Molt bé.
2: A part, també portem per Reis, portem el carbó. Per això no anem en cotxe, per això. Però portem
1: la carrossa de carbó.
2: La carrossa de carbó.
0: Val, o sigui que la presència vostra està durant tot l'any, bàsicament, a principi d'any, no? Perquè, clar, si feu altres tombs al febrer, Reis és a primers d'any, sí. No? I alguna coseta més, doncs bàsicament seria dintre del primer trimestre de l'any.
2: També muntem un mercat el dia de la nostra festa, dissabte i diumenge,
0: al
2: Pou del Fèlix, que això també...
0: A la plaça Vermella.
2: Això mateix, nosaltres també busquem gent perquè es muntin aquella fira, que és de verdures i...
1: De fruita, de pagesia, sí, regional.
2: Sí. I després, pues, bueno...
0: Feu més coses, la revista també. Feu
2: la revista, vull dir, això
0: que
2: sí. Sí, això hem de donar molt...
1: Es fa la revista per promocionar la festa, sí, en la que això s'ha d'agrair a tots els anunciants que participen i col·laboren amb la revista i que ajuden a subvencionar la revista i la festa.
0: Quants socis sou ara a l'entitat, més o menys?
2: 100, no?
1: Actualment són 100 socis. 100. Sí, 100
0: totes socis. Les entitats d'Esplugues que els estic preguntant la quantitat, tenen molts socis, eh? Vull dir que...
1: Sí, són socis i a més són bastant actius perquè col·laboren bastant amb la nostra festa, ens ajuden com a voluntaris el dia dels esmorzars, també venen a esmorzar, lògicament,
0: sí.
1: I també col·laboren a la nostra festa i ens ajuden.
0: Quan feu l'esmorzar per la festa, després veneu al Tortell de Sant Antoni.
2: Sí.
0: Que això està molt bé. Perquè encara que sigui el mes de març, et menges el Tortell de Sant Antoni.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Intentem mantenir la tradició que comporta la festa, perquè sí. Això la festa dels Tons ja ve de molts anys i porta una tradició, al igual que el dia de Sant Antoni Abat, que partim els borregos típics de Sant Antoni després de la
2: missa.
1: De la missa. De la participació.
2: Amb el vi dolç.
1: Amb el vi dolç.
0: Diuen que tota bona entitat ha de tenir la seva música pròpia. I als Tres Toms teniu la vostra música?
1: Tenim una música pròpia que és escrita, la lletra i la música, pel Marcel Caselles, que es diu Sant Antoni l'Esplugui.
0: L'escoltem.

0: Doncs, Miquel, Pere, no vull deixar-me res. Alguna coseta més que vulgueu afegir vosaltres?
1: No.
0: En quant a l'entitat, repetir si un cas que qui es vulgui fer soci de l'entitat... recordeu, jo sempre dic que el senyor Google és molt amable. Entrem al senyor Google i li posem 3 toms d'Esplugues i allà trobarem molta informació.
2: Només hem de recordar que això fa constatar-ho, que nosaltres a la colla tenim 6 carros de pagès bastant importants, un d'ells carregat amb garrins, que és un únic a Catalunya, un dels únics que tenim aquí, i que nosaltres els portem a les festes de Ses Toms i a tot i a altres poblacions. També tenim el carro de la bota, que precisament els germans Vendrell portaven i regaven els carrers d'Esplugues amb el temps dels carrers de sorra i carrers de terra. També el portem a la nostra festa. I després tenim 3 carros més de pagès i un altre de gran. Però nosaltres també cada any o cada 2 anys canviem la càrrega dels carros, de manera que els fem diferents cada any. Un any va portar caixes de fruita, un altre any portava canyes, un altre any boga. O sigui, una sèrie d'anys, no? Perquè és clar, que carregar-lo cada any diferent no pot ser.
0: Clar.
2: Però sí que el lluïm d'aquesta manera, però també. També hi ha un carro que el portem carregat de bidons d'oli, que també amb sàries de carbó. Hem anat carregant diverses vegades de diverses formes aquest tipus de carros.
0: I els 6 carros, quan feu la festa, surten?
2: Els 6 carros nostres surten, i a més surten 34 o 35 carros més que venen de fora.
0: Sí.
2: A part d'aquí també tenim el carro del Sant, que aquest és també nostre,
0: sí.
2: Que portem el Sant dalt d'un pedestal, i que lògicament l'entitat que està seleccionada o les persones que formen el cos de bandera el decoren i el fan al seu gust, diguéssim. No sempre s'ha triat. No sempre s'ha triat una entitat del poble, o sigui, una entitat cultural. A vegades s'ha triat un carrer concret i s'ha buscat gent del carrer que representés el carrer aquest, no?
0: Sí. Sempre
2: va ser un any al carrer Montserrat, un altre any vam manejar a la plaça Santa Magdalena, un altre any gent del carrer...
3: De l'Església,
2: i un altre any del carrer Joan Corrales. També...
3: Montserrat, també.
2: I el carrer Montserrat.
0: Sí, Montserrat, Doncs està molt bé, perquè homenatgeu no solament a la gent de les entitats, homenatgeu a la gent dels barris,
3: sí,
0: dels nostres carrers d'Esplugues.
3: I alguna vegada també algun soci que ha volgut ser o alguna persona que ha volgut ser també ho ha fet, eh?
2: Sí,
3: en
2: primer moment té dret a ser el soci, ser abanderat. O sigui, llavors, quan busquem el principi d'any que diem qui triem d'abanderat, primer busquem si algun soci vol ser-ho, vol formar part del cos de bandera. Si no hi ha ningú que vulgui ser-ho o en aquell moment no vol, llavors és quan nosaltres busquem una entitat o una persona que havia tingut els primers 3 toms, per exemple, eren persones que havien tingut relació amb els anteriors 3 toms de la segona etapa, diguéssim. Per fills de persones que havien organitzat els 3 toms en aquell moment.
0: Molt bé. Perquè ara que hi penso, teniu bons genets, i no sé el femení quin seria, bones genets, sí, dintre de la colla, oi?
2: Són amazones.
0: Amazones.
2: Aquí tampoc no ho hem comentat, però també és important, el dia del dissabte anterior fem un recorregut amb cavall dels membres de la colla i una carrossa, lògicament, que anem a casa de l'abanderat a buscar-lo.
3: Sí.
0: El dissabte
3: abans del pregó.
2: El dissabte anterior, abans de l'acte del pregó, diguéssim,
0: sí,
2: el que es fa és la colla muntada a cavall va a buscar a casa del pregoner.
0: Val.
2: amb una tartana, amb un brec. Se'l va a buscar, i on el brec hi puja l'abanderat i el seu cos de bandera,
0: i
2: passejant pels carrers d'Esplugues anem a parar al Robert Brilles.
0: Doncs...
2: I llavors s'inicia l'acte allà.
0: Jo crec que encara tenim moltes coses per explicar, perquè m'agradaria parlar amb vosaltres d'aquests carruatges que m'has explicat, de les figures. Podríem un dia introduir fins i tot el Quim, que és una figura de gegants, i faríem un programa especial només per parlar d'aquest tema, d'aquest patrimoni que tenim cultural, que són els carruatges, i que és el Quim, aquesta figura de gegants, perquè no tota la cultura és el que visualitzem, sinó que hi ha moltes més coses, que és el nostre patrimoni.
2: S'ha de mantenir la tradició i la cultura popular.
0: Doncs us emplaço, si us plau, en el Pere i en el Miquel, en un proper programa.
3: Quan, sí, i tant, com vulguis.
2: Quan vulguis.
3: I si t'hem de parlar del crim, també que vingui algú de la colla de geganters.
0: Exacte. Tots. Que ja han estat aquí al nostre programa, ja han estat a Esplugues FM. Una abraçada per tota la colla, per totes aquestes persones que durant tot l'any estan treballant.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies i bon dia.
2: I bona festa a tothom.
0: Bona festa a tothom, sí, gràcies. Bé.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
0: De dilluns a divendres, a les 4.
2: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat, compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
0: A continuació, podreu escoltar el programa musical Cocodril Club amb l'Albert Malla, tot seguit a les 8.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, cocos? Com va l'estiu? Gràcies per estar novament en connexió. En l'anterior d'aquests programes especials dedicats a les cançons de tots els teus estius, ens havíem quedat al 1988.

no te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Aquesta va ser una bona candidata a ser la cançó oficial de l'estiu 1988, però no, no ho va aconseguir. Era un trio d'aragonesos que es deien Puto Rude Fuà, molt divertits. Podríem, bueno, salvant les distàncies, comparar-los una mica a la Trinca, però és que realment després d'ells no recordem cap altre grup que hagi fet, diguem, cançó d'humor. També, malauradament, ja ens falta el cantautor Pere Tàpies, que també anava amb aquella línia irònica, satírica, que també ens ho va fer passar. Els Puto Rude Fuà, records de tota una història. Fins i tot van fer una versió maxi per discoteques d'aquest tema, que és la que estem punxant. A 45 RPM. Sí, 45 revolucions per minut. Aquí no hem deixat mai de posar Estimats Vinils. Deixa'm fer un parèntesi. Estem a 1988, però anem 20 anys enrere. El 1968... Aquest va ser un dels primers temes que es va ballar a les incipients primeres discoteques. Que llavors es deien boats. Quan en aquest país les sales de ball van deixar de fer música en directe amb orquestres, amb vocalistes, i van començar a punxar discos.

va ser un autèntic omplepistes d'aquell 68. Baby, come back. Baby, come back. El grup es deia The Equals. Baby, come back. I el seu cantant era Eddie Grant. Baby, come back. Després, Eddie Grant en solitari ens ha regalat diverses cançons que ens han fet ballar. Però aquest 1988, un dels seus discos, va ser el disc número 1 de l'any a Espanya. És a dir, el que va estar més setmanes consecutives en el número 1. Give Me Hope Johanna, que no era una noia, no. Johanna era Johannesburg. Era una cançó reivindicativa que parlava de l'apartheid. Well,

La cançó més venuda a tot l'estat espanyol el 1988. Sí, va ser el disc de l'any. El número 1 de l'any. Estàs escoltant uns programes especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els teus estius. Cançons fàcils per no escalfar-nos el caparronet. Ja està bé de cançons de desamors, sentimentals, de ploreres i tristeses. Ara música de festa. Abans de descobrir-te quin va ser realment el tema, la cançó de l'estiu 88, un record per un One Hit Wonder que va omplir pistes aquell estiu. És un cas curiós, perquè l'estiu del 88 això es va matxacar per tot arreu, però després ningú més me l'ha demanat mai, ni al programa de ràdio, ni a cabina, a les meves sessions revival realitzades en discoteques o en festes majors. Així que un record per Mori Kante i el seu Yeke Yeke. Bueno, realment, aquell estiu 88 va ser de molt Yeke Yeke. Sí, t'ho asseguro. Tu ja m'entens.

Yeke Yeke, l'èxit de l'estiu 88 de Mori Kante. Es va ballar moltíssim, va sonar a totes hores per les ràdios musicals, però no va ser la cançó de l'estiu. Hi ha una, no necessàriament per vendes ni per les vegades que s'ha posat per la ràdio, no, hi ha una cançó que no sabem per què, és un d'aquells misteris de la música, es converteix cada estiu en la cançó de l'estiu per antonomàsia. I aquell 88 va ser... Bueno, abans d'escoltar-la, deixa'm posar una altra coseta d'aquell any que em ve molt de gust recordar la teatro. Sempre en el nostre record.

Ole. Qué bonito. Batiato ens va fer ballar. Va passar dels escenaris dels concerts a les pistes amb aquest Yo Quiero Verte Danzar. Aquell 1988, la cançó de l'estiu va ser... Espera, espera, que encara volia dir que... Un petit recitalillo, eh? I és que va ser un estiu molt especial. Va ser l'estiu de les curves. El 8-8, sí. Va triomfar aquest senyor que ho feia tot amb la boca. No em malinterpreteu, eh? Em refereixo a tots els sons que podeu escoltar en aquesta cançó, en diferents preses, és clar.

una cançoneta que sempre ens ha donat molt bon rotllo. Que fins i tot hem utilitzat com a sintonia per aquella secció que fem dedicada a les cançons que donen bon rotllo, eh? Per què? Doncs perquè es diu Don't Worry, Be Happy, perquè aquí t'aconsella que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç.

0: be happy.
1: Records de l'estiu del 88, aquell estiu en el que el malaurat Tino Casal es va atrevir a versionar, a adaptar al castellà un èxit de 20 anys enrere, pràcticament, del 1969, i de Barry Ryan, l'operística Eloís. I el resultat va ser sorprenent.

La Eloise de Barry Ryan, que per cert no fa pas gaire temps que ens deixava, adaptada al castellà per Tino Casal, que també ens va deixar molt jove, en aquest cas doncs, a principis dels anys 90, a causa d'un accident de trànsit. Estem passejant per 1988, aquell estiu, el vell amic Tom Jones, un dels pocs artistes que han agradat a diverses generacions, que ha triomfat diverses dècades, adaptava i triomfava més que el propi autor un tema de Prince anomenat Kiss.

0: el programa revival de l'Albert Malla.
1: Women and girls rule my world. I say the rule my world.
2: Aquell estiu del 88, en els programes musicals amb classe, com el meu, com el que feia llavors, els Malla Musicals, a la mítica Cadena 13, posàvem cançons com aquesta que ara entrarà, que tenien molta categoria.
3: I don't want half-hearted love affairs.
2: Va ser un one hit wonder.
3: I need someone who really cares.
2: Una banda d'un únic èxit, però meravellós.
3: Life is too short to play silly games.
2: Es deien Fair Brown Attraction.
3: I promised myself
2: I promised myself
3: I won't do that again.

sí, sí, és un tema perfecte, és un disc rodó que encara posem a les nostres sessions. És que estic molt a gust passejant per l'estiu de 1988. Aquell any, la cançó oficialment de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè ara m'estaven recordant, aquesta, si em permeteu, és una anècdota personal, que aquell any, el bon amic Frank Dubé, que els oients més veterans recordaran com a cantant als anys 60, el seu més gran èxit va ser aquell Mustafà, Frank Dubé, va organitzar un concurs de seductors catalans a Andorra, en el que em va fer de

De què vas? A mi tu no m'enganyes pas. De què vas? De quina pel·li t'has fugat? Bueno, tenia la seva gràcia. Era un intent de l'amic Fran Duguer de demostrar que en català també es podia ballar, també es podia fer música disco. Ho va intentar aquell 1988, on els Beatles encara hi eren presents d'una manera realment definitiva, sobretot encarnats o representats per George Harrison. Aquí van dos exemples. Aquesta és la versió maxi, una mica més llarga, pensada per ser ballada, del mateix tema que George Harrison va publicar aquell 88. I've got my man set on you.

ballant amb George Harrison en aquesta versió maxi del seu tema del 88, I've Got My Man Set on You. Tu ja ho saps, però de tant en tant m'agrada recordar-t'ho. Tinc la meva ment posada en tu. I've got

Però us deia que aquell estiu del 88 els Beatles continuaven presents a través de George Harrison, per exemple, per aquest disc que va publicar en solitari, o per aquella meravella de banda irrepetible que es va dir Traveling Wilburys, on George Harrison estava al costat de Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison i Jay Flynn de la ELO. Fantàstica.

0: The End of the Line, meravellosa cançó de Traveling Wilburys. I ara sí, aquell estiu del 88 aquesta va ser...
1: La canción del verano.
0: Els meus amics, los rebeldes, amb Carlitos Sagarra, que sempre que pot ens escolta des d'Alacant. Mediterráneo va ser el seu número 1, la cançó.

0: Mediterráneo de los Rebeldes va ser oficialment la cançó de l'estiu 1988. Tu ja hi eres, oi? Algú va dir: tenim dues vides. La segona comença quan ens adonem de que només tenim una.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: seguir.
1: Aquesta és la pregunta que queda en l'aire, no? Què camí no he de seguir? De vegades un dubte i al final la caga igualment, per molt que tu ho rumis. O sigui, quan t'has de decidir qui creus que ha de manar, el cap o el cor? I aquestes cançons que estem recordant de tots els teus estius, on estan? Potser estan més en el teu cor que en el teu cap, oi? Potser feia molt de temps que no les escoltaves. Per això està el Coco. Per refrescar-te la memòria auditiva. Va sonar molt l'estiu del 89, però no va ser la cançó d'aquell estiu. La cançó oficial d'aquell estiu va ser... Bé, ja t'ho diré després. Toma, vinga! És que en realitat van ser molt més bones altres cançons que no la cançó d'aquell estiu, com acostuma a passar. Per exemple, el 89 va sonar molt aquest Good Thing de Fine Young Cannibals.

un bon ritme, una bona cançó. Una bona cosa. Good thing. Èxit de la banda Found Young Cannibals en aquell estiu de 1989. Good thing. I tu creus que estem fent una bona cosa recordant tot això? Jo crec que sí. Per reconciliar-nos amb el nostre passat. Per reivindicar el valor del temps passat. El 89 feia molt poquet que ens havia deixat prematurament el gran Roy Orbison. Es va publicar el seu àlbum Mystery Girl quan ell ja no hi era, i un primer single, You Got It, que era una autèntica meravella.

el que em demanis, el que vulguis, el que necessitis, ho tindràs. T'ho donaré sempre. You got it. Que gran, que gran. Quina preciositat. Roy Orbison. Primer single pòstum quan ell ja no hi era, en aquell 1989. Un any en el que ens van convidar al cine a la preestrena de la pel·lícula protagonitzada per Phil Collins, amb una banda sonora de... La pel·lícula es deia Buster i eren els fets reals d'aquell famós atracament al tren de Glasgow. La banda sonora era de clàssics dels anys 60, però Phil Collins va aportar a la banda sonora un tema nou que va fer, que va escriure expressament per la pel·li. Judas. Qué bonito. Dos corazones, pero una sola mente. Eso somos nosotros. Això deia la cançó. Un altre vell amic, Phil Collins. Aquests són records de tota una història, perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint. Amigo!

dos cors vivint en una sola ment. Ah, quin bon rotllo, que gust que em trobo aquí el 1989. Tu també, Coco? Aquell any van venir al meu estudi de ràdio per presentar-me el seu nou disc, que va ser un One Hit Wonder. Una gent molt simpàtica, anglesos, que es deien Soul Sister. Aquest era el camí més directe per arribar al teu cor. The Way to Your Heart. Recordes?

La banda Soul Sister, el 1989, l'any que es va recuperar un ball que tenia 100 anys i es va convertir en un autèntic fenomen. A mi em van encarregar un concurs per tot Catalunya de ball de lambada i va tenir una repercussió enorme. És increïble la gent que s'hi va apuntar, la gent que ballava bé la lambada, que deien en aquell temps que era el ball més excitant del segle XX, un segle que començava a dir bye bye perquè estàvem al 1989. Va ser un fenomen d'aquells que només es dona a la música molt

Sí, la Lambada va ser un autèntic èxit, però no va ser la cançó de l'estiu. La cançó de l'estiu va ser d'un grup del que mai abans havíem sentit parlar, ni mai després hem tornat a tenir notícies. Però aquell 89 ho va petar amb una cançó dedicada a Madrid, supuestamente, on òbviament deia "Aquí no hay playa". A vegades les coses més senzilles són les que millor funcionen. Eren De Refrescos.

0: Aquí no hay playa. Vaya, vaya. Con el Maya que se lleva la toalla. Maya, no seas tan canalla. Va ser la cançó de l'estiu 1989, però abans de passar a la següent hora de programa, a la nova dècada dels 90, m'agradaria acomiadar-me amb un recull que va fer aquell 89, la dècada prodigiosa d'alguns dels grans èxits de ball de tota la dècada dels 80, i a més, bueno, ja sabeu que era un grup de laboratori, de veus i músics de laboratori que intentaven imitar l'original, però a més jo crec que va tenir un resultat molt bo, i en castellà... No perdis la sintonia, Coco.
1: El sol, oh, oh. Cocodril Club.
2: I ella sigue allí, sigue allí, sigue allí. Sus piernas solitarias.
1: El programa revival de l'Albert Malla.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@aventesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM. Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugues.fm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Hola, Coco, què tal? Com estàs? Nosaltres encetant la quarta hora especial del Coco dedicada a les cançons de tots els teus estius. Ens havíem quedat el 1989, per tant, estem disposats a canviar de dècada, però atenció, allò que us comento molt sovint, i és que les bones cançons van i tornen. El 1990, gràcies a una pel·lícula autobiogràfica d'un dels primers rockers, dels pioners, Jerry Lee Lewis, l'excèntric, aquell que un dia per cridar l'atenció va acabar cremant el piano a l'escenari, va protagonitzar la pel·lícula que es deia com una de les seves grans obres mestres, La gran bola de fuego.

La gran bola de foc del gran Jerry Lee Lewis va tenir una segona vida al 1990. La versió original era del 1958. Cançons bones que van i venen. Cançons de cocodrils. Ei, gràcies per estar en connexió. Tinc un altre exemple molt similar. I d'aquell mateix any 1990. I de l'artista més operada de tota la història. Cheer, esclar. Una cançoneta dels 60 recuperada per una pel·li que protagonitzava ella mateixa. I que es deia Sirenes. La cançó principal de la banda sonora, aquest Shoop Shoop Song.

Bueno, la història de la pel·lícula no estava gens malament, estava ambientada als anys 60, però es va estrenar el 1990. Cher i altres artistes bons a la pel·lícula Sirenes. Aquell 1990 van venir a veure'm a l'estudi demanant-me una entrevista, un grup d'un únic èxit, però fantàstic. Eren el Batec de Londres. London Beat. Que amb la seva cançó confirmaven el que jo ja sabia. I és que em passo el dia pensant en tu, baby.

I've been thinking about you. Sempre pensant en tu, l'èxit de Love Don't Beat en aquell 1990, any en el que la cançó considerada cançó oficial de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè no va ser cançó de l'estiu, però segurament la més ballada en pistes va ser aquesta. Un altre One Hit Wonder... El grup es deia Mystic. Come on,

Ritmo de la Noche, que no va destacar per tenir una gran lletra, podríem dir, però que sempre ha seduït. És un d'aquells discos talismà. És a dir, quan en una sessió la gent ja està cansada, la veus tirada amb la llengua fora, poses això i es torna a omplir la pista. No sé, té alguna cosa especial, aquell misteri d'algunes cançons. Una altra curiositat d'aquell 1990 és que la cançó oficial de l'estiu no tenia gens de les coses habituals en una autèntica cançó de l'estiu. Ni tenia coreografia, ni era facilona, ni tenia una tornada, un estribillo fàcil de cantar i de repetir. Fins i tot era una cançó lenta. Això sí, era una cançó que agradava i molt. Potser per ballar de dos en dos, potser perquè era una micatona atrevida, no ho sé, però va ser la cançó de l'estiu del 90. Lalo Rodríguez, Ven, devórame otra.

És curiós perquè és una d'aquelles cançons que en el seu moment va sonar moltíssim, que em demanàveu tant al programa com a les sessions de ball, però que després no m'heu tornat a demanar mai més. I no fa tant, perquè sovint em demaneu cançons molt més antigues, no? Bueno, ja fa una estoneta, és la cançó de l'estiu de 1990. Això li deien Sexy Salsa. Ell era Lalo Rodríguez. Ven, devórame otra vez. Que me voy al 91.

Aquell 1991 va treure la visita personal de Cristina Rosenvinge, molt joveneta, però tan guapa com sempre, per presentar-me aquest disc. Dile a papà, voy en un coche. Bueno, un dels temes que ha sonat recentment dins d'aquella secció del programa dedicada a les cançons que parlen de motor, de viatges. Per cert, si ens escoltes com per casualitat, si estàs entre nosaltres i no ens coneixies i passejant per el dial o navegant per internet, has ensopegat amb el cocodril, tant de bo que aquí t'hi trobis a gust. I quan tornis a casa teva, sigui on sigui, per lluny que sigui, recorda que pots escoltar-nos a qualsevol raconet del món i el moment que tu vulguis, el moment que et vagi bé, a través d'internet. En directe o en diferit, el Coco al teu costat. Estem repassant les cançons de tots els teus estius. Aquell 91, Los Manolos, un grup de rumba catalana, van agafar un clàssic dels primers temps dels Beatles, All My Loving, i van fer això. I va ser una bona idea. Tant és així que l'any següent van protagonitzar un dels moments més exitosos de les cerimònies dels Jocs Olímpics del 92 a Barcelona.

electrònica cocodrilclub@gmail.com. T'ho has apuntat? És fàcil. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com, per si em vols comentar o proposar alguna cançó que tinguis desitjos de compartir amb tota la parròquia cocodrilera. De seguida et descobreixo la cançó oficial de l'estiu 91, però abans vull recordar que aquell any, finalment, el rock català va omplir amb quasi 22.000 persones al Palau Sant Jordi.

Doncs la veritat és que em vaig alegrar molt de que l'esclat del rock català culminés en una nit tan extraordinària, omplint el Palau Sant Jordi per primera vegada, de totes les bandes que van sortir, que van ser moltíssimes, les quatre més destacades. Sau, Pets, Sang Traït i els que esteu escoltant, Sopa de Cabra. D'alguna manera, en aquell temps, jo els considerava els meus nens, perquè des del 86-87, que tots van passar pel meu programa pels Malla Musicals de la cadena 13, demanant-me una primera oportunitat. Quan no eren coneguts, quan no els recolzaven des de cadenes importants com los 40 principales, nosaltres vam apostar per al rock català. Després ha passat el temps, els meus nens s'han fet grans, alguns ho reconeixen i ho recorden, altres no, però és igual, vam fer el que havíem de fer. Abans de la cançó de l'estiu, destacar aquest tema, Lost in My Religion, dels REM, que va estar 109 setmanes a les llistes d'Estats Units i 180 a les de la Gran Bretanya. Quin rècord!

Losing My Religion, una passada. Als Estats Units, la cançoneta va estar 109 setmanes a les llistes, o, en fi, gairebé més de 2 anys, no? I a la Gran Bretanya va estar 180 setmanes, o sigui, més de 3 anys. Es va publicar aquell 1991, per al que estem donant una volta. Suposo que tu ja hi eres. I si eres jove, vas comprovar l'auge de les discoteques after hours, no? No estaven del tot legalitzades, però van brotar per tot arreu paral·lelament a l'època de la música màquina. Bueno, et pot agradar o no, però és significativa d'aquella època. Per exemple, el caldijòquei valencià Ximo Bayo va aconseguir amb la seva cançó Así me gusta a mí. Va vendre 1 milió de còpies. Va ser número 1 a molts països, alguns molt llunyans, com el Japó o com Israel. Va ser un autèntic crit de guerra de l'època maquinera.

0: Així de senzill i així de difícil aconseguir el que va aconseguir aquest tema de Chimo Bayo.
1: Chiquitan, chiquiti, tan, tan, tan, que tumban, bang, que tumban, que tepe, tepe, tan, bam, bang, que tumban, que ping.
0: Ja veig que no et pots estar quiet, eh? Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Però el 1991 començava el boom de la salsa, especialment a Catalunya, i aquesta va ser la canció.

0: Ojalá que llueva café en el campo. Al gran boom de Juan Luis Guerra i el seu grup Los 440. El recordo, omplint la plaça de Toros Monumental de Barcelona i, com sempre, tapant-se l'orella amb el dit, perquè així es podia sentir per dins. Bueno, els locutors, companys, o músics o cantants que m'estiguin escoltant ja saben a què em refereixo. No, no era una mania, és que potser no li funcionaven bé els monitors. I quan un canta o quan un parla en un escenari gran, ha de sentir-se, això és l'important.
1: Ese beso entregado al aire es para ti.
0: Hombre, hola, Santiago.
1: Fruta que has de comer mañana.
0: Jo també vull enviar un petó a tots vosaltres a través de l'aire. Fa poc va estar el programa de convidat en directe. Ah.
1: En una tierra lejana, si me llevas contigo.
0: Te'n recordaves de la lletra?
1: Prometo ser ligero como la brisa.
0: I decirte al oído. Semilla negra.
1: Secretos que harán brotar tu risa.
0: Tu risa. Radio Futura. I amb ells ja estem a l'any olímpic.

Semilla Negra va ser un dels èxits del 92. Recordem que aquell any tot just havien començat a emetre els primers canals privats de televisió a Espanya per primera vegada, a part de la primera i la segona, i a Catalunya, de la TV3, podien veure altres coses. Ara tenim més de 50 canals i no ens serveixen gairebé per res, tret d'algunes honroses excepcions. Però esperàvem, en el seu moment, aquella televisió privada, pensant que la competència estimularia la imaginació i que no sabríem en molts moments quin canal veure, perquè tots feien coses que ens interessaven. El 92 ja existia internet, però gairebé ningú el tenia. És una cosa que es va fer originalment per als militars, no? I sobretot el que no hi havia era la possibilitat d'enviar correus electrònics. Fax sí, fax ja teníem, eh? Us en recordeu d'aquell invent? Que precisament a Regreso al Futuro, en una de les entregues de la trilogia, es diu que en un futur tindríem un fax. I això és una de les coses que s'ha complert de la pel·lícula. El patinet aquell que volava, encara no. Bueno, però us deia que el 92 no podíem enviar e-mails perquè encara enviàvem cartes, que tenia la seva gràcia i que no es pot comparar a la fredor d'un correu electrònic. Per això van triomfar els Celtas Cortos des de Valladolid amb una cançó que era una carta escrita en data 20 d'abril del 90.

0: los que hay,
1: de los que hay,
0: han cambiado, ¿verdad?
1: Han cambiado.
0: Sí.
1: Han cambiado.
0: Con canta la meva amiga Sole, Sole Jiménez de Presuntos Implicados, cómo hemos cambiado, tots plegats, ¿eh? ¿Te'n recordes d'aquell nen o nena que eres? I d'aquell jovenet del 1992? I ahir eres, oi? Doncs mira, aquell 92 Michael Jackson cada vegada estava més blanc i triomfava amb una cançó que es deia Blanc o Negre.

De seguida escoltarem la cançó oficial d'aquell estiu 1992, però abans escoltem el disc més venut, el número 1 de l'any, el que va estar més setmanes a dalt de tot de les llistes de supervendes. Era un àlbum anomenat genèricament Física i Química, i m'imagino que la química, sobretot, va tenir molt a veure en aquella història que ens explicava Joaquín. Recuérdamela, por favor, que m'encanta.

Sí, Cocos. El Tractor Amarillo va ser la cançó de l'estiu 1992, amb un altre intent de fer música humorística. Un altre grup d'Aragó. Es deien Zapato Veloz.

0: Tractor Amarillo.
1: Tengo un tractor amarillo. ¿Qué es lo que se lleva ahora?
0: Records d'aquelles revetlles, d'aquelles nits d'estiu 92 amb Zapato Veloz. Algú va dir: l'oblit existeix perquè existeix la memòria.
2: La canción del verano.

0: No, no va ser aquesta, eh?
1: En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige.
0: Però va sonar molt.
1: En mi nota soy extenso.
0: Que de quin any parlo? Doncs ja hem arribat a 1993. L'any que va començar a emetre's aquest programa que escoltes, el Cocodril Club. Però no va ser a l'estiu, va ser una miqueta més tard, va ser el 16 d'octubre de 1993. I des de llavors, més de 200 emissores l'han emès. Gràcies per escoltar ara mateix una d'elles. En directe o en diferit a través del podcast. A Catalunya, des d'on fem el programa o a qualsevol raconet del món. Aquell 93 tots parlàvem de gota fria. La culpa va ser de Carlos Vives, que va protagonitzar aquest èxit.

0: Carlo Cardonale.
1: Aquests són uns cocodrils especials d'estiu, recordant totes les cançons de tots els teus estius. Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club, amb música de festa, música per no escalfar-nos el caparronet. Aquell 1993 van passar dues coses sorprenents. Van ser dos autèntics fenòmens, però això t'ho explicaré en el pròxim programa. Ara et deixo amb Los Rodríguez.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Sou una entitat?
2: Organització sense ànim de lucre?
3: Associació de veïns?
4: Artista?
5: ONG? Músic?
1: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
6: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
7: És gràcies!

0: Benvinguts a un nou Entre Nosaltres. Avui tenim un convidat que, almenys jo ho crec, està passant per un moment força dolç. Sergi, què tal? Benvingut.
1: Què tal, com estem?
0: Molt bé, aquí hi ha moltes ganes de conèixer-te i de parlar una bona estona amb tu, que ens expliquis tot el que hi ha darrere d'aquest personatge que hem conegut, almenys jo, recentment. M'agradaria dedicar una estona, si no et sap greu, a explicar una mica la producció, és a dir, com arribem a rebre't avui al nostre estudi. I llavors jo sóc malalt de ràdio, també de tele, de música, cultura en general, i com tothom tinc allò una mica icones, no?, que seguim, en aquest cas l'Andreu Buenafuente. Total, que un dia d'aquests estic mirant el programa aquest que esteu fent ara, es diu Futuro
1: Imperfecto.
0: Sí. I bé, quan l'Andreu acaba de fer un d'aquests, diguéssim, monòlegs, de cop i volta, doncs, hi ha una càmera que enfoca un músic que està en un costat de l'escenari i apareix una persona, doncs, així ben posada, no?, amb una barba potent, amb un barret.
1: Perquè em veus amb bons ulls.
0: Amb una guitarra, diferent del que estem acostumats. Amb aquests programes, habitualment, sol haver-hi una banda de músics, no?
1: És el que habitual.
0: I, en canvi, amb aquest en concret, només hi ha un músic. Bé, l'Andreu s'acosta cap a tu, ve a parlar, en aquell moment doncs et pregunta què tal, Sergi, i tu li contestes que estàs amb la teva guitarra, i què li vas dir en aquell moment? Allò del formatge.
1: Sí, va dir, hòstia, que tens, tu saps tocar flamenco? Dic, no, però la faig servir per posar-me flamenco. Llavors vaig treure el vi de dins.
0: Correcte.
1: I el del formatge va ser una cosa que em va sortir a mi al cap, que li vaig dir també, dentro tengo queso. Això va ser improvisació totalment, sí. Però era com el moment em va convidar a dir la frase, però, bueno, jo què sé, són... És un ambient amb tant de caliu que et deixen jugar bastant.
0: Sí, no?
1: I sí, molt divertit.
0: Es va quedar bastant flipat, quan li vas dir lo del formatge, sí. Perquè per un moment la cara de l'Andreu era de dir, hòstia, és veritat, no? Llavors, en aquell moment treus una copa de vi, que obres l'aixeta de la guitarra, comença a sortir vi, efectivament, i t'omples la copa i veus. No? Llavors, jo crec que una mica tots els que estaven mirant ens hem quedat una mica flassats. No? Llavors, a l'endemà, jo arribo a la feina i parlant amb en Ramon, que és un bon amic, li explico i li dic, hosti, que ahir va passar això, amb aquest programa i tal, i diu, sí, és el Sergi Estella, és el fill d'un amic meu. I diu, per què? Diu, no, home, perquè jo quan el vaig veure dic, aquest home, hem de fer un programa junts. I em diu, doncs, si vols, cap problema. Diu, a més, molt bon paio, segur que no tindrà cap inconvenient a poder-ho fer, no? I gràcies a tot això, doncs, estem aquí avui.
1: Estem aquí, és un plaer estar, és un bon plaer, és meu. Vull dir, és...
0: Moltíssimes gràcies. Aquí és... És un programa petit, però el fem sobretot una mica... Jo te'l presento perquè també nosaltres sempre diem que és un programa que des de l'entreteniment, que és una mica l'objectiu de la ràdio sobretot, des de l'entreteniment el que volem sempre és conèixer, aprendre més, saber de les històries i de les persones que convidem, no? I fugim de l'opinador o fugim del tertuliano. És a dir,
1: això està molt
0: amb
1: bé.
0: Tot el carinyo que aquestes persones, però el que volem sempre és que la gent que vingui sàpiga molt de l'ús seu i que comparteixi. Vale? Doncs gràcies i comencem. Jo penso que en aquest moment començaríem pel final, és a dir, per què estàs fent ara, i després ja anirem tirant amb tota la teva vida professional anterior. Llavors, actualment estàs treballant un dels projectes amb l'Andreu Buenafuente a Televisió Espanyola, amb el Futuro Imperfecto. I com arribes a treballar amb ell?
1: Bueno, això va ser... tenia un programa a TV3 que es deia Vosaltres Mateixos, i ja vaig anar allà a tocar un tema i una petita entrevista de 5 minuts. I la veritat és que va ser molt divertit, amb l'equip també em van tractar molt bé. La veritat és que tenen un equip allà que treballa, que són molt ben parits, a part d'uns grans professionals. I, bueno, i allà ens vam conèixer i vam fer bones migues. I, bueno, després, això suposo que després, a l'hora de pensar per aquest nou programa, doncs es van quedar una mica amb la idea de l'Ombra Orquestra, per fugir una mica també de la banda clàssica, que està molt bé també, però per provar-ho, no? Per això. I, bueno, i quan estàvem fent el programa m'ho van comentar i vaig dir, oi tant, vull dir, és que... clar, tampoc he tingut molta experiència amb la tele, és el primer cop, però ja només veient tot l'equip que treballa allà i tota la gent amb la que parles, És un saber fer tan maco que dic, hòstia, de cap, saps?
0: Clar, perquè la tele, evidentment, sempre passa això, no? Que veiem els dos, tres, quatre persones que surten en pantalla, però darrere hi deu haver-hi un equipàs aquí, no?
1: Jo vaig flipar molt, allà. És un equip de desenes de persones, ja parlant des dels càmeres, els d'art, els de producció, els de so, bueno, hi ha una moguda... És que és bastant bèstia. De fet, si hi ha gent que tingui l'oportunitat de venir a veure el programa en directe, perquè el fan en un teatre a Terrassa, que es pot anar de públic, home, convido bastant que la gent vagi, perquè de fet des d'allà dins veus tot el que està passant, no? I com es grava i tal, i és super, és impressiona bastant, sí.
0: I a més, difereix molt del que tu estaves fent habitualment, no? Tu sempre fas sales o concerts, clar. Festivals i tal, i això suposo que et trenca una mica.
1: Em trenca i és una cosa que em motiva, saps? Estàs allà aprenent, bueno, els concerts també aprens, no? Però quan fas un concert, doncs ja vulguis o no, encara que canviïs el lloc, més o menys ja saps com funcionen les coses, no? Amb l'experiència i amb els anys. La tele és el primer cop, llavors és com passen moltes coses i hi ha molts personatges que tu no sabies que existien, però estan allà, no? I és un aprenentatge i clarament doncs, tens un compromís i una entrega amb el programa i estàs... És el nervi del com un nen emocionat amb algo, no?
0: I
1: és,
0: no?
1: Exacte,
0: no?
1: És divertit. Llavors és tot un altre món, però de forma positiva, no?
0: I com t'hi vas trobar, en aquest sentit? Bé, còmode o...?
1: Sí, aviam, sempre hi ha nervis, però són aquests nervis que sempre s'expliquen que són els nervis del divertimento, no? De formar part d'un projecte molt gran... d'una cosa que mai has fet i els nervis també a mesura que van passant els dies de gravació doncs ja els vas posant al lloc. Sempre hi han de ser, jo crec que sempre hi han de ser, però ja te'ls prens d'una altra manera. I ja m'ho passo pipa, m'ho passo molt bé, la veritat.
0: Bueno, això jo crec que es nota, eh? Quan veus el programa se't veu absolutament, no sé si els nervis és l'adrenalina aquesta que ens posa
1: sí.
0: En marxa.
1: A vegades però... diuen que estic molt serio, a vegades ma mare em diu, hostia, Sergi, és que sabes molt serio. També és perquè ho soc, eh? Vull dir... Jo a vegades tinc aquesta cara de pòquer que la gent es pensa que estic com emprenyat o alguna cosa, i no, estic, potser sóc el tio més content del món i tinc la... Podria jugar al pòquer, no em caldria ni ulleres de sol, ni sombrero, ni res d'això, saps?
0: Segur que triomfaria, no?
1: Però sí, cada cop em vestic més relaxat i més a dins, no?
0: Yeah, yeah.
1: Però, sí.
0: Bueno, tot això el Sergi també ho diu per lo que us explicava. Si heu vist el programa i ja veieu una miqueta la seva posta en escena, no? I si no, doncs després us animo també a que aneu a les seves xarxes socials i veureu també una mica aquesta posta que diu ell per aquesta serietat que segur que quan rasques a sota deu haver-hi moltes més coses, no?
1: Sí, totalment.
0: Estic convençut que és una mica un posat, no? Al final tots el tenim, o sigui, cadascú fa el seu i
1: intentem... És més cosa familiar. Si coneixes el meu pare o el meu avi eren aquests... El meu pare a vegades no sap si t'està parlant en broma o què, saps? Vull dir, i jo ho he agafat això i mira, forma part de mi, no puc evitar-ho.
0: Bueno, clar, això està molt bé. I hem començat parlant per l'últim, diguéssim, que seria aquest projecte, però clar, tu fa molts anys que t'hi dediques i que a més tu realment ets músic i cantant, i per tant, doncs, aquí tens una experiència. Tu recordes el teu primer record amb el tema de la música? Quin és? De petit o amb quin instrument o...
1: Sí, de records en tinc molts, perquè hi ha alguns que no me'n recordaré, clar, però sobretot al principi el primer contacte amb la música va ser amb una guitarra espanyola que em van regalar els meus avis en aquell moment. El meu pare toca la guitarra, llavors tinc el record, no?, del meu pare ensenyant-me melodies. La que més me'n recordo és d'una cançó que es diu, el grup es diu Els Shadows, la cançó es diu Apache.
0: I tant.
1: Aquesta és, me'n recordo molt el meu pare ensenyant-me aquesta cançó, i després ja anar, jo, diguéssim, em anava ensenyant coses, i després jo ja sol, ja, quan ell estava currant o alguna cosa així, jo començava a mirar altres cançons dels Beatles, tenia un llibre d'aquests. Llavors me'n recordo molt d'aquest procés, no?, de ser un nen que arribava a casa i agafava la guitarra i tocava.
0: Això amb quina edat, Sergi? Més menys.
1: No ho sé, sí, deurien ser 5 anys o sí... No te sabria dir del cert, eh? Però sí, potser amb 5 anys ja...
0: Déu-n'hi-do, eh? Sí. Déu-n'hi-do, és que és de molt, molt, molt petit, Molt petit. I llavors tu, clar, també ho has viscut a casa, dius que el pare també toca la guitarra,
1: sí.
0: Suposo que és un tema que també vius molt de prop, i en quin moment tu realment després dius, ostres, això ha de ser la meva vida, no?
1: Clar, és més com un procés, no tant com un dia que prens la decisió, és més el fet de... Clar, és que no ho decideixes perquè vulguis o no, ja ho és des del principi, no sé com dir-ho. Ja des de petit ja vas tocant, a mesura que passen els anys vas aprenent altres coses, se t'obre el món de la música, diferents estils, diferents grups, llavors comences quedant amb els col·legues per tocar, fas el primer grup, sense cap tipus de pretensió tampoc, vas allà a passar-t'ho bé, que jo crec que és el més important.
0: Sí, sí, és el principal.
1: I llavors veus que, doncs, que vas tenint bandes, llavors comences a cobrar d'això i dius, ostres, si em paguen per fer que em mola, està guai, vale. Després també dius, vale, també perquè suposa molta feina, no? I comences a fer la reflexió, madures més, no?
0: Clar.
1: I a mesura que vas madurant, dius, ostres, pues, ja està, aquí estic. Vull dir, faig el...
0: Et va portant cap allà i
1: sí,
0: és
1: no
0: qüestió
1: és allò,
0: també de...
1: Sí, no és allò que dius, vale, ara serem... No sé, jo crec que és més com un procés, no? I aquí estic.
0: I en aquest sentit, tu tens alguna formació específica del tema? És molt autodidacta, molt d'experiència?
1: Al principi va ser bastant autodidacta, però els meus pares al veure que tenia un interès, perquè diguéssim que quan era petit era, no és com el meu pare m'obligués a tocar la guitarra, saps què vull dir? La tenia allà i veia, van veure que hi havia l'interès i llavors van dir, doncs, l'apuntem a música. Vaig anar a l'Escola Municipal de Música. Sí que és veritat que allà no vaig durar massa perquè també em feien fer teoria i altres coses que jo en aquell moment no tenia l'interès, no? Després algunes classes particulars de guitarra i després vaig anar al Conservatori de Música Moderna del Liceu. Allà vaig fer el grau mig. Allà sí que ja començava la teoria i tal, però estem parlant que ja tenia 18 anys o així, en el sentit que potser ja estava més... Ja...
0: Clar, una mica més
1: madur. Havia gaudit més l'instrument durant tots aquells anys i ara és com, ostres, hi ha moltes coses que m'agradaria saber la teoria, per què passen, no?
0: Clar.
1: I aquestes serien com això, l'Escola Municipal de Música i, o sigui, parlant de formacions reglades. Després, durant tots aquests anys, he tingut diferents professors de guitarra que m'han ensenyat molt, no? Del Casal de Mirasol, també hi vaig anar durant la temporada. Vull dir que he anat agafant de diferents llocs.
0: Que al final suposo que és lo interessant també, no? Anar bevent de diferents aigües, no? Que al
1: sí,
0: final...
1: clar, perquè són diferents escoles, clar. O sigui, no físicament, sinó són diferents formes de... Per exemple, doncs l'escola municipal, doncs, m'ensenyava doncs, les partitures i tal, això no em va agradar tant, però... Després a Mirasol hi havia tenia un profe de guitarra que em va obrir una mica més el món del blues i del rock and roll, més... Et donava un full amb tot d'artistes i em vaig quedar aquell full i ja vaig començar a investigar, a descobrir coses... Al Conservatori de Música Moderna del Liceu t'obre doncs, tot el que seria la música moderna, des del jazz, des del rock, des de tota una bogeria. Que hi ha coses que retens més i d'altres no, això està bé. És veure el que tens davant i llavors tu fas el teu. Saps?
0: Com a mínim tens l'oportunitat de conèixer-ho, no?
1: Exacte.
0: I suposo que tu llavors ja tries cap allà,
1: sí.
0: Que després veurem una miqueta cap a on has tirat, no? Sobre el teva... I llavors podríem dir que... tot aquest trajecte et porta que et dediques exclusivament al món de la música. No tens altra professió, diguéssim.
1: Bueno, ara sí que em dedico plenament a la música. Jo vaig fer magisteri musical, també. I llavors he estat fent de professor durant 8 anys. I m'encanta, també.
0: T'agrada?
1: Sí, perquè, mira, la cosa és... Pots acabar el batxillerat i vaig fer... Vaig fer un any que vaig estar estudiant un altre cop. Vaig fer la selectivitat. Vaig fer un any d'història, però vaig fer més història dels futbolins de l'Autònoma que de cap altra cosa.
0: Hora lliure.
1: Sí, sí. No estava molt per la labor. Vaig acabar el primer curs, vaig fer els exàmens i tot i tal, i després vaig estar un any tornant a estudiar per fer la selectivitat perquè volia pujar nota per fer magisteri. Vaig fer això i després vaig fer magisteri musical a la Universitat de Barcelona. Vaig fer magisteri i després d'això vaig començar a treballar de mestre, més que res perquè m'agradava, no? Dic, ostres, m'agradava la música, m'agradaria ensenyar als alumnes aquesta passió, saps?
0: Quines edats?
1: Ui, des de 3 anys fins a 10, no? O 11, que és el col·le. Primària.
0: Vas pillar la part bona.
1: Primària. Bueno, és que tampoc hi ha part bona i part dolenta. Depèn sempre del mestre, eh?
0: No, està clar.
1: Vull dir, que hi ha de tot. Tot depèn de filosofia. Però...
0: Vull dir, per les experiències habitual que t'expliquen professors, no? De secundàries i tal, que és una mica més complicat.
1: Sí, però bueno, sí, és relatiu també, eh?
0: Com molt bé dius, tot té la seva part bona.
1: Exacte. Sí, a mi m'agradava molt fer de mestre. El que passa és que amb els projectes van començar a sortir propostes per tocar entre setmana o això, que m'ocupava en moments de fer de mestre i clarament havia d'escollir en aquell moment. Clar. I va arribar un moment que vaig dir, pues, deixo de banda allò de mestre, com que la de música i tal em surten, tinc bastantes propostes, doncs anem tirant d'això. I ara ja porto 2 anys això, dedicant-me plenament a la música i a la faràndula.
0: I als bolos, i als bolos.
1: I als bolos,
0: que no parin, no? Bueno, veient una mica com et presentes, no?, al món, a les xarxes i a la teva web i tal, jo he vist d'entrada que posa músic, cantant i one man band. Mm-hmm. Jo t'he de dir, encara que no t'ho sembli, que tenim alguna cosa en comú.
1: Ah, sí?
0: Sí. Jo podria ser també un one man band perquè és Juan Palomo. Soc, yeah, yeah. Soc el productor, guionista, locutor, i sort tenim del tècnic del Jordi, que me soluciona la part aquesta, que aquí sí que sóc incapaç, però sí, em va fer gràcia perquè al final una mica vaig pensar, ostres, jo també toco totes les parts de l'orquestra.
1: Tots tenim un one man band al nostre interior.
0: Sí. I després també una cosa que jo crec que aquí sí que haurem de parlar-ho bastant a fons, vale, que és aquesta faceta teva dels instruments que te'ls fas tu mateix, no? I jo crec que aquesta és una part molt, molt interessant, molt interessant. Tens, no sé si és una, diguéssim, una idea de luthier o simplement parteix de l'experiència aquesta que tu has buscat, però, per exemple, veient perfils del teu Instagram i post i tal, tens un taller que per a ell lo querria el programa de Bricomania.
1: Ostres, perquè... merci, perquè jo penso... Aviam, és una habitació, vulguis o no, és una habitació petita que ha anat transformant-se, Fa un any o així, si haguessis entrat en aquell taller, no s'hi podia ni entrar.
0: No es podia caminar.
1: Bueno, perquè vaig començar a acumular coses i objectes i vaig començar a posar unes estanteries d'aquestes gegants que no podia ni moure'm, no. I va haver un moment que vaig dir, escolta'm, deixa d'acumular trastos, que a mi és el que m'agrada, acumular tot de coses, però és que no tinc l'espai, saps què dir? I llavors vaig fer una mica... Tenia un col·lega que diu, ostres, això lo está haciendo mi padre ahora mismo en su taller, también. És com un moment de persona gran, no? El moment que comença a arreglar, es dedica totes les tardes a arreglar les coses, que després potser no fa res en el taller, però ordena totes les claus per ordre i totes les bloques al seu lloc... Ostres, tot molt maco. I després ja està, se'n va jugar a la petanca ja, o no?
0: No sé, la veritat és que quan veus algun vídeo sembla increïble perquè està tot a puesto. Bueno, i...
1: això ho pots trampejar una mica.
0: Sí, no? Només hi ha un trosset.
1: Exacte.
0: Vale. I llavors, el pitjor, per això que deies ara, de l'edat, és quan comences a acumular pots de vidre amb tapes. Esto ja sí que significa que estàs ja en la maduresa absoluta.
1: No, però, que està moment... guai, però vull dir que...
0: De moment no, De moment no.
1: Si tenim aquesta paciència ja...
0: Molt bé. I llavors, això t'ho deia perquè, clar, el programa, jo crec que, suposo que t'ha donat un punt de més coneixement per part del públic, no? L'aparèixer en televisió i suposo que és una mica un puntet, no?
1: Sí, portem 5 programes, 6, i sí, hi ha gent que s'interessa molt. Veu allà un tio tocant instruments raros, o ja més el que deies tu, un one man band està allà i hi ha molt interès.
0: Clar.
1: Sí, és un punt on et dona més visibilitat, clar, sortir per la televisió. Sí.
0: Bueno, jo ho lligava una mica amb el tema aquest d'aquesta faceta de fer-te tu les guitarres. Mirant també una mica les teves xarxes i tot això, coneixem la guitarra aquesta que s'ha fet una mica més famosa, no? La que portes també avui a l'estudi, que després el Sergi ens acompanyarà també algun tema seu.
1: Clar.
0: I a part d'aquesta he vist que tens 4 o 5 models completament... sorprenents.
1: Sí, tinc diverses, sí.
0: Podem parlar d'una escombra.
1: Sí, l'escombra elèctrica, tenim la guitarra de llaunes, de cervesa, que aquesta també... Vaig fer algun vídeo que també es va moure bastant. Després tinc una altra guitarra feta amb una peça d'una barca, que és un col·lega meu de Sitges, va a pescar i fan servir una barca que es diu el Petit Català, que és com un petit catamarà de fusta. I just la peça del mig, doncs, ell tenia aquesta peça i va dir, ostres, crec que això t'aniria molt bé per fer-te una guitarra, és un tros de fusta gegant. Això passa quan s'escampa la veu de que Sergi Estella acumula deixalles o porqueria a casa, la gent comença a donar tot el que no volen, saps? I dius, home, i per això...
0: Una mica d'ordre, no?
1: Exacte, i per això acabes amb un taller... Jo tenia dos gats i encara no els he trobat, saps què vull dir? Sí, ja no sé on són, saps?
0: Ara et diu Sergi Estella Diògenes,
1: no? Exacte, tal qual.
0: Tal qual. Però, de tota manera, hi ha una, que és aquesta que dius, la Sea Wolf, em sento que es diu, no?
1: Sí.
0: Que és aquesta de la barca,
1: sí.
0: Que, a més, amb aquesta, té aquesta història que has explicat ara, i, a més, crec que tu mateix et fas les caixes o les fundes, que també tens una vessant artista, perquè, per exemple, a la Sea Wolf li fas una caixa molt guapa, també, no?
1: Sí, el problema que, o sigui, no el problema, però el que passa quan et fas les teves pròpies guitarres és que llavors no pots utilitzar fundes de guitarres estàndard per les mesures i tal, i que t'has de fer tu les fundes. Clar, jo vaig decidir fer-me les de fusta, encara que sigui primeta, perquè a cap i a la fi, a principi les deixava per allà posades a la furgoneta, però era un drama perquè paties per si algun revolt i acabat... Llavors vaig començar a fer les caixes. Però clar, fas la caixa de fusta i jo també m'ho passo bé fent coses manuals, no? I em poden passar les hores i penso en les meves històries, no? Jo crec que deu passar molta gent això. Llavors fas la capsa i vas dir, ostres, aquí li podria posar una imatge de... Surt un pop, sí, intentant caçar un petit català allà al mig, sóc com molt èpic, no? El Kraken sí. No? El rotllo aquest. I darrere li vaig fer un far, rebaixant la fusta, així, amb un estil old school, que se li diu, no? Un far amb una rosa i tal. I clar, jo passava els dies fent això, i tenia col·legues que diu, tio, o sigui, portes segles dient que has de fer noves cançons i ara t'estàs passant setmanes fent la història aquesta.
0: Tu passes bé,
1: sí,
0: clar.
1: Sí, és... clar, però és un perill també, ha d'haver un moment que has de dir prou, saps? Perquè si comences allà a tonejar la capsa, van passant els dies, dius, va, siguem pràctics, que poder guardar la guitarra, que estigui xula, però tampoc et requereix aquí, que no sigui com la Sagrada Família,
0: sí,
1: saps?
0: Sí,
1: quan l'acabaràs.
0: Dos anys per fer la caixa.
1: Exacte,
0: no?
1: Vull dir...
0: Sí. No, però sí, és molt curiós perquè, bueno, jo us animo molt a que veieu realment el seu Instagram, que després el comentarem, perquè veieu realment per on va el tema, és a dir, que té una capacitat creativa molt, molt important. A més, tens un vídeo molt divertit que es diu El Coso Pirulón, i jo volia preguntar, allò és veritat o és una fake que t'has muntat tu mateix d'explicar que vas a la deixalleria a buscar restes i tal?
1: No, això és uns estudiants d'una escola d'audiovisuals de Girona, que havien de fer una pràctica que era fer un petit documental, i van contactar amb mi i van venir un dia a casa, i llavors era doncs, anar a la deixalleria, agafar algun objecte per fer una guitarra, i ens hem passat tot el dia al taller fent aquella guitarra. I llavors, ostres, com li direm això? I mentre dinàvem, un té una xicota argentina i ens explicava el concepte de coso, de com referir-se a una cosa, crec que es refereixen... Bueno, no sé, no ho vaig entendre tampoc massa. Llavors, què? Quin nom li posem? I en veritat l'objecte, si el gira, sembla una piruleta, la guitarra sembla una piruleta.
0: Sí, té una forma, sí.
1: Llavors,
0: sí.
1: El coso pirulón.
0: Ja està, quedat,
1: no, ja... Són coses que... És divertit, a mi m'agrada que vingui gent a casa, no? Hi ha més estudiants que tenen la motivació aquesta de gravar-ho tot bé i tal...
0: I la veritat és que suposo que la faceta aquesta que deies de mestre, no? Et surt també una mica amb aquest punt, no?
1: Bueno, no, tampoc. Ells en saben molt més que jo, eh? Jo encara...
0: No, jo ho dic amb la relació, no? Amb allò d'obrir-te, de deixar que vingui...
1: Sí, a mi m'agrada. A més, bueno, jo... Aviam, jo què sé, va coincidir que eren molt, molt bons nanos i molt fàcil de fer, saps?
0: Ah, està guai. Sí. Bueno, jo et diré que he dedicat força temps a revisar tota la teva xarxa social, Instagram i tot això. Digue-li paciència també al tema, ha sigut un curro perquè tens un fotimer de publicacions.
1: Merci.
0: I la veritat, superinteressants. I el primer post el vas posar, potser tu no te'n recordes, el 17 de febrer del 2016.
1: No,
0: i pujaves justament la guitarra que has portat avui a l'estudi i a la que hem comentat també del programa del Buenafuente, era la que presentaves una mica en públic. Aquell post va tenir 33 likes i un comentari. El 23 de maig passat, ara fa 4 dies, vas penjar un vídeo del moment que va sortir el Buenafuente, i allà tens 3.016 likes i més de 190 comentaris. Ara mateix tens més de 81.000 seguidors a Instagram. Sergi, és un tio famós ara ja, eh? O sigui, això, aquí, la fama, jo no sé què t'ha portat. És aquí, positiu? No? T'agrada?
1: Aquí hi ha un debat que seria interessant. A mi em fa gràcia. Vull dir, això de les xarxes, a mi, o sigui, està bé, a cap i a la fi, perquè et dona a conèixer i tal, però el número de seguidors tampoc és... reflexa molt si ets conegut o no. Ja. També això és un debat que podem tenir.
0: Tothom s'hi apunta, no?, a anar clicant.
1: I... bueno, exacte, que potser hi ha un vídeo que els agrada, cliquen, però no vol dir que siguin realment seguidors que estiguin cada dia preocupant-se. Però sí que és veritat que vulguis o no, si tu quan penges contingut, el que estàs fent és que vols que la gent et conegui. És que ho parlàvem fa poc amb els col·legues. Quan vam començar amb els primers grups, imprimíem a la copisteria els cartells i els penjàvem al carrer anunciant el concert, resant perquè no plogués.
0: I se'n portés
1: el carrer. I que la gent sapigués que hi ha un bolo. Després sí. Va venir l'època aquesta del Facebook i els eventos i tal, i feies eventos i miraves qui s'havia apuntat en l'evento, si li interessava o no, si vindria o què. I doncs ara toca... jo veig si fas ús de les xarxes en un sentit positiu, està molt bé, no? És com la pólvora. O fas focs artificials o armes, no sé on diu.
0: Sí, està
1: llavors
0: clar.
1: És buscar el costat positiu de les coses. I sí, la veritat és que les xarxes, amb els vídeos i això, han crescut molt i m'ha donat a conèixer, i sobretot hi ha gent, festivals o gent que també fa instruments, et posa en contacte, que vulguis o no...

0: Esplugues FM al 99.7, els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre Nosaltres.
1: Bé, doncs després d'aquesta pausa tornem a recuperar la conversa amb el Sergi. Ara, com dèiem, ens interpretarà algun tema seu que ens explicarà ell mateix. El Sergi, dintre d'aquell camí que una mica ens ha explicat que va fer cap a la música, s'ha adreçat molt cap al blues, el folk i el rock. I tot teu, explica'ns i toca el que tu vulguis.
2: Sí, doncs tocaré una cançó del meu primer disc, que és, el disc es diu Superes i et fots, i aquesta cançó es diu Màrtirs quotidians. Podríem dir que aquesta cançó potser agafa més la vessant de folk, i és una cançó que a mi m'agrada molt. Aviam què us sembla.
1: Vinga, endavant.

Més inútil que l'última llesca de pa Bimbo, despreciat com la darrera oliva en el plat, infravalorat com aquell cèntim que ningú vol de canvi, insultat, maleït com un trist condó caducat. Aquell globo de fira perdut entre els núvols, el cul de cervesa que ara cendré, el petó que no ho és quan et fan una cobra, el rotllo de vàter quan

ingredients que fan que ja res sigui com abans. Aquests són els meus màrtirs quotidians que fan que ja res sigui com abans.

quan eres petit. Les sis vides que encara quedaven al meu gat. Tres diumenges perduts pel maleït mal de cap. El pet que no tires per no fer soroll. Les marques que un dia vas deixar-me al coll. Les samarretes velles que ara són draps. Tot el que sento per tu ja encara no saps.

0: fan que ja res sigui com abans. De fan que ja res sigui com abans. De fan que ja res sigui. Com abans.
1: Genial. Gràcies, Sergi.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Darrere, com veieu, darrere d'aquesta imatge tan seriosa, a part, hi ha una sensibilitat que desborda, eh?
0: Merci.
1: Fantàstic, de veritat.
0: Merci.
1: No tenim públic i, per tant, no podem aplaudir, però jo crec que tots els que esteu escoltant en aquest moment, suposo que us ha passat com aquí al Jordi, el tècnic, a mi, que ha sigut molt emocionant. Gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Aquest tema, a més, és del teu primer treball, del 2017.
0: Sí.
1: I ja ens has explicat una miqueta el que era. Després vas publicar alguna més el 2020, si no m'equivoco, un single.
0: Sí, exacte.
1: El 12 Pack Blues.
0: Sí, va ser l'època aquesta del confinament i tal.
1: Com ho vas viure, això?
0: Doncs la veritat, o sigui, una putada per no trobar-me amb els col·legues i la família. Això va ser el més...
1: Això va ser duríssim.
0: Sí. Pel fet d'estar-me a casa tampoc em suposava cap tipus de problema, perquè vulguis o no fas instruments o estàs allà, si estàs distret, fas les teves coses i tal. Però sí, sobretot una merda pel tema de no trobar-te amb la teva gent. Jo també sóc una persona que m'agrada molt trobar-me

0: amb els col·legues diàriament, quasi. Clar. Llavors és com... I també una merda per tota la gent que perdien familiars i històries, no? Tot és una mica bastant dramàtic.
1: Sí, una època dura. Jo t'ho deia perquè abans d'entrar a l'estudi et comentava que tinc un bon col·lega, el Joan Hernández, que és guitarra i que segurament jo crec que haureu coincidit en algun lloc, segur, estic convençut. I amb ell vam viure de prop també aquesta història, no? La suspensió de bolos, el fet aquest hòstia, de no tenir gairebé ni ganes de crear, no? Perquè estàs una mica allò amb l'energia molt a baix. I tot i així tu vas treure aquest tema, i no sé si va ser producte també d'aquesta etapa que el 2021 vas treure també un altre treball que era el Blood Like Wine.
0: Sí, correcte.
1: I que aquí ja tenies, diguéssim, suposo, una mica més de marxa, no? Què va passar amb aquest disc?
0: És més... El 2017, quan vaig gravar el primer disc, tenia poc contacte amb el meu projecte, diguéssim, l'estava com... encara coneixent, no? I avui en dia també que el projecte va madurant, no? Va evolucionant, i diguéssim que el segon disc doncs és bastant diferent al primer, simplement perquè jo també durant aquests anys vaig seguir tocant i fent instruments i històries, i això m'ha ajudat a créixer com a música i que creixés el projecte. Si de fet escoltes el primer disc i el segon, veus clarament que hi ha una diferència, no que sigui millor ni pitjor, però sí que jo com a músic tinc la sensació que el segon està més madurat i tinc més clar el so que busco, no?
1: Clar.
0: Tot i així, ara en els pròxims temes que aniré traient, jo crec que intentaré buscar un equilibri entre les dues coses, no? Que sigui que els temes estiguin treballats com el segon, però que també conservin una mica la brutícia aquesta sutil, no? La cosa orgànica del primer, no?
1: Aquesta autenticitat, no?
0: Que no, tampoc, que al final no acabi sonant tot tan net i tan pulcre que no... que estigui ben treballat però que puguis també tancar els ulls com els discs d'abans, no? Tal com es gravaven, que et podies tancar els ulls i imaginar-te on estaven fins i tot els músics depenent d'on et sonen els instruments, no?
1: Sí, no aquell so pla que ens hem acostumat amb la música potser més diguéssim digital, no?
0: Que també va a gustos, vull dir, depèn de quin tipus de cançó o d'estil o de grup, potser ja va bé, però en el meu cas, en el meu projecte, no, trobo que ha de ser una mica més orgànic, sí.
1: I una qüestió que també m'interessa molt, Sergi, tu et presentes com a l'hombre orquestra, no? Per dir-ho,
0: sí.
1: però segur que has treballat amb altra gent, que has fet altres projectes. Amb qui més o menys podríem saber si has treballat o que has fet temes que t'hagin interessat a tu personalment?
0: La cosa és que quan comences vaig començar ja tocant amb grups, el que dèiem abans, amb col·legues, no? Teníem un grup de punk i ska, érem uns bandarres, i després vaig estar en diferents grups de punk, també m'agradava bastant. Després ja vaig començar a anar-me més a escriure més cançons jo pròpies, llavors ja em va sortir potser la vessant més pop o més d'autor, no sé com se li ha de dir, i tenia un grup, no?, que cantàvem els meus temes amb contrabaix i tal, i després també vaig tocar amb Empty Cage, que som un grup que vam guanyar el So Nou del 2012, que érem guitarra i bateria, una mica influenciats per grups com White Stripes o Black Keys o gent així. I ara, actualment, de fet, encara estic en alguna formació. Estic amb un grup de versions, que ens ho passem molt bé. Anem disfressats, i jo vaig de John Lennon, per exemple. Anem disfressats d'Estrelles Mortes, i un va d'Elvis, l'altre de Freddie Mercury, però toquem cançons del Fari. Saps què vull dir? El Fari, Julio Iglesias, Camilo Sesto, i a més les fem en versió heavy o rock o alguna cosa així, a la gent li vol al cap.
1: Sí, això ho has de penjar a algun puesto, que ho escoltem, eh?
0: Bueno, si la gent ho vol veure, The Killing Hits, ens diem. Hi ha algun vídeo al YouTube i ens fem unes risses perquè ajuntem, jo què sé, Rammstein amb Miguel Bosé. I comencem a tocar Rammstein i algú veus allò del públic movent el cap, i quan comença el cantant a cantar Miguel Bosé, el tio està traient espuma per la boca, saps? A dir, m'acabo en dena, sí. I ens agrada això. Llavors, sí, estan diferents projectes, però ara, diguéssim, estic més centrat amb el meu, perquè m'està suposant bastanta feina, i també sent un sol em motiva més.
1: Està bé. Molt punk, molta història d'això que estaves explicant, però qui és la gent del Sir Pistolet?
0: La gent del Sir Pistolet són de Terrassa, que no passa res, ningú és perfecte, però són uns tios de puta mare. De fet, encara estem fent un espectacle que fa com 4 anys o 5 que tenim, que es diu Potser no hi ha final. són en Tomàs Cardús, l'Enric Petit i el Marc Hidalgo, i també el Blito, el Pablo, i estem allà doncs, fent un espectacle que es diu això, potser no hi ha final, acrobàcies i tal, i jo faig la música en directe, que m'ho passo molt bé, la veritat, perquè igual que parlàvem de la tele, no, que no havia fet mai el circ, en aquell moment tampoc havia entrat, i amb aquest projecte doncs, he conegut una mica com funciona el tema del circ i tal, i anar voltant per diferents llocs, i que tu passes com un nen, i també, doncs, com amb la tele passa, que si és un equip de gent maca i tothom té la passió per aquell projecte, doncs tot és molt fàcil, no? I ens fotem unes hores allà de furgoneta i tal, però vulguis o no, doncs ens ho passem bé, no? I
1: clar,
0: està guai.
1: He volgut treure això perquè tota l'estona, si veieu, doncs estem veient aquesta dualitat del Sergi, no? De tipo duro i con esta imagen, i després veieu que també té aquest transfons, no? De col·lega, de sensibilitat, de treballar amb temes molt variats, mm-hmm, i explotar la part artística des de molts vessants, no? I això, jo crec que això és molt enriquidor, i al final, a tu com a experiència personal segur, i després tenir l'oportunitat també pels altres de compartir-te, doncs és un tema que té que estar molt bé.
0: Sí, jo la veritat és que no em puc queixar. Bueno, sí, em podria queixar de moltes coses, però sí que és veritat que sent positiu, ostres, doncs m'ho estic passant bé i m'agrada compartir amb la gent, no amb tothom, sempre, aviam, és com tothom, la gent que realment t'entra, no? O que estàs a gust. Tinc la sort de treballar amb gent que estic a gust i vulguis o no. El que dèiem abans, jo sóc així com molt seriós, però és que no m'ho faig, és el... Jo què sé, vaig néixer així, la gent em pregunta si estic enfadat i històries d'aquestes, però sóc una persona que s'obre molt i la vessant artística m'agrada molt treballar-la i jo crec que és important.
1: Bueno, això és molt autèntic perquè al final el que no podem és anar sempre amb una careta, no?
0: No, això és important.
1: Has de ser com ets i ja està. No?
0: Si vols que funcionin les coses, has de ser com ets. I amb els projectes o amb les bandes o això, no... No has de fingir res. Si has de fingir coses és que alguna cosa passa.
1: Jo no tinc aquesta sort, però sí que comparteixo feines amb equips i tal, i tu al final pots, diguéssim, un dia o dos pots ser qui no ets. Però,
0: sí,
1: però si tu has d'estar currant amb gent, com dius, i compartint furgoneta, compartint hotel, compartint concerts, tu has de ser qui ets, no?
0: Sí,
1: no,
0: totalment, no, perquè t'obres, i quan t'obres, doncs... és quan estàs més a gust i estàs relaxat, no pots estar constantment tens aviam què pensen els altres.
1: Pues que sàpigues que ens agrades molt, fins ara estamos ahí en línia.
0: Merci.
1: Llavors, ja t'he dit abans que m'havia invertit força temps en revisar el teu Instagram i he al·lucinat amb la quantitat de llocs, pobles, festivals que has actuat, és brutal. Mm. I m'ha cridat l'atenció que hi ha un en concret que dius he actuat a un poble que es diu Viliella, que són 20 habitants.
0: 20 habitants.
1: I no sé si el concert va ser pels 20 o va venir gent de fora i era una miqueta més.
0: Va venir gent de fora, però no pensis que eren molts més.
1: Estàvem allà, no?
0: Sí. Bueno, és que això... A mi m'agrada molt tocar, i mira que he tocat toco en festivals, en sales, en el carrer... Al cap i a la fi no depèn tant de la quantitat de gent o de que sigui, sinó de l'ambient que es creï, no? Sembla un típic tòpic, però la veritat és que és així. I a Viliella me'n recordo que vaig arribar allà i estàvem fent allà uns xais així posats com en té, saps? D'aquests que has de cuinar durant
1: set. On és aquest poble? Ara té mort.
0: No, està amunt, jo crec que a prop de Puigcerdà o així, o potser m'estic equivocant, no és que estigui a prop.
1: Sí, és un poble d'aquests de Pirineu i...
0: Tal qual. Sí, casetes de pedra...
1: I arribes allà i et trobes 20 i pico, 30 persones amb aquest escenari.
0: Allà, quina hora toquem? No, aquesta hora, però potser després de dinar, saps? És que estàs tan a gust i et traten tan bé que dius, puta mare.
1: Endavant.
0: Que, on em monto? Monta't on vulguis, clar, allà tenen camp, tio, saps què vull dir?
1: On t'arribi el cable, no?
0: Exacte, doncs allà hi posem un... A vegades... Són els llocs on t'ho posen també més fàcil, saps? I flueixen les coses.
1: Bueno, és el que tu dius, al final és sentir-te bé i sentir-te a gust i amb el rotllo de la gent. I el lloc amb més gent, amb què has actuat?
0: Ostres...
1: Algun festival d'aquests o...?
0: Sí, he tocat en diferents festivals, potser un de Suïssa, que vaig anar a tocar allà. És que no ho sé, no he comptat mai, però...
1: Bueno, per curiositat,
0: Sí, no, davant de centenars i diria milers de gent sí que he tocat, formant part d'un festival, eh? Mil persones que em venen a veure a mi, perquè ningú em suporta, no? Però, però sí que he tingut l'oportunitat de tocar davant de
1: gent. Això mola, no? Això és un tema, suposo que...
0: Mola. Sí, de fet no he tingut mai cap sensació negativa en el sentit de públic i coses d'aquestes, saps? Sempre he tingut la sort de tocar en llocs que m'han tractat bé. Sí que hi ha llocs que són curiosos. Me'n recordo un cop que vaig fer una gira per Itàlia i vaig tocar en un poble i el lloc era curiós. Hi havia tot de senyores grans amb cadires i, clar, quan vaig començar a fotre-li castanya, les senyores van marxar i ens vam quedar una senyora, jo i el tècnic. Però t'ho passes bé igual, saps? Si estàs començant, pot ser que et vinguin els dubtes. Però si creus en el teu projecte i dius, ostres, tinc dues opcions. O passar-ho malament durant una hora... o passar-ho bé i ja vinga. Està. Vull dir que aquestes coses s'han d'aprendre també, eh? Has de ser fort mentalment, de dir, ostres... O quan toques en un bar i hi ha la típica taula que parlen molt fort, com si tot el bar hagués de sentir que estan parlant, saps? Però jo ja he arribat un moment que estic fent la...
1: Ja t'aïlles, suposo,
0: tocant,
1: no?
0: Bueno, no m'aïllo, com que tinc molt feedback amb el públic, i dic, escolta'm...
1: Explica, vols
0: que et deixi el micro i ens expliques a tots? Saps? Vull dir, de bon rotllo, sí, però sí. La pollita ja...
1: Ja l'ha destirada.
0: Ja arriba un moment que ja... Ho has de fer bé, ho has de fer amb tacte, perquè que trenquin la cara, no, tampoc,
1: però
0: saps?
1: Però això te'n sobra en tables.
0: Sí, en aquest sentit ja arriba un moment que ja t'és una mica igual i dius, mira, jo m'ho vull passar bé, senyor, vull dir, explica-li d'aquí una hora, vale? Li expliques això i si és el teu col·lega, doncs... li compres un CD dels meus i estarà molt content.
1: Lo maco d'aquesta història, suposo que és el que tu dius, al final no depèn tant del que passi fora, sinó de com tu encaixis tota la història, no?
0: Clar, totalment, perquè no pots controlar què passarà, és impossible.
1: I feina, per lo que veig, tens bolos aquest estiu ja fins a l'octubre i feina a tope.
0: Sí, i em vaig tancant més, i alguns que encara he de posar, però m'han de passar el cartell i tal, i tenen una data com per publicar-lo i això. Com sempre, a mi m'agradaria tenir molts més bolos. Això és una cosa que... Jo soc d'aquests que m'ho passo bé fent bolos i m'agradaria voltar por ahí. Bueno, a poc a poc és una cosa que ha d'anar picant pedra. Sí que és veritat que m'estic començant a tornar a centrar de dir, ostres, l'últim disco és del 2021, hauries de començar a treure cançons perquè no pot ser que deixi tant temps, no? Perquè a vegades amb l'excusa dels concerts o altres històries ho vas deixant com de banda, ja. Sobretot pel tema logístic, saps? No, tampoc tinc un estudi, jo és com algo molt... i tal, he de buscar el moment, però sí, pels concerts no em puc queixar, la veritat.
1: Bueno, doncs que continuï, perquè al final justament això, com tu dius, està molt bé entrenar, però també s'ha de jugar, no?
0: També sí, totalment.
1: S'ha de sortir al camp, també. I també m'agradaria que ens expliquessis una mica una experiència, el 2024, l'any passat, hi ha una productora, After School Productions, que et va fer un documental que es deia History of One Man.
0: Sí.
1: I què va passar aquí? Com va anar tota aquesta història?
0: Això és molt divertit, perquè els dos nois aquests són d'Esparreguera, el Fran i el Xandro, i em van enviar un mail que al principi em pensava que era com de broma o alguna cosa així. Volem fer un documental sobre el teu projecte i tal, o qual, i dic, ostres, i aviam, em demanen en pasta o alguna cosa, saps?
1: Tu pensaves que et volien demanar pasta a tu?
0: No, com si fos un timo, saps? De rotllo, clica aquest link.
1: Exacte,
0: i saps? Vull dir, coses d'aquestes.
1: Entraràs al sorteig de no sé què, sí.
0: No. I van venir a un concert. I, ostres, vale, eren dos tios de puta mare i van dir, mira, no ens dediquem a això, però ens agrada molt. I tenen la productora aquesta After School Productions i es diu After School perquè ells són molt col·legues i després de portar els nens al col·le s'ajunten al parc allà, i per això es diu After School.
1: Hòstia,
0: no? I estan allà i tal, i els hi mola molt la música, van conèixer el meu projecte, els hi va agradar molt i van dir, fem un documental. I dic, vale, puta mare. Però clar, el documental és de moment no està penjat, perquè primer l'estaven passant per festivals, també va sortir per la BTV d'un parell de cops. Està molt bé, la veritat és que va ser molt maco. Està molt ben gravat, el so, com això, el guió, no? Ben treballat, i em vaig sentir molt a gust. I, de fet, l'any passat, el Festival de Blues de Cerdanyola el vam poder projectar allà, en diferents llocs s'ha pogut projectar, també a Rubí també es va projectar en un festival de curts. Vull dir que hem tingut la sort de poder-lo moure i bueno, era més com... com l'experiència i treure una criatura que n'estem orgullosos, saps? A mi aquestes coses em fan una mica de vergonya, això, els documentals. O sigui, no documentals, o...
1: Que parlin de tu, vols dir?
0: Sí, no... Sí, a vegades és com... Buah. Clar, jo què sé... no, a vegades em faig ràbia a mi mateix,
1: saps? Ja, bueno, perquè a vegades et passa, no? Que a mi hi ha gent que em diu, tu quan t'escoltes la veu a la ràdio, sí, no et sembla això, raro? Sí, i sí, no, sí, perquè sí. com que l'estàs gaudint i com que tu saps que és la teva veu i intentes, diguéssim, que sigui el més natural possible, sí, al final, sí, sí. I jo crec que, a banda d'això que dius que és molt, molt normal, però també té que ser molt xulo que fotin un documental sobre tu i sobretot sobre la teva història.
0: Però,
1: que
0: clar,
1: fas, no?
0: Vaig pensar, hòstia, normalment fa el documental quan la palmes, no? I dic, què faran? Quan acabin
1: vas tocar fusta, vas tocar fusta.
0: Clar, dic, després, quan aparin de gravar el documental, vindrà un per darrere i amb un totxo em fotrà el cap, saps? I pum, l'èxito del documental pòstumo.
1: Todo fuera, todo fuera. Exacte. Bueno, anem avançant amb el programa, mm-hmm. I jo no me'n puc estar de fer-te una pregunta que he vist també, que no sé per què i m'agradaria conèixer la història. T'agrada fer-te fotos, inclús tens alguna caricatura, algun dibuix amb una cullera al nas.
0: Va, això és una cosa que m'ho va fer un col·lega fa poc. Quan fem dinars i coses d'aquestes, arriba un moment que tots fem això de la cullera, que te l'has d'aguantar amb el nas.
1: No l'havia sentit
0: no
1: mai.
0: No fem mai això?
1: Mai. És que per això t'ho pregunto, perquè m'ha semblat...
0: Amb una cullereta li tires una mica d'alè, diguéssim, i has d'aconseguir aguantar la cullereta.
1: Que es quedi a la punta del nas,
0: I ja està, arriba el moment que fem això i estem els col·legues allà fent el tonto.
1: És com un final de festa.
0: Sí, com un moment de vinga, aviam qui... I clar, tots amb la cullereta al nas i és com graciós perquè no estem amb el mòbil ni jugant a la consola, i això és només una cullera i tots fent el d'això.
1: I es trenca també la imatge, no? De dir, té que ser graciós, de veure,
0: és molt graciós,
1: de
0: veure els
1: col·legues tots amb el...
0: Sí, diguéssim que no és al principi del sopar o del dinar, és més tirant cap al final.
1: Ja està avançat el tema.
0: Sí, exacte. I llavors tinc un col·lega que em va fer la foto aquesta i va fer com el dibuix i tal, i és molt, molt graciós, sí.
1: I el Sergi, suposo que és en aquests moments que diu, quan aprofita, perquè ho llences també en diverses ocasions, la crida perquè alguna empresa cervecera et patrocini. No sé si has trobat... És el moment, tens el micro, això no sé a qui arribarà, però escolta'm, si hi ha alguna marca que vulgui, doncs estàs obert, m'imagino, no?
0: Home, és que jo he fet molt, per moltes cerveseres, vull dir... No. Cada dia faig un esforç molt gran per pagar els estudis universitaris dels jefes. No. Bueno, com que vaig fer això de la guitarra de llaunes, vaig dir, per què Fender o Gibson o alguna cosa així? Una birres artesanes en llauna. Si hi ha alguna cervesera que em vulgui patrocinar, doncs estic obert, Sergi Estella, vale?
1: És el moment, és el moment i penseu que ara tindrà molta difusió també. Doncs ara tindríem un altre moment, si et ve de gust, per escoltar un altre tema teu i també el mateix, ens expliques una mica què tocaràs i... El Sergi està ara agafant la famosa guitarra de la xeta i el formatge i veurem a veure... Què interpretaràs ara, Sergi?
0: Tocaré una cançó del segon disc. La cançó es diu Blood Like Wine, que és el single que dona nom al disc.

0: Molt bé. Gràcies.
1: Merci a vosaltres.
0: Gràcies, Sergi. Sona fantàstic, eh?
1: Moltes gràcies. Merci.
0: Realment és una, és un, és una sort poder escoltar-te en directe i a més tenir-te per nosaltres, eh? Pel programa i pels oients, que al final...
1: El plaer és meu, estic molt a gust, així que...
0: Pues estem arribant al final del programa, Sergi.
1: Llàstima.
0: Sap greu, eh?
1: Llàstima.
0: Sap greu, perquè jo la veritat és que tinc tema per continuar.
1: Podríem anar tirant, no?
0: I tu m'imagino que encara ve,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però arriba un moment en què amb aquest programa... Es posem una mica filosòfics, no gaire, eh? No gaire. I llavors li preguntem al convidat, tu ara ja tens, tens menys de 40, per tant segueixes sent en los estàndards una persona joven.
1: Gràcies, gràcies.
0: Però si tu ara poguessis parlar amb el Sergi de quan deies abans, no? D'aquella adolescència amb 15 anys, després de tot el que has viscut, després de totes les històries que t'han passat, si tu ara imagina que pots parlar un moment amb ell, i què li diries?
1: No dubtis. A vegades he pecat molt de dubtar i ser, com se diria, un cagón.
0: Ja. Yeah.
1: No? He dit, no dubtis, tira. No?
0: Arrisca't.
1: Una mica, sí. I no et deixis la barba llarga, li diria. No, però sí que és veritat que... Ostres, amb els anys m'he adonat d'això, que sóc una persona molt sovint insegura, dubto molt. Hòstia, i sí, i sí, i sí. I a mi, al final, passen els dies i amb l'Alicia aquest poden passar els anys. I és com dir, no dubtis, algun dia arribarà, però no dubtis.
0: Bueno, és un bon consell, eh?
1: Sí, jo crec que sí.
0: És un bon consell perquè jo crec que sí que és veritat que a tots ens passa una mica, no? Que a vegades deixes de fer perquè...
1: Clar, el dubte és natural, però tampoc cal atrapar-s'hi, crec jo.
0: Molt bé, doncs gràcies, Sergi, de veritat. Ha sigut una estona, ja no solament per la interpretació en directe, que l'hem gaudit molt, gràcies. Sinó per tu com a tio, com a persona, de veritat, que ha sigut tot un plaer. Coneixen no sols el personatge que veiem a la tele, que suposo que ara per molta gent s'haurà donat a conèixer, però també aquest programa el que pretén justament és això, és conèixer la persona i conèixer tota la trajectòria i saber que avui estàs al programa de l'Andreu Buenafuente, però no per casualitat, sinó perquè tens un curro darrere i has fet hores i hores i hores i a més tens una experiència de currar-te, pues això, 1.000 bolos, apuestos per 20 persones o per 2.000. Però la idea és que no tens mai un no, com has tingut amb el programa, i t'ho agraïm moltíssim, de veritat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Per acabar una miqueta també, per si la gent té curiositat, donarem els teus perfils de xarxes,
1: sí.
0: Que malgrat comparteixo amb tu que serveixen per lo que serveixen, però sí que tenen aquest punt de donar a conèixer.
1: Totalment.
0: Llavors a Instagram, si no m'equivoco, és sergi-estella.
1: Correcte.
0: I tens el teu web, que és sergiestella.com.
1: Tal qual,
0: sí. Hi ha alguna més que diguis?
1: No, no? Aquestes dues serien les més... De fet, directament des de la web poden accedir a totes les xarxes, però sí, aquestes són les que soc més actiu, com aquell qui diu.
0: Perfecte.
1: Concerts i tota la pesca ho poden trobar a la pàgina web, allà hi ha una secció
0: de... Això és molt interessant, perquè ara de cara a l'estiu he vist que tens un munt de bolos també,
1: sí,
0: bastants, vaja.
1: Sí, marxo a França també, aquesta cosa també m'agrada sortir una mica de la zona de confort, i també estaré per aquí a les Catalunyes i les Espanyes també, o sigui que...
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Fantàstic. I també, doncs, per acabar el programa, el fem amb una cançó que habitualment li demanem al convidat. El Sergi no ens ha defraudat perquè ha triat un tema d'un cantant de blues nord-americà, un senyor també jove com jo, té 74 anys, i que es diu Doghouse Boogie, de Sissick Steve,
1: si no m'equivoco, sí.
0: I que sona així. I guess that's just where I belong. That's just the way the dice rolls. Bé, us deixarem amb la cançó per acabar el programa i llavors tornem d'aquí 15 dies amb un nou convidat. Recordeu, entre nosaltres ràdio, a Esplugues FM, el 99.7, els dimecres de 6 a 7 de la tarda, amb remissió els dissabtes de 11 a 12, i també a la plataforma e-books tindreu el programa per escoltar-ho quan us vingui més de gust. Amb la cançó del Doghouse Boogie escollida pel Sergi, acomiadem el programa, moltíssimes gràcies, i sí que m'agradaria que ens diguessis per què l'has escollit, si hi ha alguna cosa especial amb aquesta cançó.
1: Sí, sí que Steve és un músic que segueixo des de fa molts anys, sobretot perquè va ser la primera persona que vaig veure tocar un instrument d'aquests raros, Ell és un tio ja gran, que fa els seus instruments i ha tocat en festivals gegants com el Glastonbury amb una guitarra feta amb una corda i un tros de fusta. I jo em vaig quedar flipant amb allò i vaig adonar que a vegades tenim pensem, ostres, això, no dubtis, no? Aquest senyor té els collons tan grans de primer tancar amb l'estereotip de que per tocar has de ser més jove de no sé quina edat, i després de que no pots tocar un tros de fusta amb una corda davant de milers de persones, doncs...
0: Sí que es pot.
1: Ole, ole els seus collons.
0: Doncs bé, amb la cançó tanquem el programa. Gràcies, Sergi, de veritat. Ha sigut un gustazo tenir-te aquí i et seguirem.
1: Moltes gràcies a vosaltres, he estat a gustíssim. Merci. Change. Well, now I'm making this here record for y'all, and I'm still trying to get your spare change. I don't know why I went wrong, it ain't bad now, but I just

0: són les 12.
1: Dones de la meva vila. Un espai d'entrevistes amb dones d'Esplugues. Amb elles compartirem els seus records, les seves experiències i vivències. Amb elles també el que volem és recuperar la memòria històrica de la nostra població. Unes entrevistes fetes amb el cor i amb tot el reconeixement per totes i cadascuna d'elles. Un espai conduït per la Isabel Almató. A l'edició i muntatge, en Jordi Udina. Avui estem amb la Carme Dragó. Benvinguda.
2: Gràcies.
1: Veïna del barri del Centre.
2: Sí.
1: I quan vas venir vas viure sempre on vius ara, aquí davant de la Pista Vermella del Pou d'en Fèlix?
2: Al mateix carrer Àngel Guimerà, però quan vaig venir aquí era més cap a la Rambla d'Àngel Guimerà, aquella zona, i després al cap d'un temps ja vam agafar el pis on estem ara. Bueno, on estic ara.
1: Què és el que més et va agradar d'Esplugues quan vas arribar aquí fa 53 anys?
2: Aviam, quan vaig arribar no coneixia gaire Esplugues. Primer, sincerament, em va cridar l'atenció que l'economia aquí era una mica més possible,
1: possible
2: que
1: sí?
2: A Collblanc. Vull dir, tant el meu marit com jo vam néixer a Collblanc. Els nostres pares haguessin volgut que seguíssim visquent a Collblanc, però en aquell moment els lloguers allí eren molt, molt alts i els d'aquí estaven molt millor.
1: Curiós, eh?
2: Sí, ara és al revés.
1: Exacte.
2: Ara és al revés, però en aquell moment no. I va ser el primer motiu de buscar per aquí. Però un cop ens vam instal·lar aquí, realment ens va agradar, ens vam sentir ben acollits pel barri, sempre ha sigut el barri Centre, i un veïnatge agradable, i ens hi vam quedar molt a gust.
1: La teva implicació amb Esplugues al llarg de tots aquests anys és diversa, i no sé si tindrem temps de fer una repassada de totes les activitats que tu has fet, però m'agradaria que ens expliquessis com comences tu a participar a les entitats aquí d'Esplugues i quina és la teva tasca.
2: Jo vaig començar fent classes de ioga. Jo ja era professora de ioga, i el gimnàs Esplugues, que estava al carrer Francesc Xavier, en allí vaig entrar com a professora de ioga. Amb un grup de dones em van proposar començar una entitat de dones, perquè les dones en aquell moment estaven bastant tancades a casa, les que no tenien treball fora, i a part la seva economia no era gaire bona. I amb aquell grup, que érem 4 o 5 dones solament, vam decidir, amb l'ajuda en aquell moment de l'assistenta social de l'Ajuntament, obrir l'entitat Associació de Dones de la Plana.
1: I així comenceu.
2: I així vam començar.
1: El gimnàs Esplugues.
2: A partir del gimnàs Esplugues, sí, em van contactar unes dones i van dir: què et semblaria, podríem començar una entitat sense ànim de lucre, que les dones no els hi costés, que no tinguessin una despesa important a casa seva per poder sortir. Ho vam començar, vam ser les pioneres de les associacions de dones, que després se n'han obert altres i han sigut un èxit totes. Així vam començar. I jo vaig començar allí fent el ioga, clar. Mira si vam tindre èxit. Nosaltres ho promocionàvem dient: dones, no us quedeu a casa, sortiu. Veniu a un lloc on podeu compartir amb confiança no només el temps, sinó unes activitats que us ajudaran a sentir-vos millor amb vosaltres mateixes. El que es va posar molt de moda en aquell temps, l'autoestima, de que les dones realment se sentissin bé amb elles mateixes i que aprenguessin a que la seva opinió era tan important com la de la seva parella. Era un de les bases en què van voler obrir l'associació. I altres, que els tallers els portàvem persones, diguem, implicades, dirigint a les dones moltes activitats que sabíem que els anaven molt bé. A partir d'aquí, les meves classes de iogues van arribar a tindre 100 dones, repartides en diversos grups, perquè no fossin molt, no? Un èxit total.
1: Què et motiva a anar tu fa tants anys a fer ioga i finalment a ser professora de ioga?
2: Aviam, jo vaig començar realment sense pensar-m'ho que jo em dedicaria a això. Jo vaig començar perquè en un moment determinat de joveneta jo era molt nerviosa. Era molt nerviosa, m'angoixava per coses tant que em desmaiava. Em desmaiava inconscientment per angoixa. I va ser un dels metges de capçalera, que en aquell moment ja era avançat, que em va dir, busca un lloc que facin ioga, que estic segur que l'únic problema que tens tu és que el teu sistema nerviós s'altera.
3: Saber controlar aquestes emocions.
2: Controlar l'emoció. Vaig buscar, vaig trobar, i al poc temps el professor que en aquell moment tenia em va dir allò, niña, tu vale mucho. Vale? I em va dir, nena, vés a aquesta escola, fes-te professora, que és el teu camí.
3: Dona el pas, creu en tu mateixa.
2: Exacte.
3: I empodera't.
2: Exacte. Vaig fer cas, vaig seguir endavant i ho vaig voler traspassar perquè altres persones comprovessin que realment són un estil de no només d'exercici, sinó perquè aquí és un conjunt de coses, no?
3: Explica'ns, què és aquest conjunt de coses que porta el ioga?
2: Mira, jo ho puc explicar en primera persona perquè ho he experimentat, m'ha anat bé, i això és el que traspasso a les companyes, no? O sigui, el ioga és com si fos un arbre amb diferents branques, i sí que hi ha etiquetes, que els hi han col·locat una etiqueta, que si Hatha Yoga, Karma Yoga, Raja Yoga, però és com això, com un gran arbre amb diferents branques, i que cada branca és important, però el més important és el tronc d'on surten aquestes branques. Llavors, la persona treballa el cos físicament, treballa la respiració, que en diem els pranayames. La respiració és bàsica per la salut i és bàsica perquè el sistema nerviós estigui equilibrat. Aprenent a respirar, ja aprenem a pensar millor també. Llavors, la part de treballar el pensament és una de les coses bàsiques del ioga. Pensar a favor teu. I pensant a favor teu, finalment penses a favor de tothom.
3: Sempre en positiu.
2: En positiu, totalment. Totalment. Tu saps allò de que diuen que com és la taca d'una mora se'n va amb una altra mora verda per treure-la? Pues és l'exemple. El pensament negatiu se'n va espitxat per un de positiu. I al llarg de practicar-ho, ho fas.
3: Coneixent-te, qualsevol persona diria que tu eres una persona extremament nerviosa i que t'angoixaven els mateixos nervis, perquè ets una persona que parla sempre molt pausada, sempre t'he conegut molt equilibrada i molt pausada.
2: Això és un dels motius per lo que m'hi vaig dedicar de ple, comprovant que funcionava. Clar.
3: Al llarg d'aquests anys, fent ioga aquí a Esplugues, amb les dones de la Plana, dius que tens diversos grups. Explica'ns una mica, va, qui ens estigui escoltant, qui li pugui interessar venir a fer classes de ioga amb la Carmofeu a l'Associació de Dones.
2: Aviam, la sort que jo tinc que agrair aquí a l'Avens és que durant la pandèmia ens van facilitar que poguéssim fer aquí un taller de ioga reduït també, però que almenys hi ha hagut un grup de persones que hem pogut seguir practicant el ioga a pesar de la pandèmia. I ara ho estem seguint. Ara aquí, dilluns i dimecres, de 11 a 12, fem aquí classe de ioga també.
3: Molt bé, doncs qui estigui interessada, us podeu agafar la informació a través de l'Associació de Dones de la Plana, que està al carrer
2: Bruc 40.
3: I aquí a l'Avent Centre Cultural estem Àngel Guimarà, número 2729. La teva implicació a través de l'Associació de Dones és més extensa i has fet moltes coses.
2: Aviam, dins de l'associació també hi ha estat 12 anys la presidenta, que són molts anys. La feina, això ho saben totes les entitats, és trobar recanvis per la gent que està en una junta. O sigui, jo hi he estat 12 anys, no hi havia recanvis. Per sort, ara sí ha entrat una junta nova, que ho estan fent molt bé, amb moltes ganes, i desitjo que puguem seguir tots endavant. Llavors, dintre de l'associació, vam començar a fer teatre. Primer va ser com improvisat. A mi m'havia agradat sempre el teatre i n'havia fet a teatres d'Hospitalet, no? I fent la nostra classe de ioga per activar que la gent perdés una mica la vergonya de parlar en públic, perquè també és una de les conseqüències de la timidesa de la dona, que sempre creu que és millor que parli una altra, i si és la parella abans que ella, no? En general.
3: Timidesa i també manca d'autoestima.
2: Sí, sí. Llavors, així per iniciativa pròpia, vaig dir, mireu, quan acabem la classe, us preparo un petit guió i farem una representació per a totes les companyes, així, amb grupets. A l'entitat els hi va agradar el que anàvem fent, perquè llavors fèiem, quan hi havia un berenar o un sopar o un dinar, doncs el grupet que jo havia preparat els hi feia una mica d'espectacle. Llavors van dir, escolta, per què no obrim taller per l'entitat? Que sigui un taller de tot l'any. Clar, m'ho vaig pensar, perquè bueno, ja estic implicada amb les hores que faig el ioga, m'implicaré més horaris, no? La sort meva és que la meva parella, el Pere, era encantador.
3: T'ajudava en tot?
2: En tot, en tot. Deia, a tu t'agrada, a les dones els anirà bé, fes-ho. I si necessites ajuda, jo t'ajudo. Si us haig d'acompanyar a algun lloc, si haig de fer fotografies per deixar constància, a ell li encantava la fotografia, ja vam tindre fotògraf oficial. I vaig dir, d'acord. I vam obrir el taller de teatre, que es va omplir ràpidament. Què va passar? Que, clar, teníem 20 actrius, o 20 possibles actrius. Troba obres de teatre per 20 dones.
3: I que ningú no se senti exclosa amb la susceptibilitat.
2: Exacte, que n'hi hagués un paper per cada una. Dintre del caliu del taller, ja procuràvem que n'hi hagués sempre una bona harmonia, que tothom s'apoyés uns a altres, però jo no volia que es quedés ningú sense tindre un paper dintre de l'obra. Perquè si volíem que les dones es decidissin, que es valoressin que elles podien, tenia que tindre un paper per cada una.
3: I obres que fossin per dones, tampoc.
2: Tampoc. Les primeres les vaig triar que hi hagués bastant personatge i convertia el personatge d'home en dona. Que hi havia un capellà, posava una monja. Que hi havia un arquitecte, posava un arquitecte. Vull dir, anava fent així, no? Però clar, no em vaig trobar gaires. I vaig pensar, bueno, igual que feies guions petitets, atreveix-te, fes l'obra sencera. I així em porto 16. Les vam fer, els hi van agradar, i cada any fem una obra nova. I com que l'avenç ens ho està facilitant molt, allò que dius, la persona ha de ser agraïda també i la volem fer aquí. Saps? Perquè també, durant la pandèmia, hem pogut tindre un espai per assajar una mica el grup de teatre.
3: 16 obres, que són, suposo que 16 anys o poder més, si ens saltem aquests de la Covid.
2: Exacte.
3: I la protagonista, les protagonistes sempre són les dones?
2: Sempre.
3: Què t'inspira a escriure aquestes obres de teatre? D'on agafes el fil conductor? Quin és el clic?
2: Mira, normalment, amb les classes de ioga, fem col·loquis moltes vegades, no? I llavors el col·loqui és que cada persona tregui una cosa que li agradi, una cosa que no li agradi, una circumstància que li hagi produït un malestar, una que li hagi produït un benestar, i vas agafant idees de quins són els temes que dintre de la societat poden ajudar a que les dones ens anem, com està de moda dir ara, empoderant una mica més. Sí. Llavors, agafes un tema, penses, aviam, com començo aquest tema? Però un cop el comences, dono la raó a altres escriptors que he sentit, que diuen, és que hi ha un moment que els personatges van sols. Començo el tema i és que aquell personatge m'està dient el que vol i d'aquell et surt l'altre. I normalment començo marcant. Ja tinc tres personatges, va, per tres dones. Segueixo ampliant. Ara en tinc 7, va, ja són 7, però haig d'anar buscant, ampliant, per arribar a tantes actrius com hi hagin. Però normalment ha funcionat. Jo diria que una de les coses maques en quan estem fent l'obra de teatre és veure la cara dels familiars que ens estan mirant amb una expressió no només de satisfacció, sinó d'admiració. I això crec que en general ens va molt bé.
3: Perquè aquest exercici teatral és un exercici de memòria, de disciplina...
2: Total, total.
3: Clar, i aleshores comporta un esforç, una constància, sí, una responsabilitat de no fallar els dijous.
2: De fer treballar la memòria... Saps que a vegades s'estan donant tallers de memòria, que diuen? Pues les companyes que venen al taller de teatre diuen és que no hi ha millor taller que vindre i memoritzar tot el paper que ens toca a cada una. I a part, lògicament, doncs vas aprenent a fer exercicis que les poden ajudar. A part de l'obra de teatre, memoritzem poemes, memoritzem cançons, practiquem, com és normal, tots aquests concursos que es fan ara a televisió a partir d'Operació Triunfo, allò de competir. Nosaltres no volem competir, però sí volem activar aquest dispositiu de voler superar-se cada una per fer-ho millor. Llavors, un dels últims programes que vam veure, aquest del Llop,
3: sí,
2: de l'Àngel Llàcer,
3: sí,
2: els hi vaig recomanar, els hi vaig dir mireu-lo, mireu-lo perquè us podeu sentir identificades. Totes aquelles persones que han anat a fer el càsting per entrar-hi, podíeu ser vosaltres. I moltes deien, jo ho faria millor. I perfecte. Perfecte, ja està. És això.
3: En els personatges que s'han anat creant al llarg d'aquests anys, suposo que més d'un cop alguna de les persones s'ha sentit molt identificada, si no amb el seu personatge, amb el que estava fent la companya del costat.
2: Molt, molt.
3: I han dit, això, Carme, és que m'ha passat exactament. Ho he sentit amb aquestes mateixes paraules. Sí?
2: Mira, va haver una obra que es titulava Ens falta un bull, i el tema era una psicòloga que rebia els seus, diguem, clients, i cada clienta que arribava explicava la seva circumstància. Procurem sempre col·locar bon humor, per més dramàtica que sigui el que s'està dient, amb gota de bon humor. En aquí van sortir coses reals, de les mateixes companyes. Deia, pues, escolta, jo amb una amiga li va passar això. I deies, vale, vale, amb una amiga, d'acord, d'acord.
3: Amb una amiga la conec molt, eh?
2: Exacte, fem-ho, ho adaptem. I llavors ho vas desenvolupant i surt així. Però amb la gota de bon humor sempre, sempre.
3: Això t'ho ha portat també al ioga, de buscar sempre la part positiva de tot?
2: Sí, sí. Haig de reconèixer, aviam, quan una persona és molt nerviosa, acostuma a caure en aquella circumstància de pensar ai, què passarà, ai, què passarà. I no estem acostumats a pensar que les coses seran bones. Estem acostumats a pensar i si passés algo que no ens agrada? Doncs dins del ioga vaig aprendre a organitzar aquests pensaments. Què pot passar? D'acord, poden passar moltes coses, però no patim abans d'hora. Millor pensar que sigui bo el que vindrà, i si després haig de patir, ja patiré després. No cal patir després, més haver patit abans. Tot això el cervell ho té que anar sumant en positiu.
3: Fent exercicis i musculant el cervell.
2: Exacte.
3: Carme, 53 anys que vas arribar aquí a Esplugues. Destacaries alguna cosa important, algun canvi que hagis vist en aquests 50 anys? O diríem que la ciutat substancialment no ha patit canvis?
2: Aviam, partint de la base de que jo sóc molt positiva, ja sé que hi ha gent que comença a treure coses que no li agraden. Jo penso que les coses que no m'hagin agradat es aniran millorant. Però jo reconec que Esplugues, per exemple, amb les zones verdes hem canviat molt. Jo mateixa, davant de casa, que estic davant de la pista vermella, allí tenia un camp, una mica hort, una mica camp i moltes rates. Que des del balcó de casa jo veia aquelles rates que passaven per allí. Mira quin canvi.
3: Sí, sí,
2: només
3: sí.
2: Aquest raconet, eh? Només aquest raconet. Jo ara surto al balcó i és una delícia veure la pista vermella, quan fan espectacles allí davant, veure els arbres... Jo segueixo sent positiva.
3: Jo que visc a Can Clota, doncs també he de dir que el que li diem ara al mirador de Can Clota, que veiem tot el que és la plana i tot el torrent del Ferrer i les piscines, el camp de futbol,
2: clar.
3: Jo també recordo de petita, que deu fer aproximadament 53 anys,
2: clar.
3: Doncs que també hi havia moltes rates. En canvi, ara és un mirador preciós que podem asseure
2: doncs,
3: i contemplar la...
2: és una gran millora.
3: Molt,
2: eh?
3: Sí.
2: Aviam, hi ha coses que algú les pot presentar com negatives i la mateixa circumstància la podem transformar en positiva. Una cosa, des del balcó de casa, jo, en aquell moment, veies tota la muntanya de Sant Pere Màrtir, des de casa, fins podies apreciar quan hi havia... aquell tinglado d'Espluga City que des de casa es podia inclús veure i dius, oh, és que ara t'ho han tapat tot, hi ha una pila de pisos que t'ho tapen tot, però en aquests pisos n'hi ha molta gent que viu.
3: Sí, clar. Sí, sí, sí.
2: Són llars que s'han creat,
3: vides que tenim noves que ens donen, doncs...
2: gent que ha vingut a Esplugues i fem més pinya, més barri. És un exemple senzill de canvi d'actitud. Jo no diré negativament, m'han tapat la muntanya.
3: M'han posat una autopista, ara sento el soroll dels cotxes.
2: No. Aviam, jo amb el meu treball també hi he après a que els sorolls a vegades no em molestin. Algun cop ha vingut algú a casa a passar la nit i ha dit, no et molesta el soroll de l'autopista? I dic, ah, és que fa soroll. Està inclosa amb la vida del dia a dia. He aconseguit que no em molesti.
3: Està bé.
2: Aquestes petites coses, Isabel?
3: Com has dit abans, hi ha coses que s'han de millorar i que segur que milloraran.
2: Clar.
3: I no ho mirem amb negatiu, sinó que encara hi ha un futur per millorar.
2: Costa difícil mirar positivament el futur auditori d'Esplugues, que el trobo molt a faltar. Però seguiré pensant positivament, el tindrem.
3: Doncs, com que
2: no sé quan, però el tindrem.
3: Tu ets molt positiva. Jo no, jo sóc rondinaire i a voltes verbalitzo molt el que no m'agrada. I jo en el futur auditori li dic el forat de la vergonya, però crec que hi ha molta gent que també li diu el forat de la vergonya.
2: És que ho és, clar que sí. Però pensem que el tindrem. No sé quan.
3: Visualitzem-lo.
2: Visualitzem, perquè així un dia o altre el veurem de veritat.
3: Anem a visualitzar coses més íntimes teves.
2: Digues.
3: Un dinar que t'agradi, un menjar. M'és igual un dinar, un sopar, un berenar. Què t'agrada a tu?
2: Aviam, amb això sóc molt senzilla. Et sorprendré. Una sopa de farigola.
3: Què dius ara?
2: Mira, jo suposo que és el record de casa, que la mare tenia l'acostum de fer la sopa de farigola pel pare, i jo l'olor aquella em despertava la gana. I de sempre, eh? I jo també ho he recomanat a tot arreu. Almenys un cop al mes una sopa de farigola. Oloreu. Els aromes de la farigola ja són bons. El gust de la farigola a mi m'agrada. Hi ha persones que les herbes no els agraden, eh? Això ja és una altra història. A mi m'agraden i amb una sopa de farigola sóc feliç.
3: I és molt sana.
2: És saníssima. I a l'adolescència tenia un altre plat que un cop ho vaig escriure com un petit guió, que era, com que érem de muntanya i ens agradava compartir coses a la muntanya, el grup que anàvem fèiem com un bufet lliure entre tots. I la Mari Carme portava el pit de la Mari Carme, pit de pollastre arrebossat. Però és que era jo, els companys de llavors encara diuen, Mari Carme, el teu pit rebossat estava boníssim. Dius, d'acord, però és que la mare el rebossava d'una manera que el pa, la farina de pa,
3: sí,
2: hi barrejava nous triturades. Nous triturades, i aquell pit rebossat estava...
3: Sí, amb la galeta picada picava nous.
2: Picava nous, exacte.
3: Ho provarem.
2: Llavors ho rebossava... Mm. I escolta, el meu marit ho deia moltes vegades, fa temps que no has fet el teu pit rebossat. Sí, carinyo, ja el faré.
3: Has parlat de la muntanya. T'ha agradat sempre l'excursionisme?
2: Sí, sí. Tant el meu marit com jo, el Pere, érem de muntanya. Els primers anys d'estar aquí a Esplugues no ens vam integrar en un primer moment a la vida del barri, perquè estàvem o a casa o a la muntanya, excursions, muntant excursions. Llavors ja va ser més endavant amb els nens, la Emma i el Xavier, que amb l'escola que anaven, em vaig implicar amb l'associació de pares. I llavors ja comences a contactar més amb tota la vida del barri.
3: Però escoltem el que diu la Carme i les seves paraules. Li pregunto per la muntanya i em diu muntant excursions. O sigui que tu participaves i organitzaves i preparaves les excursions.
2: Era la tresorera del grupet.
3: Veieu? Veieu? Quan una persona fa una cosa, el seu passat és sempre una implicació directa en qualsevol activitat social. Els nens van a l'escola, t'impliques a l'associació.
2: Sí, així mateix.
3: Has conegut molta gent aquí a Esplugues aquests anys.
2: He conegut molta gent i em sento molt a gust amb la gent que he conegut, sí. I m'agrada sortir i saludar, i anar trobant. Que a vegades arribava a casa i em deien, nena, com és?
3: He trigat una hora.
2: Si només has dit que anaves a buscar el palo millor. I dic, sí, ja, però és que no podia plantar aquesta persona, que tenia coses que explicar. M'agrada.
3: De casa teva a l'Avens, que són dues cantonades de carrer, suposo que et trobaves molta gent

0: els ulls, però sempre ha sigut, sí. Has parlat molt amb els ulls.
1: Jo suposo que això és innat, perquè jo això li deia a la meva mare també. La meva mare tenia uns ulls molt macos, una expressió molt maca, i jo sempre li deia: quins ulls que tens, mama, només mirar-te ja t'alegra la vida. I si jo ho faig una miqueta, ja em sento a gust també.
0: Nosaltres normalment m'agrada fer tota una sèrie de preguntes. Em recorda la Neus Oró,
1: sí,
0: que ja no està amb nosaltres, malauradament la Covid se la va emportar. Clar, una de les preguntes que normalment faig és que més, què t'agrada més d'Esplugues i què és el que menys t'agrada? Però tot això ja ho hem aclarit, ja
1: ho hem anat dient. Una de les coses que sempre he destacat quan parlo amb companys que no viuen a Esplugues és dir: sabeu la quantitat d'entitats sense ànim de lucre que tenim a Esplugues? Perquè en tenim una colla.
0: Moltes.
1: I no tot arreu n'hi ha,
0: Tenim un teixit associatiu
1: molt, molt gran.
0: Molt extens, molt gran. Tenim moltes entitats molt implicades.
1: Això vol dir que hi ha moltes persones que els agrada implicar-se en la vida social.
0: Exacte. A Esplugues, jo crec que som molt afortunats, perquè, clar, no som poble i tampoc som una gran ciutat. No som un Sabadell, un Terrassa o un Hospitalet, que té moltíssima població.
1: Diguem una ciutat petita o un poble gran.
0: Exacte. Oi? Estem entremig.
1: Sí.
0: I això també deu costar de poder gestionar a nivell social, perquè no som ni gran ciutat ni poble petit. No ens coneixem tots, estem massa a prop de Barcelona, per tant, som molt ciutat dormitori, de fet.
1: Això és un problema, a vegades, per a aquella família que només utilitza Esplugues per dormir. Clar, quina relació agafa llavors amb el veïnat? Però la vida, a vegades, porta a tindre aquesta situació.
0: Clar, perquè en el teu cas et vas adaptar a Esplugues, però també va ser de manera paulatina.
1: Sí,
0: perquè
1: exacte.
0: Tots tenim la nostra vida, portem la nostra motxilla i desenvolupem la nostra vida.
1: I també va ajudar el poder treballar aquí a Esplugues. Llavors ja et vas implicant més amb tot. No hem parlat de música, i també és una de les coses amb les que m'he sentit molt implicada aquí a Esplugues.
0: I amb el Pere també.
1: Amb el Pere també, exacte, perquè els dos connectaven bastant amb les aficions. Que el Pere era una persona encantadora amb tot.
0: On
1: s'hi posés, anava bé. Pues amb la música, jo sempre dic que he anat repartint una mica les meves activitats. Diguem, primer el ioga, que és el que en principi m'ha donat salut, diguem. Després el teatre, que a part de seguir valorant que em dóna salut mental, també he pogut compartir amb moltes dones moltes, moltes, moltes inquietuds. I després la música, que també comences a entrar en plan d'afició, de hobby. Em vaig implicar amb la coral de l'Associació de Dones de la Plana, que també, després amb la coral de l'Escola de Música, i tenim un company a Esplugues que està molt implicat amb la música, que és el Ramon Cervera, que em sembla que tothom el coneixem també. I amb ell em vaig implicar també ja quan feia el calidoscopi, que fa molts anys d'això. També vaig entrar una miqueta amb el seu cercle. I després, amb la Biblioteca Pare Miquel, l'associació que hi ha del Club de Música Clàssica, com que el Pere també s'hi va implicar, ens hi vam implicar els dos una mica, i jo els segueixo ajudant amb el que calgui.
0: Que jo, de fet, vaig conèixer primer en el Pere i després en tu. Encara que sembli increïble, que hauria de ser al revés, primer conèixer la Carme i després el Pere, doncs no. Primer vaig conèixer en el Pere, després a la Carme, i també sé d'aquesta activitat musical a la biblioteca a través del Pere, que és qui m'informava a mi sempre i m'enviava sempre ell els correus per poder informar a la ràdio de les sessions.
1: Que ara el troben a faltar molt, perquè ell era un divulgador.
0: Sí.
1: Divulgador de tota l'activitat que es feia amb aquella entitat, amb aquell grup, perquè no és una entitat a part. Pertany a la Biblioteca Pare Miquel, ara. És així.
0: Quin tipus de música t'agrada? Perquè des de la biblioteca es fan bàsicament música clàssica.
1: Es fa clàssica, es fa jazz, i a mi, aviam, tinc un vano gran de gust musical. Puc començar des de la música clàssica

0: La música més moderna, diguem. Mira, aquí a l'Avenç va haver un concert d'un veí d'Esplugues, a l'Israel Duran.
1: Sí.
0: És música actual, feta per ell, i m'ho vaig passar molt bé. Em va agradar molt. I em sentia que el meu cos ballava. Vol dir que la música és molt ampla, tu. Mentre a mi m'arribi, mentre em desperti un sentiment bo interior, m'agrada. Sigui de l'estil que sigui.
1: A mi em passa igual. No tinc un estil concret ni una música definida. Si a mi m'agrada, ja en tinc prou.
0: Aquí està.
1: Algunes peces que ens recomanis per escoltar, Carme, de música?
0: Aviam, i les que et recomanaria ara són totes una mica de la línia moderna. A mi m'agrada molt el Lluís Llach, i hi ha una cançó que es diu Dóna'm la mà,
1: sí,
0: amb la lletra del Miquel Martí Pol, que la canta junt amb la Lucrecia, i m'agrada molt aquesta peça. També com a cantant dona m'agrada l'Anna Belén, i cantant en català ha fet Des de la llibertat, que és una peça que m'agrada, i al fer-la en català m'agrada també. M'agrada la Cília Pérez Cruz, i té aquesta peça que és Vestida de nit,
1: preciosa,
0: amb lletra de la mare i música del seu pare,
1: sí,
0: que és preciosa. És a dir, amb aquesta línia, n'hi ha moltes,
1: sí,
0: però bueno, més o menys
1: l'univers musical és molt
0: per
1: gran.
0: Això.
1: Carme, ens has explicat moltes coses pinzellades, perquè clar, tampoc ens podem extendre massa, per gestionar totes aquestes activitats que tu fas, perquè clar, hi ha una feina externa, però també tens una feina interna que ho has de preparar abans.
0: Sí, clar.
1: I has de ser molt bona gestora del temps.
0: Aviam, estic acostumada a organitzar-me sense tindre presses, sense angoixar-me amb acabar ràpid. El que sí que he comprovat durant molt de temps, que quan estic preparant alguna cosa, sense dar-me en compte, se'm poden fer les 12, la 1, les 2, perquè estic a gust.
1: I concentrada.
0: I concentrada en allò. Vull dir, si m'ho passo bé cara al taller, m'ho passo bé cara endins preparant-ho.
1: Hi ha gent que diu, jo com treballo millor és sota pressió i amb els últims minuts. Això amb tu no va.
0: No.
1: Tu necessites temps, no. El teu espai, tranquil·litat.
0: A mi m'agrada tindre-ho bastant programat. No m'importa fer canvis. Si s'han de fer canvis a última hora, els faig, però pensats. I normalment surten bé. I si alguna cosa no surt bé, doncs s'accepta. Què farem?
1: Perquè en les errades
0: s'aprèn.
1: Exacte.
0: Sí.
1: És com tirem endavant i aprenem.
0: Sí, s'aprèn. Jo sempre dic, primer, que ningú és indispensable, però que mentre estem, ens hi entreguem al 100%.
1: És important la flexibilitat, oi? Perquè treballar amb tantes dones, coordinar aquest grup, diversos tallers, no solament de teatre, perquè a l'associació teniu moltes activitats i vau començar de zero.
0: Sí, vam començar amb 3 tallers, 3 professores voluntàries, que érem de ioga, de dibuix i de corte i confecció. N'hem arribat a tindre 26.
1: Carme, ja hem d'anar finalitzant i sempre us demano el mateix. Si hi ha alguna cosa que no t'he preguntat, que volguessis explicar, que jo no t'he demanat, ara seria el moment de concloure.
0: No, mira, jo sóc molt, molt senzilla a l'hora de parlar de tot plegat. Si algú tinc que dir és, jo dono les gràcies a Esplugues de l'acollida que ens va donar el meu marit i a mi. Dono les gràcies a les entitats que m'han acollit a mi, que jo m'hi he entregat com a compensació d'aquesta bona acollida. I dono les gràcies a l'Avenç. Ha sigut, diguem, ho puc dir, la meva salvació. Ja saps que jo em vaig quedar vidu al principi de la pandèmia, les entitats tancades, tot tancat, no sorties massa tampoc, i el facilitar-me que pogués anar aquí, pogués seguir tant l'activitat de ioga com de teatre, encara que fos un grup reduït, ho agraeixo. Em sento agraïda. Gràcies.
1: A tu, Carme. A més, des de l'avenç es va tenir molt clar que qualsevol necessitat que tingués una entitat d'Esplugues, l'avenç està al servei, i evidentment quan la Carme Dragó i les dones de la Plana van necessitar aquest espai per poder seguir dintre del possible, amb grups reduïts, poder fer aquesta activitat, doncs des de l'avenç també han dit endavant. Moltes gràcies, Carme, una abraçada a totes les persones que sempre han estat al teu costat, amb el Pere.
0: I tant.
1: Que t'han fet costat en tots els teus projectes, i totes les dones que al llarg d'aquests anys han passat per l'Associació de Dones de la Plana.
0: Que són moltes. Exacte. I espero que segueixin venint.
1: Doncs, com sempre, una abraçada, moltes gràcies. Ens tornem a veure pels carrers i les places del poble, i ens tornem a veure per aquí a l'avenç, perquè tu no et perds ni una activitat de l'avenç, ja sigui un concert, una obra de teatre.
0: Home, ho tenim a prop, fan coses bones, doncs ho hem d'aprofitar també. Clar que sí.
1: Així és. Gràcies.
0: Anna, tu.
1: Dones de la meva vila, un espai d'entrevistes a dones d'Esplugues per parlar d'Esplugues, de la seva vida, als seus carrers, sempre des d'un punt de vista molt personal i íntim. Dones que tenen coses que explicar-nos de l'activitat cultural i social d'Esplugues. Xerrem amb substància, amb propòsit, i ens reservem alguna cosa perquè no sempre cal explicar-ho tot. Un programa conduït per la Isabel Almató, el control tècnic, muntatge i edició, Jordi Udina.

0: L'Avenç, Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.
1: Coneixes les activitats de l'Avenç Centre Cultural? Doncs avui en parlarem d'una de les que es fan aquí, de les diverses que es fan a l'Avenç Centre Cultural. Hi ha activitats de teatre, infantils i per adults, hi ha cant coral, fent cant i el cançoner popular, hi ha balls de dansa, zumba, sevillanes, sardanes i moltes altres activitats esportives i l'escola també de tennis. Però avui us volem parlar d'una activitat molt concreta, que és fent cant. I per parlar-ne tenim amb nosaltres a la Carla Jover, que és logopeda i musicoterapeuta. Moltes gràcies per ser novament avui amb nosaltres, Carla.
2: A vosaltres per convidar-me.
1: Què és fent cant i com sorgeix aquesta idea?
2: Fent cant és cant col·lectiu feminista. Sorgeix ja l'any passat amb un cafè amb unes amigues, amb l'Anna i la Laia Bovés, que em demanen fer alguna activitat de cant col·lectiu i jo els dic, mira, doncs potser alguna cosa feminista sí que podríem aprofitar i ajuntem això que ens agrada, no? El cantar juntes, amb aprendre i empoderar-nos a través de del feminisme i de la coneixença de totes aquestes coses que ens envolten, tant des de la violència masclista com del paper de la dona en general a la vida i a la història.
1: Cal tenir nocions de cant?
2: No. Cal tenir ganes de participar, cal tenir ganes de cantar i cal tenir ganes de fer xarxa. Jo crec que és el més important. Ganes de fer xarxa amb altres dones, han fet un grup molt maco, segueixen totes en contacte, les que poden continuar i les que no han pogut continuar, i estem fent un grup molt xulo de dones, de més molt interessant, de diferents edats, de diferents àmbits, amb diferents històries de vida, i entre totes doncs fem una xarxa ben xula. No cal saber música, no cal saber cantar, i d'això ja m'encarrego jo que acabi de sonar bé totes juntes.
1: Com a professional logopeda i musicoterapeuta, la teoria que apliqueu, hi ha una mica de teoria, aneu directament a l'assaig,
2: no,
1: a aprendre la lletra?
2: És una miqueta tot transversal. Elles reben un dossier a l'inici del curs, a l'inici de cada taller, podríem dir, de cada secció, no? Doncs rebran un dossier on estan les cançons, i el que fem és, durant els assajos, treballem les cançons, les aprenem per poder-les cantar, treballem la història de la cançó, la lletra i la interpretació, no? De què parla o de què pot parlar o com la rebem nosaltres, i transversalment doncs mirem de fer una miqueta de tècnica vocal, que és el que sempre ens queda una miqueta més peix per horari, però sempre miro d'ajudar-les, no? Si no arribem a les notes o estem incòmodes o no ens acaba de sortir la veu que volem, doncs com arribar-hi i com no fer-nos mal cantant, sobretot perquè la majoria doncs no han cantat o no són professionals del cant. Per tant, d'això ja me n'encarrego jo també com a logopeda, és aquesta part més de tècnica vocal, i com a musicoterapeuta la part més aquesta de la interpretació i la coneixença de la història de la cançó i la interpretació.
1: I la part de la implicació social i de la consciència social.
2: Exacte.
1: Que teniu.
2: Això també me n'encarrego jo d'introduir-ho i entre totes ho treballem.
1: I això deriva en que els vostres concerts de final de taller, per dir-ho d'alguna manera, van destinats sempre a una entitat que lluita pels drets de les dones?
2: Doncs sí, el que fem és, al final de cada taller, destinar els diners que recaptem, que la gent dona, perquè sempre ho fem amb entrada inversa, a diferents associacions. Vam treballar amb Mujeres Palante, vam treballar amb una associació que es dedicava a erradicar l'ablació femenina, a l'Àfrica, sobretot, i amb ACACI, una associació també dels drets homosexuals. I la decidim, normalment les decidim entre totes. Això també és molt interessant, no? que les companyes s'impliquin en aquesta cerca o en aquesta decisió de qui, a qui va destinat. I mirem sempre que sigui el més proper possible, no? Sempre mirem si hi ha alguna associació per Esplugues, pel Baix Llobregat, i si no, doncs ja anem cap a Barcelona o cap a Catalunya. Que es quedin aquí els diners i que es facin servir en coses que puguem veure i que siguin interessants per tothom, per la societat.
1: Carla, gràcies per explicar-nos aquesta activitat, i volem recordar que aquesta activitat de Fem Cant es fa aquí a l'Avenç Centre Cultural els dilluns, cap al vespre, eh?
2: Cap al vespre ens trobem, puntuals, de 8 i mitja a 10, per poder després anar a sopar. Llavors sempre ho diem, a veure sobretot les sèries de TV3 que ens interessen, que les posen els dilluns i són molt interessants, i sempre anem puntuals, que això també és important que la gent ho sàpiga. No acabem molt tard, acabem sempre a les 10 i no s'allarga, que si no
1: D'acord, doncs les persones interessades, hi ha un correu electrònic que és activitats@avencesplugues.cat, també al telèfon 93 513 54 45 o aquí mateix a l'Avenc Centre Cultural, carrer Àngel Guimerà número 27, en horari de tardes de dilluns a divendres de 4:45 a 7:45 del vespre, a secretaria. I els dilluns és quan s'imparteix el taller.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Carles, per ser novament amb nosaltres per explicar-nos aquesta activitat que va començar com una activitat puntual i finalment sí, ja és un clàssic, eh? Ja és tradició aquí a Esplugues, aquí a l'Avenç, de tenir aquest taller de fent-cant amb aquesta clau feminista, femenina.
2: Tant de bo que sí, i animo la gent que no tingui por i vingui a provar, que poden provar un taller i després si no els agrada o és massa poden deixar-ho i tornar al següent quan vulguin.
1: Per tant, podem fer la promoció aquella de primer dia de jornada de portes obertes.
2: I tant,
1: vine,
2: i tant,
1: prova,
2: sisplau. A més, el primer dia sempre és el més xulo, que és el retrobament.
1: És vine, prova i queda't.
2: I queda't.
1: Doncs, fent-can. Gràcies.
2: Gràcies, Carla. A vosaltres.
0: L'Avenç. Àngel Guimerà 27. Esplugues de Llobregat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
4: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
1: Recicla i respecte al medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimerà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim dos punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
4: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
2: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
3: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
1: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
4: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
5: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.